Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués patit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

no considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi...

iCat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern de Veneçuela actualitza amb comptagotes el balanç oficial de víctimes pel doble terratrèmol de la matinada de dijous. Ara parla de 235 morts i 4.300 ferits. Unes xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes, sobretot si tenim en compte que els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen desaparegudes. Ho han fet en una plataforma en línia, com explica el Catalunya Net Jesús Paix, un català que fa 30 anys que viu a Caracas.
2: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp on estic jo mateix exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, que han desaparegut.
1: Hi ha centenars d'edificis totalment esfondrats i zones absolutament devastades, sobretot a l'estat de La Guaira. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària mentre intenta trobar supervivents sota la runa. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Els bombers han treballat tota la matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc va començar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament. Avui les tasques d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers i efectius de la Unitat Militar d'Emergències.
1: El Congrés demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança. Junts ha votat la proposta del Partit Popular. Núñez Feijóo diu que en pren nota, però els de Puigdemont es continuen desmarcant d'una eventual moció de censura i insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti.
3: Les Nacions Unides han suspès temporalment el pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman. L'Iran no reconeix l'atac, però adverteix que la circulació per l'estret s'ha de fer per les zones autoritzades. Mentrestant, Israel insisteix que no pensa retirar les seves tropes del sud del Líban.
1: El rei Carles III del Regne Unit ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va pujar al tron el setembre del 2022. És el primer monarca britànic que desvela les seves obligacions fiscals. Lloret de Mar impulsa el servei taxi segur que per garantir que les dones arribin amb seguretat a casa després del final del trajecte. Els taxistes s'esperaran fins que entrin al seu domicili o allotjament si són turistes.
3: La iniciativa la impulsa el Gremi de Taxistes i l'Ajuntament i els taxis que hi participin s'identificaran amb uns adhesius on es pot llegir "Quan arribis a destinació, m'espero a ella". Juan Antonio Torres, president de l'associació Radio Teletaxi Lloret, que plega una quarantena d'instal·lacions de taxi de la població, explicava que de seguida van veure amb bons ulls la iniciativa.
4: Nosaltres ja era una cosa que veníem fent en normalitat. Ja a l'anterior junta vam proposar això. Què tal si li donem publicitat a això perquè la dona vagi més segura amb vosaltres, i nosaltres no vam tenir cap dubte en dir endavant.
3: Arrenca durant la campanya d'estiu i s'afegeix a iniciatives similars que ja es donen a terme en altres municipis catalans.
1: Esports, el Mundial de Futbol en marxa, l'última jornada del grup D, partits al descans. Turquia guanya per 2-1 a l'anfitriona als Estats Units amb remuntada inclosa, i Paraguai i Austràlia empaten a 0. Jugats aquest dijous, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Alemanya i Costa d'Ivori passen com a primera i segona respectivament, i l'Equador té pràcticament garantida la classificació com una de les millors terceres classificades. El grup F, Països Baixos 3, Tunísia 1, i Països Baixos passa 700 com a primera de grup, mentre que Suècia i el Japó han empatat a 1. Suècia passa com a segona i el Japó probablement també passarà com una de les millors terceres.
3: El Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga per vuitena vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat el 3-1 definitiu.
1: I el Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol. I l'opció de Pujol per la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson del París i Umoja Gibson del CD Vita.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 26 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que el temps serà estable, amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda, calor intensa, però l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Platja d'Aro, al Baix Empordà, el sol sortirà a les 6 i 14 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Sara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui, perquè és divendres i perquè en una estona parlarem d'ella, toca obrir amb una cita de Mònica Naranjo, que diu: l'adversitat és el que més ens fa créixer si estem disposats a aprendre'n.
0: Mònica Naranjo ha estat una de les veus contundents en el seu discurs al Dia de l'Orgull. També ho ha fet, per cert, en les darreres hores, Maria Pelae, dues dones empoderades. Recordarem el que va dir Mònica Naranjo d'aquí uns moments. I per arrencar el penúltim divendres d'aquesta temporada, us proposo un brindis en forma de cançó. Perquè sí, perquè com molt bé sabeu, en aquest programa sempre som de celebrar, i més si ens acompanya la música de Brahms.

0: És una de les cançons més mítiques de la música del nostre país. Evidentment, són Brahms amb Brindis. Al capdavant de la banda hi ha el músic berguedà Francesc Ribera i Toneu, conegut popularment com a Titot, una de les figures més destacades de la música en català i que, a més, ha tingut una influència destacada en els moviments de defensa de la llengua, la cultura i la identitat catalana. I és que a través de les seves cançons ha convertit la música en una eina de reflexió i compromís. Titot, però, també ha publicat diversos llibres i articles on analitza qüestions relacionades amb la història, la política i la societat catalanes. No cal ni dir que la figura del Francesc Ribera és molt admirada per la seva coherència ideològica i pel seu compromís amb les seves conviccions, i és que en Titot és el clar exemple d'artista compromès que ha fet servir la música, l'escriptura i l'activisme per promoure la cultura catalana i fomentar la reflexió crítica sobre la societat contemporània. Avui ens lleguem amb ell i el felicitem, perquè avui en Titot bufarà 59 espelmes. Hem superat amb èxit una altra setmana i us hem de confessar que estem en temps de descompte. Divendres 3 posarem el punt final a una temporada apassionant i, mentrestant, brindem, perquè sempre hi ha motius per fer-ho. Aixequeu les tasses de cafè i que la cafeïna faci el seu efecte.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia, bon divendres.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Escolta'm, que tenim partit en marxa, ara mateix estic veient, eh?
2: Sí, un Turquia contra Estats Units. Turquia ja no té res a fer, si no foten malament els comptes. Però mira, Estats Units sumaria la primera derrota d'aquest Mundial.
0: Doncs mira, realment, anirem seguint el partit en directe, com sempre, els matiners.
2: I
0: que
2: també hi ha una Austràlia-Paraguai, que potser l'Àlex s'ha dit com a 0-0.
3: 0-0,
0: sí. Doncs al moment partidet tranquil·let també. Dit això, a partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio, un Frederic Vincent. Què passarà, Maiol?
2: Doncs avui molt pendents del terratrèmol a Veneçuela, i connectarem en directe des de les 6 amb catalans que estan allà, amb el periodista Bernat Lautaro, també, que ens va ajudar a il·luminar-nos. També amb Tito Álvarez, perquè el terratrèmol el va enxampar a Venezuela i diu que li va anar de ben poc. Parlarem a l'hora també amb un responsable del grup d'estructures col·lapsades per parlar de com decisives són aquestes 24 hores posteriors en el rescat. També estarem molt intens, molt atents a l'incendi a la Franja. I a les 9 i 20 saludarem la Rosa Romà, la jefa, perquè a Catalunya Ràdio i 3CAT ha entrat a la UER, és una gran notícia, com a membre auxiliar, i per tant que ens ajudi a il·lustrar-ho. I després anirem a Collserola, on ja segueixen els efectes de la pesta porcina i els restaurants estan una mica queixosos. A un quart d'onze el dilema, Judit Mascó, en Jalja, seria l'Hisenda Pineda.
0: A veure, sorprèn-me.
2: Ja t'ho diré després, perquè necessitem una mica de temps. Després, espina de l'actualitat.
0: M'han dit que el tema d'avui és molt sucós.
2: Ja, bueno, quan no ho és. Després, espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Coppolo. I a les 11, Andrea Motis. Una mica d'Andrea Motis. Taula de recomanacions del cap de setmana, ja saps la millor secció d'aquest programa.
0: Per favor.
2: La playlist de Lluís Gavaldà i una mica d'humor i el concurs pendent, que és la penúltima oportunitat.
0: Espera, que l'Oriol està pendent de tot i m'acaba de dir
2: gol
0: dels Estats Units. Sí, senyor, ara mateix. Gràcies, Oriol.
2: Han empatat.
0: Ho tinc aquí pendent. Molt bé.
2: Pues vinga.
0: Doncs escolta'm, ja tindrem el divendres fet i aquest final de setmana també. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Adéu. Amb només 3 minuts, un quart de 6 del matí. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
4: Doncs mira, que el món de la tele i la intel·ligència artificial ens porta una d'aquelles històries que, com a mínim, ens fan aixecar una cella.
0: A veure.
4: Resulta que a Los Angeles s'ha encès el debat perquè nous contractes vinculats a la sèrie infantil Peppa Pig demanen que les veus dels actors i actrius infantils es puguin cedir a la intel·ligència artificial.
0: Cedir?
4: Cedir.
0: Gratuït?
4: És a dir, si el teu fill té la sort, o la teva filla té la sort de posar la veu a la Peppa Pig, l'empresa que els contracta demana que aquella veu es pugui digitalitzar o remasteritzar, o que la intel·ligència artificial la pugui fer servir. La idea és, de fet, clonar
0: Clar.
4: La paraula és clonar les veus d'aquests nens per utilitzar-la en diferents continguts posteriorment. La proposta ha fet saltar totes les alarmes de la indústria. Més de 1.000 professionals, entre actors, agents i representants, ja han signat una carta oberta dient que això... res de res, que demanaran normes més clares i protecció, sobretot, dels menors.
0: Escolta'm, això és només la punta de l'iceberg aquest que comentem moltes vegades, d'aquest control de la intel·ligència artificial. Molts artistes de la música s'han queixat que els hi havien clonat la veu. Aquest precedent ha obert una via a legalitzar el tema de les veus.
4: I a més, aquí hi ha un matís, estem parlant de menors.
0: Clar.
4: Que els menors en aquest moment no estan cedint el seu consentiment, sinó que ho van a través dels pares. La companyia implicada assegura que vol transparència i responsabilitat, però el debat ja està servit. Fins on pot arribar la intel·ligència artificial quan parlem sobretot d'això, de menors d'edat?
0: Veurem què és el que passa, que segur que porta cua. Gràcies, Àlex.
4: Bon cap de setmana.
0: Fem camí cap a un quart de sis del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I entre intel·ligències artificials i com està el planeta, avui també tenim una escletxa de llum perquè volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
3: Bon dia, matiners. El món podria ser un lloc millor si tota la indignació i el rebuig expressats arran de l'atac LGTBI-fòbic contra el grup Fades a Vilassar fes possible que episodis com aquest no es tornessin a viure. Ja són tres els atacs que el grup ha patit en els últims mesos, però, per sort, cada vegada han recollit nombrosos es mostres de suport a títol individual o en nom d'entitats. El pròxim pas, sens dubte, és que no torni a passar.
0: Condemnem fermament també des dels matiners aquesta agressió a Fades la nit de Sant Joan a Vilassar de Mar. Van rebre més d'una ocasió glaçons de gel del públic. Finalment van haver de cancel·lar el concert. Esperem, doncs, que aquestes històries no es repeteixin ni menys el 2026. Mentrestant, Marta, de què parlarem poc?
5: Doncs mireu que ja ha reobert la piscina d'aigua salada més gran de Barcelona. Veus? És la que es troba al Fòrum. Es molt diu, bé, de fet, el nom aquest, els banys del Fòrum. Aquest any, a més, li han fet un rentat complet, s'ha renovat amb l'objectiu, sí, exacte, de renovar, doncs, la fauna local i la biodiversitat.
0: De la gent que hi va o dels animals?
5: No, dels animalets. De moment, dels animals. També s'hi ha instal·lat una rampa d'accés. Hi ha dutxes adaptades, també s'hi ha posat un bar, que sempre és una bona notícia, que s'hi posa un bar. I això s'hi pot anar de manera gratuïta, per tant, no cal que pagueu res. Hi ha servei de socorrisme, arribar-hi és facilíssim, L4 o tram directe. Ella forma part de la fauna. 100%.
0: Com arriba a Joan?
5: M'han vingut ganes.
0: De què ha d'anar-hi?
6: L4 i aneu al bar.
0: El que t'ha cridat l'atenció és el bar, Marta, digues la veritat. Que també dic que a vegades és una platja i no hi ha bar i et talla el rotllo.
5: És que m'ha recordat una mica aquestes piscines d'aigua salada de Canàries o així.
0: Sí, està molt bé.
5: Guai, doncs mira, guai, això.
0: Quan agafem vacances hi anem.
5: I tant.
0: Mentrestant, amb quina bona notícia engeguem al matí?
5: Doncs mira, que a Sant Cugat del Vallès s'ha creat un casal d'estiu d'avis i nets. La residència Amavir ofereix a les famílies dels seus usuaris convertir les vacances en una oportunitat perquè els menuts de la casa passin temps amb els seus avis que estan a la residència.
0: Doncs m'agrada molt.
5: Sí, és una gran iniciativa. Sí. Per tant, comparteixen aquest casal i fan àpats junts, activitats i intercanvis d'històries.
7: El que més m'agrada és jugar i ajudar a la gent gran. Ens van explicant coses que feien de petits o aprenentatges que van fer. Llavors jo aprenc i a la vegada també aprenen de nosaltres.
8: Pues m'emporta alegria perquè això canvia la monotonia de cada dia. Lo normal de cada dia venen els nens i tots són per aquí, per allà, i riuen i salten i ballen i tot això. Nosaltres, pues, és un extraordinari que ens agrada molt. Ens encarinyem amb alguns, que els petitons i les nenes, que són molt simpàtiques, perquè ells disfruten i nosaltres també.
0: M'encanta l'unió de nens amb gent gran perquè és un win-win absolut. Sí. Els nens encantats en escoltar a la gent gran, imagina't. Felicitat a Dojo de tenir a gent jove per allà.
5: És molt bona idea, realment.
0: Molt bona idea. Per tant, felicitats a la gent de Sant Cugat del Vallès, que si no vaig errat estan en portes ja de la festa major. Mm-hmm. I mentrestant, volem saber també quin motiu tenim per saltar del llit. Ot Serra, bon dia.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és col·laborar amb la Fundació Zoo del Pirineu. Aprofitant que celebra el seu 12è aniversari, fa una crida a la ciutat ciutadania a donar un cop de mà en la seva missió de preservar la fauna silvestre. Aquesta entitat es dedica a ajudar els animals salvatges que es troben ferits, desorientats o en situació de vulnerabilitat.
6: Aquests cabirols no haurien d'estar aquí. Haurien d'estar seguint la seva mare, aprenent què menjar, on amagar-se i com sobreviure al bosc. Quan una cria perd la seva mare, perd molt més que protecció. Perd la seva primera mestra.
9: L'objectiu últim és deixar d'existir, perquè voldria dir que aquests animals poden viure en llibertat. La Fundació també fa una tasca de sensibilització ambiental perquè tinguem una convivència més harmoniosa amb la natura.
0: Ha arribat el moment quan passen ja 3 minuts d'un quart de 6 del matí d'obrir la revista del cor dels matiners. I alerta perquè avui amb qui comencem parlant?
5: Doncs amb Mònica Naranjo.
0: Tan dolent pobre que va fer. És que va ser, no, perquè a més ella ho explica, Chicas Malas va ser un disc pràcticament obligat per la discogràfica, tenia poques ganes, sí, Mónica Naranjo, de publicar Chicas Malas, que a més també van fer com la versió Spanglish i no va quedar gens contenta.
5: No.
0: Per tant, no ho dic jo, ho ha dit prèviament Mónica Naranjo, però és horrorós.
5: Ho sento, Mónica Naranjo, per haver posat aquesta cançó.
0: Mónica Naranjo, ens encanta, t'ho dic.
5: No està tan malament aquesta cançó. Això sona a qualsevol lloc i tots la ballem.
0: Total. Sí, però... no va ser el seu millor disc. Per què parlem de Mónica Naranjo?
5: Doncs perquè ha sigut una de les convidades a Sevilla a la Festa de l'Orgull, que va vendre totes les entrades de seguida. Entre els artistes convidats també hi havia Rebeca i Raúl, però Naranjo va ser la clara protagonista quan va fer aquest discurs.
10: En estos años me han llamado lesbiana, bollera, bisexual, trans, travesti, marica... Y al final, lo único que han hecho estas personas ha sido ensalzar lo que soy yo. Nada, chicos, nadie nunca más van a meternos en un puto armario. En estos años me han...
0: Contundíssima la veu de Mónica Naranjo en aquest discurs. Vaja, de fet, poc més podem afegir. Vinga, va, que seguim, que en 10 minuts arribem a 6:15 del matí. El cor també batega. Ah, menja llàssar.
5: Sí, que ha passat pel programa de l'Hormiguero amb Pablo Motos per presentar el nou programa que farà la Sexta, que sí. Es diu El Congelador. Doncs Pablo Motos es veu molt interessat per diverses coses, sobretot per les festes temàtiques d'aniversari que munté l'Àngel, i li ha tret també el tema dels diners.
0: Val.
5: I llàssar a contestar això.
11: Y es que tú haces cumpleaños y haces grandes fiestas,
0: ¿sí?
11: Porque por lo visto eres millonario.
12: Es que de verdad. O sea, no, no soy millonario, la única cosa es que no tengo hijos. Y esto es una cosa que la gente tiene que entender. Yo, todo lo que cobro es para mí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no tengo que pagar ni extraescolares, ni autobuses, ni vacaciones de los niños.
13: Claro, pañales.
12: Ni los libros, ni nada de los...
11: Judo.
13: La nani.
12: El judo.
11: Inglés.
12: Inglés.
11: Música.
12: Natación.
13: La guardería.
12: Socorrismo.
11: Nada.
12: Nada, tengo que pagar nada. Porque no tengo niños, no tengo que pagar nada.
11: Sí.
12: Solo tengo que pagar el pienso de Montse, que es la perra que tengo.
11: Ah, vale.
0: He de dir que últimament les meves festes d'aniversari són super les de llaçar, eh?
5: Sí, segurament que sí.
0: He de dir que l'he adaptat per la dreta, eh? Tota la raó. Podeu recuperar l'entrevista perquè val la pena, com sempre, escoltar el llaçar.
5: Feien molta gràcia els dos.
0: Sí, estava molt bé. Vides i miracles. Sí. Li he de preguntar què tal Pablo Motos en la distància curta, eh? Allà,
5: sí.
0: Cert, ho dic,
5: a més, me la vaig estar mirant per treure aquest tall i hi havia algun moment que no sé si s'acabaven d'enganxar o no. M'agradarà saber-ho, m'agradarà investigar.
0: Ja m'agradarà amb l'Àngel que ens faci una noteta de veu perquè ens expliqui, sí, què tal el cara a cara amb el super...
5: Ai, sisplau,
0: Pablo Motos.
5: Sí.
0: Motos, jo també. Pablo Motos. Quins sons deixa la ràdio, Lara?
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Lluís Riera, director de Seguretat Alimentària i de l'Aigua Químic i expert en Seguretat Alimentària, ens va explicar per què no es pot descongelar i tornar a congelar el menjar.
14: És per dues raons. Una, pel canvi d'estructura del producte, o sigui, una carn crua que la descongelo i la torno a congelar, fa uns cristalls de gel que cada vegada fa que tingui més aigua lliure, que és el que fa que es contamini i que es multipliquin les bactèries. Si jo la cuino pel mig, si és una carn que l'he cuinat pel mig, sé que la podria tornar a congelar perquè he canviat l'estructura del producte.
0: Caramba, noi. Quants canvis estructurals, un tros de pollastre.
5: Pots descongelar el bistec, cuinar-lo i tornar a congelar.
0: Això no ho sabia, sí, veus? Això està bé. Bé, Doncs ja ho sabem. Molt bé, clar que sí.
5: I el dermatòleg Ramon Grimal, que ens va deixar clar que prendre el sol no és bo en cap moment del dia.
13: Els laboratoris que es foten les botes venent litros de crema han aconseguit colar un gol en el món mèdic, que és vostè despullis per protegir-se amb crema. Això és un disbarat. El pagès de tota la vida treballava tot l'estiu amb màniga llarga, amb pantalons i amb un gran barret de palla, no? I no necessitava gastar ni un duro en cremes de protecció solar. Vull dir que el tema de la protecció 50, si tu portes màniga llarga i un barret, no et cal per res.
0: Amb només 7 minuts arribem a 6:15. I seguim els matiners perquè volem saber... Ara sí, què passava tal dia com avui? Escoltem una mica la cançoneta.

0: tenia grans cançons Elvis Presley. Quina veu, és que segur que ho he detectat, oients dels matiners.
1: I tant, un 26 de juny del 77 feia Elvis Presley l'últim concert en directe. Ho feia al Market Square Arena d'Indianapolis, davant unes 18.000 persones, i Elvis moriria de menys de dos mesos després. L'any 2001 es veu que l'edifici de concerts on va fer l'últim concert precisament es va enderrocar, i al seu lloc doncs hi van col·locar una placa que hi deia Elvis has left the building, l'Elvis ha abandonat l'edifici, que és una frase que es veu que deien molt els locutors de ràdio després dels concerts que feia Presley, amb l'objectiu de dissuadir la gent, de fer fora tota aquella gent que esperava el cantant a la sortida i esperava doncs tenir un contacte amb ell.

0: Recordant Elvis Presley aquest matí de divendres, del divendres 26 de juny, des dels matiners de Catalunya Ràdio. Hem passat una de les nits més màgiques de l'any, però anem a veure com estem astrològicament parlant, perquè hem de connectar-nos amb els astres. Què ens expliquen? Vanessa Carrion està amb els cascos, però no sé si està escoltant... No, està escoltant altres coses. Ella que li interessa tot el tema energètic, avui que la tenim
1: sí,
0: aquí.
1: Sí, està...
0: Mira-la. Arriba el moment de sentir els astres, Vanessa. No posis els cascos, a veure què et diuen. Prepara't energicament. Cristina Borreguero, d'astrocat.cat, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 26 de juny, la lluna entrarà al signe de Sagitari i encén la curiositat, les ganes de moviment i la necessitat de mirar més enllà de la rutina. Amb el cap de setmana ja a tocar, és una energia ideal per fer plans, sortir, aprendre alguna cosa nova o recuperar una mica d'esperit aventurer. Mou-te, obre horitzons i deixa que la vida tregui una mica de casa. Bon cap de setmana!
0: Molt bé. Ja estem tot de remuntada, perquè portem un dia amb AstroCat. De tranquil·litat. Ara ja és que Sagitari sempre porta coses bones.
1: Com ha costat, que arribés.
0: Sí, però ha arribat, tot arriba, i espera't la setmana que ve.
1: Ja ho veuràs.
0: Mentrestant, Lara García, qui bufarà espelmes?
3: Doncs avui felicitem la meravellosa Ariana Grande, la megaestrella de la música. Avui en fa 33, espereu, perquè...

0: dir, recorda que si vas a una festa, nosaltres vindrem encantades.
1: Hola, soy Leo Messi. ¿Cómo están? En estas horas oscuras en Miami, yo me voy a dormir con Els Matinés, Ambe, Xavi, Canalías. Un saludo, boludos.
2: Els Matinés.
3: Bueno, no podem ser més meridianament clars en aquest programa. 4 minuts, arribem a 4:45 del matí. D'aquí uns moments, com sempre, ens actualitzem, repassem els titulars d'aquest divendres, 26 de juny. Abans, per això, de fet, ho estava comentant la Lara fa pocs moments, fa anys Ariana Grande, i amb ella arribarem pràcticament a 6:45, amb aquesta que es diu Break Free.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem molt pendents dels efectes del terratrèmol de la matinada passada a Veneçuela. A les 11, entrevistarem la cantant i trompetista Andrea Motis. Francesc Garriga continua buscant el poble més feliç de Catalunya. Avui, la tarda, visita Pacs del Penedès. I aquest cap de setmana, al suplement, coneixerem la història d'amor de l'escriptor Daniel Vázquez Sallés i la sommelier Meritxell Falgueres. I a més, visitem a casa seva a l'Empordà el famós Canyut, el personatge d'un anunci estrella de cervesa.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 26 de juny. Anna Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El govern de Veneçuela actualitza amb comptagotes el balanç oficial de víctimes pel doble terratrèmol.
3: Ara parla de 235 morts i 4.300 ferits. Unes xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes, sobretot si tenim en compte que els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen desaparegudes. Ho han fet en una plataforma en línia, com explicava el Catalunya Nit Jesús Paix, un català que fa 30 anys que viu a Caracas.
4: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp, on estic jo mateix, exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, que han desaparegut.
2: El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
3: Des de tot el món s'ha ofert ajuda a Veneçuela. Molts països els estenen la mà i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Sentim la portaveu de la comissió. We are...

0: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
1: Espanya ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i material de primers auxilis. El doble terratrèmol servirà també per avaluar les noves relacions entre els Estats Units i Veneçuela després que Donald Trump derroqués Nicolás Maduro i assumís de facto el control del país.
2: Pendents també de l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent.
1: Afecta una superfície de més de 4.000 hectàrees, majoritàriament de camps de conreu. El foc, que es va iniciar entre Tamarit de Llitera i el Campell, es va estendre ràpidament atiat pel vent. Es van haver de desallotjar unes 250 persones de 3 municipis i ara es continua treballant intensament, aprofitant la davallada de temperatures i també l'augment de la humitat durant la matinada. Jorge Azcón es el president del govern aragonès.
3: Que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
1: Tot apunta que el foc el va provocar una màquina que treballava a la zona.
2: El jutge del cas Plus Ultra, José Luis Calama, ordena que s'investigui qui ha filtrat l'agenda i els missatges personals de José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Aspectes com ara cites a la perruqueria o trobades privades que no tenen res a veure amb el cas pel qual se l'investiga. L'expresident espanyol ha reclamat que s'anul·li tota la investigació contra ell i des del govern espanyol ho consideren greu. Sentim el ministre de Transports, Óscar Puente.
4: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección. Nos parece de una extrema gravedad.
2: La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el rei Felip han segellat la normalització de les relacions entre Mèxic i Espanya.
1: Tots dos s'han reunit al Palau Nacional, a la capital mexicana, després que el monarca espanyol admetés que hi va haver molt d'abús per part dels espanyols en la conquesta d'Amèrica. La trobada d'aquesta matinada obre una nova etapa de cooperació entre els dos estats.
2: Les Nacions Unides han suspès temporalment el pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman.
1: L'Iran no reconeix l'atac, però adverteix que la circulació per l'estret s'ha de fer per les zones autoritzades. Mentrestant, Israel insisteix que no pensa retirar les seves tropes del sud del Líban.
2: El Congrés ha aprovat penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+.
1: Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona. La iniciativa preveu penes de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per a qui apliqui o practiqui aquestes teràpies que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha qualificat de tortures.
5: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
2: A veure si posem fil a l'agulla amb aquests temes. Com sempre, en Alfonso, bon cap de setmana.
1: Que vagi molt bé.
2: Hem arribat a 6:45, Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
2: En aquest punt horari, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui amb el terratrèmol de Veneçuela en totes les portades. Ahir havia passat de matinada, els diaris no ho recollien. Avui sí, fotos i titulars a tota pàgina. Comencem per les paraules, després ens fixarem en les imatges. Catàstrofe a Veneçuela, diu l'Ara. 2 terratrèmols sacsegen Veneçuela, titula el periódico. Un terratrèmol que deixa un rastre de mort i devastació, afegeix La Vanguardia. A Madrid, El País, concís, titula Devastació a Veneçuela, i El Mundo recull les paraules d'un veneçolà que diu textualment: rescatem la gent amb les ungles, aquí no ha arribat ningú.
8: I pel que fa a les imatges, impacta precisament la del Mundo, amb un cos perfectament visible d'esquena entre la runa. A La Vanguardia veiem una dona tapant-se les orelles i darrere un edifici parcialment ensorrat. I al periòdico una muntanya immensa de runa i una quinzena de persones caminant-hi pel damunt per mirar de rescatar algú.
6: Altres temes de portada: el PP, Vox i Junts aproven el Congrés, demana la dimissió de Sánchez, diu El País.
8: I l'Ara ha fet números i explica que falten 142.000 pisos a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge.
2: 6:05, els articles dels diaris. Avui diversos editorials i articles d'opinió, evidentment sobre el terratrèmol de Veneçuela.
8: El País titula l'editorial Veneçuela necessita el món i assenyala que l'ajuda i la solidaritat són urgents.
6: Després vindrà la reconstrucció, que el diari de Prisa considera que hauria d'anar més enllà d'allò material i aportar un nou consens nacional democràtic basat en la cooperació, la planificació i la unitat.
8: El Mundo ressalta que es tracta d'una tragèdia en un estat fallit.
6: Assegura que el terratrèmol ha evidenciat que el xavisme ha construït un règim que no pot protegir els seus ciutadans quan més ho necessiten.
8: A la BC, la líder opositora Maria Corina Machado signa un article a tota pàgina.
6: Diu que la xarxa ciutadana que va ser capaç de burlar la persecució del règim de Maduro i vèncer les urnes és la mateixa que ara s'uneix per desplegar un gran operatiu de solidaritat.
8: A l'Ara, el periodista Antoni Bassas escriu que en un terratrèmol mata més la pobresa que el propi sisme.
6: Bassas diu que seria molt millor que no convertíssim els pobles en hostatges d'estratègies geopolítiques, de manera que un terratrèmol, per intens que fos, no es convertís en una matança.
8: L'editorial de La Vanguardia, canviant de tema, es fixa en la calor extrema i alerta que el nombre d'episodis molt càlids doble aquest segle a Espanya al de l'últim tram de l'anterior segle.
6: Davant d'això, diu el diari del grup Godó, una resposta és donar suport a partits conscients de la gravetat de la situació i en polítiques que contribueixen a mitigar els danys de la crisi climàtica.
8: I també, altre cop, canviant de tema, el periodista Juan Cañete Baile fa una anàlisi al periòdico sobre la selectivitat.
6: Assegura que la dada més preocupant és la pèrdua progressiva del nivell en totes les assignatures i les notes mitjanes.
2: 6:07, en aquest punt horari, com sempre, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
7: Bon dia, què tal?
2: I amb la Sílvia repassem la premsa digital. Què llegeixen les preses?
7: Doncs mira, hi ha llibres de quatre estils. El primer amb protagonistes femenines, com per exemple Como agua para chocolate o El temps entre costures. El segon tipus, assaig, com educant el feminisme. En el tercer bloc, els d'autoajuda, com per exemple El monje que vendió su Ferrari. I el quart bloc seria de bestsellers, com 100 años de soledad o L'ombra del vent. És el primer informe de la iniciativa A les Olvidades, que vol acostar la literatura a les presons. En els últims 8 anys han entregat 12.000 llibres a 23 centres penitenciaris de tot l'estat, recorde el país.
2: Per quin motiu han acomiadat un cambrer?
7: Doncs perquè es va gravar un vídeo de TikTok mentre treballava i en aquest vídeo va difondre missatges del sistema de cobrament i crítiques sobre els salaris, sobre els sous que cobraven. Això ha passat a Eivissa, uns arguments que justifiquen aquest acomiadament com a disciplinari segons el Tribunal Superior de Justícia de les Balears. Ho veiem al periòdico.
2: Caramba. No et pots queixar.
7: Depèn on.
2: Mare meva. Un conductor d'autobús exigent.
7: Ha fet canviar de seient un passatger que tenia assegut just al darrere amb l'argument que el seu portàtil emetia radiacions. L'usuari ho ha denunciat a X, va passar en un autobús d'Alsa que feia la línia a Barcelona-Berga. Diu que primer el va renyar per asseure's al darrere i davant la incredulitat li va preguntar per què. I li va dir que això, que el portàtil al seu clatell emetia irradiacions, li va dir. Exactament.
2: La gent necessita vacances ja. Ja estem en aquell moment de veure les vacances. I si trobeu a faltar el fred...
7: El mercat de Nadal d'Edimburg ja anuncia les seves dates.
2: Home, que bé, però si jo ja sóc feliç, per favor. Ja hi podem anar, Solanes.
7: Mira, del 17 de novembre fins al 3 de gener. Ja, no? Això de...
2: Si han penjat llums de Nadal, ja aquí la Diagonal ja hi sóc.
7: Saps per què ho han tret ja aquestes dates? Ho van treure ahir? Perquè ahir quin dia era? 25 de juny.
2: Sí, clar. Estem a res de l'esport de mig any de Nadal. Sí, sí.
7: Va. Bon dia.
2: I bon Nadal.
7: Això.
2: Bon any nou també per tu, Marc Jurado.
6: Gràcies, moltes gràcies. Que diguin tots un molt bon any.
2: Es nota aquesta baixada de temperatures, neu al Pirineu, glaçades, obre les estacions d'esquí, comencem la temporada d'hivern. Quin temps ens espera?
6: La Solanes parlava de fred, jo malauradament encara us he parlat de calor, però de no tanta calor, per tant d'una miqueta de fred, o com a mínim de no tanta calor. Sí, la calor tornarà a ser avui forta aquest divendres, amb màximes de 32 a 35 graus a l'interior, també 37 graus al Pla de Lleida, el Pla de Baixes també a alguns punts de l'est de Girona, a la costa uns 30 graus, però a més xafogó. Si us pregunteu pel cap de setmana, sapigueu que demà dia molt tranquil i estable, pràcticament com el dia d'avui, calcadíssim. Diumenge, això sí, tornen alguns ruixats del Pirineu, Prepirineu, i la temperatura podria començar ja a baixar una mica més.
2: 5:03 del matí, acompanyant-vos com cada dia de dilluns a divendres fent els matiners de Catalunya Ràdio. També és moment d'obrir la nostra particular agenda cultural amb la Marta Viana. Per on comencem, Marta?
9: Doncs mira, avui amb dues estrenes musicals, la primera dels Tiets.

0: necessitem poc.
1: Trobo que publiquen una mica tard per si es volen convertir en la cançó de l'estiu, a una sí. de les propostes de l'estiu. M'estranya que el 26 de juny... Vaja, publiquin sí. nova cançó.
2: Sí, sí, de fet és la primera cançó d'aquest 2026 i com bé dius, una mica tard, a lo sí. millor, per convertir-se en aquesta cançó. Es diu Era això, i el que vol és això, convertir-se en cançó de l'estiu. Ha estat produïda per Pep Saula, que és el de Sexeni, i veurem si realment acaba passant o no.
1: Estava pensant que alguns dels èxits de Tigers inclús ha sigut quan s'ha acabat l'estiu.
2: Sí,
1: per tant,
2: amb això tens raó.
1: També veurem si és una bona estratègia, encara això no tens, ens queda tot l'estiu per endavant,
2: sí.
1: per seguir gaudint de Era això, la nova música dels maresmencs.
2: Més música, en aquest cas, una altra cançó que es vol convertir també en cançó d'estiu és de Banda Neon.

0: compta amb Saxeni. Fa temps que presenten bones cançons. Perdoneu, Saxeni, davant de Neon. Fa temps que estan presentant bones cançons.
1: Molt bones cançons.
0: Els haurem de tenir... Bueno, Saxeni també t'ho dic,
1: sí, eh? Sí, i tant.
0: Estem aquí, tenim a les terres lleidatanes...
1: Sí. Jo ja saps que sóc una gran defensora de Saxeni. I a la mínima que puc...
0: Pam! Com es diu aquesta cançó de Banda Neon?
1: El Ventilador, és aquest nou tema de Banda Neon. M'agrada molt Banda Neon, sí, últimament.
0: També.
1: Col·laboració, en aquest cas, cançó amb Bus i Mon DJ. Per tant, veurem quina de les dues acaba guanyant la cançó de l'estiu.
0: Quina es corona com la cançó més escoltada aquest estiu.
1: Exacte, a veure quina sona més a la ràdio. Més propostes musicals. En aquest cas hem de parlar d'alguns festivals. El primer, el festival de Nits d'Occident.
2: Tantes mentides encara dormides, perdudes en el teu sofà.
1: Avui comença els Jardins de Pedralbes, el concert inaugural és d'aquest que sentim, Sant Salvador, avui a les 9 del vespre, però pel festival també hi passaran altres artistes com Sting, Rafael, Vanessa Martín, Zaz, Rosario o Gente de Zona, que m'agrada molt. I acabem amb un altre festival, en aquest cas a Tarragona. Des d'avui i fins al dia 14 d'agost comença el festival Camp de Mart amb un munt de propostes musicals de gran i petit format. També hi ha circ, dansa en diversos espais de la ciutat de Tarragona i concerts, com per exemple d'artistes de Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, que sentim ara, Yael Cortés, Maika Makovski o la companyia de teatre Malpelo.
0: I alerta, perquè avui movem el dial fins al 2007 a la secció del Club Zampa Zampa de l'On Vols Anar a Parar. Visitaven un restaurant vegetarià. Fixeu-vos, alerta, com un restaurant vegetarià era una cosa estranya en aquell moment i en el preu del menú.
3: Hi havia un menú a 9,15.
4: Bé.
3: Què podem trobar? Potatge de cigrons, que és el que menjar tu. No miris amb aquesta cara.
4: No, és la cara que...
3: Amanida. Dius, home, lògic, sí. Amanida grega amb formatge feta.
5: Bueno.
3: I sopa de sèmol.
6: Formatge feta.
3: I el pa també de...
6: La sèmola és boníssima.
4: Sèmola.
7: Però això s'ho mengen els malalts i la gent de
4: voluntat. Senyor Mauri, vostè ja s'havia acabat.
3: No, un respecte.
4: Senyor Mauri.
3: De segon, pots trobar un paella d'arròs.
4: Paella?
3: Paella d'arròs integral.
6: Acabó.
3: Amb verduretes.
5: Bueno.
3: Dir, pebre.
4: Una mica de carn?
3: Sí, una mica.
4: Ah, no, clar.
5: Bueno.
3: Faves. Una miqueta de...
6: Catxafa.
3: Cal dir que l'arròs integral és integral.
4: O sigui que és més aviat un arròs negre.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí a Tailàndia, falten 16 minuts per les 11. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
8: Sausa dimatiners, al nord del país, tocant a Laos, se celebra a finals de juny el Phithakon, un dels festivals més pintorescos de la zona i amb el que demanen un bon any de pluges als déus. Durant 3 dies, moltíssima gent surt al carrer disfressada amb màscares i vestits molt colorits i molt originals que simulen que són fantasmes. Amb grans processons ballen, resen i presenten els seus respectes als temples de les diferents deïtats. És un ritual més de tots els que es fan durant aquesta època i que relacionen agricultura i supersticions, ja que creuen fermament que d'aquesta festa en depenen els cultius. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Tailàndia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, Maiol, Roger, seguint aquest partit de Turquia-Estats Units, de moment empat 2-2.
9: Empat 2-2, sí, segueix igual.
0: Que no es mouen.
9: Principi de matiners.
0: A veure si al llarg d'aquests minuts que ens queden de programa encara podem fer una mica de fanfàrria. Mentrestant, què passarà a partir de les 6 amb Frederic Vincent al matí de Catalunya Ràdio?
9: Doncs mira, molt atents a les tasques de rescat a Veneçuela i anirem des de les 6 en directe per parlar amb gent que està allà i que ho està vivint de primera mà, també molt pendents de l'incendi que crema la franja, també en parlarem perquè segueix sense novetats d'aquesta nit. A l'Àgora tornarem a fer Veneçuela i parlarem amb el responsable del grup d'estructures col·lapsades per saber què és el més important en aquestes 24 primeres hores que han passat des del terratrèmol, des dels dos terratrèmols. També parlarem amb el Jordi Selles perquè hi ha una particularitat amb els telèfons que va ajudar molta gent a donar-se abans d'hora, abans que la resta, que venia un terratrèmol. I després a les 9:20 saludarem la Rosa Romà, la presidenta de 3CAT, perquè ahir 3CAT va ser acceptada a la UER a la Unió Europea de Radiodifusió. És una gran notícia, sí, per la tele i les ràdios públiques, i per tant en parlarem a les 9:20 per dimensionar d'aquest tracte. Després el dilema. Recuperem fred i calor, que en vam parlar la setmana passada. Bé, de fet no en vam parlar perquè l'Àngel Llàcer va tenir un petit incident en un taxi, no sé si us recordes. Home, i vam dedicar la secció a això.
5: Sí, sí, amb
9: Tito Álvarez, amb qui per cert tornarem a parlar avui perquè estava a Venezuela quan va passar tot el tema del terratrèmol. Després la frase de la setmana amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo, Andrea Motis en aquest programa a les 11 del matí, la taula de recomanacions del cap de setmana i ja la festa final amb la playlist del Gavaldà, els temes pendents i el concurs pendent.
0: Tot això a partir de res, mira, d'aquí 13 minuts al matí de Catalunya Ràdio, abans per això Dada Mayol. A veure, avui no tenim l'equip Sara Elias, per tant tenim Vanessa Elias. Vanessa, estigues alerta que tu i jo fem equip sempre amb la Dada Mayol.
9: O Canessa.
0: O Canessa, m'encanta.
9: Canessa està millor.
0: Carme Canessa. Com a nom d'actriu?
9: Va. Un cop superat Sant Joan, arriba Sant Pere, també tant, Terra Vella. Tant. Per tant, una dada sobre peres.
0: Pedro. La gent que s'està despertant ara, bon dia, amb aquest cafetonet.
9: I en
0: no
9: concret,
0: us preocupeu.
9: Quants peres hi ha a Catalunya? No ho busquis.
0: A veure, jo que sóc un expert en IDESCAT, diria que 20.000, no més. 20.000, jo dic 20.000.
9: 20.000.
0: No, més.
9: 40.000.
0: 40.000. Oh. Va, noies.
1: 15.000.
9: 15.000.
1: 25.000.
9: 25.000.
0: Més.
9: Doncs Marta Vianes, yeah! Qui s'emporta. Anem aclarint-ho.
1: No, és que no hi ha tants.
9: Aviam, espereu, perquè també, qui ha dit 50.000?
0: Jo, doncs no, 40.000.
9: Aviam, hi ha 12.270 peres a Catalunya, mira, persones que es diuen Pere. Sí. Ara, hi ha 53 varietats de noms compostos en Pere que en sumen 1.409 més. Ara bé, hi ha 27.496 persones que es diuen Pedro.
0: Ah.
9: Hi ha 244 varietats en Pedro que en sumen 13.307 persones més. Per tant, si sumes Peres, Pedros, Pere Joans i Pedro Luis, en sumen 54.480. Però que es diguin Pere, que es diguin Pere, que tu diguis Pere i et giris, n'hi ha 12.270.
0: Marta, ens ho podem repartir com a bones germanes.
1: Sí, perquè s'acaba ja matiners, que si no, si fóssim principi de temporada, això no passaria, guapa.
0: Gràcies, Mayol.
9: A disposar.
0: 93207474, a partir d'ara mateix podeu començar a trucar, a parlar amb la Vanessa, que us atendrà tan bé, d'una manera tan estupenda, perquè us portem al teatre, a la sala Villarroel de Barcelona, a veure Primera Llei de Newton. Teniu ganes d'anar-hi? 93207474, perquè si no teniu res a fer el 28 de juny, els matiners us envia al teatre. Marqueu rapidet que les entrades volen. 93207474.
10: Tot fa la mateixa olor de sempre.
11: Cinema.
12: Estem en una situació crítica.
11: Sèries.
13: This is the most dangerous period I've ever seen.
11: Documentals. Plataformes.
14: Vinga, va, selfie i marxem.
11: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
15: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
16: Memoritzeu la cara del nostre home.
11: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
15: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
17: Jo em quedo aquí. No diré res. Em quedo aquí.
18: Les dones i els dies.
19: Amb Montse Virgili.
20: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
21: Per orelles fines i cors oberts.
20: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
18: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
20: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
19: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
20: Però què pensava que era la intel·ligència?
0: Doncs vinga, que amb només 9 minuts arribem a les 6 del matí. Com cada dia de dilluns a divendres estem fent els matiners a Catalunya Ràdio. 93207474, el telèfon per participar i per poder emportar-vos aquestes entrades de la Primera Llei de Newton, que podreu veure el 28 de juny a la sala Villarroel de Barcelona. Una obra que tracta sobre si és lícit fer trampes quan el sistema és injust, protagonitzada, entre d'altres, per l'Anna Saun i el Daphnis Baldut. Qui tinc per aquí, Vanessa? Vicenta, ho dic bé, Vicenta, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
2: Doncs mira, de canviar la feina.
0: I d'on vens i cap on vas?
2: Vinc de Molins i me'n vaig cap a Anglesola.
0: Hosti, Déu-n'hi-do, deus tenir una estoneta en un cotxe.
2: Una horeta.
0: Una horeta. I això ho fas cada dia, Vicenta?
2: Cada dia, anar i tornar.
0: Diu cada dia. A què et dediques per treballar tan lluny de casa?
2: Pues soc responsable financera.
0: Epa!
1: Ah, oh, això és... Sí. Això és sèrio, eh?
0: És sèrio, diu la Marta.
1: No com lo nostre, eh?
0: Cadascú té el seu amb el seu mèrit, eh? També t'ho dic, eh? Vicenta, escolta'm, t'enviem al teatre a veure primera llei de Newton. Gràcies per participar i que tinguis un fantàstic divendres.
2: Igualment. Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, Vicenta, que vagi bé.
2: Igualment.
0: Adéu. Vinga, va, que anem a saludar la Maria. Maria, bon dia.
7: Bon dia, Xavi.
0: Com estàs, Maria?
7: Doncs mira, una mica dormida en aquest moment.
0: T'entenc perfectament.
1: Ja som quatre.
7: No, no, però veuràs, és que estic de vacances, però meu marit, no sé què va sopar ahir a la nit, però no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, saps què? Poso els auriculars. I tu, bon Xavi, és que estic ja desesperada.
0: Maria, el teu marit acostuma roncar o és depèn del que menja? Com funciona el tema? Que segur que ho tens controlat.
7: Sí, jo crec que va ser que d'en botifarra d'ahir la nit. Hem fet un doble efecte.
0: És a dir, que el tio es va fotre botifarra amb seques per sopar, eh?
7: Sí, rei meu, sí. Estem a Caldes d'avui i mira...
0: Maria, tens algun sistema perquè deixi de roncar o no?
7: Mira, li vaig fer... No, però no...
0: Algun cop de colze? Algun cop de colze o no?
7: Una patadeta, alguna cosa així, però... Normalment el que em funciona és això de... Però avui no hi ha manera.
0: Segueix roncant en aquesta... Quan falten 7 minuts per les 6, podem confirmar que el marit segueix roncant?
7: A veure...
0: Sí. Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe? Deixa'm-ho provar, això.
7: Espera.
0: A veure. Estic intrigadíssim.
7: Espera.
0: Sí.
7: Sí.
0: Pots sentir? Sí, però a més a fondo, Maria. A fondo. Maria, escolta.
1: No li diguis.
0: Maria, evidentment t'emportes aquestes entrades. Jo vull que et posin al palco principal de la Villarroel. Ja t'ho dic ara.
1: Fortíssim.
0: Gràcies per participar, Maria.
7: Gràcies,
0: Rebi. Una abraçada forta. Que vagi bé. Adéu, adéu. I de la Maria a la Mercè. Mercè, molt bon dia.
22: Bon dia.
0: Mercè, també tens el marit roncant, tu, o no?
22: Però jo dormo a un altre quarto.
0: Ja el tenim entès, eh? Això també, que dius, mira, escolta... Ja
22: és el més fàcil.
1: És
22: el més fàcil per als dos.
0: Mercè, quan veu decidir separar les habitacions? Quan veu decidir separar-vos i dormir cadascú de manera individual?
22: Bueno, no. Hi ha dies que sí, hi ha dies que no.
0: Hi ha dies que dius, escolta...
22: Perquè ja som grans, eh?
0: Clar, i a vegades és molt més còmode, no, Mercè, que dius, mira, deixem-ho clar, hem de descansar, sí. Si dormim plegats no descansem, per tant, molt millor fer-ho separats, no?
22: Sí.
0: Doncs escolta'm, Mercè, també t'envio cap a la Villarroel per anar a veure aquesta fantàstica obra que es diu Primera Llei de Newton, i gràcies també per passar pels matiners.
22: Vale, moltes gràcies.
0: Una abraçada, gràcies, Mercè.
22: Adéu,
0: bon dia. Adéu. Per cert, noies, una cosa important. No sé si recordeu que al programa, aquesta setmana, vam estar parlant amb un oient que ens va explicar això.
23: Jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara. I llavors me'n vaig cap a casa, esmorzo tranquil·lament, i me'n vaig a la feina.
3: Ah, un aplaudiment per les mares de Catalunya, que també fan les mares.
0: Maribel, quan fa que fas això?
23: El juny de l'any passat, un anyet ja. Creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
1: Ah, això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
23: Això espero, perquè si no m'hi em mata. M'hi em mata.
0: Ha arribat el moment, avui és divendres, ahir tenia l'examen. Maribel, molt bon dia.
23: Bon dia, matiner.
0: A veure, un moment, pel to de veu, jo crec que això és positiu.
23: És positiu, molt bé.
0: Maribel, que s'ha tret el carnet.
1: Tu ja ets lliure.
23: Ai, sí, és una mentida, ja he crescut.
0: El nen se'ns ha fet gran, Maribel.
23: Sí, ja està, ja és gran, ja és gran.
0: Escolta'm, com va rebre la notícia? Explica'm això.
23: Però, bueno, em va trucar i el primer que m'ha dit, mama, m'ha suspès.
0: Oh.
23: Dic, no fotis, dic, què ha passat, no pateixis, el món no s'acaba, tornaràs a pujar el setembre, octubre, novembre, quan hi hagi plaça, tu tranquil, i diu que no, que he aprovat.
0: Oh.
1: Molt bé.
0: Maribel, a partir de quin moment ell començarà a agafar el cotxe i ja no t'hauràs de llevar tan aviat?
23: Bueno, en un principi, com que sóc una mare molt controladora, i li he dit que jo la setmana que ve l'acompanyaré amb el cotxe.
0: Bé.
23: Perquè ell vagi enviant el camí i tot, i que clar, són les 5 de la matinada i no deixa de ser un nano que té una son molt profunda i anirà mig grogui.
0: Llavors,
23: jo al costat amb ell, controlant-lo, i quan arribem allà a la feina, agafo el cotxe i me'n torno.
0: Molt bé, em sembla una bona estratègia. Perquè, a més, quan et treus el carnet de conduir, no en tens ni idea de conduir.
1: No.
23: Ah, exacte, és que és això, i a més la por que em fa, no? I més, a veure, que no hi ha molt tràfic per on anem nosaltres. Però no trobo que anirà mig adormit i prefereixo que es vagi habituant de mica en mica.
0: Donem-li ja dues setmanes, Maribel, ja prou de matinar tant pel fill,
23: No,
0: vull dir...
23: jo me'n vaig a vacances el dia 20 de juliol i abans el dia 20 ja he d'agafar allà el cotxe,
0: Perfecte, això és el tema. Escolta'm, jo ho celebro molt, Maribel, estem molt contents l'equip dels matiners, que s'hagi tret el carnet de conduir, que no és un examen senzill,
23: no,
0: i que ja tingui la seva pròpia independència.
1: I que tu siguis lliure.
23: Això és el que més mola.
1: Això mola molt. Mola molt.
0: Maribel, una abraçada ben forta. Felicitats. Adéu. Alerta, perquè avui arriba els matiners de Catalunya Ràdio. Tomàs Molina!
4: Bon dia.
0: Com estàs, Tomàs?
4: Molt bon dia. Em sentiu o no?
0: Sí, perfectament.
4: Ah, molt bé,
0: perfectament. I tu?
4: La veritat és que no us sento gaire. Si us és de sincer...
0: Què et passa? Per què no us sents?
4: Això no és humà. Això no és bo per ningú.
0: Escolta, jo estic encantat de que passis pels matiners i que ens expliquis quin temps ens espera avui, Tomàs.
4: Doncs avui serà un dia encara de sol, encara de caloreta, però va a la baixa, això, perquè diumenge ja hi haurà els primers ruixats al Pirineu i començarà a entrar aire més fresquet.
0: Sí.
4: I dilluns i dimarts baixa bastant la temperatura, es normalitza, i per tant, a qui no li agradi la calor, la setmana vinent, home, tindrem calor típica de finals de juny, però de temperatures normals, amb una calor força més moderada.
0: Hi haurà un petit respir, que això sempre va bé, com estaves dient, per aquells que no els agrada tant la calor.
4: Correcte.
0: Tomàs, doncs escolta'm, ens escoltem cada dia fins divendres que ve, que estic molt content.
4: Ah, jo també.
0: També una abraçada, Tomàs, bon cap de setmana. Fins ara.
4: Bon dia.
0: Adéu. Frederic Vincent, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Escolta'm, això t'hem deixat cap avui.
5: Va. Us agraeixo.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Bon cap de setmana. Fins dilluns.
6: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: dels experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba. I...
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: han anunciat el reconeixement del Dia Mundial dels Beatles amb activitats arreu del planeta per commemorar el 25 de juny de l'any 1967, quan John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr van interpretar en viu a l'estudi d'Abbey Road la cançó All You Need Is Love com a part d'All World, la primera transmissió global via satèl·lit amb una audiència estimada de 400 milions de persones. Volem sumar-nos a aquesta celebració fent-vos un top 5 de curiositats al voltant dels Beatles. En el número 5, els Beatles es van separar en un parc de Disney. Els darrers anys de vida del grup van estar marcats pels rumors d'una possible dissolució, però el més estrany va ser el lloc escollit per signar-ho, ja que la separació es va fer efectiva a Disney World. De fet, John Lennon va signar des de la seva habitació a l'hotel Polynesian Village, un hotel tematitzat del parc, el contracte de dissolució de la banda.
1: Vigila, que hi vas molt a Port Aventura, aviam si et separes.
0: Hòstia, t'imagines que peto els experts des de, jo què sé...
2: No, es refereix al teu matrimoni.
0: Ah, el matrimoni,
1: no,
0: hòstia,
1: és que...
0: seria molt, molt cru, eh?
1: El que sí.
0: En el número 4, les banyes, mira, parlant del tema, són símbol roquer i a més a més poden tenir l'origen en els Beatles. In the town where I was born lived a man. I és que les banyes, aquestes roqueres, apareixen dibuixades per primer cop al seu disc Yellow Submarine de l'any 66, en el que John Lennon les mostrava com a símbol per allunyar el mal adoptant-lo del budisme. Sembla que el significat, però, més associat a fer això de les banyes com a una cosa malota, no? El va emprar el grup Black Sabbath 3 anys més tard, quan Ronnie James va substituir el cantant Ozzy Osbourne i va emprar un gest que li havia ensenyat la seva àvia italiana, també per allunyar el mal d'ull. En el número 3, els Beatles tenen la cançó més versionada de la història. All my seem so far. Exacte, el Yesterday consta al llibre Guinness dels Rècords com el tema més versions fetes, més de 2.200, entre les que destaquen, per exemple, la de Marvin Gaye. O, per exemple, Ray Charles. Anem amb el número 2. Els Beatles van estar a punt de comprar una illa a Grècia. Quan surts per fer el viatge cap a Itàlia. Que bé que cantava aquesta cançó John Lennon. Exacte, els Beatles volien crear la seva pròpia Ítaca. L'any 67, durant la pujada de la psicodèlia, el quartet de Liverpool va planejar comprar un arxipèlag a Grècia per establir una comuna utòpica autosuficient. Encara que van arribar a visitar el país amb la intenció de tancar el tracte, finalment van desistir de la idea. I en el número 1, de què feien olor els concerts dels Beatles? Feien olor d'orina. Cantants com Bob Geldof i diversos productors musicals asseguren que era tan incontrolable el que provocaven els Beatles a les seves fans que aquestes solien miccionar-se al damunt. Sembla que el Pipi corria pel terra dels cinemes i auditoris a causa del seu frenesí incontrolable i tots els cronistes deien que feia això. Déu-n'hi-do, eh?
1: Déu-n'hi-do, és fortíssim. Sí.

0: Una novetat editorial d'autoria doble és un assaig històric que tinc ara a les mans, que es pot començar tant per una banda com per l'altra. Hi ha una banda que es titula Gaudí és de Riudoms, molt interessant, i l'altra, que no he tingut temps de llegir-la ara, es titula Gaudí és de Reus, i signa l'insigne periodista i escriptor Miquel Bonet, que potser molts el coneixeu pel Twitter, però jo l'admiro molt com a escriptor. De fet, recordo la seva novel·la El dia de l'escòrpora, que per mi va ser llibre català de l'any, llegiu-la si teniu l'oportunitat. Però ara quedem-nos en aquest petit assaig que acaba de publicar. Sentim l'autor.
1: Gaudí és de Reus, evidentment. Aquesta és la meva tesi principal i de la qual ningú no em podrà moure. Però amb la polèmica que hi ha hagut, sobretot els últims 70 anys, he trobat interessant abordar-la des del punt de vista de la pertinença i la identitat. De fet, fins que Gaudí no va ser mort, a ningú li va passar pel cap dir que Gaudí no era nascut a Reus, i van ser una sèrie de testimonis orals del seu entorn i també des de Riudoms que van posar sobre la taula aquesta hipòtesi d'un naixement accidental a Riudoms, que és el que ha fet que fins avui en dia hem arribat amb aquesta incertesa. Però més enllà d'això, el que a mi m'ha interessat més d'abordar aquesta qüestió és el tema de la identitat i la pertinença. D'una persona que deia que l'originalitat és tornar als orígens, és un tema que és rellevant en la seva manera artística i fins i tot vital de veure el món. Com se devia sentir, com devia ell estructurar les seves identitats concèntriques.
0: I l'altra banda d'aquest llibre es titula Gaudí és de Riudoms, que signa l'oient històrica del programa, l'Helena Domingo, seguidora dels experts des de l'any 2012. Així que escoltem amb el mateix respecte i objectivitat la seva versió.
2: Bon dia, experts. I el que he volgut fer en aquest llibre és explicar per què els riudonencs diem que Gaudí és de Riudoms. I hi ha dos motius principals. El primer és perquè hi va néixer. El parc de l'Antoni Cornet es va produir al Mas de la Calderera i hi ha tota una tradició oral que ha passat d'avis a pares, de pares a fills, de fills a nets, que expliquen que el naixement va ser allà. I un d'ells, el de testimonis més importants, és el de la llevadora que va atendre el parc. Llavors, l'endemà va ser portat a batejar a l'església prioral de Sant Pere de Reus.
3: Ah.
2: L'altre motiu és perquè hi va mantenir una relació molt estreta al llarg de tota la seva vida. A partir de l'any 1878, quan Gaudí tenia poc més de 25 anys, els Gaudí es van vendre totes les propietats que tenien a Reus i van conservar les de Riudoms i les van fer servir de base d'operacions al llarg de tota la seva vida fins que Gaudí va morir. Aquestes propietats van ser seves. I ell hi venia sovint i es va convertir d'alguna manera a Riudoms en la seva base d'operacions, a la seva terra natal, al Camp de Tarragona, al Baix Camp, fins que l'any 1926 que ell es va morir. A part, també en aquest llibre he volgut explorar una mica com tota aquesta història amb Gaudí, com el fet de ser poble de naixement i poble de vincle amb Gaudí ha influït també en la nostra identitat col·lectiva com a poble i després també en la nostra relació amb la ciutat de Reus.

0: experts. ICAT.
1: Laia, quina xarxa social?
2: Mira, a Instagram, un compte que es diu La Fosbury, és una revista de periodisme, o si no, fa periodisme esportiu en català, però especialment, o sigui, no us heu d'imaginar ni que segueixin res del Mundial, ni que parlin de futbol, sinó que justament parlen d'altres esports i de com fer servir bona terminologia en català. I m'agrada perquè, més, no només això, sinó això és el que tenim al compte, però si aneu a la seva web, jo he de dir que per mi s'ha obert un món nou, jo no coneixia el tema dels entrenaments dirigits. Sabeu de què us parlo si us dic entrenament dirigit?
3: Entrenament dirigit, a veure,
2: esportiu.
3: Un entrenament que està dirigit és el que faig al gimnàs.
2: Exacte, és a dir, una cosa que
3: no
2: pots fer al gimnàs, però ho pots fer a casa teva. No, jo no he fet mai cap. I ho pots fer a casa teva, et poses uns vídeos.
3: A través de YouTube.
2: Exacte, per exemple, i ja te dirigeixen l'entrenament que pots fer.
3: És el que hi havia BHS fa dècades.
2: No ho sabia que hi fos amb BHS, doncs també. En tot cas, també ho pots fer a casa, però tu pots posar els auriculars i anar a córrer, també. Mireu, jo ho he descobert a través de la Cèlia Espanya. Mireu què ens diu.
4: Jo ja dies com avui que no tinc temps de sortir a córrer perquè només tinc 20 minuts, llavors el que faig és agafar una màrfega, me fico aquí a casa a fer classes dirigides que trobo per internet. El que passa és que aquestes classes sempre són en castellà o en anglès, però he trobat una pàgina web que té classes dirigides en català, en música catalana, i estan super ben fetes. És molt bona idea i la vull ensenyar perquè m'encanta. A part d'això, tenen entrenaments guiats per a córrer en català, que és un concepte que jo no coneixia, l'estic provant ara per primera vegada i m'està agradant molt perquè tu només t'has de centrar en córrer, t'oblides del rellotge, vas seguint les indicacions i a sobre li fiquen música catalana xulíssima de fons. Me sembla una idea boníssima per aportar el català.
2: Ja ho veieu, això que fa la Fosbury, que fa aquests entrenaments, però a més té un conveni amb el Departament de Política Lingüística, vull dir que, no, que té una cosa que amb fons públics que està molt bé que es promogui això, perquè realment hi ha una mancança, i a més la Fosbury es fa ressò de moltes altres coses, per exemple, quan hi ha un esdeveniment doncs tipus el Tour, no? Doncs és com que és una revista, doncs fa esment de la història del Tour, etc, etc. I també ens fa molts vídeos de divulgació de paraules específiques d'un esport en concret minoritari en català, per exemple.
3: Sí, exemplifiqui.
2: Doncs mira, per exemple, en té un del golf.
5: Green, pat, bogey, birdie, eagle, pitch, drive... Totes aquestes paraules en anglès també són vàlides per parlar de golf en català. La influència anglosaxona d'aquest esport és innegable també quan parlem d'un swing, la seqüència de moviments que el jugador o la jugadora de golf ha d'executar amb una bona col·locació dels peus durant l'acció de colpejar la bola amb el bastó, que pot ser un ferro o una fusta. Més enllà de l'espectacular forat en un, una manera fàcil de resoldre una volta...
3: Sí, allò de hole in one, forat en un...
2: Per exemple...
3: Ferro i fusta, es diuen ferro i fusta, i la resta ja en anglès, està dient. El bogui és el cotxe?
6: No, el bogui crec que és fer-ho per un sobre de part, una cosa així.
2: Hi ha moltíssims dies. Per exemple, n'hi ha un del criquet, per exemple, que hem après que no s'ha de dir criquet, sinó que s'ha de dir criquet, com per exemple batre, que el nom de la pista, que s'ha de dir una correguda i no una carrera, no? Quan fas aquest i aquí hi ha tot el... o marcar una correguda, és això de fer-ho amb el bastó. Hi ha moltes paraules concretes d'aquests esports que, com que són minoritaris a casa nostra, per bé que a nivell mundial doncs, són molt seguits, doncs aquí hi ha les paraules concretes que es fan servir.
3: A mi m'encanta el criquet quan s'ha de fer botar la pilota. És la diferència amb el béisbol, bàsicament. Bueno, el béisbol li pots fotre una... una canonada, però el criquet estàs condicionat a l'hora de treure.
6: Pitxi és pitxi igual. Que era aquesta mena de béisbol que jugàvem a la canalla.
2: Sí, això com que no és un esport oficial, aquí crec que no hi ha vida. Però bé, aquí, per exemple, amb rem també hi ha un piló de paraules.
3: Marca.
2: Que... no només atac, fase aquàtica, extracció, pelades falses, pelada falsa, no ho hauria dit mai jo, fer una calada, jo no sé ben bé què és aquí, si et mires el vídeo, doncs...
6: Torna'm a repetir el nom d'aquest compte.
2: La Fosbury.
3: La Fosbury.
2: De veritat, és una revista molt divulgativa, a part d'aquests entrenaments que us dic, que mira, jo que no he fet mai un entrenament dirigit, i potser ara m'hi posaré.
3: Dubte, Laia.
2: No sé si ho sabré,
3: No, que és un tema personal teu. Si sé que tant t'agrada la semàntica com a mi, com és que has començat per l'entrenament aquest dirigit? No has anat a les paraules tan guais que avui m'apareix.
2: Perquè m'ha impactat més el tema d'entrenament dirigit, perquè crec que pot ser-me més útil, perquè no parlo habitualment de criquet.
3: Sí.
2: En canvi, potser un dia podria provar d'anar a córrer o de fer bicicleta estàtica amb aquests vídeos, que m'han encantat.
6: Ja estic dins.
3: Recorda el compte.
2: La Fosbury.

0: programa inherentment estiuenc, parlem d'aquesta llegenda de la Costa Brava. Vam tenir diversos oients que ens ho estaven matisant, fins i tot una oienta que era, és veïna d'en Canyut i ens diu que existeix, que és pintor, però que a partir
1: que sí,
0: d'aquí
1: que existeix, s'han
0: muntat
1: Canyut
0: la història.
1: Però jo encara no havia dit la meva sobre aquest anunci, l'anunci més comentat de cada estiu.
2: Sí.
1: L'anunci d'Estrella Damm, que dèiem, no? Vam comentar aquí el programa que sí, que el Canyut existeix, que és un artista, bueno, l'han entrevistat a tots els mitjans com si fos un jugador del Barça a la final de la Champions, també et dic, vull dir que arriba un punt que no sé fins a quin... O sigui, si se li ha donat tant de bombo a un puto anunci, bueno...
3: Però, no sé, des d'aquesta cançó, i de, que va ser segona, el primer anunci
1: clar,
3: conegut d'estiu...
1: Sí, clar, va rebentar per tot arreu, la gent l'espera i tal, però...
3: És una tradició, sí, sí, és com Freixenet per Nadal abans, ara ja no, ara ja ningú em fa cas.
1: A mi el que em sap greu és que s'ha fet com una mena de debat, de reportatges, de bombo a tot arreu d'aquesta famosa història del Canyut, que és la que expliquen a l'anunci d'Estrella de la veu de diversos famosos de tots els àmbits possibles, però que és una llegenda que ja hem arribat a la conclusió de que no existeix, de que no està documentada, de que no és una cosa real que la gent a la Costa Brava s'expliqués entre ells. Bueno, escoltem-la per si algú encara viu sota una pedra i no ha llegit, ai, no ha llegit, no ha vist no l'anunci d'Estrella.
4: Al final d'aquesta nit, què? Eh? Què fem?
5: Festes al poble.
4: Sí?
5: Sí.
4: Tu has dit això.
6: Espera, espera, amb la que esteu parlant, tios. No coneixeu la història del Canyut?
4: Del Canyut?
6: El Canyut?
4: No.
7: Amb N-Y no et sona.
8: No coneixes la història del Canyut?
4: Qui és el Canyut?
6: A veure, imagineu un paio de l'interior que no ha vist mai el mar.
9: Jo que anava amb botes a la platja.
4: Va aconseguir la seva primera feina i el van portar aquí,
10: a mesurar terrenys.
1: Bueno, molt bé, ara ja si busqueu, doncs ja veieu que és una història inventada, perquè al final són persones que es dediquen al màrqueting, que és la seva feina, està bé, sobre doncs, una persona d'interior, això, que va al mar i s'enamora d'una noia, però després aquesta noia desapareix. A veure, sospitós, o sigui, el que han fet ben fet és que crec que sí que hi ha moltes referències a les llegendes clàssiques de la Costa Brava i el Mediterrani. Ara bé, crec que és una oportunitat perduda per haver explicat una llegenda que estigués documentada, que la gent de veritat s'expliqués per tradició oral, que és un fenomen fascinant, la tradició oral, vull dir, tant sigui a través de la música, que les cançons també són, és molt fort, les que s'han arribat a transmetre per tradició oral, la feina que fa el Cantut, per exemple, és al·lucinant, però també aquestes llegendes, aquestes historietes, aquestes anècdotes dels pobles, que no estan documentades

0: Hi ha moltes referències que tenen en comú elements que sí que existeixen a les llegendes tradicionals de la Costa Brava,
1: saps,
0: no?
1: Saps què sembla? Sembla que li hagin demanat a ChatGPT, fes-me una llegenda a través de totes
2: doncs
1: aquestes...
2: Doncs mira, podria ser, eh?
0: Podria ser.
1: Sí o no?
0: Barreja totes les llegendes
1: exacte
0: de la Costa Brava i fes-me una cosa una mica comercial i ChatGPT.
1: I creem un personatge a partir d'aquí.
0: No, a veure, potser el personatge és real.
1: Potser vinculat a algú que existeixi, exacte.
0: Exacte, l'artista és aquest, no? El Canyut, es diu Xavier, crec. Com et dius?
1: Dic Xavier. I què veus?
0: Total, el que jo vull dir és, no és una crítica general el que fa Estrella d'Am, aquesta marca, per la cultura popular del país, que és molt, tampoc seré jo ara qui faci cap gran eslògan, però entre moltes altres coses, patrocinar els castells, que ja sabeu que és el meu món, i per tant, bueno, hi ha una aportació, però també hi ha moltes contradiccions, i és un meló que no obrirem ara del tot, però sí que penso que es pot fer una crítica constructiva en aquesta narrativa de l'anunci, perquè és tot això que diem, no? Que prou coses sabem que són mentida dels anuncis, com perquè l'única oportunitat que tens de col·locar una cosa que sigui veritat o que com a mínim tingui una mica d'arrelament real a la cultura del lloc, doncs no la posis.
1: Tu demanes autenticitat, no?
0: És una oportunitat perduda per agafar aquest altaveu, que és un altaveu superpotent, tothom està pendent d'aquest anunci, i divulgar cultura popular de veritat. Llavors, quina història, curiosament, comparteix molts trets, sembla molt a la història del Canyut i que també passa a l'Empordà perquè és una de les històries que li donen origen, la llegenda de la sirena i el pastor de l'Empordà. Sí.

0: llegenda de tradició oral, no, que dèiem, una història que sempre s'han explicat els empordanesos o empordaneses entre ells, perdoneu-me si no sóc del tot rigorós amb els detalls, perquè jo no sóc de l'Empordà, però sí que l'havia sentit, i que va quedar documentada literàriament en un poema de Joan Maragall que es diu L'Empordà. Llavors, primer de tot, com funciona aquesta llegenda? Anem a explicar-la.
1: A veure.
0: Bueno, aquest poema de Joan Maragall, que després es va convertir en una sardana d'Enric Morera del 1908, que és l'himne de l'Empordà. És el poema de Joan Maragall musicat. Després la poso, després la poso.
1: Perfecte, perfecte.
0: Llavors, quina és la llegenda? Doncs diu la tradició que dalt de les muntanyes de l'Empordà hi vivia un pastor,
1: sí,
0: que cada matí cantava mirant el paisatge, la llum de la carena, no sé què, i que al fons del mar hi vivia una sirena que durant les nits de lluna plena sortia a cantar les onades. També Costa Brava, gran lloc de sirenes, eh?
1: Clar.
0: Llavors, ell pertanyia a la terra, als boscos, als cims, i ella pertanyia al mar. També recordem que l'Empordà és un lloc d'encreuament total entre el final dels Pirineus i el mar Mediterrani,
2: sí,
0: i tot i viure en mons diferents, doncs, les seves cançons es van trobar perquè les dues cantaven, i la sirena li parlava de la bellesa del mar i tal, i el pastor, doncs, li parlava de la llum de la muntanya i de les fantasies de la Serra de l'Albera, que és meravellosa. Llavors, finalment...
2: Clar, perquè al ser una mica més real, perdona, té ubicacions reals. O sigui, tu pots fer referència a punts concrets, no? De l'Albera, o no sé què. En canvi, no? Una mica, quan és una mica més popurri, et costa donar allò noms concrets.
0: Clar, també m'imagino que hi ha una part de l'anunci d'Estrella que és, volem que sigui el màxim transversal possible. Ha de representar la gent de l'Empordà, però també la de les Balears, també la de Catalunya Interior.
2: Clar, però quan vols abarcar molt, potser és una mica problemàtic.
0: Bueno, clar, que aquest és el tema del màrqueting, no? Llavors... D'aquesta trobada en què s'acosten la sirena i el pastor, que es van trobar al mig de la plana fins a unir els seus dos mons, en neix l'Empordà. És que és maquíssim, m'encanta. Llavors, clar, una altra cosa que, si ho la penses, encara fot més il·lusió, és que en realitat l'Empordà és un lloc mític, enclavament grec i romà, que són els grans experts en reproduir llegendes, inventar-se déus i profecies i històries, i llavors, clar, sí, es veu que això també com... hi ha passatges de l'Odissea, d'Odisseu, sí, això, de l'Odissea, que ja tenen com molta relació amb això, i apareixen les sirenes. Vull dir que al final és influència, és pura influència del Mediterrani, saps? Si fa molta il·lusió, això.
1: Són sirenes homèriques, és a dir, de les monstruoses que t'empenyen al naufragi?
0: No, jo crec que no, aquestes són xules. O sigui, aquestes són sirenes molt més canòniques, diguem-ne, i sexis.
3: Que crida i enamora un pastor, per tant,
0: clar,
3: no sé, bonica.
0: I al final, a la història aquesta del Canyut, que és una noia que desapareix, no es diu en cap moment que sigui una sirena, però
2: no.
0: Entén-me, l'imaginari ja entra dintre que podria ser una sirena. Llavors, clar, Joan Maragall agafa aquesta llegenda, la converteix en una poesia, en una celebració del paisatge català, i va afegint com versos en què, a veure si en trobo algun, així per llegir-vos-el, a dalt de la muntanya hi ha un pastor, a dintre de mar hi ha una sirena, fins que es trobaran al bell mig del pla, bueno, tot és molt bucòlic i molt maragallià. Doncs res, i al final això la converteixen en una sardana, perdona, Mariví, que la sardana l'ha tret al final i aquí hi ha hagut com 80...

0: purgar.
1: Oh, per favor, pell de gallina. Digueu, companys, per on s'hi va? És que era el que anava a dir, aquesta sardana, a més, més enllà de ser... bueno, de tenir lletra, la canta, per exemple, molts grups de veneres. Aquesta escola, amb molts grups de veneres, la canten, aquesta sardana.
2: Doncs bé, jo crec que hi ha prou relació entre la història fictícia del Canyut i la Estrella.
1: A veure, m'estàs dient que Estrella tenia l'oportunitat de colar una sardana per primer cop en un anunci.
2: Hauria estat molt bé.
1: Home, per favor.
2: Hauria estat molt bé que hagués aparegut una sardana en aquest anunci. Sí.
3: Hi ha d'un gir molt interessant.
2: Ja que els tallets ens van obrir una mica la porta, doncs acabem de fotre-li
3: ens falta atreviment.
2: En tot cas, és una història, això que dèiem, prou fictícia, encara que el personatge existeixi, i s'ha perdut l'oportunitat d'explicar la llegenda de la sirena i el pastor típica de l'Empordà i que li dona origen
1: mitològic. Mai us perdonarem que hagueu tingut l'oportunitat de colar una sardana i no ho veu.

0: els experts. ICAT.
1: Hagamos el amor y no la guerra. Tú me gustas de todas las maneras. Por ti borrega todas de la lista, baby, tú eres la primera. Las discusiones que tenemos, te lo juro, no la aguanto más.
2: A veure, l'atenció a la dada, perquè de mitjana en un sol mes, segons aquest estudi de Durex, discutim unes 30 vegades, és a dir, una discussió al dia. Pel que fa al sexe, de mitjana el practiquem 4 vegades al mes, és a dir, una a la setmana. Són dades de l'Estat, però aquí a Catalunya doncs no deuen ser gaire diferents. Això equival a discutir aproximadament 7 vegades més del que es té sexe. És veritat que l'estudi parla de discussions, però no especifica si són petites discussions, que més que discussions doncs serien friccions quotidianes, com ara, és que no has llançat les escombraries, no m'has avisat que no vindries a dinar, per què no has passat pel súper, o per què no has comprat aquell detergent?
3: Bueno, és cosa que té la convivència, a veure, vull dir...
2: Clar. Clar, no és el mateix tenir aquest tipus de malentesos amb la parella que una discussió forta clar, o clar. Una baralla d'aquelles doncs, importants.
3: Et deixa mal gust de boca, tu pots discutir per les escombraries, pot quedar igual de bé.
2: Exacte. Doncs l'estudi de Durex també apunta que 6 de cada 10 dels enquestats reconeixen que han evitat tenir relacions sexuals després d'una discussió no resolta. De fet, molts també diuen que si per tenir sexe abans han de discutir, doncs prefereixen no tenir-ne.
4: És que, a veure, allò del d'allonsis de la reconciliació...
3: Sí, la reconciliació.
4: El deliciós, es diu. Doncs com li diguis, jo crec que està molt mitificat.
2: Clar, al final això no entraria...
4: No va ben
3: home,
4: bé.
3: És millor saltar-te la discussió directament, no?
2: Clar.
3: Millor no discutir.
4: M'ha tocat els d'allonsis, clar.
2: si discutim 30 vegades al mes i només som sexe 4,
3: clar, doncs que no és un bon negoci.
4: No, és bon negoci, no.
2: Tot i així, 3 de cada 4 persones doncs creuen que el sexe pot ajudar a reconnectar amb la parella després d'un conflicte, però no ho fan perquè, doncs, si discutim 30 vegades al mes i només fem sexe doncs un cop a la
4: no
2: setmana,
4: funciona.
2: La teoria aquesta no és bona. Pel que fa a les generacions, a les edats, l'estudi se centra en dos grups, la generació Z, que tenen ara entre 14 i 29 anys, i els baby boomers, que tenen entre 60 i 80 anys. Es veu que la generació Z és la més intensa, es veu que li agrada molt discutir, però també li agrada molt el sexe, per tant, els hi compensa. En canvi, els baby boomers tenen menys sexe, però també prefereixen discutir menys. No volen viure situacions dramàtiques.
3: Van més slow per la vida.
2: Sí. De fet, prefereixen doncs, estar més tranquils que mantenir relacions sexuals.
4: Queda clar que els més cardats som els altres, entre els 29 i els 60, que no ho sabem fer bé.
2: Doncs també us vull parlar de l'última enquesta del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques, relacionada amb el comportament sexual dels espanyols, cosa que feia 17 anys que no es preguntava sobre aquest tema. Ja us diem que són dades de l'Estat, però que d'aquí doncs, no deuen ser gaire diferents.
3: Sí, sí.
2: I és que, segons el CIS, els 65% dels enquestats, és a dir, la majoria, no creuen que per ser feliços s'hagi de mantenir relacions sexuals, tot i que el 31% dels homes no veu així i diu que sense el sexe doncs no es pot ser feliç.
4: Ostres, déu-n'hi-do, aquestes dades. A mi m'han sorprès.
3: Sí, sí, és veritat. És que també a vegades és impossible derivar-ho de l'experiència del que respon, no? Clar, se fan aquestes enquestes, llavors la gent igual diu no puc, si no tinc opcions de ni sexe aviat, diu, potser no vull renunciar a ser feliç. Saps què vull dir?
4: Clar.
3: Que un no pot destriar...

0: intentat posar en context què és una mica la ratafia i d'on surt, perquè, bueno, crec que l'oient dels experts estàndards sí que sabrà què és la ratafia, però jo a vegades em sorprenc que al meu entorn hi ha gent que no l'ha tastada mai, que no sap ni tan sols què és una beguda catalana, que no sap d'on ha sortit, que el nom en si ja li resulta com discordant. Llavors, la ratafia catalana és un licor d'herbes fet per maceració, es deixen reposar fruites, nous, verdes, herbes, espècies, dins d'aiguardent o alcohol durant setmanes o mesos, de fet mesos, i és una tradició molt vinculada a les cases de pagès, recol·lecció d'herbes i cicles de la natura. Llavors, d'on surt aquesta tradició? Doncs és una tradició que a Catalunya es va consolidar sobretot entre els segles XVIII i XIX, especialment a les zones rurals de Catalunya i del Pirineu català, i atenció perquè he descobert d'on ve el nom, perquè el nom de ratafia se li fa molt estrany a tothom, i és una mica com, però això...
1: Ah, clar, d'on deu venir això?
0: Sembla que ens ho haguem així com tret molt de la màniga. I es veu que ve de l'expressió llatina rata fiat, que vol dir queda ratificat, perquè segons la tradició es deia en brindar quan es tancava un acord amb una copa de licor.
1: Oh, boníssim, m'encanta!
0: Rata fiat. Aquest és l'expressió llatina que dona nom a la ratafia. Llavors, com ja sabeu, algun dels llocs més emblemàtics de la cultura de la ratafia és Santa Coloma de Farners, on es fa aquesta festa,
1: sí, la fira, no?
0: De la ratafia, mm-hmm. Sí, al novembre. I hi ha, doncs, molta cultura al voltant de l'elaboració artesanal.
1: Que és quan ens la podem veure, entenc ja, no? Ara la preparem, sí, i al novembre ens la podem veure.
2: Podem dir quina ens agrada més a cadascú?
0: La ratafia?
2: Sí.
0: N'hi ha moltes, vull dir, hi ha molta gent que produeixi, per què no?
2: Hi ha la Roset. Aquesta és
1: la famosa,
0: però aquesta és la comercial.
2: Aquesta és la millor.
0: Mira,
2: i punt,
0: et diré una cosa, Sergi Vives. És com dir, la meva cervesa preferida és l'Estrella d'Am.
1: Exacte, és el mateix,
2: jo sé. Jo t'he dit que tu no pots dir-ho. Tu digues el que vulguis.
0: Però pensa que ara és una cosa molt més original.
1: El Sergi és mainstream, també no ho oblidem.
2: És la Roset.
0: Ell és Chico Acentado.
2: Més us diré, quan em vaig casar vam donar una ampolleta de ratafia Roset a cadascun dels...
1: No esperava menys de tu.
0: I encara sort que va donar una ampolleta de ratafia i no vés a saber quina xarcada. Bueno, no passa res.
2: Oients, si voleu donar-me suport, endavant.
0: Llavors.
1: Si no, tampoc no passa.
2: Si no, no cal que digui.
1: Laura,
0: hi ha ratafies que hagueu tastat originals i ens les recomaneu. Va, calendari de la ratafia, que potser és la cosa que costa més d'entendre. El moment clau és Sant Joan, però abans ja comença una mica la sensació de que es pot començar a elaborar ratafia, perquè comencen a brotar moltes de les herbes necessàries per poder-la fer, com la farigola, la menta, l'espígol, el romaní, la Maria Lluïsa, la sajolí, el fonoll, la sàlvia... Bueno, és una llista infinita d'herbes les que s'inclouen a la ratafia i després cadascú posa quantitats i varietats al seu gust. Llavors, les herbes més importants són les que es cullen al voltant de Sant Joan i llavors és el moment tradicional de fer la ratafia, perquè les nous verdes encara són tendres, es poden tallar amb ganivet, després ja no les podries tallar. Hi ha molta més varietat d'aquestes herbes aromàtiques que s'inclouen i a més doncs, hi ha com una mica aquesta màgia del calendari popular del solstici i tal. Llavors, tu culls les herbes per Sant Joan i es filtren amb un... Ui, estic molt espessa. O sigui, s'han de posar com a...
1: Sí, es van dir...
0: Es maceren, llavors es bandeixen i es posen en una ampolla. Llavors, es tenen la de tardor i es pot consumir, després dels 40 dies famosos a sol i serena.
2: Que bonics els 40 dies a sol i serena.
0: Sí, és el millor que t'agrada la frase, no?
2: Les canyes amb les que es fan les tenores també s'han de deixar 40 dies a sol i serena.
1: Això no ho sabia.
2: Sí que passa amb els 40 dies a sol i serena.
0: Bueno, és com un mètode així tradicional, no?
1: Molt fet servir.
2: Sí.
0: I ja per la tardor i per Nadal, doncs, es poden anar consumint les ratafies amb frits secs, postres, àpats, etc.
1: Per tant, ara estem consumint la de l'any anterior, s'entén, no?
0: Segurament sí, clar. No?
1: Sí, ara sí que ens hem acabat.
0: No, les comercials no crec que vagin d'any en any, ja deuen tenir altres mètodes, no?
1: No ho sé. Però, bueno, les de casa són les que, si no ens l'hem acabada, és la que estem bevent ara.
0: Doncs, ingredients, els que us deia, no? Aquestes herbes aromàtiques diverses, que cadascú es posa al seu gust. Després, fruits, com les nous verdes.
1: Això sí que és a mi van dir que és l'essencial, la nou verda. Jo a casa vaig preguntar la noguera perquè em van dir, com si jo bevés ratafia, saps? Però bé, em van dir la nou verda essencial. I jo me les miro cada any, les nou verdes. Se les foten els ocells que dona gust, eh? Cada
0: any, alguna cosa bona hi ha allà
1: dins. Sí, sí, hi ha cosa bona.
0: I després, pela de llimona, pela de taronja, cireres, altres fruites, depèn de... al gust que la vulgueu.
1: Si ho vols més afruitat, menys afruitat, no?
0: Exacte. I també espècies. Important. Canyella, clau, alguna
1: gent
0: hi posa.
1: El clau, sí, ho havia sentit, el clau.
0: Nou moscada, vigileu que això, amb grans dosis, funciona com a droga. Anís. Aquí cadascú una mica també se la fa al seu gust i llavors la base alcohòlica, d'aiguardent, d'alcohol vínic, que no sé què vol dir exactament.
1: Ah, jo anava a dir, és que el de l'alcohol també hi ha una certa controvèrsia, no? Perquè l'aiguardent havíem dit que era com l'element que, si no tenies el que tocava, que deu ser l'alcohol vínic aquest, posaves aiguardent. Però em sembla, vaja, això no ho sé.
0: O un licor neutre.
1: Que ens digui algun expert.
0: Diuen.
1: Però el licor neutre crec que no és el... O sigui, és com si no tens res més.
0: Exacte.
1: També és veritat que és una recepta sí, que seria una que tenies a casa, no? Llavors, clar, cadascú... no es tracta d'anar a buscar allò específic, sinó d'aprofitar el que tens.
0: De fet, aquesta és una de les coses més sorprenents de la festa de la ratafia, si aneu a Santa Coloma de Farners, que és que, clar, hi ha moltíssima diversitat de ratafies i hi ha gustos entre ratafies que no semblen ni la mateixa beguda.
1: És el que us anava a dir, vosaltres que en beveu, són molt diferents entre elles?
2: Home,
1: molt,
2: i tant,
1: molt.
2: Però és el que acaba de dir la Laura, no sembla la mateixa beguda.
0: Clar, a mi em sap greu, perquè llavors, per culpa de gent com en Sergi, la referència és la ratafia comercial que es ven als supermercats, com la Rosset, com la Bosch, etc. Llavors
2: no,
0: tu tens aquell gust instal·lat al cervell, i si et donen una ratafia artesanal feta amb uns ingredients molt diferents, et sembla com si estigués molt dolenta, i en realitat no és això. És que és una ratafia amb un gust diferent que no té res a veure amb la comercial.
2: Hi ha una que a mi m'encanta moltíssim, i les altres que les detesto profundament, com si hagués de matar algú.
1: Hola, vinga, és que ets un radical.
0: És que ets, Sergi...
2: La Laia diem a mi que sóc un radical. Atenció, puc guardar aquest moment?
1: Calla, heu tastat el Jägermeister, això, aquest licor alemany? Perquè m'han dit que s'hi assembla una mica.
0: Sí, sí, té un cert per
1: entendre.
2: Herbes,
0: no? A veure, sí que s'hi assembla.
2: Bueno.
0: Però clar, depèn de la ratafia que tastis. Ja et dic, si una persona de només veure ratafia Rosset, que crec que potser és el que més s'hi assembla,
2: mira,
0: o veure
2: ratafia... La ratafia Rosset és la millor. Ah, ho he escrit jo, perdó.
0: Doncs una frase així una mica romàntica per acabar la secció de la ratafia, que l'he trobat per aquí, m'ha fet molta il·lusió. Diu, la ratafia és el paisatge en una ampolla.
3: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
2: Avui estrenem Setmana de Borsa Nevers amb una cançó amb força regust d'estiu d'un paio que fins ara no havia munxat en aquesta secció de nom Elvis. Però no ens referim a aquest que sentim ara, l'Elvis Presley, sinó a un altre Elvis que es veu que li van posar aquest nom en honor al rei del rock, tot i que ell va tirar més aviat cap al merengue. En aquest cas, Laura, crec que et sona, ens referim a Elvis Crespo. Nascut a Nova York, però d'ascendència porto-riquenya, Crespo ha sabut transitar per les sales de mig món a través de ritmes llatins, especialment lligats al merengue, que li han fet valer el sobrenom del ídolo de los ídolos del merengue, potser no tant per cançons com aquesta que sentim, Mazuquita, però sí amb d'altres com aquest Píntame.

0: això ja ens acosta més al tema que sentirem avui, que és el hit més gran de l'Elvis Crespo, que segur que haureu sentit més d'una, de dues, de tres i de 15.000 vegades. És aquella cançó que es deia Suavemente. Aquesta et sona, no?
1: Sí.
0: Quasi clavada, la que sentim ara, tot i que en lloc de dir píntame, deia bésame. El cas és que ell volia que li fessin coses. A Suavemente, una cançó que el primer cop que la senties deies encara i que la 124a vegada l'odiaves profundament perquè la veu de Crespo t'anava percutint el cervell tota l'estona. És una veu així com cansada,
1: sí, sí,
0: de sentir.
1: Sí, que és veritat, que té un timbre curiós.
0: I trobem una lletra embafadora que ens parla de petons en exageració. He trobat només una altra cançó que ens parli tant de petons com aquesta.
2: I el gran petó de diva amb una mica de saliva, el vell petó d'amor.
0: Exacte, el regala petons obeses, però així com la cançó del Tordera i companyia era fresca, potser perquè era nadalenca i a l'hivern no se fot més rasca, la del Crespo és una cançó xafogosa, que t'embafa, que penses prou ja, pesat. I si no en creieu, sentiu-la avui, amb 32 graus a l'ombra, a veure què us sembla.

0: filles de Cassandra, són una de les artistes que actuaran a la Fònica de Banyoles.
1: Sí, a veure, la capital del Pla de l'Estany doncs té una bona festa preparada per aquests propers dies. Si ens fixem en la programació de divendres, la Fònica començarà a 6:45 de la tarda amb la publicitat a Can Pericos. A les 8 del vespre, l'Arannà oferirà un concert a l'Auditori de l'Ateneu i a la Muralla, i actuaran les Alosa a les 10 de la nit, i com dèiem, filles de Cassandra en format duo a 11:45. Pel que fa al menú de dissabte, el Festival de la Veu ofereix un concert en format familiar dels Ponis a la Muralla a les 6 de la tarda. A les 9 de la nit, Magalí Sare, acompanyada del cor Bruckner, passaran per l'Auditori de l'Ateneu. La barcelonina, per cert, actuarà divendres al Festival Zona de Pons, i tornant a la Muralla de Banyoles, a 11:45 de la nit, la programació continuarà amb la música de Gavina MP3, i a les 12 de la nit, Minibús Intergalàctic, que el sentim de fons en aquesta cançó que es diu Trapella. La jornada de dissabte també inclourà les actuacions de Mapes, Raquel Lua a la Barca Tirona i la Chloe Riambau al forn Jaume Figueres.
2: M'he confidat ses mans per si es van acatar d'esperar.
0: Això és una versió, no?
1: Sí, Roger, això ja vam parlar. Focs artificials.
3: És molt maca.
1: La Fònica tancarà la seva 22a edició amb una programació molt diversa. A 6:45, a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles, Lina en Marco Mezquida presentaran les cançons del disc Ofado. A la Muralla, diumenge, Quim Carandell, el petit de Calaril i l'Anna Andreu, que la sentim de fons en aquesta cançó de fa només uns dies. Doncs, per cert, que l'Anna Andreu, abans de passar per Banyoles, serà dissabte a la Pera dins del Festival Ítaca. I ara deixem de banda Banyoles i ens fixem en tot el que tenen preparat a les Masies de Voltregà aquests dies. Aquesta setmana torna una nova edició del Festival a Cel Obert, als Jardins del Despujol. Divendres la vetllada va estar marcada pel pop i l'indi de Sidoní, d'en Pere Alboi el Comboi i de Crap Apples, que la sentim de fons en aquesta nova cançó que és nova de fa només uns dies. L'endemà dissabte serà el torn de la Judit Nederman i de Guillem Roma, i el festival es tancarà diumenge amb Filomena i el concert dels Pets, que estan de gira amb la segona part de Cantant les 40. Marxem ara fins a Mallorca. Vai, record.

divendres a Capdepera s'hi celebra la quarta edició del Festival Caparrut, consolidat com l'únic festival de música pop urbana en català a Mallorca, i actuaran Nelo Sí, Nastallat i Maria Jaume, que la sentim de fons. Els concerts es faran a la plaça de Sitjà de Capdepera, són gratuïts i de fet també estan oberts a tothom, així que si esteu per Mallorca i us ve de gust, doncs ja sabeu on anar. Tornem ara cap a Barcelona.

setmana a la capital catalana s'hi faran més d'una seixantena d'activitats a motiu del Tour de França. Hi haurà des de circ, col·loquis i molta música en directe divendres. Hi haurà concert gratuït de la Dia Russa i Saxeni a la plaça de la Catedral. Dissabte, Joan Garriga i DJ Trapella a la plaça Margarida Xirgo i Doctor Prats i 31 Fam a la Catedral. Diumenge, Mercabanda i Boom Boom Fighter seran a la plaça Margarida Xirgo i la Su i Sidoní actuaran a la Catedral. Tots els concerts són lliures i gratuïts i començaran tots cap a 2:15 de 9 del vespre. Passem ara per Granollers.

0: Miquel Comboi actuarà dissabte al Parc Firal de la capital del Vallès Oriental. Els de Torelló són els caps de cartell del Música en Viu, el festival de música en directe que va néixer fa més de 20 anys de la mà de diverses entitats i grups de joves que reclamaven la manca d'espais d'oci nocturn a la ciutat. En total es podrà gaudir de 12 hores de música en directe, on també hi actuaran Baia Baie i les Testarudes, a més de les formacions guanyadores del concurs Música en Viu Off. I, de fet, tot plegat començarà a les 5 de la tarda. Faig mal, solten tota l'espona, més igual si es diuen paraulotes, ja em fa pal, marxes sempre tan d'hora. I ara escoltem a Maduixa, que aquest dissabte passarà per la platja d'Ocata del Masnou per celebrar la festa major de Sant Pere. També hi serà la Greta. La festa començarà a 2:15 de la nit i s'allargarà fins a les 5 de la matinada. Passem ara per Sant Pere de Ribes, que per raons òbvies, doncs aquest cap de setmana celebra la seva festa major. Em copien els passos de ball, ei, referència nacional, ei, si vols ballar com jo, si tam, no ens veig, jo sé que m'imites. Aquest any les barraques de Ribes arriben a la seva 16a edició i ho celebraran a les pistes de la Masia de Can Puig amb una desena de concerts al llarg dels 4 dies de festa. Uineta, Les que faltaven i Miquel del Roig formen part d'un cartell que enguany es presenta sota el lema Contra totes les guerres, més vida als carrers. I acabem amb la festa major de Sant Cugat del Vallès. Fins a tu veus, fins a tu veus, bones des de les idees, fins a les orilles dels
1: veus, la penya no sopeu, que penya que no veu, no tenim primeres. Feia dies que em preguntava què se n'ha fet dels partiperes. Crec que han hivernat una mica i tornen a treure el caparró.
0: Sí, aquest dissabte els partiperes actuaran al Parc de Can Bernet a la Festa Major Alternativa de Sant Cugat del Vallès i l'endemà, diumenge, Fetus passarà per la plaça Octavià a 2:15 de la nit.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Dos ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 els morts i uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. Espanya ja ha destinat una 60ena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergència al país. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 26 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. 43 persones haurien mort i 250 han hagut de ser ateses en la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. És la primera estimació del sistema del Ministeri de Sanitat que en fa el seguiment. Sigui com sigui, caldran 3 setmanes per confirmar quantes de les defuncions són atribuïbles específicament a les temperatures extremes. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa de places amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio, al temps extra, han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats dels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. 3 minuts els que passen ara mateix de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb dues incidències actives. Parlem d'un accident a la A2 que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida, en aquest cas en direcció a Barcelona, on precisament doncs, en aquest tram s'obren desviaments senyalitzats per la sortida 470. Per altra banda, també registrem una avaria des d'ahir a la tarda a la C25, doncs, que a hores d'ara encara talla un carril de circulació a l'altura d'Arbúcies en direcció a Lleida. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, doncs, a hores d'ara, de moment, tranquil·litat arreu de la xarxa viària en aquest sentit, però sí que és cert que de moment doncs, ja trobem lentitud i intensitat als primers trams de les dues rondes de Barcelona des del nus de la Trinitat en direcció Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara és temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, ens espera una jornada completíssimament assolellada, avui sense tempestes al Pirineu i sempre amb aquesta calor intensa. De fet, una altra vegada al matí desperta idèntic pel que fa a temperatura respecte ahir, per tant, molt xafogós a la costa i de núvols molt poquets, alguns cap a l'Ebre, d'altres de prims que han de ser molt poc destacables. Així també continuarà aquesta tarda un cel gairebé ras, una miqueta de polsim en suspensió i 4 núvols al Pirineu per fer bonic. També la temperatura elevada, sobretot on més que lo farà, és a l'interior de l'Empordà. Cap de setmana calorós, de fet el diumenge més que no pas dissabte. Tornarem a la xifra dels 40 graus a les comarques de Ponent i amb força sol. Només diumenge a la tarda, sobretot al Pirineu, tindrem alguns trons. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Ministeri d'Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. A més, eleva a 80 el nombre d'espanyols que no han pogut ser localitzats. Tot plegat mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien de moment les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60 d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
4: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
1: Una 15 d'entitats vinculades a Veneçuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats pels dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela. El propi Collboni i també José Luis Acuña, president de l'Associació Catalano-Venezolana, ASOCAVEN, expliquen que cal esperar a saber quin material és més necessari abans d'enviar els ajuts.
5: Nos hemos reunido unas 14 entidades venezolanas que hacen vida acá en la ciudad de Barcelona para aunar esfuerzos y crear una sola línea de trabajo que nos ayude a ser mucho más efectivos en nuestros aportes, en nuestras ayudas. ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales las reales necesidades que hay.
6: La ayuda ha de ser urgente, ha de ser rápida, però ha de tenir sentit, ha d'estar ben coordinat, ha de respondre a les necessitats i a les peticions que faci, en aquest cas, el govern veneçolà i les ONGs que siguin treballant sobre el terreny, i per tant és molt important coordinar-se.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat el compromís del govern de desplegar la màxima ajuda a Veneçuela. Ho ha dit aquest dijous durant la presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya 2025, des d'on ha enviat el seu suport i solidaritat al poble veneçolà.
7: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat, i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
1: Continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la franja de Ponent. De moment, ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupades les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. Malgrat tot, el final de l'onada de calor també ha fet baixar el risc d'incendi a Catalunya. A dia d'avui hi ha 81 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt davant dels gairebé 300 que tenien aquesta consideració a principis de setmana. Els pobles en risc molt alt es troben a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Anoia, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En aquests indrets, per exemple, no es poden cremar rostolls, no es pot fer servir material pirotècnic i tampoc es pot utilitzar maquinària agrícola que pugui generar espurnes. El cos d'agents rurals vol fer un salt de cara a l'any 2030, duplicant la plantilla, i afronta també una renovació integral de la flota de vehicles. L'objectiu del cos és arribar als 1.300 efectius, el doble dels que hi ha actualment. Pel que fa als recursos materials, per ara han incorporat 20 vehicles que per primera vegada estan pensats per a unitats especialitzades, com ara la canina, la de drons o la de testats, que incorporen més mitjans tecnològics. Tot plegat respon a una estratègia per reforçar el cos i dotar-lo de més i millors recursos per ser més eficient sobre el terreny, segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
8: És un objectiu ambiciós, no només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència a un eix molt important que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques.
1: La primera onada de calor hauria deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització de la mortalitat diària del Ministeri de Sanitat. Salut Pública, però, especifica a la xarxa que caldran 3 setmanes per confirmar quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les temperatures extremes. En el mateix període, des de diumenge i fins dimecres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivades de les temperatures extremes. És una informació que ens amplia ara la Maite Polo.
9: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
10: Aproximadament cada estiu, l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
9: A Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en els darrers 6 dies per deshidratació, síncopes i insolació.
1: Tot coincidint amb la primera onada de calor de l'estiu, diverses entitats de Badalona han instat a l'Ajuntament de la ciutat a garantir l'accés a equipaments municipals com a refugis climàtics i evitar el que va passar l'any passat, quan els 14 refugis que hi ha a Badalona van tancar durant les setmanes amb més calor. N'informa Mateo Cachipuendo des de Televisió de Badalona.
11: Les dades de l'àrea metropolitana de Barcelona i del Servei Meteorològic de Catalunya confirmen l'augment de la freqüència i gravetat dels episodis de calor extrema. Per enfrontar-ho, els refugis climàtics es tornen indispensables per prevenir riscos per la salut. A Badalona n'hi ha 14, però bona part d'ells van tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. Una preocupació que enguany creix arribada la primera onada de calor i que des de Declaració de Badalona, recorden, ja se n'havia avisat.
12: Tothom sabíem que viuríem una onada de calor. Bueno, ho sabíem, però a Badalona qui hauria d'actuar no actua.
11: Declaració de Badalona ha presentat diferents propostes per assegurar una gestió efectiva dels refugis climàtics, com garantir el seu servei durant l'agost o, com expliquen des de l'entitat, ampliar els acords amb establiments com les farmàcies i que duguin un distintiu de refugi climàtic.
12: Buscar la col·laboració amb la societat civil, la societat que també té recursos on poder, en un moment determinat, que algú es pugui entrar a refrescar o a protegir-se de la calor i fins i tot que tenir accés a líquid.
11: Des de les entitats aclareixen que el consistori no hi ha contactat i demanen a l'Ajuntament decisions immediates per garantir uns recursos mínims de salut pública durant els mesos d'estiu.
1: Un quart de vuit, el ple del Congrés ha aprovat aquest dijous una moció del Partit Popular que insta el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a sotmetre's a una qüestió de confiança. Ho ha fet amb el suport de Junts, Vox i d'Unió del Poble Navarrès. En contra hi ha votat el PSOE, Sumar i els seus socis d'investidura. Els populars havien portat a votació un text calcat al que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir precisament el suport dels de Míriam Nogueres. Junts també ha donat suport a un altre punt del text que reclama Sánchez que assumeixi responsabilitats per la corrupció en forma de dimissió. Malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa, fonts del grup de Míriam Nogueres han recordat que els motius pels que el PP presenta la moció no són els mateixos que els seus. Catalunya rebrà 567 milions d'euros addicionals del govern espanyol per finançar el nivell mínim de la dependència entre aquest any i el 2027, després que el Consell de Ministres aprovés dimarts el decret llei per ampliar aquestes quanties. Concretament, Catalunya rebrà 189 milions d'euros més al 2026, arribant als 605 en total, i 378 milions d'euros més al 2027, assolint la xifra de 794 milions. Llum verda del Congrés dels Diputats a la proposició de llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i, a més, ha comptat amb el suport dels seus aliats, l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox. En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Víctor Gutiérrez es diputat del PSOE.
13: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
1: Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català per accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, proposant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per a convertir-se únicament en requisit. Els ateneus mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català, però els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de la Plataforma per la Llengua fet a una quinzena d'ateneus del territori. Els proposa definir una programació activament en català i oferir formació als responsables dels tallers. Ens ho explica l'Esther Minguell.
14: Segons l'estudi d'ús i presència del català als ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
15: És una lluita, les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció, però estem treballant i mirarem doncs de anar polint aquestes coses.
14: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
16: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits, i això és important repartir-nos-ho, tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida. Del que es tracta és d'aconseguir que facin taca d'oli i que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
14: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 ateneus que estan federats.
1: Els Mossos d'Esquadra han fet dues detencions en relació amb el tiroteig en un pis del barri del Born de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan. Segons la policia catalana, es tracta d'un enfrontament entre dues bandes de narcotraficants. Almenys hi va haver un ferit. La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i va desencadenar el tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscap de la Regió Policial Metropolitana, destaca la importància que Barcelona i Catalunya deixin de ser atractius pel narcotràfic.
17: Tot sembla indicar que possiblement ens trobem en un cas d'enfrontament entre grups rivals pel tema del narcotràfic, que l'objecte de l'atac o l'objecte de l'acció criminal per part de les persones fos que cometa un robatori. El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un pol d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal, que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
1: Llibertat vigilada i tractament terapèutic per al noi de 17 anys detingut per l'atropellament mortal de l'usuari d'un patinet a l'Horta de Lleida. El succés, recordem-ho, es va produir aquest dimarts al vespre. La causa està oberta pels delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense permís. Minuts, arribarem a 8:15. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo Murcia en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez s'han avançat a la primera part i han situat l'1-4 amb les dianes d'Eric Touré, Pito i Joao Víctor. La mala fortuna d'Antonio, però, amb 3 gols en pròpia i un altre de Rivera, han portat el duel a la pròrroga. En el temps afegit, de nou, Eric i Antonio han fet pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes 3 anys després, el primer amb Javi Rodríguez a la banqueta.
18: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga. En general, creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
1: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà i els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat dirigit per als de Marcelo Bielsa. El tècnic no ha aclarit si tornarà a dosificar els minuts de Lamine Yamal.
19: La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Vamos a valorar con ambos, y tanto con Lamine como con Nico, como con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en esos momentos para el equipo. Eso es la prioridad, que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo.
1: Els abonats del Barça ja poden demanar el passi per a la propera temporada. L'abonament inclou els partits de Lliga, Copa i Champions i té un preu que oscil·la entre els 550 i els 1.200 euros en funció de la zona escollida. En aquesta primera fase, el club ha deixat fora els socis no abonats, però assegura que més endavant se n'obrirà una segona on sí que podran accedir a les localitats que quedin disponibles. L'Igualada continua de festa com a campió de l'Hockey Lliga. 2 dies després de la gesta aconseguida a Riazor, l'equip arlequinat ha celebrat el títol amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia. No s'ho han volgut perdre els centenars d'aficionats que han acabat la jornada a la plaça de l'Ajuntament, on l'equip ha fet l'esperada sortida al balcó. Ja hi ha en marxa una nova edició de la Granollers Cup, un dels tornejos internacionals d'handbol base de referència. La competició, que arriba a la 26a edició, compta amb 6.000 jugadors d'un total de 374 equips procedents de 24 països. Fins diumenge competiran entre Granollers, les Franqueses del Vallès i Canovelles en la cita de l'handbol base més important del sud d'Europa. I aquest diumenge es disputa a la vall de Camprodon la Gran Fondo Pirineus, una marxa cicloturística que proposa tres recorreguts de 78, 122 i 144 quilòmetres. L'organització ha adaptat la prova a les elevades temperatures previstes per al cap de setmana. Ens ho amplia la Judit Espert, de Televisió del Ripollès.
20: La Vall de Camprodon acollirà aquest diumenge la tercera edició de la Gran Fondo Pirineus. La marxa cicloturista recorrerà diferents carreteres del Ripollès i la Garrotxa i reunirà més de 550 participants, una xifra superior a la de l'any passat. L'organització ha preparat tres recorreguts i ha activat mesures especials per fer front a les altes temperatures previstes. L'organització destaca que són itineraris especialment valorats pels aficionats al cicloturisme.
21: La zona d'Oix-Beget, pues és una de les millors carreteres per poder fer cicloturisme, tant a nivell de paisatge com d'entorn, no? És algo molt xulo.
20: La prova ha crescut en participació respecte de les dues primeres edicions.
21: Estem contents perquè això vol dir, pues, que, bueno, a la gent que ha vingut a fer el recorregut els hi ha agradat i estan repetint i s'està afegint gent nova.
20: La cita arriba només una setmana abans del pas del Tour de França pel Ripollès, en uns dies en què la comarca tornarà a convertir-se en protagonista del ciclisme internacional.
1: Els castellers de Barcelona han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació s'ha fet davant de la glacera Aletsch, la més gran dels Alps i que forma part del patrimoni de la UNESCO dels Alps suïssos. Una fita històrica al nivell del Pilar de 4 que l'any 2003 va fer el Montblanc la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Un dels castellers...

0: aquesta vall tan impressionant.
1: I Blanes ja escalfa motors per al concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava que se celebrarà del 23 al 27 de juliol amb la participació de 5 pirotècnies de la Xina, Portugal i Espanya. El certamen incorpora un augment de la dotació econòmica.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
4: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
5: Orgull de L, orgull de G.
6: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
7: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
8: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot.
9: Què passaria si tot el que coneixes desapareix?
10: Què pot fer trontollar una democràcia?
11: I si demà deixés d'existir?
12: El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia?
13: Destruir la democràcia. Un podcast que repassa les costures de la democràcia a través d'un líder populista imaginari.
14: Destruir la democràcia. A la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que dos ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Venezuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 les persones mortes i a uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. Espanya ja ha destinat una 60ena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergència al país. De seguida analitzarem al detall les característiques d'aquest sisme tan fort que no s'havien registrat mai al país en els últims 100 anys. Ho farem en conversa amb Eulàlia Massana, catedràtica en geodinàmica interna de la Universitat de Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 26 de juny. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. 41 persones haurien mort i 250 han hagut de ser ateses en la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. És la primera estimació del sistema del Ministeri de Sanitat que en fa el seguiment. Sigui com sigui, caldran 3 setmanes per confirmar quantes de les defuncions són atribuïbles específicament a les temperatures extremes. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa de places per al curs vinent només amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, torna a flexibilitzar el requisit per cobrir vacants i baixes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf

0: a la pròrroga sobre el Pozo en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio, al temps extra, han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a l'A2 que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida en direcció a Barcelona, on s'obren desviaments per la sortida 470. Un segon accident a la B23 deixa els vehicles al voral a l'altura de Sant Feliu de Llobregat en direcció a Barcelona. També hi ha un tercer accident, en aquest cas a la C32 a Sitges, on es talla la calçada en sentit nord amb 1 quilòmetre de lentitud. I pel que fa al temps, ens espera un divendres assolellat, amb calor intensa i un cap de setmana també calorós. Diumenge, més que dissabte. Avui la tònica serà la d'aixafogó a la costa i més calor a l'interior de l'Empordà. Pocs núvols i alguns cap a l'Ebre i sense tempestes al Pirineu.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El Ministeri d'Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i la desaparició de 80 més com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. Tot plegat mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts, com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien, de moment, les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60ena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
2: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
0: Una quinzena d'entitats vinculades a Veneçuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats pels 2 terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del Consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per a un valor de 300.000 euros, que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela. El propi Collboni i també José Luis Acuña, president de l'Associació Catalano-Venezolana ASOCAVEN, expliquen que cal esperar a saber quin material és més necessari abans d'enviar els ajuts.
3: Nos hemos reunido unas 14 entidades venezolanas que hacen vida acá en la ciudad de Barcelona para aunar esfuerzos y crear una sola línea de trabajo que nos ayude a ser mucho más efectivos en nuestros aportes, en nuestras ayudas. ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales las reales necesidades que hay.
4: La ayuda ha de ser urgente, ha de ser rápida, però ha de tenir sentit, ha d'estar ben coordinat, ha de respondre a les necessitats i a les peticions que faci, en aquest cas, el govern veneçolà i les ONGs que siguin treballant sobre el terreny, i per tant és molt important coordinar-se.
0: Us ho expliquem, eh? Veneçuela viu sacsejada per dos terratrèmols molt forts i gairebé consecutius. Un fenomen poc habitual que ha deixat el país en xoc. Avui volem entendre què ha passat exactament, perquè aquests dos sismes han estat tan seguits i tan violents, i si un episodi així es pot tornar a repetir. Li preguntem a Eulàlia Massana, catedràtica de Geodinàmica Interna de la Universitat de Barcelona i especialista en tectònica activa. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
5: Bon dia.
0: Doncs això, ajudi'ns a entendre què ha passat exactament al nord de Veneçuela perquè en menys d'un minut s'hagin produït dos terratrèmols tan forts.
5: Cal entendre primer que tot que un terratrèmol està produït perquè quan rellisca una falla de cop, perquè la falla va acumulant la deformació que hi ha als dos blocs a banda i banda d'aquesta fractura, que és el que en diem una falla. Aquests dos blocs es van movent poc a poc, any a any, mil·límetres, centímetres a l'any en aquest cas, i això en canvi no s'absorbeix en el pla de falla. El pla de falla està clavat, està trebat perquè hi ha fregament. I aleshores, al moment en què se supera el fregament, perquè aquests dos punts externs, aquests dos blocs externs sí que es van movent contínuament, perquè és el moviment de les plaques litosfèriques, al moment en què això llisca és quan hi ha el terratrèmol. Aleshores, el que ha passat és que no sabem exactament si ha sigut una cosa o una altra, però pot haver estat que ha començat la ruptura en un tros d'aquest pla de falla, en un tros gran, s'ha aturat una mica, la transmissió de la ruptura és molt ràpida, molt pocs segons, s'ha aturat un moment aquesta ruptura perquè ha trobat un altre tros del pla de falla on costava relliscar, on hi havia potser una mica més de fregament, en la que l'ha aconseguit superar, ha fet com una altra onada important que ha sigut com el segon terratrèmol. Però aquesta és una possibilitat que encara no hem pogut descartar de l'altra, que és que siguin dues falles les que s'hagin mogut. Dues falles diferents, diguem. Aha. Perquè està el terratrèmol s'ha nucleat en un lloc on hi han, arriben diverses falles. Per tant, encara ara costa una mica saber quina és la que s'ha mogut.
0: Era previsible, això? Es podia predir? Ho dic perquè hem sentit, vosaltres que heu anat parlant, vostè i altres tècnics que heu anat parlant, altres especialistes que heu anat parlant als mitjans de comunicació, que aquesta falla podria portar gairebé un segle acumulant energia i ha quedat durant tot aquest temps en silenci. Això es podia preveure? Són fenòmens que vosaltres, estudiosos, ho podeu detectar?
5: Nosaltres no sabem dir quan exactament lliscarà la falla. Si no, en aquest moment encara no entenem exactament com funciona fins al punt de poder dir quan es mourà. El que sí que sabem, i en aquest sentit sí que es pot predir, és on hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas, doncs, sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i hi ha altres falles que estan dintre de les plaques, que van una mica més lentes, però aquestes són molt ràpides, les que limiten les plaques. I per tant, en aquest sentit, sí que es podia predir, sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols, i sabem que hi ha hagut terratrèmols a la zona cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies, això no ho sabem dir.
0: Molt ràpidament, ara s'estan registrant rèpliques de magnitud, m'ha semblat sentir que parlàvem de 30. Què podem esperar els pròxims dies o setmanes?
5: Podem esperar moltes més rèpliques, perquè el que ha passat és que el moviment de la falla ha alliberat tota l'energia que hi havia en el pla de falla, en el tros que ha lliscat, però totes les vores del que ha lliscat han quedat desestabilitzades. I això és el que produeix normalment les rèpliques. El que passa és que exactament què pot passar en el futur no ho sabem, perquè a l'hora de desestabilitzar aquestes vores de la falla també pot haver empès alguna falla, o podria acabar empenyent, o pot haver desestabilitzat alguna falla veïna, i això podria acabar produint un altre terratrèmol gran. Si són les rèpliques específicament, que són les que estan lligades en aquest gran terratrèmol en la seva zona de ruptura, el que hem d'esperar és que n'hi vagin havent, i n'hi hauran segur, n'hi vagin havent i que vagin baixant paulativament de magnitud. No sabem a quina velocitat baixarà de magnitud, però aniran baixant. Però tampoc sabem quant temps duraran.
0: Déu-n'hi-do. Eulàlia Massana, doncs gràcies per aclarir-nos-ho i bon dia, que vagi bé.
5: Bon dia a vosaltres.
6: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent. De moment ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat també un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupat les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. Malgrat tot, el final de l'onada de calor també ha fet baixar el risc d'incendi a Catalunya. A dia d'avui hi ha 81 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt davant dels gairebé 300 que tenien aquesta consideració a principi de setmana. Els pobles en risc molt alt es troben a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Anoia, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En aquests indrets, per exemple, no es poden cremar rostolls, no es pot fer servir material pirotècnic i tampoc es pot utilitzar maquinària agrícola que pugui generar espurnes. La primera onada de calor hauria deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització de la mortalitat diària del Ministeri de Sanitat. Salut Pública, però, especifica a la xarxa que caldran 3 setmanes per confirmar quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les temperatures extremes. En el mateix període, des de diumenge i fins dimecres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Ens ho amplia tot plegat la Maite Polo.
7: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edats repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i va explicat a la xarxa.
8: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
7: A Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en els darrers 6 dies per deshidratació, síncopes i insolació.
0: 7:45, el ple del Congrés ha aprovat aquest dijous una moció del Partit Popular que insta el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a sotmetre's a una qüestió de confiança. Ho ha fet amb el suport de Junts, Vox i d'Unió del Poble Navarrès. En contra, hi ha votat el PSOE, Sumar i els seus socis d'investidura. Els populars havien portat a votació un text calcat al que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir precisament ara el suport dels de Míriam Nogueres. Junts també ha donat suport a un altre punt del text que reclama a Sánchez que assumeixi responsabilitats per la corrupció en forma de dimissió. Malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa, fonts del grup de Míriam Nogueres ha recordat que els motius pels que el PP presenta la moció no són els mateixos que els seus. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català per accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo així o sí en un futur. D'aquesta manera, proposant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició ara hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç, que reclama, per primera vegada, actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. És una crònica d'en Jordi Casino.
9: Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
10: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
9: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
11: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
9: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
0: Les obres de transformació de l'estació de Sants a Barcelona avancen segons el calendari previst. La plaça dels Països Catalans, actualment tancada, reobrirà a finals d'aquest any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació. Tot plegat forma part d'un projecte de reforma integral que vol convertir Sants en una estació més gran, més moderna i millor connectada. La Judit Vallès ha visitat les obres.
12: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins, l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
0: El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo Múrcia en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez s'han avançat a la primera part i han situat l'1-4 amb les dianes d'Eric, Touré, Pito i Joao Víctor. La mala fortuna d'Antonio, però, amb 3 gols en pròpia i un altre de Rivera, han portat el duel a la pròrroga. En el temps afegit, de nou, Eric i Antonio han fet pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes per 3 anys després. El primer amb Javi Rodríguez a la banqueta.
13: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga. En general, creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
0: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà i els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat dirigit per Marcelo Bielsa. El tècnic no ha aclarit si tornarà a dosificar els minuts de Lamine Yamal.
14: La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Vamos a valorar con ambos, y tanto con Lamine como con Nico, como con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en esos momentos para el equipo. Eso es la prioridad, que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo.
0: Els abonats del Barça ja poden demanar el passi per a la propera temporada. L'abonament inclou els partits de Lliga, Copa i Champions i té un preu que oscil·la entre els 550 i els 1.200 euros en funció de la zona escollida. En aquesta primera fase, el club ha deixat fora els socis no abonats, però assegura que més endavant se n'obrirà una segona on sí que podran accedir a les localitats que quedin disponibles. La ripollesa Aina Arxer seguirà una temporada més defensant la samarreta del Fraga. La jugadora ha renovat amb l'equip aragonès després d'haver aixecat aquesta temporada la Supercopa d'Espanya i la cinquena Champions en el seu palmarès. Arxer ha fet balanç del curs a Televisió del Ripollès. És una informació de Paula Sayago.
15: La de Ripoll ha avançat la seva renovació per l'equip fregatí després d'una temporada que valora positivament. El conjunt aragonès va començar el curs aixecant la seva primera Supercopa d'Espanya femenina i va encarar la recta final alçant la segona Champions League a Coimbra. Tot i que enguany la ripollesa ha aixecat la seva cinquena Champions i es col·loca així entre les jugadores amb més copes europees, assegura que sempre es pot millorar.
16: Ens va servir per aprendre molt a nivell de staff, de jugadores, directiva. El primer any que vam disputar ja ens va caure la primera Champions, era tot com molt bonic i al final l'esport no tot és això. Amb la qual jo crec que ens va servir per aprendre. Són dos títols de quatre que podíem aconseguir, amb la qual jo penso que hem fet bona temporada, però sempre es pot fer més.
15: Un dels moments més especials de la temporada per Arxer va ser cedir l'aixecament de la Copa d'Europa a Vinyet Flix, qui recentment va anunciar que penjava els patins.
0: Els castellers de Barcelona han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació ha tingut lloc davant de la glacera Aletx, la més gran dels Alps. Una fita històrica al nivell del pilar de 4 que l'any 2003 va fer al Montblanc la colla vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Un dels castellers, Mario García, es mostrava feliç per la fita assolida.
17: L'alçada és un condicionant. Es nota a partir dels 2.500 que vas pujant, es nota l'alçada, no? Però les vistes, sobretot les vistes i el lloc és absolutament impressionant, aquesta vall, amb el Jungfrau al fons, que puja fins als 4.200. I aquí, que és un luxe poder fer aquí castells i portar la nostra cultura aquí a Catalunya, aquí al vell mig d'aquesta vall tan impressionant.
0: Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins del Festival Grec. Ens ho explica el David Navarro.
9: El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per 5 instruments de corda i 3 actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
18: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix, l'ha impactat.
9: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
0: El Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí al Baix Empordà presenta per primera vegada una selecció de més de 300 fotografies procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Les imatges ofereixen una panoràmica singular de la vida quotidiana de la segona meitat del segle XX amb fotografies domèstiques o escenes de vacances trobades per Barón en llocs com subhastes i habitatges buidats de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
19: La xarxa de comunicació local.
20: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
22: Sabies que...
23: Tots en algun moment de la nostra vida hem fet pessigolles a una altra persona i també ens les han fet a nosaltres. Les pessigolles es poden donar en moltes zones del cos, però les més comuns són a les aixelles i a la planta dels peus. Ara bé, és important anar en compte perquè si les pessigolles són massa intenses o duren molt temps, poden arribar a ser mortals. El senyal que produeix l'estimulació dels receptors tàctils de la pell viatja fins a dues zones del cervell. El còrtex del cíngol anterior, que s'encarrega de gestionar la informació agradable, i l'escorça somatosensorial, que en processa el tacte. Les neurones de les dues regions provoquen una resposta immediata en forma de riure nerviós i moviments corporals bruscos. El problema de les pessigolles arriba quan les reaccions interfereixen d'alguna manera en el funcionament dels músculs que controlen la respiració. A això cal sumar que les pessigolles poden generar una gran situació d'estrès i això pot acabar amb una falla cardíaca si la persona pateix una malaltia prèvia.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia. Dos ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 els morts i uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. La catedràtica en geodinàmica interna de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana, ha parlat des del Notícies en Xarxa de les característiques i les possibilitats de predicció d'un fenomen d'aquestes característiques.
24: Sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies.
0: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 26 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. 43 persones haurien mort i 250 han hagut de ser ateses en la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. És la primera estimació del sistema del Ministeri de Sanitat que en fa el seguiment. Sigui com sigui, caldran 3 setmanes per confirmar quantes de les defuncions són atribuïbles específicament a les temperatures extremes. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa de places amb el compromís, això sí, d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, aquesta acreditació ja no serà un mèrit, sinó només un requisit. Dels esports, el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio, al temps extra, han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. Parlarem tot seguit d'aquesta fita amb Maria López, presidenta de la colla dels castellers de Barcelona. Passen ara mateix 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant volem saber a aquesta hora i sent divendres com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
2: Molt bon dia. Doncs de moment algunes incidències que hem de destacar d'alguns accidents d'aquest matí. De moment volum de trànsit es va mantenint més o menys a la xarxa viària amb alguns punts d'aturades, però res remarcable. Però el que dèiem, sí que tenim en el cas de l'autovia 2, des d'aquesta matinada, el trànsit tallat a l'altura de Lleida, en sentit a Barcelona, per un camió que ha bolcat en aquest punt de la via. De moment obliga a desviar el trànsit abans per la sortida 470, que és la sortida dels Alamús. En aquest punt de desviament sí que tenim un quilòmetre llarg d'aturades, més o menys a l'altura del col·legi en sentit Barcelona. D'altra banda, a l'autopista C32, en aquest cas a l'altura de Sitges, això és els túnels del Garraf, hi ha hagut també una topada aquest matí. Queden aturades en aquest punt, més o menys puntuals en el cas d'autopista, sobretot el que va molt carregada ara és la C31 a les costes del Garraf, amb diferents trams de lentitud i aturades, en aquest cas en sentit Barcelona. Ja situats a la capital catalana, en general, com dèiem, menys trànsit, tot i que és cert que queden punts, sobretot amb lentitud, amb algunes aturades d'entrada, com és la C58. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: És temps pel temps. La previsió meteorològica, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez i ens diu que, si volem sol, aquest cap de setmana ens n'afartarem. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet ens n'afartem ja aquesta hora perquè les dues horetes que portem de dia ha estat el cel ben destapat i, de fet, ho continua sent. Sí que veiem alguns núvols que són poc importants, la veritat, i són resposta a la humitat i a l'aixafogó, bàsicament, que hi ha cap a la Costa Daurada, sobretot cap al Delta de l'Ebre. Però la resta del país el cel està més aviat serè i ja la temperatura té ganes d'anar remuntant. Per tant, l'ambient que és molt dolç a hores d'ara. La tarda també serà solellada. Avui no tindrem ni tan sols núvols al Pirineu. Per tant, una jornada diàfana en general i, per tant, moltes hores d'un sol que escalfarà i farà que la temperatura torni a fregar els 37, 38, 39 graus. Per tant, és molta calor. Sobretot avui a l'interior gironí, a la vall de Fluvià, especialment, i també cap al Pla de Lleida. Compta amb el vent que tornarà a reforçar-se aquesta tarda, per tant, condicions adverses pel bosc i pel risc d'incendi. El cap de setmana no varia aquesta situació, calor intensa, fins i tot el diumenge tornarem als 40 graus a Ponent i algunes tempestes de vespre i nit. Demà cap a diumenge, sobretot a Ponent, i diumenge a la tarda sí que tindrem tempestes al Pirineu, però a la costa un temps de platja al mil per mil. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Tanquem el sumari i obrim ara ja sí en ple el relat informatiu d'avui. El Ministeri d'Exteriors ha confirmat, dèiem, la mort de dos ciutadans espanyols i la desaparició de 80 més com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. Tot plegat mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien de moment les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60 d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
4: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
0: Doncs busquem ara el testimoni i la mirada directa d'algú que és allà, sobre el terreny, perquè ens expliqui quina és la situació 24 hores després de la forta sacsejada que ha deixat col·lapsada una part d'aquest país andí. Parlem amb Juan Andrés Pinto, fotògraf i comunicador social, testimoni, com deia, directe del que està passant. Senyor Pinto, buenos días y gracias por atendernos.
5: Hola, muy buenos días, Elena, ¿cómo estás?
0: ¿Dónde estás en este momento? Entiendo que estás en tu casa por el contexto. ¿Cuál es la situación aquí en Caracas? Sí.
5: Bueno, estoy ahorita en mi casa. La situación es que en La Guaira, sobre todo, mucha gente sigue desaparecida. Los equipos de rescate se están organizando para recibir insumos, donaciones, para bajar. Decimos bajar de Caracas porque bueno, es una pendiente que lleva hasta la costa para ir a La Guaira mañana a seguir con los operativos de rescate entre voluntarios y los equipos competentes. En Caracas hay bastantes sitios de acopio para también ayudar a los equipos de rescate, a los familiares, a las personas que no tienen ahorita, bueno, que han perdido sus casas o que no pueden entrar de nuevo a sus edificios. Hay bastantes puntos en la ciudad. Esa es más o menos la situación.
0: Juan Andrés, ¿qué tipo de edificios han colapsado en la capital? Lo digo porque las cifras de muertos y heridos aquí, e incluso desaparecidos, nos llegan con cuentagotas. Se teme por eso que el número de muertos pueda ser muy alto. La sensación es que estamos ante una gran catástrofe. Lo digo porque tú conoces el sitio, sabes qué tipo de edificios, si eran grandes edificios, si estaban preparados para un tipo de sismo, de terremoto como este.
5: Sí, en Caracas la zona de los Grandes y Altamira son zonas sísmicas, pero aun cuando las construcciones ya tengan las protecciones antisísmicas, bueno, colapsaron porque son edificios muy viejos o la falla de la ciudad sencillamente no permitió que permanecieran en pie. Esas son las zonas más afectadas. Hay un edificio en San Bernardino también que queda hacia el norte de la ciudad, está más cerca del Cerro del Ávila, y también colapsó. Entonces, bueno, la concentración de las fuerzas está ahí, la gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias, necesitan. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, porque mucho del rescate se está viendo es a través de las ayudas de voluntarios y donaciones.
0: Juan Andrés, entonces, ¿qué sería lo que más pronto ahora se necesita? Lo que más necesita la gente, pero también estos equipos de rescate que, por lo que veo, son insuficientes.
5: Bueno, en las diferentes redes sociales han pedido mucho gasas, martillos, mandarrias, esmeriles, mientras la hacen llamado de la ayuda internacional que ya está llegando. Entiendo que hace unas horas en la noche llegó la primera ayuda de El Salvador. Se está esperando también ayuda de Estados Unidos para mover escombros fuertes que no son capaces los propios hombres y mujeres hacerlo con sus manos, que es lo que están haciendo. Cascos, lentes, guantes, y comida también, hidratación, alimentos no perecederos, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
0: Obviamente. Juan Andrés Pinto, gracias por tu testimonio y mucha suerte, la verdad. Un abrazo muy fuerte desde aquí,
5: muchas
0: desde
5: gracias.
0: Cataluña.
5: Abrazo fuerte también para usted. Muchas gracias.
0: Més coses. Veneçuela és un país situat en una zona molt activa pel que fa a terratrèmols perquè es troba enmig de dues plaques tectòniques que van acumulant moviment i energia any rere any fins que desencadenen, com ho hem vist, aquests sismes. Eulàlia Massana, catedràtica de Geodinàmica Interna de la Universitat de Barcelona, assegura que no es pot predir quan hi haurà un terratrèmol d'aquestes dimensions, però sí que es pot intuir la seva intensitat. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
24: El que sí que sabem, i en aquest sentit sí que es pot predir, és on hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas, doncs, sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies.
0: Una quinzena d'entitats vinculades a Veneçuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats pels dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del Consolat i les ambaixades valencianes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela. El propi Collboni i també José Luis Acuña, president de l'Associació Catalano-Venezolana Socavent, expliquen que cal esperar encara a saber uns quants dies quin material és més necessari abans d'enviar els ajuts.
6: Nos hemos reunido unas 14 entidades venezolanas que hacen vida acá en la ciudad de Barcelona para aunar esfuerzos y crear una sola línea de trabajo que nos ayude a ser mucho más efectivos en nuestros aportes, en nuestras ayudas. ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son las reales necesidades que hay.
7: La ayuda ha de ser urgente, ha de ser rápida, però ha de tenir sentit, ha d'estar ben coordinat, ha de respondre a les necessitats i a les peticions que faci, en aquest cas, el govern venezolà i les ONGs que siguin treballant sobre el terreny, i per tant és molt important coordinar-se.
0: I quan és un quart de nou, també us expliquem que continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la franja de Ponent. De moment, ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupades les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. Malgrat tot, el final de l'onada de calor també ha fet baixar el risc d'incendi a Catalunya. A dia d'avui hi ha 81 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, davant dels gairebé 300 que tenien aquesta consideració a principi de setmana. Els pobles en risc molt alt es troben a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Anoia, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En aquests indrets, per exemple, no es poden cremar rostolls, no es pot fer servir material pirotècnic i tampoc es pot utilitzar maquinària agrícola que pugui generar espurnes. Una primera onada de calor aquí a Catalunya que hauria deixat 43 morts segons la primera estimació del sistema de monitorització de la mortalitat diària que fa el Ministeri de Sanitat. Salut Pública, però, especifica a la xarxa que caldran 3 setmanes encara per confirmar quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les temperatures extremes. En el mateix període, des de diumenge i fins dimecres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. És una informació que ara ens amplia la Maite Polo.
8: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
10: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
8: A Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en els darrers 6 dies per deshidratació, síncopes i insolació.
11: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, posant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit. La Diputació de Barcelona ampliarà a una vuitantena de municipis el programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable, un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 municipis. Ho ha aprovat la Junta de Govern de l'ens supramunicipal i ens ho explica la Carina Bellvé.
12: El programa permetrà a aquesta vuitantena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les seves xarxes d'abastiment d'aigua potable. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
22: Tot i que encara no estigui de moda parlar de la problemàtica de l'aigua, perquè ja no estem en un moment de sequera, la Diputació de Barcelona segueix apostant per això, perquè hi hagi una xarxa que sigui l'òptima, que sigui la millor, i que l'aigua de consum doncs, sigui aquella aigua que tot consumidor necessita poder consumir.
12: La implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
0: L'Ajuntament de Camprodon aprofitarà una subvenció de més de 300.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua per millorar la xarxa del municipi i també de Font-rubí. Les obres, que duraran uns 2 mesos, serviran per digitalitzar els comptadors i arranjar les canalitzacions. A més, per minimitzar les molèsties als veïns durant l'estiu, els treballs es dividiran en 2 fases. La primera s'executarà al juliol i la segona al setembre, amb l'objectiu de tenir-ho tot enllestit i justificat de cara a la tardor. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo Múrcia en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez s'han avançat a la primera part i han situat l'1-4 amb les dianes d'Eric, Touré, Pito i Joao Víctor. La mala fortuna d'Antonio, però, amb 3 gols en pròpia i un altre de Rivera, han portat el duel a la pròrroga. En el temps afegit, de nou Eric i Antonio han fet pujar el 4-6 definitiu, que dona el títol als blaugranes 3 anys després. El primer, amb Javi Rodríguez a la banqueta.
13: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido. Yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga. En general, creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
0: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als sencers de final del combinat sud-americà i els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat dirigit per Marcelo Bielsa. El tècnic no ha aclarit si tornarà a dosificar els minuts de Lamine Yamal.
14: La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo, lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Vamos a valorar con ambos, y tanto con Lamine como con Nico, como con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en esos momentos para el equipo. Eso es la prioridad. Que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo.
0: Us ho hem destacat en els titulars. Els castellers de Barcelona han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història, aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació s'ha desenvolupat al que es coneix com a Top of Europe, davant de la glacera Alteix, la més gran dels Alps, i que forma part del patrimoni de la UNESCO dels Alps suïssos. Una fita històrica al nivell del Pilar de 4 que l'any 2003 va fer al Montblanc la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Volem parlar d'aquesta fita històrica i ho volem fer amb la Maria López, que és presidenta de la Colla dels Castellers de Barcelona. Maria, bon dia i enhorabona per aquesta fita.
15: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Un dia després d'aquests castells històrics, quines són les sensacions que teniu, que hi ha dins de la vostra colla?
15: Tothom està contentíssim. O sigui, crec que ahir ho deia parlant amb altra gent, que fins que no baixéssim, fins que no ho paguéssim, no seríem conscients del que hem fet. Crec que ara ja ho comencem a fer, però crec que encara ens falten uns dies. Ara crec que encara estem molt en l'excitació de veure tot el resta que ha tingut tot plegat i com ha agradat en general, però la colla contentíssima. Tothom estava molt content, tant a nivell castellà com a nivell personal, perquè al final poder fer castells també et porta a nivell personal a poder anar a llocs que possiblement no hi haguessis anat d'una altra manera, perquè més a nivell de costos i a nivell de recursos és un lloc molt car en arribar-hi. Per tant, estava tothom absolutament contentíssim, i fer-ho com a colla i amb aquesta família que tenim, doncs encara és millor.
0: Esteu al núvol, i mai millor dit. D'on va sorgir la idea de pujar a fer castells a una glacera dels Alps? Maria.
15: Doncs mira, és bastant curiós, perquè nosaltres vam... Ja teníem emparaulat amb els castellers de Lausanne, que són els nostres fillols, que ells, venien a fer, que ells farien el seu bateig, vindríem, etc. I pel camí ens va aparèixer l'oficina català, l'oficina de turisme de Suïssa a Catalunya, a Barcelona, que ens va contactar perquè necessitaven fer un workshop, un taller, amb la gent d'allà a Barcelona, que nosaltres això ho fem normalment, és una font dels ingressos de la colla, és aquest tipus d'actuacions, esdeveniments i tallers. Total, que llavors, a partir d'aquest contacte, va ser quan dues persones de la colla, o sigui, una persona de la colla amb el responsable de l'oficina van començar a xerrar de possibilitats de fer alguna cosa, i un antic casteller de Barcelona, que és del casteller de Lausanne, i un altre casteller de Barcelona van començar a xerrar i van dir, i si miréssim de fer alguna cosa a algun lloc xulo? I llavors van dir la bogeria, se'ls va acudir la bogeria a dir, els ho feu jo, i mira, al final així està, l'oficina de turisme s'ha voltat moltíssim, i hem tingut també el suport d'altres empreses com I Love PDF, com Connexió, que ens han ajudat a poder arribar fins aquí, perquè a més, com us deveu imaginar, no és el país més barat del món, precisament. No. Llavors, portar 184 persones fins aquí ha estat una autèntica bogeria logística i econòmica.
0: Maria, també.
15: Llavors,
0: molt ràpid. Molt
15: així ràpid. Va ser com es va anar tant en tot. Digue'm,
0: no, molt ràpid. Quines són les principals dificultats? Això ens ho preguntem, no? D'aixecar castells a 3.450 metres d'altitud.
15: Mira, doncs primer tots pensàvem que seria de fred, però quan vam arribar feia un dia esplèndid, feia molt bon temps, o sigui, fred va ser zero problema. El problema més gros va ser el mal d'alçada, o sigui, vam tenir algunes persones que van tenir mal d'alçada. També quan portes tanta gent, al final és probabilitat, bàsicament. I després, d'altra banda,

0: Acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
4: Hola, soy Lena Gabirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
3: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
4: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que 2 ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 els morts i uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. El fotògraf veneçolà Juan Andrés Pinto ha explicat des de la capital quines són les necessitats més urgents. Són declaracions al Notícies en xarxa.
7: La gent està haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
6: Un impacte sísmic d'aquestes característiques és del tot excepcional i feia més de 100 anys que no es produïa al País Andí. La catedràtica en geodinàmica interna de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana, ha parlat des de Notícies en xarxa de les característiques i les possibilitats de predicció del fenomen.
8: Sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies.
6: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entra en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les partides que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. En parlarem tot seguit amb la presidenta de la coordinadora de residències 5+1 i portaveu de la Plataforma Estatal d'Organitzacions de Familiars i Usuaris de Residències. Un apunt de serveis, l'autovia A2 està tallada ara mateix a l'altura de Lleida en sentit Barcelona a causa d'un camió que transportava porcs i que ha volcat. S'està fent desviaments per la sortida 470...

0: Els Alamús. El conductor del vehicle ha resultat il·lès. Pel que fa als esports, avui hem destacat que el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre El Pozo, en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio al temps extra han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I com cada divendres ens fixem en les principals novetats de la cartellera de cinema. Arriba a la gran pantalla Viatge al País dels Blancs, un film basat en una història real amb Emma Viladasau en un paper destacat. També s'estrena la triomfadora del Festival de Sitges, Obsession, i amb l'estiu també arriben les superheroïnes, en aquest cas Supergirl. Els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. Maria López, presidenta de la colla dels castellers de Barcelona, acaba de parlar de la fita al Notícies en Xarxa.
1: I fins que no baixéssim, fins que no ho paguéssim, no seríem conscients del que hem fet. Crec que ara ja ho comencem a fer, però crec que encara ens falten uns dies. Ara crec que encara estem molt amb l'excitació de veure tot el resta que ha tingut tot plegat i com ha agradat en general, però la cosa és contentíssima. Tothom estava molt content tant a nivell castellà com a nivell personal.
2: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: El Ministeri d'Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i la desaparició de 80 més com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. Tot plegat, mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien de moment les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60ena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
3: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
0: Hem volgut conèixer de primera mà quina és la situació al territori afectat. I per això hem parlat amb el fotògraf veneçolà Juan Andrés Pinto, que està a la capital, Caracas, i que ha explicat a Notícies en Xarxa quines són les principals necessitats hores d'ara per ajudar els ciutadans, però també i sobretot els equips de rescat.
4: La gent està haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, porque mucho del rescate se está viendo es a través de las ayudas de voluntarios y donaciones. Mientras hacen llamado de la ayuda internacional, que ya está llegando, entiendo que hace unas horas en la noche llegó la primera ayuda de El Salvador, se está esperando también ayuda de Estados Unidos para mover escombros fuertes que no son capaces los propios hombres y mujeres hacerlo con sus manos.
0: Venezuela és un país situat en una zona molt activa pel que fa a terratrèmols, perquè es troba enmig de dues plaques tectòniques que van acumulant moviment i energia any rere any fins que desencadenen aquests sismes. Eulàlia Massana, catedràtica de Geodinàmica Interna de la Universitat de Barcelona, assegura que no es pot predir quan hi haurà un terratrèmol d'aquestes característiques, d'aquestes dimensions, però sí que es pot intuir la seva intensitat. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: El que sí que sabem, i en aquest sentit sí que es pot predir, és on hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas, doncs, sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies.
0: Aquí a casa nostra, una quinzena d'entitats vinculades a Venezuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona, en concret, per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats, per a tots dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del Consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Venezuela. Estem pendents també a aquesta hora del desnonament previst a una família de Barcelona d'un edifici que la propietat vol destinar a pisos turístics i de lloguer de temporada. Davant d'aquest bloc, al carrer de la Marina, de la capital catalana, hi hem enviat el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix, en aquests moments?
6: Bon dia, Helena. Doncs en aquests moments un grup de veïns, també d'activistes al voltant del sindicat de llogateres, bloqueja la porta d'accés d'aquest immoble ubicat al carrer de la Marina número 124. La majoria dels pisos d'aquest bloc ja estan destinats a l'ús turístic. També són pisos de temporada i la família que s'enfronta a un desnonament imminent, perquè d'aquí uns minuts, a partir de les 9, s'espera l'arribada de la comitiva judicial, viu en aquest pis. És el Jordi i la seva família són els únics llogaters residencials que continuen resistint en aquest edifici. I en Carme Arcarazo, ella és portaveu del sindicat de llogateres. Carme, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Quina és la situació en aquests moments per a la família del Jordi?
7: Bueno, el que està a punt de passar aquí és una autèntica tragèdia. És a dir, estem parlant que avui volen fer una família fora de casa seva per fer-hi un pis turístic o per fer-hi un lloguer de temporada. És a dir, tenim uns serveis públics, una policia, que avui el que vol fer és deixar una família al carrer per que aquest pis no es faci servir mai més per allotjar-hi famílies, sinó per allotjar-hi turistes. És una vergonya, i el fort és que això no és un accident, no és que ningú pogués preveure, això és el resultat d'una sèrie de lleis que s'han tombat. En primer lloc, el mes de febrer, Junts per Catalunya va tombar la moratòria contra els desnonaments. I el que estem veient avui aquí és l'inici d'una allau contra la gent treballadora d'aquest país. En els mesos que venen veurem centenars, milers de desnonaments per culpa de Junts per Catalunya.
6: Precisament en aquest sentit, la caiguda de la moratòria està agreujant la situació, com és el cas de la família del Jordi. Preveieu, llavors, tal com anuncies, una activació dels desnonaments un cop va caure aquesta protecció, aquest escut, com a conseqüència dels vots de Junts?
7: Hi havia una protecció per famílies vulnerables que estava en vigor des de la pandèmia, des del 2020, l'han aixecat de cop, i això vol dir que ara milers de famílies que comptaven amb una protecció poden acabar al carrer d'un dia per l'altre. Això és molt greu. Això, primer tema. Segon tema. El tema de que això es tornarà un lloguer de temporada. El sindicat de llogateres vam escriure una llei per regular el lloguer de temporada que porta 2 anys bloquejada a Madrid, que es podria votar demà mateix al Congrés dels Diputats i aturar que es transformin pisos normals en lloguers de temporada. Encara estem esperant.
6: Carme, moltes gràcies. Ella és portaveu, ja ho sabeu, del sindicat de llogateres. Aquesta és la situació, Helena, en aquests moments. A l'espera que arribi aquesta comitiva judicial, recordem que aquest és el segon intent de desnonament que en menys d'una setmana enfronta la família del Jordi.
0: Doncs aquí et deixem, Anna, vigilant què pot passar a partir d'ara i sobretot pendents d'aquesta comitiva judicial que, com ens deies abans, ha de venir a les 9 del matí. N'estarem pendents, està clar que sí. Gràcies, Anna. Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Per arribar a 9:15 del matí, continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la franja de Ponent. De moment ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha també els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupades les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. També ara mateix un apunt de serveis. Recordar-vos que l'autovia A2 està tallada ara mateix a l'altura de Lleida en sentit Barcelona a causa d'un camió que transportava porcs i que ha bolcat. S'estan fent desviaments ara mateix per la sortida 470 als Alamús. El conductor del vehicle ha resultat il·lès. El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entra en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les quanties que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions i amb aquesta ampliació el finançament estatal superarà els 600 milions aquest any i els 790 milions el 2027. Busquem una primera reacció parlant amb Maria José Carcelén, que és presidenta de la coordinadora de residència 5+1, però també és portaveu de la plataforma estatal d'organitzacions de familiars i usuaris de residències. Senyora Carcelén, bon dia i gràcies per atendre'ns aquest matí.
8: Bon dia i gràcies a vosaltres, com sempre, per cridar-nos per parlar de les coses que ens preocupen. Gràcies.
0: Ho dèiem ara, 567 milions d'euros més per al nivell mínim de dependència. Aquesta injecció és realment suficient per revertir el dèficit estructural que arrosseguen les residències i l'atenció domiciliària?
8: No és suficient perquè Espanya destina aproximadament el 0,77% del PIB per a la dependència, quan la mitjana europea és de 1,6%. Hi ha països que arriben gairebé al 4%. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la financiació per reduir la seva aportació, que és el que va fer el 2025, perquè Catalunya, el 2025, va reduir en 90 milions d'euros la seva aportació al sistema. I això tindrà una penalització en aquest any perquè rebrem 15 milions i mig menys d'aportació per a dependència per incompliment dels objectius del sistema. Per tant, està bé, nosaltres estem contents de que hagi assumit l'Estat el 50, però estem lluny, molt lluny, de solucionar el problema.
0: Senyora Carcelén, estem lluny de solucionar el problema, però amb aquest increment, on s'haurien d'abocar avui els recursos perquè tinguin un impacte immediat en la vida de les persones dependents? On és l'urgència més gran ara mateix? Encara que sigui per tapar forats, però on podríem tapar un bon forat amb aquests diners?
8: Hauríem de reduir les llistes d'espera, que són interminables. Catalunya té en aquest moment 80.000 i pico de persones en llista d'espera. Està fent la resolució a 264 dies quan la llei marca que siguin 180. Aquests diners han d'anar a això i han d'anar a millorar les ràtios de personal i per descomptat, les condicions laborals. Perquè si no fem, si no apliquem aquests diners a aquests tres temes, doncs la gent no ho notarà. Perquè miri, no necessiten robots. El que necessiten són que les ràtios siguin millors, que els treballadors tinguin un sou digne, perquè en aquest moment tenim una rotació de personal que és inassumible, perquè la gent no vol treballar per un sou de misèria, amb una feina poc reconeguda, amb una càrrega de treball inabordable, perquè han d'atendre moltíssimes persones. Si no solucionem això, No posem els diners on toca.
0: Doncs Maria José Carcelén, gràcies per que aquests diners com a mínim vagin en els punts més claus i més necessaris. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
8: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Doncs canviem radicalment de tema.

0: I abans dels esports us expliquem que la població del Corriol Coma Negra a Vilanova i la Geltrú es troba en estat crític. En les darreres setmanes han desaparegut els pollets i juvenils de les zones de nidificació, cosa que suposa la pèrdua de gairebé tota la primera campanya de postes i part de la segona. S'està treballant en diverses hipòtesis, però tot apunta a la presència de depredadors i al desplaçament forçós d'aquest ocell cap a zones més segures per causa de la pressió humana. Ens en dona tots els detalls la Carla Lanuza de Canal Blau.
1: Durant la primera posta d'enguany, iniciada el mes d'abril, s'havien detectat a Vilanova 10 nius de corriol Cama Negra, principalment a la platja de Ribarroges. Això feia pensar que la d'enguany seria la segona millor temporada des que es tenen registres. Tot i això, la darrera sessió de monitoratge dut a terme ha portat la pitjor de les dades imaginables. Gairebé tots els corriols nascuts durant aquesta posta han desaparegut.
2: Ha nascut un total de 25 pollets a la platja i d'aquests 25 pollets només n'han sobreviscut 6. El 24%. A no ser que hi hagi un retorn massiu i es produeix una situació miraculosa, la temporada segurament serà la pitjor de la sèrie històrica.
1: Les raons d'aquesta desaparició massiva encara s'estan estudiant i es barallen diferents hipòtesis, des de l'efecte humà fins a la depredació natural. La nota positiva és que s'han detectat 4 nous corriols a la zona de nidificació de la tèrmica de Cubelles i se sospita que puguin ser alguns dels adults de Ribarroges que s'han desplaçat per intentar fer una nova posta abans del final de temporada.
0: Deu minuts per arribar a les 9. Com sempre, aquesta hora és temps per parlar dels esports i ho fem amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
3: Bon dia.
0: El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala.
3: Sí, ho ha fet amb un triomf. A la pròrroga, a la pista del Pozo Múrcia, en el quart partit d'aquesta final. Els blaugranes van dominar el primer temps i es van avançar per 1-4 per marxar al descans amb 2 gols d'avantatge. Però la mala fortuna d'Antonio, que es va fer 3 gols en pròpia porta, van permetre als locals igualar el marcador i forçar la pròrroga. En el temps afegit, els gols d'Eric i Antonio, ara sí a la porteria rival, feien pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes 3 anys després, el primer amb Javi Rodríguez a la banqueta.
4: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga. En general, creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
3: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà. També els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat de Marcelo Bielsa, però no concreta si tornarà a dosificar Lamine Yamal. Més qüestions. L'Igualada continua de festa com a campió de l'Hockey Lliga. 2 dies després de la gesta aconseguida a Riazor, l'equip arlequinat ha celebrat el títol amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia. No s'ho han volgut perdre centenars d'aficionats que han acabat la jornada a la plaça de l'Ajuntament, on l'equip ha fet l'esperada sortida al balcó per aixecar el trofeu i oferir-lo als seguidors. En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la incorporació de Caral Casas. L'escorta de Bescanó ha jugat les 7 darreres temporades al València, equip del qual n'era la capitana i amb qui ha guanyat tots els títols possibles. Casas té una llarga trajectòria a la Lliga Femenina i també a Europa. I una altra catalana, Estel Puiggròs, ha fitxat pel Guernica Basc. Serà la primera vegada que la base de Manresa, de 25 anys, jugarà a la Lliga Femenina. Puiggròs fa el salt a la màxima categoria després de 2 anys a la Lliga Femenina Challenge, la segona divisió del bàsquet estatal, on ha jugat el Zamora i l'Unicaja de Màlaga.
5: Des de petita sempre deies ai, vull ser jugadora de bàsquet professional i, òbviament, pues, amb la carrera que he tingut, pues, a poc a poc s'ha anat apropant l'oportunitat i s'ha donat ara i amb moltes ganes i a veure què passa.
3: Doncs arribem a final de temporada, hi ha canvis a les plantilles i especialment a la de l'Uni Girona, que n'hi haurà molts aquesta temporada.
0: Doncs els anirem explicant.
3: I tant.
0: Gràcies, Cristina, i bon cap de setmana.
3: Igualment, que vagi bé.
0: És divendres i, per tant, toca anar al cinema. Si m'acompanyeu, us expliquem quines són les principals novetats d'aquest cap de setmana. Ens l'explica, de fet, en David Navarro.
6: Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu. Perquè la resposta és massa dura.
7: Viatge al País dels Blancs és una pel·lícula basada en la història real de l'Usman Umar, un jove ganès que abandona el seu poble atret per la vida occidental. Després d'una travessa plena d'obstacles, arriba a Barcelona i aquí descobreix que res és com imaginava, fins que coneix la Montse, interpretada per l'Emma Vilarasau, que l'acull a la seva família i li ofereix un futur.
8: No, hi ha patit molt per arribar fins aquí. I s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
9: Voy a por chupitos.
10: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
7: Guanyadora de 3 premis al Festival de Sitges, entre ells l'especial del jurat, Obsession explica com l'anhel romàntic d'un noi pel seu amor platònic desencadena un encanteri sinistre. Ella es torna irracionalment obsessiva fins a convertir-se en l'ombra del noi. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en un malson perturbador.
11: ¿Qué hechizo le has echado?
12: Mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe.
7: Supergirl promet una visió diferent de la cosina de Superman. Veurem la diferència entre ell, que va ser enviat a la Terra i criat per uns pares afectuosos des que era un bebè, i ella, criada en una roca, una estrella de Krypton, i que va veure morir de maneres terribles tots els que la rodejaven durant els seus primers 14 anys de vida, per després venir al nostre planeta.
0: Te diria... I de pel·lícula també ha estat la fita que han aconseguit els castellers de Barcelona, que han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història, aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació ha tingut lloc davant de la glacera Aletsch, la més gran dels Alps, una fita històrica al nivell del Pilar de 4 que l'any 2003 va fer al Mont Blanc la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Sobre aquesta fita dels castellers de Barcelona, n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb la seva presidenta, la Maria López.
13: I fins que no baixéssim, fins que no ho païssim, no seríem conscients del que hem fet. Crec que ara ja ho comencem a fer, però crec que encara ens falten uns dies. Ara crec que encara estem molt amb l'excitació de veure tot el resta que ha tingut tot plegat i com ha agradat en general, però la colla contentíssima, tothom estava molt content tant a nivell castellà com a nivell personal. El problema més gros va ser el mal d'alçada, o sigui, vam tenir algunes persones que van tenir mal d'alçada, i després, d'altra banda, tot i que al final van fer les recomanacions, ens vam hidratar molt, etc. Un cop allà dalt et cansaves molt.
0: Doncs felicitant aquesta colla castellera per aquesta fita, ens serveix també per posar punt final al Notícies en Xarxa d'avui divendres. Gràcies un dia més per la confiança, bon cap de setmana i us esperem dilluns a partir de les 7. Adéu-siau, que vagi bé.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere.

0: diem en moltes ocasions, tot i que parlem de castells, aquest no és un programa de castells, i es nota, tot i que no som un programa de ciència, d'en quan en quan també parlem de ciència, com podem, doncs mira, en aquesta ocasió una mica fusionarem aquestes coses, que és castells, ciència, però a més hi afegim la física, la neurociència, la societat, farem una barreja amb tot un projecte interessantíssim a diferents branques i que ja d'entrada podem dir que s'anomena castells de ciència. Parteix d'una base que ara en parlarem, però que acaba desembocant, almenys de moment, en un documental que justament porta aquest nom, Castells de Ciència, i que s'estrena aquest mateix diumenge 17 per la xarxa de televisions locals i per TAC12, si voleu, que és la televisió de Tarragona. Tenim una bona representació d'aquest documental. De fet, el seu responsable o el seu director, ell és el Carles Cortés. Carles,
1: com esteu?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé, content de venir al Vendrell per que parlar bé de castells, de ciència, o, escolta'm, del que sigui.
0: Del que sigui,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Però clar, ja vens molt, molt sovint al Vendrell a parlar de castells,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, dels nens i de les diades dels nens, i a més en un any tan especial aprofito per felicitar els nens, pel centenari.
0: Gràcies, gràcies, sí, de part seva.
1: Sí.
0: I, de fet, això, responsable una mica del contingut d'aquest documental com a referent, del periodisme casteller, per entendre'ns, i una mica també impulsor d'aquest projecte, no, Carles?
1: Els impulsors, en definitiva, és la Universitat Rovira i Virgili i concretament la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Ciència.
0: Perfecte.
1: Que em van demanar els seus dies, escolta'm, ens pots ajudar això? Dic, sí, home, si és qüestió de cada castells, arrenquem.
0: A partir d'aquí fotem.
1: Sí,
0: tu ho has dit, és un projecte que va a moltes bandes, la xarxa de televisions locals, TAC12 i la Universitat Rovira i Virgili, que hi porta aquesta, hi posa aquesta part important de ciència.
1: El cervell.
0: El cervell d'això,
1: Posa l'important, no t'enganyis.
0: I, de fet, en representació d'això, i en forma part d'aquest projecte, és en Roger Guimarà. Roger, com estàs?
2: Molt bé, molt bé, molt content d'estar aquí.
0: Tu poses una mica això, el contingut seriós i de ciència en aquest espai, eh?
2: Una de les moltes parts que té el contingut. Ara no em pregunteu de neurociència, perquè jo no sabria.
0: No.
2: Però una part de la ciència.
0: I, a més, deixa'm-ho dir, si algú li sona a la cara, és que el Roger va fer castells amb els nens del Vendrell fa uns quants anys, però potser sí, algú encara se'n recorda de tu.
2: La temporada va ser 2002, i la 2003 una mica encara, i després vaig haver de marxar fora, però sí, vaig fer el primer 4 de 8 en molt de temps, com a mínim, a Sants. Sants, i sí. Jo sóc un nen per sempre, i tinc la camisa. Tinc camisa.
0: Has triat bé. Va ser una diada històrica aquella, i ostres, que bé, molt bé. I, clar, anava a preguntar així, doncs, aquesta fusió de ciència i castells no ve pas de nou. Almenys a tu, Roger?
2: No, bueno, diguéssim, la persona, de fet, del Vendrell, per culpa de la qual vaig acabar fent castells al Vendrell, és un altre científic molt bo, de família castellera de tota la vida, i una mica la ciència la porto tot arreu, i els castells també, per tant, era inevitable que en algun moment s'haguessin trobat.
0: Molt bé. I la pregunta contrària amb tu, Carles, això, com arribes, ja ho has dit abans, que és un projecte i tal, però és això, com trobar la ciència als castells, que és la branca que tu més domines, eh?
1: Sí, sí, arrenca això, el que et dèiem de l'Unitat de Comunicació i Divulgació de la Ciència, de la URB, ens posa en contacte, arrenca el projecte el 2021, hem de dir-ho, 2021, amb una pàgina web, que podeu entrar ara mateix, Castells de Ciència, entreu, és una pàgina web, hi ha molts articles científics de diferents àmbits, i així neix. Era una mica l'enllaç amb els científics, perquè el Roger en sap de castells, perquè n'ha fet de castells, però hi ha científics que no n'han fet de castells, o gent que ha parlat de castells sense saber-ne de castells.
0: Val.
1: La meva missió era de dir, escolta, això que tu saps a la perfecció, ara ho hem d'adaptar a la gent parlant de castells. I així va néixer tot el projecte, amb la pàgina web, amb tot el que inclou la web, la cartelleria, wow, aquestes càpsules de ciència en un minut, accions que s'han fet al carrer, xerrades, que ha culminat una miqueta, tot i que per mi no és un... És un punt i a part,
0: Jo crec, continuar, això.
1: A mi m'agradaria que seguís, però la culminació d'aquest primer capítol seria el documental.
0: Molt bé, que tornem-ho a dir. S'estrena aquest proper diumenge 17 de maig, es pot veure la xarxa de televisions locals, és a dir, a través de Televisió al Vendrell també es podrà veure aquest documental, i a partir d'aquí el que vagi arribant,
1: Efectivament. De fet, diumenge hi haurà una programació especial castellera, perquè una hora abans, a les 10, hi haurà el programa especial de presentació del concurs de castells de Tarragona, on els nens també històricament han sigut els protagonistes, i també una miqueta de la temporada castellera de la
0: xarxa. Clar, és temporada de concurs, i això sempre marca.
1: Correcte.
0: Temporada que acaba de començar, clar, tot ve molt lligat, és evident. És evident. Doncs expliqueu-me, ja hem dit, aquesta vinculació de ciència, castells, però el documental està com guiat d'una manera molt especial, no?
1: Sí, Carles? Sí, la veritat és que aquí la feina del guionista és molt bona, que és la del Santi Suárez, una persona també que coneix molt bé el món dels castells, perquè ell també és casteller, i el que volíem era explicar el món dels castells, però no com ho fem habitualment. Habitualment els mitjans de comunicació ho fem a partir de la diada del cap de setmana de Torn, aquesta colla mai havia fet aquestes alçades a aquest castell, aquesta diada és històrica, els millors castells que hem vist mai, tot això ho hem aparcat i parlem de castells, però des d'una altra òptica, i és el que ens agrada. Va. La del Roger, per exemple, la de les matemàtiques, per dir-ho d'alguna manera, que a mi em va treure molt perquè a ell li agrada molt aquest tema, després ja ho parlarem, però parlem d'història, parlem de neurociència, que és una mica bioquímica, física, sociologia, psicologia, són els diferents àmbits que anem tractant en aquest documental, però és veritat que té un lligam, un nexe d'unió, una actriu de Tarragona, que es diu Agnès Busquets, que de petita ella volia fer castells, però els seus pares li van dir no faràs castells, i ara d'alguna manera es retroba amb la seva ciutat, que és la ciutat de Tarragona, perquè ella viu a Barcelona, es retroba a la ciutat, es reconnecta amb el món casteller, torna a conèixer el món casteller amb totes aquestes àmbits de la ciència, i acaba el documental d'una manera molt concreta on l'Agnès és protagonista i no diré com acaba.
3: Que ens imaginem, no, no, imaginem, no ho direm, però ens ho imaginem. Clar, a priori diries, no, ciència, castells, bueno, potser sí que et sona alguna cosa perquè s'aguanta, però clar, si vas gratant com graten les càpsules i com grata aquest documental, dius, clar, és que clar, tot és ciència. De fet, tot el que ens rodeja és ciència.
1: Correcte. No? Sí, de fet, aquesta pregunta que acabes de fer... Mira, jo me'n recordo els inicis del projecte, el 2021, que em diuen, mira, farem química i castells. Dic, química i castells. I me'n recordo de trobar-me amb la Marta Calull, que ella ara és la directora de la càtedra per a l'estudi del fet casteller de la URB, però ella ha fet articles de química. Vam seure en un bar, no la coneixia, li vaig dir, hola Marta, bona tarda, ja m'explicaràs on està la química als castells. I em va començar,
3: aquí.
1: Clar, jo no ho sabia. Per què no pares atenció en aquestes coses?
3: Clar.
1: I aquest és un àmbit, que és la química, però en tots els àmbits hi ha coses que a mi m'han despertat molt l'atenció, m'han dit, ah, ostres, clar, és veritat tot això. I hem intentat això, que quan la gent vegi el documental digui, ah, clar, això de l'arquitectura, que m'he dit l'arquitectura abans. L'estadística. De la sociologia. Despertar aquestes cosetes que van més enllà del cap de setmana.
3: Exacte. Bàsicament, el cap de setmana, que és aquesta part emocional, no? Aquesta part de seguiment i d'afició cap als castells, que ja és això, eh? És aquesta emoció que hi posem, aquesta competitivitat que a vegades i sempre hi és, etc. I el que ens passa per alt, això, que inclús aquesta part emocional té un component químic i científic i neurocientífic. Cap aquí va tot això,
1: sí, efectivament. Mira, és que ho acabes de dir, per exemple, a vegades acabes un castell i veus la reacció de la gent, l'eufòria, aquella col·lectivitat eufòrica, abraçades, petons... Allò, aquests sentiments que ens apareixen en aquell moment, té una raó química.
3: Clar.
1: Que el documental veureu perquè ens ho explica una científica de la URB que ens diu, escolta, mira, això ens passa perquè hi ha una cosa que es diuen neurotransmissors, i ja veureu quins són els neurotransmissors i quin efecte fan en el nostre cos.
3: Correcte.
1: Però és química pura dins el nostre cos.
3: Clar, i a més, la identitat a una colla o a uns colors, entre altres moltes coses.
1: Sí.
3: Roger, va, ajuda'ns tu. Posa'ns aquesta part de científic, eh? El que dèiem, nosaltres hi posàvem les emocions, aquesta pertenença a uns colors, a una colla. Explica'ns tu, ajuda'ns a conèixer una mica més aquesta part científica que entra en tots aquests temes, que suposo que ho tracteu amb diferents professionals. No és tu que ho fas tot, sinó que cada branca i cada, diguem, capítol, entre cometes, ho recull un responsable diferent, eh?
2: Sí, jo crec que el que hi ha en comú és aquesta mirada una mica rigorosa, no?, de diferents aspectes del fet casteller. Jo crec que això és el que connecta totes les diferents disciplines, no? Sigui un químic, o sigui un sociòleg, o sigui un arquitecte, cadascú veu el fet casteller amb un cert detall, amb uns certs aspectes, no? Crec que no podem fer spoilers, no? Però
3: un avançament.
2: A mi em passa molt interessant l'arquitecte, no? Que compara estructures arquitectòniques amb parts del castell, no? Ah. És molt interessant, i segur que un casteller fa unes coses perquè les han fet sempre i perquè es fan així, no? I perquè els grans de la colla diuen que s'ha de fer així. Però tenir aquesta visió rigorosa, no?, que aporta, crec, la ciència a un aspecte molt concret i molt ben definit, crec que és el que dona valor una mica a aquesta barreja de ciència i castell.
3: Tu ets físic, si no m'equivoco. Què tractes al documental? La teva part, què tractes? Si es pot explicar, en aquest documental?
2: Jo soc físic, però soc un físic una mica teòric, matemàtic, i per tant parlo més aviat de matemàtiques, més,
3: de
2: que, no, més que no pas de física. Sí,
1: i
2: de...
1: atenció, perquè és molt, molt, molt interessant el que explica el Roger. Sí. I ho dic de veritat, perquè ell sempre em diu, no, que no, Roger, el món casteller hauria d'anar cap aquí. Ara ho explico.
2: Una mica, és el mateix que deia, una visió una mica rigorosa d'alguns aspectes, en el meu cas, doncs, de les estadístiques dels castells, no? És molt fàcil fer l'estadística d'aquest castell, s'ha descarregat 23 vegades o no sé què, no? Com comentava ell una mica, no? És una mica més complicat intentar fer models, per exemple, no? Que és el que feia l'article, intentar establir de manera rigorosa, defensable, com de difícil és un castell, no? Per exemple, això sabem, és una qüestió que està subjecta a un consell de savis, no? Avui en dia, no? Bàsicament, hi ha un consell de savis que diu que aquest és el més difícil, i la visió una mica rigorosa de l'estadística i les matemàtiques és dir, no, anem a mirar això amb números, anem a comparar un castell amb l'altre, com de sovint passa que un castell es descarregui i l'altre no, comparar castells per parelles i, bueno, i diguéssim, una miqueta...
3: Escolta'm, això és una... És brut. Mira, si comencem per aquí no acabarem.
1: No, no, és molt interessant. Si entreu a la pàgina web de Castells de Ciència, el seu article fa una taula de dificultat dels castells a partir de l'estadística. La taula de puntuació del concurs de castells actual l'han fet un grup d'experts que es reuneixen i diuen aquest aquí, aquest aquí... Ell no, eh? Ell ha agafat l'estadística, ha agafat milers de milers de milers de castells de la base de dades de la coordinadora, l'ha sacsejat, l'ha tirat amunt i les matemàtiques o l'estadística et diuen l'ordre de dificultat hauria de ser aquest. I ell, a la pàgina web,
3: ho diu.
1: Ho diu.
3: Ho podem saber, eh?
2: Sí, no, sí? L'ordre està a la web. Va, sí,
1: està a la web, sí, es pot consultar.
2: Però no, ara no me'l feu recordar de
3: més
2: memòria.
3: No,
2: jo el que sí que us vull dir, hi ha alguns castells, o sigui, la majoria dels castells... Una primera cosa que jo crec que és sorprenent i interessant és que l'ordenació que diuen les matemàtiques s'assembla força a la que diuen els consells de savis.
3: Va, menys mal, menys mal, menys mal.
2: No, però és una cosa que evolutivament és interessant, no? Com aquesta gent ha arribat a una cosa que és comparable a, sí, sí, allò, sí, sí, que hauria de deduir un robot racional que només veu números, no? Però hi ha algunes coses que no encaixen, no? I una que a mi m'agrada comentar, perquè m'agraden els castells aixecats per sota, no? És que els castells aixecats per sota estan bastant maltractats, no? Que són més difícils de la puntuació que tenen, no? Per
3: vaja,
2: exemple,
3: ostres.
2: Després, l'ordenació del 3 de 9 i el 4 de 9 també surt invertida, sí, per molt poquet, però també surt invertida. Jo crec que contesta, bueno, respon una mica a algunes... polèmiques o, jo què sé, o discussions que hi ha, que reflecteixen discussions del món castellà.
1: I el millor d'això és que ningú podrà dir és que aquest ordinador és de tal colla, per això diu això, no? Perquè l'ordinador no en tenia de castells, de colors, de camisa, no, i ni té sentiments.
3: Sí, sí, sí.
1: I és...
3: No, està clar, està clar, està clar.
1: I després el Roger té una altra cosa que a mi m'agrada molt, és, per exemple, la capacitat que podríem tenir de predir qui guanyarà el concurs.
3: Clar, i això em venia al cap, és a dir, no, que el Roger pot saber per estadística si la diada d'aquest proper diumenge sigui la que sigui...
1: Ara el Roger agafa el seu ordinador, que el té allà, i ens diu... Diumenge passarà això o el concurs guanyarà aquella colla?
3: I ho encertarà, no. Ho podria preveure, no?
2: No ho encertaré perquè és inacertable, és impossible acertar-ho segurament, no? Però crec que sí que li podem... És com quan a la tele, els partits de futbol, ara et surten aquella... No? Et surten Lewandowski, sí, xutant, sí, sí, no? I diu, tenia un 23% de probabilitat de fer gol, no? Bueno, l'ha fet o no l'ha fet, no? Clar. La probabilitat és una... Jo què sé, una representació del grau que jo tinc de creure en una cosa, no? 23% vol dir que jo crec que 23% de les vegades allò passaria i una altra...
3: Bueno,
2: Llavors, amb els castells passa una mica igual. Hi ha molta incertesa, evidentment, però amb els, no amb el model que està explicat a la web, amb elaboracions posteriors que aviat estaran en algun lloc...
1: Això sí que és exclusiva.
2: Però sí que podrem dir, aquest castell amb aquesta colla, aquest cap de setmana, té un 23% de probabilitat de descarregar-lo. Wow. I després ja dic, encertarà o no, perquè amb un 23 pot passar qualsevol cosa.
3: No, clar, i perquè un 2 un dia pot tenir un mal dia i s'ha llevat amb mal de cap, sí, i pot ser que...
1: És que això és com les apostes, em deies, no?, del món de l'esport. Tu, clar, escolta'm, hi ha apostes, hi ha cases d'apostes que diuen van pujant o baixant el preu de les apostes en funció de les possibilitats, no?
2: Sí, sí, és molt... Vull dir, hi ha una incertesa que és inherent i que no et pots evitar ni en matemàtiques ni de cap manera.
3: Que està la gràcia, també, eh? Si no fos així, si no tinguéssim aquest marge, ja apaguem, vamonos,
2: no,
3: eh?
2: No, efectivament.
3: Sense els maestres de la ciència, eh?
2: Per això fem teoria de la probabilitat i estadística i no fem, no sé, àlgebra o allò de pum, pum, pum, m'ha sortit que...
3: Sí, sí, sí.
2: Que els nens del Vendrell faran, no sé, 5.000 punts al concurs, no? No va així la cosa, eh?
3: No. Però... Clar, i això també faria que plantejar científicament com ha de ser aquella construcció també podria ajudar a fer-la, entenc, no? O no? Bueno, es podria arribar a aquests paràmetres?
2: Jo crec que seria una eina que podria ajudar, no? Perquè si tu saps que al teu nivell actual tens un tant % de probabilitats, pues, pots treballar més, no sé, el pom de dalt, jo què sé, pots treballar...
3: Això, no?
2: Basta que m'està fallant, no? Crec que sí, però no estem aquí.
3: No,
2: estem aquí.
3: Tampoc no és la internet.
1: Però tu ara imagina't, no sé, d'aquí 10 anys, 12, 15, 18, 20, no ho sé, que hi hagi un cap de coll que un dia truqui a un matemàtic, un físic, un científic o algú, i li digui, escolta'm una cosa, el concurs de castells, saps quina colla represento? Tu quins castells creus que hauríem de provar per poder guanyar el concurs? I a lo millor li diria, mira, aquest no el provis, perquè històricament l'estadística diu que... No us va bé. En canvi, aquest i aquest sí.
3: Hòsties.
1: I l'altre, fes-lo el tercer, perquè és el que té menys probabilitat. Entén-me,
3: no,
1: ho estic portant molt. El que passa que ara això sembla ciència-ficció, també he de dir-ho ara, eh?
2: Bueno, jo crec que a mig termini sí que es pot arribar a pensar. Clar. Ja dic, ara no estem aquí. Estem
3: en... No.
2: I hi ha qüestions subtils en tot plegat, però crec que sí que...
1: I pell fina, eh?
3: Sí, clar. No... És evident, clar, perquè si tot això... Ho portem a què dèiem, eh?
1: Què m'ha de venir a explicar a mi aquest home que no ha vist mai un castell?
3: Perquè, escolta'm, Carles, entre tu i jo, el Roger també, però és un món complicadet i nosaltres que vivim des de la barrera informativa, oida, eh? Oida.
1: I els castellers i les castelleres ho saben, en són conscients, i ho fomenten, i els agrada, i els agrada el debat, i la tertúlia, i la picabaralla dialèctica. Bueno, suposo que també és una mica la
3: part del joc.
1: Clar. És com el penal del futbol. Això és penal, no, això no és.
3: Ja sé que a vegades hi ha gent, hi ha castellers que no els agrada les comparatives esportives amb el futbol, però és també la discussió que hi ha amb el futbol, que si hi ha el VAR, si no hi ha el VAR, no? Aquest marge que et pot tenir l'àrbitre per dir que si no, que no deixi perdre l'essència. Una mica també la cosa va per aquí, eh? Però clar, jo ara pensava... I aquest any, que fa 150 anys, els castellers d'aquí del Vendrell, imagina quan s'ajuntaven els pagesos allà darrere de la Bisbal a fer construccions, que era allò... A l'època dels castells es feien per força bruta, sense cap tipus de coneixement, i que es feia que s'aixecaven i es feien autèntiques borrades. Explica'ls, que científicament tot té un raonament, eh? És curiós, eh?
2: Però crec que és el que porta el documental una mica, no? Aquesta mirada, pues això, rigorosa i discutible, evidentment, no? Quan parlem dels números... També és veritat, no hi ha cap interpretació de xifres que sigui neutra. Hi ha un model a darrere.
3: Clar.
2: Jo crec que la gràcia està en que el model el podem discutir sobre qüestions molt concretes, no?
3: Imagina't.
2: En canvi, pues, no sé, les baralles entre colles són difícils de racionalitzar.
3: Sí, i no hi entrarem tampoc, eh?
2: Les discussions sobre si aquest castell és més difícil.
3: No, clar, i el concurs ni t'explico, eh? El concurs, ja ho sap el Carles també, que és, hi ha autèntiques bogeries i discussions de les puntuacions. No hi entrarem perquè no...
1: Però a mi per això, jo quan vaig conèixer el Roger i em va començar a explicar tot això, em va agradar molt saber que la ciència ens pot ajudar a marcar aquest termòmetre de dificultat. Després hi creuràs o no hi creuràs. Al documental també veureu que hi ha molts factors que influeixen i que moltes vegades no es poden tractar des de la ciència pura.
3: Clar.
1: Però crec que és molt interessant saber que ens pot ajudar, que són eines que ens poden ajudar a marcar dificultats. Jo crec que és molt important. I no cal tapar-nos els ulls i dir, això no ho vull veure. No, sí, crec que és molt interessant i enriquidor.
3: No, i tant que sí. Recordem-ho, l'estrena al documental Castells de Ciències aquest proper diumenge 17 per la xarxa de televisions locals. Carles, de veritat, un plaer.
1: Igualment.
3: T'esperem al Vendrell, ja saps.
1: Sí, sempre és una meravella poder venir al Vendrell, ens agrada molt pel que representa històricament, pel fet casteller. La veritat és que és un goig poder venir sempre a explicar castells al Vendrell.
3: Gràcies, Carles, de veritat. I Roger, el mateix, un plaer, de veritat.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies per venir. Fins aviat.
2: Gràcies.
4: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
3: I deixeu-nos que aprofitem aquesta ocasió, ara que ja ha arribat l'estiu, ara que ja ha arribat la calor amb força, aquest espai on només hi ha un lloc on tota la família es pot posar d'acord. PortAventura World, PortAventura Club, que estrena una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada i és el nou pioner pas, el més exclusiu i prèmium.
5: Us convidem a que descobriu aquests nous passis a portaventuraworld.com. No deixeu passar aquesta oportunitat en aquest lloc on tota la família sempre ja està d'acord a anar-hi.
6: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
4: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
3: Una jornada solidària que arriba aquest diumenge contra el càncer. Ara ho acabarem de desvetllar i explicar tot plegat, perquè és prou important. A més, ho farem així amb la gràcia del José María de l'Estepa, em sembla.
7: Molt bé. Bueno, bon dia, Pere, bon dia, oients.
3: Com estàs?
7: Pues molt bé.
3: Sent?
7: Com diu el Pere, con ganes de jubilar-me.
3: Però que, escolta'm, havies d'estar jubilat ja, no, en
7: sí,
3: principi?
7: Sí, però aquesta senda, Hisenda, estreu molts diners quan plegues un any abans.
3: Clar, és que el problema és Hisenda,
7: Llavors ja vaig dir una net més, però espera, Sabó, tranquil, que el que coge el bar seguirà col·laborant amb la Caixera,
3: Això
7: està firmat ja.
8: I si no buscarem un altre mica,
7: Bueno, pues la introducció, jo estic aquí perquè, sí, ha nascut una nova associació aquí al Vendrell, Batec de Mar, com has dit, Pere, i amb la Gina, que tinc molta amistat fa molts anys, amb son pare, la mare, bueno, tots, i bueno, jo tenia cara de col·laborar amb ells amb aquest problema que era tan gran aquest país i aquest món, no?
3: Molt bé.
7: I llavors, bueno, va sortir això de Batecs de Mar i dic, bueno, mira, jo ofereixo les meves mans, les del meu company guitarra, que no pot ser avui perquè està treballant,
3: val,
7: però són molt col·laboradors, i li vaig oferir de fer-li una fideuada, pues, per 300 persones mínim.
3: Ostres.
7: Si surten més, pues, farem més. Llavors se van implicar tots i van començar a buscar col·laboradors del Vendrell, que no ha faltat ni un.
3: Bé,
7: i se s'han quedat un munt fora, però bueno, no podien ser tots, perquè clar, és el que diem. I bueno, i ara ja la Gina t'explicaré una mica.
3: I tant, si s'ha tot plegat, Gina, com estàs? Molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia, Pere.
3: Gràcies per acompanyar-nos.
9: Moltes gràcies.
3: Tindràs aquesta doble tasca, Gina, d'acabar d'explicar-nos com ha d'anar aquest diumenge amb l'ajuda del José María, només faltaria. Però sobretot el més important és conèixer aquesta nova entitat, Batecs de Mar. És una entitat que lluita contra el càncer i d'afectats del càncer, entenc. Gina, explica'ns-la tu, sisplau.
9: Bueno, aquesta associació neix aquest 2026, aquí al municipi del Vendrell, I sobretot és per promoure el que és l'esport, la comunitat, no? I fusionar aquests dos aspectes i adreçar-ho sobretot a les pacients que estiguin, doncs, transitant, no? Que estiguin actualment fent aquest procés de recuperació del càncer, o bé que ja l'hagin superat.
3: Val. Així doncs, un punt de trobada, un punt de reflexió d'afectats, de gent que ja ho ha superat i que cada vegada, doncs, per sort, això és així. De fet, tu ets un dels casos, perquè tu has portat moltes iniciatives, jo et conec informativament perquè ja hem parlat amb tu, o des dels serveis informatius hem parlat amb tu en diferents iniciatives socials i solidàries també a través de les samarretes, etc, que ja et coneixem, la teva història, i si més no, ja una mica t'hem seguit la pista, i que sempre has tingut aquesta inquietud, també com a afectada de càncer, que tens superat ja.
9: Totalment. Sí, bueno, estic amb hormonoteràpia, que al final, per no haver-hi una recessiva, doncs estàs en medicació, però sí, per sort estic neta i, bueno, vaig fent els meus controls amb la certa periodicitat i tot.
3: Fantàstic,
9: molt bé.
3: Fantàstic, sí.
9: I, doncs res, sempre a nivell d'implicar-me, no?, i aquesta voluntat de poder ajudar i transformar aquesta energia, que al final la tinc.
3: Molt bé.
9: I d'ajudar i beneficiar moltes persones, no?, i poder donar aquest suport. I doncs aquesta associació també per mi va ser una descoberta. O sigui, no l'associació en si, sinó el rem, l'activitat, va ser un descobriment, perquè jo sempre, doncs, havia practicat futbol.
3: Val.
9: I sóc una enamorada de l'esport i de fer-lo sobretot en un entorn obert. I doncs, bueno, va haver una iniciativa, no?, per part d'una timonera del club de llaguts de Calafell.
3: Val, sí que té molta història, no?
9: Sí.
3: Té molta empremta.
9: Sí, sí, sí. I bueno, i la mateixa timonera, doncs, ha sigut la que ens ha engrescat juntament amb l'Ajuntament i tots, doncs, de dur a terme aquest nou projecte aquí al Vendrell.
3: Val.
9: I doncs el REM és un descobriment.
3: Fantàstic.
9: és, bueno, va molt bé en quant a l'infedemes, a les pacients, sobretot de càncer de mama, perquè aporta molts beneficis, i el contacte amb el mar, que al final tot el que és allò del zinc, no, el potassi...
3: Val. D'aquí batecs de mar, justament, acaba molt lligat així. Així, doncs, clar, jo introductòriament no acabava d'entendre que hi havia el REM pel mig, ara ja sí, jo ho entenia més com una associació, que també ho serà, també ho és. A banda de ser una associació esportiva o dedicada al REM, doncs també és aquest punt de trobada que jo deia, en cert que sé.
9: Sí, no, totalment és comunitari, és social, és algo inclusiu, no?, que tothom ens sentim part d'una comunitat, perquè, bueno, al final adreçat a un públic oncològic. I després estarà obert a la ciutadania, el que passa que volem fer bé les coses d'una forma progressiva perquè no morim d'èxit, no? Que al final la infraestructura vagi una mica acompanyada dels socis i els usuaris que vulguin formar-hi part.
3: Fantàstic. Doncs justament això, per donar peu a aquesta nova entitat, per començar allà a agafar cos, suposo, i a tenir encara més logística, per poder desenvolupar la tasca, heu organitzat aquesta jornada d'aquest proper diumenge, que serà dia 26, el 26 d'abril, que es farà com a Ruga.
7: Es farà a la plaça Nova.
3: Però l'entitat sí que t'asseu a com a Ruga.
9: Sí.
3: Veus?
9: Sí.
3: Jo sabia que com a Ruga estava correcte. Pel mig.
9: Sí, no, els del barri marítim diuen, com és que no ho heu celebrat aquí? També per un tema logístic i perquè, bueno, ara per comoditat d'espai i disponibilitat ho han fet aquí a la plaça Nova, i sobretot doncs perquè al final... El Set David també contribueix, ens ha cedit l'espai doncs, al seu bar perquè la gent en pugui fer un ús.
3: D'acord. Doncs això, com a Ruga hi ha la Seu, clar, és on suposo que
9: Estem ubicats a dintre del port.
3: Val.
9: El Club Nàutic, la veritat que també, bueno, ha sigut un de gran suport des del minut 1, perquè doncs, ens ha cedit part de la instal·lació on podem fer l'amarratge, el quartet d'instal·lacions doncs, per preservar el material.
3: Perfecte. Molt bé. I això, però la Fineuà Solidària, que ara acabarem de conèixer, sí que arriba, en aquest cas, a la plaça Nova, al centre del Vendrell, aquest diumenge, dia 26. Què és això? Suposo que José María, que et coneix, és coneixedor d'aquest inici d'entitat, i José María, que té aquesta energia, i amb l'experiència d'altres temes,
7: Ja saps tu que col·laborar amb qualsevol entitat del poble sempre estem per fer una miqueta de...
8: D'empenta.
7: I, bueno, va sortir així, jo tenia molta gana perquè va ser a la Bisbal.

0: Hòstia, això és un èxit total.
1: Clar.
0: Ara, bueno, a la gent que vingui a comprar els tiquets al Bar Estepa, al Cep de Vi,
2: no sé, el
0: Goi,
2: i després un fort de pa de Santa Oliva.
0: I farem a Belvei, també estan col·laborant, també s'han portat també tiquets per vendre.
1: Uh-huh.
0: En fi, que esperem allà un èxit total.
1: Segur que ho serà.
0: I la Fideuà es vendrà, es podrà menjar allà, i el que vulgui portar-se-la cap a casa, doncs tindrem uns tàpers perquè se la puguin dur.
1: Perfecte. Ben. Però no només serà Fideuà, entenc.
0: Fideuà, sí. No, nosaltres només la Fideuà. No,
1: sí, però em refereixo.
2: Bueno, farem una mica de vermut.
1: Em refereixo que no només és aquest punt de trobada per menjar,
0: sinó
1: que es convertirà allò en una festa.
0: Tenim un DJ també, que començarà de 12 fins que acabi, posant música, que és l'Alberto del Set de Vi, i que aquest també està també sempre per tot. I el que diem, tenim una barreta, farem una barreta, també tindrem uns platets de vermut, que també farà, pues, bueno, mentre que esperem que falli la Fideuà, pues, a menjar vermut i fer vermutets de cervesa.
1: I fer ambient, no? Fer poble, sí. I acabar de conèixer aquesta entitat de recent creació.
0: Bueno, això, el que diem, convidar gent que no estigui, però bueno, sempre tens un familiar, un amic, un... que pugui vindre allà i fer la conversa
1: i tant.
0: I entrar-se de tot això, no? Perquè, clar, amb aquesta horeta no podem dir-li tot. Jo me vull apuntar a Bateix de Mar un dia, t'admito a ti.
1: A bugar. Va, fem una cosa. Hosti, jo agafo molts compromisos i després no els acabo de complir perquè no m'he de la vida pa mas. Escolta'm, una bugada...
0: Vale.
1: Es diu bugar, no?
2: Sí.
1: Cada un dia anem a bugar i després anem a fer les braves, que ja em vas prometre el seu dia, i del qual encara no he anat a gaudir-les, però...
2: Trec nota, no?
3: I a remar a galera.
1: A remar a galeres. Correcte.
0: Sí, farà el tambor.
3: Sí, ja fem allò.
1: Jo tinc un problema que jo em marejo molt, Gina.
2: No, però és bastant estable. I al final la gràcia és que et farem remar força i així no donarà temps ni de marejar-te.
1: És que jo tinc un company d'aquí a la casa, no vull dir el seu nom, un company de la casa també d'informació, que un dia va fer un reportatge dels bugadors de Calafell i va quedar marejat com una sopa,
2: sí,
3: no va prendre la
2: pastilla. No, també la Mar, ja procurarem que
3: sigui
2: un dia que
0: no...
2: Sí, sí, sí, que estigui tranquil·la.
0: Sí.
1: Allò, por vena. No, però és una molt bona activitat.
2: Sí, no, és molt complet, la veritat,
1: Sí, és un esport molt complet.
2: Perquè no hi ha impacte. Clar. Vull dir, treballes tot, la musculatura, braços, cames, abdominals, no, és ben complet. I a més que no hi ha edat, que el bo és que... Jo, les meves companyes, ja des de 65-70, jovenetes, vull dir, ja de tot, que és el bo.
1: Sí. I a més, encara que no ho sembli, sí, però també és esport d'equip.
2: Molt.
1: Sí, no, però clar, s'ha de bugar al mateix ritme, de la mateixa manera, equilibrar forces, no?
2: Totalment.
0: I sàpiguer ficar bé el pal,
1: Clar, ja no hi ha una tècnica...
2: No, requereix la seva tècnica,
3: però... A tocar l'aigua, vull dir... Ja.
2: Sí. Però és com una espècie de mantra, Quan estàs remant i has d'anar totes acompassades, és com si entressis en un ball i que totes hem de... És bonic, la veritat, que la sensació...
1: Sí.
2: I normalment anem a bugar, que són la tarda-nit, no? Les barcades surten a les 6, 7, 8.
1: Val.
2: I clar, és la posta de sol, les estrelles... Elles. Vull dir, és un moment, jo crec que molt màgic, Que quan estàs allà penses, ostres...
0: Lo que sí te digo, chalecos XXL...
2: No utilitzem, No,
0: jo no. Sí,
2: ni ens mullem, perquè molta gent és, ostres, quina mandra, no? L'hivern, us mulleu.
1: Ja,
2: no ens mullem.
1: En principi tot va bé, no.
2: No
1: hi ha perill ni de volcà,
2: No, és molt estable l'embarcació.
3: I si hi ha molt mala mar, ja no surten.
2: No, ens quedem a dintre de port i fem allà...
3: Hi ha algú que s'hi capi, tranquil.
1: Està bé. No, sí, jo no tinc por. Ho deia per José María, Ho deia per José María, bàsicament. S'han fredat per això, no?
0: No, aire.
1: No?
0: Nada como los peces, para abajo, pero para arriba no.
1: Ostres, pues potser sí que li haurem de buscar un xaleco, José María, que no sigui...
2: I jo més d'una vegada estic tentat, I jo les meves companyes, perquè els pacients oncològics ja sabem que quan estem en tractaments així, tenim una de fogots i uns canvis de temperatura
1: Mira,
2: de
1: tirar-se, no?
2: Abandono el barco.
1: Bueno, aquesta manera sí que és una manera. Un cop ja s'ha fet l'entrenament, no? I un cop ja hem acabat i hem arribat a port. Suposo que també una remullada i un banyet també pot anar bé, Així que no has provat mai, això de bugar, doncs?
0: Jo no.
1: José Mari, no?
0: No, jo de platja la sorra.
1: La sorra.
2: Però no saps que queixarà, el farem i tant, perquè li agradarà.
0: No, a mi ja li havia dit, perquè ella feia kayak, també.
2: Sí.
0: Dic, hòstia, m'has de portar un dia a fer kayak.
2: Sí, que el pare al seu dia també va comprar un caiac.
0: A mi m'agrada tot això, però clar, l'aigua le tengo mucho respeto.
1: Fa respecte. Se li ha de tenir, com sempre, tot, Se li ha de tenir, però...
0: I ara que tindrem aquí el... Pues m'apunto, però seguro. Vamos.
1: Clar, clar, i tant.
2: Tindrem el nostre primer llegut al Vendrell, tu. Sí,
1: no? Molt bé.
0: Soci número 3.
2: Sí, ja està, ja podem obrir la sistema.
1: Clar, suposo que logísticament i també econòmicament la frontera principal és els,

0: els llaguts, que entenc que no és pas... No són embarcacions econòmiques, eh? Entenc.
1: No, en general tot, el que suposa tota la infraestructura, tant el que és la plataforma, no?, que subjecta... Ja ens anem gairebé a veure els 3.000, 4.000, els rems, que són 1.000 llargs, també, sinó tot. L'embarcació del llagut, vora els 20.000, sí. És una inversió important, o sigui, en el moment que vam decidir, això és una mica el que ens parava, no?, ens paralitzava, però, bueno, vam dir, escolta, amb la solidaritat de la gent, que al final té moltes ganes de portar el seu granet de sorra i contribuir, a la vista està que tot s'ha alineat. Sí. I que veus que flueix tot, que és increïble, que poses una proposta sobre la taula i veuen que tu estàs al capdavant i que... et deixes ajudar per tothom, veus que és una cosa d'equip també, és increïble i el punt de sortida de partida és aquest, la jornada solidària del dia 26 ja és el tret de sortida.
0: Molt bé, el tret de sortida oficial de Batecs, d'acord. El primer...
1: Batecs de Mar.
0: Perdó.
1: Batecs de Mar.
0: Batecs de Mar.
1: Però que surt amb el cor, sí. Sí, sí.
2: Espera, que a mi m'ha costat fins que no... Ui, me parece que hoy es el primer dia que lo he dicho bien. Batecs de Mar, eh?
0: Batecs de Mar. Clar, se m'acaba el Batecs de Cor, eh?
1: No, jo crec que és bonic, però costa una mica Batecs.
0: Batecs de Mar. El primer llagut que el teniu, doncs, eh? Entenc?
1: Bueno, ara hi ha un grup de Cambrils, que ens l'ha llogat.
0: Val.
1: D'entrada, doncs, per poder fer una sèrie de coses i anar recaptant uns diners.
0: Val.
1: I, doncs, bueno, serà, doncs, a veure si l'Ajuntament arribem a un acord i, doncs, després pot fer front ell a aquesta despesa, però, clar, inicialment som nosaltres els que hem de suportar amb tot.
0: Sí, està clar.
1: Que després, doncs, facin la seva contribució, doncs, ja serà cosa d'Ajuntaments, Diputacions, i anirem a trucar a diverses portes d'esponsors que vulguin col·laborar, contribuir amb la lona, no?, doncs, perquè també s'ha de cobrir aquesta embarcació, s'ha de fer un armariet... Bueno, la veritat, ja et dic, hi ha molta bona voluntat per part de tothom de sumar esforços.
0: Molt bé. I aquesta recaptació, si podem dir-ho així, aquesta recaptació que hi haurà el diumenge, doncs ajudarà justament cap a això, cap a poder comprar material, per acabar de posar-vos com a entitat i poder aportar les màximes de persones possible.
1: Sí.
0: Clar, un llagut, quants bugadors hi caben en un llagut?
1: Som 8 i el timoner 9.
0: 9. Val. Sí, sí. Si hi hagués més gent que volgués bugar, que s'han d'anar ampliant llaguts, no?, embarcacions.
1: Clar, sobretot és el que dèiem, no?, de que al final hi ha una limitació ara real, que són els timoners dels que disposem, que al cap i a la fi són ells els que han de dirigir, no?
0: El timoner és com el capità, no?
1: L'entrenador, el capità, sí, sí, no hi ha la figura del timoner. Llavors, ara hi ha unes hores que més reduït, que s'aniran ampliant, no?, en funció que anem a introduir més timoners,
0: més
1: barques, si més endavant es fiquen més llaguts, però bueno, ara la que tenim és la de lloguer, anem tirant amb això, l'estem netejant i acondicionant tota, i ara tenim temps, bueno, ahir una mà de pintura, no?, d'avui de vernís, aquesta tarda amb els termorretràctils, doncs, segellar els rems que hem comprat de segona mà, i bueno, i anar acondicionant tot una miqueta, no?
0: És un món, el món del mar, en general, és un món...
1: Sí.
0: És un món,
1: és
0: molt bonic, i tant que és molt bonic. Però també el món dels llaguts, dels bugadors, dels clubs, també és un món,
3: El timoner es treu el títol,
1: Bueno, sí, és un requisit i, clar, requereix també d'experiència. És com si jo em volgués fer d'entrenadora de futbol sense haver jugat.
0: A veure
1: si ho pots fer des de la teoria, no?, i d'això, però fa molt el fet d'haver jugat, no?, i haver viscut a dintre. Llavors, clar, jo em podria tenir la voluntat de voler ser timonera, però primer he d'aprendre a remar i remar moltes hores, no?
0: Clar, dominar la tècnica, la manera de capitanejar l'equip, no?, suposo.
1: Sí.
0: El Vendrell, hi ha hagut mai cap club de
1: bugadors?
0: No,
1: Llavors, clar, és obrir-se una nova finestra, no?
0: Clar.
1: I sobretot de ficar-ho a l'abast de tothom, perquè moltes vegades la connotació que té el del tema nàutic, no?, és com, ostres, és molt, molt car, tot el que... No?
0: Clar, per seguretat, per homologacions...
1: Sí,
0: no?
1: I que moltes vegades és com, ostres, aquest esport el veu juny, si no l'ha practicat algun familiar o alguna cosa, és com...
3: Això t'ha de vendre de família, això sí.
1: I realment el llagut veus que no, que està obert a tothom i que és accessible, que no suposa un gran cost de la quota, no?, anual, ni és un desorbitat, ni...
0: Val. Que també hi ha competicions, de fet, no? També hi ha,
1: també,
0: hi ha aquí, curses...
1: Aquí, Pere, et diré que som bastant ignorant, perquè encara avui soc molt... Vaig començar l'octubre, jo, a remar, i no he participat encara en cap no sé com, no sé com li diuen,
0: bueno, sí,
1: a les competicions,
0: competicions trobades,
1: la Timonera, que no ha pogut venir avui, sí, però hauria de fer...
0: No, més endavant ho podem fer, sí, després d'aquesta trobada solidària. El més important de la conversa d'avui, sí, és sobretot explicar i recordar que hi ha aquesta jornada solidària aquest proper diumenge a la Plaça Nova, que és la part important, i després, sí, anirem perfilant, de com, què és això d'un club de bugadors, què feu, i a més amb tot aquest rerefons que hi afegiu vosaltres des de Batecs de Mar, que hi ha aquesta part també d'afectats, d'afectades de càncer, no? I que també és important que també hi sigui, no? Com a punt de, bueno, de millora i de superació i de fer esport, que en principi la més important és fer esport.
4: Sí. Tornant a la Fidoà, a quina hora teniu previst de començar a servir, vale, les Fidoàs per la gent? Perquè...
0: Sí. Doncs sí.
2: Pues mira, espera, Sabó, començarem l'acte començarà a les 12, serem allà tots, música, el vermut, i començarem a fregir els fideus. Això serà el primer, i per allà dos quarts de tres, no?
1: Digo,
2: no,
1: les dugues, vam dir, les dugues.
2: Tres quarts de dugues, les dugues. No. Serà començar a servir.
4: Que és més, ho dic perquè hi ha molta gent, potser
2: sí,
4: jo
2: mateix. Sí, no, sí, clar, sí. Sí, que si la primera surt abans una miqueta, doncs començarem, aixequem, que vulgui començar, doncs comencem a... Però sobre les dues de la tarda ja estarem servint fins
4: igual. Molt bé, sàpiga, i doncs que s'animi a apuntar-se, a buscar els tiquets, han dit, tiquets, a l'Estepa, al Set de Vi...
1: El Goil, també, el centre... El Goil, castellà...
0: El Goil, a la Plaça Vella.
1: La plaça Vella.
0: Sí, sí, és un lloc tecnològic, així, sí, que fan... Sí. En Joan és col·laborador d'aquesta casa. En Joan Molines és col·laborador d'aquesta casa, també. Sí.
2: Bueno, i això, que és... A veure si podem vendre totes 300 racions i bueno, i si no...
1: I tant, que es vendran, sí. Vendrà, bueno, la gràcia és vendre-les amb anticipació una mica per fer una previsió, i llavors sí que és veritat que una vegada allà també les pots comprar in situ, però si podem vendre-les amb una mica per fer això, preveure, no?, la ona...
2: Perquè si has de fer una mica més, pues fem, pues mira, es van comprar, fem 50 més, perquè...
4: No, el millor és que la gent ens animem i anem a buscar el tiquet als llocs que hem dit, i, sí, i així ens ja saben quan han de fer més o menys.
0: Clar.
4: La previsió és el millor.
0: Això, unes 300 persones...
2: Sí. De moment, preparem 300
1: les places. Taules i cadires estan demanades per 300. Va,
0: 300.
1: Sí, sí, som així d'optimistes.
0: No, jo penso que hi arribareu, inclús jo crec que faltaran racions, deixem-ho dir.
2: Ojalà, Pere, ojalà.
0: Perquè és això...
2: Que dos racions de braves tienes.
0: Vinga, tu m'imagines, allò... Bueno, braves vitalícies, ja.
2: No, però... Que tinc el doctor Vendrell, que ja està jubilat,
0: sí,
2: i me parece que li debo 1.200 cafès.
0: Ostres!
2: Perquè cada vegada que anava allà, Josep Maria, passa, tio, t'invita un cafè, cuando quiera.
0: Clar.
2: I ara quan es va jubilar, diu, Josep Maria començarà a vindre a descomptar.
0: Clar, a partir d'aquí.
4: El que més diria és que vingui a ajudar a fer la
2: fila.
0: Jo crec que sí.
2: Mà d'obra tenim bastanta, molta ajuda tenim, sí, perquè, bueno, col·laboradors, amics, i de vegades diu... Gràcies per no pongáis todo, porque al final no hacemos nada.
4: Exacte, això és veritat.
0: Això també passa. Per això, jo crec que és una jornada que reunirà moltes coses, això.
2: Sí, home, no.
0: El que transmet l'Estepa i el José Mari.
2: I aquí al Vendrell els que nos agrada és quan de sortir fer alguna cosa, i la gent surt i col·labora, eh?
1: Clar, sí. Jo crec que serà una bona atmosfera aquí.
0: Sí, que serà el que dèieu abans, que serà un punt de trobada, serà un dia festiu, un dia de retrobament, justament sempre amb aquesta intenció solidària, però es convertirà en un dia festiu, no?
1: Sí.
0: Com es fa una Fidoà per 300 persones, José Mari?
4: Amb una pell gran.
0: Però allà, però...
2: T'ha tirat una pedra.
0: Sí, d'acord, vale, pues mira, vale, porta-me la mida, aquesta paella gran, a veure si te la sabré fer.
2: Home, sí, bueno, fem 3 de 100.
4: Necessites rems, també, per remar els rems.
2: Sí, si fos de 300, fem 3 de 100. 3 paelles de 100, perquè, perquè no quedi tampoc molt... Perquè si fas massa... te queda muy esponjosa, como...
4: Sí, queda...
0: Ya, entens? Así queda, sí, queda...
2: Llavors que quedi dura i que quedi...
0: Mira, guàfida,
4: que
0: no?
4: Que quedi al dente.
2: Llavors fem... Sí, al dente. Jo provo parlar italià, no? I això, i llavors fem 3 de 100, i bueno, sofregir, un bon sofregit, un bon caldo,
0: val,
2: el cap de galls per fregir, per marcar també l'oli, i llavors començar pam, pam, calamar, la gambeta... En fi...
1: Soc testimoni que li queden boníssims.
0: Vale, ja ho crec.
4: Ho van fer quan va celebrar l'aniversari del seu local.
2: Sí, també en van fer...
4: Va ser el mateix, per dir-ho, no?
2: Va ser les mateixes.
1: Són uns cracs, els Pepes, el Pep Guitarra i...
2: El Guitarra, doncs ja sabes tu com és el Guitarra, és un màquina.
0: Bueno, com tu, tot s'apunta i... I endavant i...
2: Mira, ahir va deixar el castell per anar a fer una paella a Creixell, de carpa, era per la família, no cobrava, però bueno. I dic, hòstia, vaig, digo, no paramos, eh?
0: No, ja saps una cosa amb l'altra, eh?
2: Tenim el dia 23 de... El 23 de març tenim dos paella. Una paella vegetariana i una fideuà per 150. El dia 2 de maig tenim una per 80, una fideuà. En fi, que si... Haciendo propaganda, a ver si vendem. No, si es truquen a mi o al Pep, i podeu fer per diumenge o dissabte...
4: Per saber-ho, això
0: també. No, i tant, allò.
2: Fideuàs i paelles familiars. Nosaltres els acabem de servir i marxem, no molestem més.
0: Recolliu, netegeu i marxem. I no es faltarà fregar plats, que
2: deia. No, som d'aquells de cartó.
0: Encara millor, doncs. Escolta, ara ja, per acabar d'arrodonir, fer una mica més de conya, eh? Una de les polèmiques, jo crec, a l'hora de la fideuà. Alioli, sí o no, a la fideuà?
2: Nosaltres posem el que vulgui, se'l fica, el que no.
0: Sí?
2: Nosaltres no obliguem.
0: Però personalment...
2: Jo sí.
4: Jo també, ja ho saps. Sí? Un pèl sí.
2: A mi m'agrada molt l'ioli.
1: Sí.
2: I si és fort,
0: sí.
2: Millor.
0: Sí?
2: Per mi, eh?
0: Gina, sent?
1: Sí, però no coincidir la parella també.
0: No. Els aliolis avui en dia també són bastant...
2: El guitarra fa mig de maionesa i mig d'alioli.
0: I el
2: junta perquè diu que l'aigua...
1: No, és més malós, la veritat que sé.
0: Jo sé que... Si, jo he parlat amb algun mariner, mariner, i ni sentir-ne parlar, eh?
1: Bueno, perquè diuen, no, que mascara una mica el gust
0: si la fideuà és bona,
2: sí.
4: Que no s'enfadin, eh? Però tampoc hi entenen gaire, a veure si m'entens. No hi entenen gaire, vull dir, a veure, cadascú... És com a mi sempre em renyeu que bec cava amb gel. I què?
1: Més fresquet, eh?
4: Jo bec cava amb gel.
0: A veure, aquí cada un que faci el que...
2: Salvador, jo t'acompanyo, jo també.
4: El Benet, sempre sí? El Benet, m'ho va ensenyar ell.
1: Doncs ja està.
4: I des de llavors jo cava amb gel. Cava sense gel, no, és que no m'agrada.
2: A mi m'ha ensenyat també el Josep Maria del Cendrós.
0: Sí.
4: Sí, Josep Maria.
2: Un màquina.
1: Sí. I una hora abans, al congelador.
2: Una mica...
4: Sí,
2: m'ha anat d'anar allà a casa d'ell, allà, bam, hòstia, i estava allà assegut, ja, i una ampolla de Rioja.
0: Sí.
2: Chapó. I una gaseosa. Dic, hòstia, de Mari... Me va a estropear el Rioja, sí, y dice, no, estoy mejorando la gaseosa.
1: Sí, sí, no, es que de fet no es
2: miri. És verdad.
0: Sí, a vegades trencam aquestes tonteries entre cometes. Cada que s'ho faci com vulgui. I ja està.
2: I sempre ho diem, eh? La gaseosa con un buen vino o con un buen tinto está mejor que con el tío de la bota ese. Eh? Sí, te lo garantizo yo.
0: Fantástico.
2: Yo tengo un vino allí que se lo damos a los presos para que hablen. Y fíjate, si lo echa con gaseosa está malo igual.
0: Això és veritat. Clar, és a dir, no? Si jo vull... Per això dic que... Tal qual. Doncs va, acabem això explicant aquesta jornada solidària, aquest proper diumenge, dia 26, a la plaça Nova, allà a partir de mig matí ja trobaran sarau, trobaran música, podran prendre alguna cosa, podran fer un vermut, i de fet també podran conèixer la pròpia entitat, no? Suposo que...
1: Correcte, la donarem a conèixer, també.
0: Estareu allà, l'explicareu...
1: Que també som les que som... Formem part de Batecs.
2: Molt bé. Merchandising una miqueta, no?
1: Sí, també posarem un punt de venda, també, que vendrem tots unes gorres, uns buffs, de fet, la barra també doncs la cedeixen, tot el que sigui els beneficis que traiem de la cervesa, de la venda de cervesa i del vermut, de les patatones
0: també
1: olives, això,
0: també
1: tot suma.
4: Això és important.
0: Va, perfecte.
1: Sí, ens han cedit la barra, bueno, el set de vi també, ja et dic, és que tothom ha contribuït i els del set de vi hem ficat tots l'espai, les barres, la cervesa dels tiradors...
0: I també es poden fer socis de l'entitat, no? De Batecs de Mar, encara que no vulguem sortir a bogar, però si volem donar suport...
1: Però que estareu convidadíssims, eh? Que si no us traiem a passejar, que si no voleu remar, us traurem a passejar.
0: Ostres, doncs mira, no és mala idea, eh?
1: A més, endavant es pensaran de fer més cosetes, per això deia que el tret de sortides aquest dia 26, però després es volen fer challenge, que en comptes de sumar minuts i quilòmetres seran... ara no em surt... Milles nàutiques.
0: Milles nàutiques, clar que
1: participin milles. Moltes entitats de Vendrell també, doncs per continuar fent això, germano i cooperació.
0: Que bé.
2: Nosaltres juguem un patinet d'aquells i nosaltres un patinet a tu.
0: Mira, no mal idea.
2: Mira, ja som dos, Salvador 3.
4: Sí, cap una
1: navareta darrere, les patates braves.
0: Perquè si ens hem de posar... Mira, si nosaltres tres, ens hem de posar a bogar, allò ho tenir així, anirà de cantó, anirà de costat al begut.
4: No,
1: ho salvaria,
0: no sé pas. Enhorabona per la feinada, de veritat. Gina, ho seguirem la pista, ho dic sincerament, seguirem la pista de com us aneu formant i com va creixent i com va naixent aquesta entitat, i donarem tot el suport possible. I amb el José Mari seguirem parlant, segurament.
2: Com veu, ja saps.
4: I dilluns que ve direm com ha anat.
2: Això mateix.
1: Perfecte.
0: Podrem explicar com ha anat això.
5: matí o al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Doncs va, nova secció digital, com és habitual, i em sembla que ja tanquem temporada amb ella. Maria Fernández.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Últim ja de la temporada.
1: Sí, no?
0: Vinga, va, et deixarem fer vacances.
1: Molt bé.
0: Si en la darrera secció vam parlar dels cartells, d'intel·ligència artificial, avui crec que parlem de fotografies.
1: Sí.
0: Del que s'ha convertit el fer les fotografies, no? En certa manera.
1: Sí, completament, perquè, bueno, al final portem tots una càmera, no?, a la butxaca sempre, portem el mòbil i a la mínima fem una foto i, i ens l'enviem o la pengem o... Però avui reflexionem una mica sobre què fas amb aquestes fotos, no?, o quan, com que és una cosa que està tan massificada i tan tothom ho pot fer, amb una càmera encara que no en tinguem gaire idea, no?, com hem fet tots, què passa amb aquestes fotos quan... pel futur, no? On te queden aquestes fotos?
0: Clar, quan les teníem en paper, no semblava que com arxivar-les era més fàcil, no? Tots teníem a casa els àlbums, o inclús l'arxiu que el tenim aquí a tocar, que té un fons impressionant, clar, és més fàcil. Però clar, ara el núvol, no sé qui gestiona el núvol, no? Qui organitza i arxiva el núvol?
1: O, per exemple, quan això que mateix que parlaves de l'arxiu, no?, o fotos... de la cultura popular, per exemple, fotos castelleres, o ara que estem en època de Patum, han sortit també uns vídeos dels anys 70. Tot això quedava enregistrat, arxivat, ben conservat, perquè era com un tresor, no?, fer una foto...
0: Sí.
1: Unes fotos antigues eren com un tresor perquè no es feien mil fotos per dia de castellera.
0: Sí. És com si haguéssim perdut el valor, no?
1: Exacte,
0: Abans la foto era com... fem la fotografia i hi havia com aquesta consciència d'aquest moment històric i que es guardarà.
1: Exacte.
0: I ara és un fet que...
1: Sí.
0: Que en fas 5.000 i no n'aprofites cap, com aquell
1: Completament.
0: Qui
1: diu, no? Completament, sí. I això també va molt lligat a un tema que acostumava a parlar molt, que era el tema de les xarxes. Que, de fet, a la gent jove que té Instagram i tal no penja el feed. Un post normal a Instagram, per exemple, penja stories, que els stories són 24 hores, si no els guardes. Vull dir,
0: clar, és vital.
1: El temps
0: d'exposició, de visualització...
1: Correcte. Per mi va molt lligat a la importància que li donem també, no?, a mantenir aquest record o a tenir aquest record. A mi em va, personalment, superbé que l'Instagram et deixi guardar-te totes les fotos al feed, perquè penso, mira... si algun dia les vull, estan allà, no? Però sé que el jovent, com, vull dir, estic parlant d'això, adolescents o així, no penja fotos perquè es quedin per sempre, saps?
0: No.
1: I fa com reflexionar, no?, de, ostres, les estem exposant 24 hores o estem fent, no ho sé, una diada nacional d'alguna cosa, tothom té el mòbil, tothom penja la foto aquell dia o tothom fa fotos d'aquell dia... però no queden en cap puesto.
0: No, és veritat. Fem fotografies una mica com consumim avui en dia, no?
1: Sí,
0: contingut.
1: Sí.
0: Fem fotos com això, per pom-pom, scroll, amunt i...
1: Completament,
0: ja està.
1: Sí, costa molt trobar un puesto on tu diguis... les Castells, no?, per exemple, que per mi és com una bastant referència. Aquesta foto és de tal dia, tal hora, que es va fer el primer 4 de 8, tal.
0: Sí.
1: Ara... és que em fa la sensació que no hi ha cap lloc on això es guardi.
0: No, clar. No sé si l'arxiu... mira, seria un tema, preguntar a l'arxiu a veure com és la documentació o el guardar aquesta documentació audiovisual d'avui en dia.
1: Sí.
0: Perquè això, però clar, això és amb el núvol, no? És a dir, Instagram, tu la pots tenir al teu telèfon, però si tu et tanquessis la compte, aquelles fotografies quedarien en algun lloc, al núvol aquest?
1: Sí.
0: Què passaria?
1: Clar, entenc que estan al núvol fins... X temps, no tinc ni idea d'això. Però clar, al final el que em vinc a referir és que tothom fa la foto del 3 de 10 i però no... i la colla segurament tindrà la foto del 3 de 10
0: segur.
1: I hi haurà d'allò que tindrà, però no hi haurà res on tu puguis anar a visitar i dir saps què vull dir?
0: Sí.
1: En quin arxiu està tots els fets històrics que s'han fet perquè tothom ho té.
0: No, clar.
1: Llavors, avui reflexionava sobre el tema de... ostres, tenim més fotos que mai, més informació que mai, però on te queda tot aquest record, saps?
0: Més mal organitzat que mai.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí. Falta com etiquetar, arxivar...
0: Clar. Sí, això, sí. Tu dius aquí, en el guió, dius, molta gent vol fer fotos, però ningú vol arxivar aquestes
1: correcte,
0: fotos.
1: Correcte, sí, sí, sí. Ostres. Això ens passa a coses quotidianes. Per exemple, al meu club de bàsquet, uh-huh. Ens va arribar una dona que ja és gran, que diu, el meu fill havia jugat a bàsquet i jo havia enregistrat vídeos i els tinc per la casa. Teniu algun arxiu o alguna cosa on portar-los? Clar, no. Però perquè aquesta senyora li havia fet il·lusió registrar un partit.
0: Clar, clar. Sí, sí, sí.
1: Però com que ja era l'època... Bueno, t'estic parlant de que potser fa 25 o 30 anys, vull dir, clar, que ja era el més normal, no? Sí, potser sí, sí. Fa 20 anys tenir vídeos. I, clar, on te queda tot això? Ningú s'ha dedicat a guardar això, no, perquè tothom... No. N'ha fet.
0: Clar, tothom va fent, no? No, ningú té aquesta... O la gran part de gent sí. No té, no, aquesta... Bueno, aquesta delicadesa de posar-se a guardar-ho, en certa manera.
1: Clar, i això a territoris relativament petits, com el nostre, clar, encara estem més afectats perquè és això.
0: Sí, sí, sí,
1: i les coses
0: sí.
1: Grans ja sabem que els mitjans hi van o que tot clar, està guardat. Però nosaltres donem per fet que algú fa fotos.
0: Clar, això, bueno, algú les tindrà, no? Sí. És cert, és cert. I a més, a que deies que també tenim tendència a digitalitzar aquests materials, però vaja, això, un cop estan digitalitzats i estan en un disc dur, què passa?
1: Clar, sí, sí, sí.
0: No?
1: Clar, i no es porten en cap arxiu o en cap lloc que no. Estiguin ben conservats. Clar. Moltes vegades aquests arxius o fotos o peces de vídeo queden a cases de particulars, que després algú les troba, no? I ens passa això. Què fèiem aquests vídeos?
0: Sí, sí, sí. A vegades passa, almenys a mi em passa, que a casa tens doncs, algun disut d'algun ordinador que havies tingut i el vas guardar perquè, bueno, perquè hi havia cosetes, i a vegades et dona per obrir aquells discos durs i et surten allò, carpetes, no?, d'aniversari del 97. M'ho invento i dius, hola!
1: Sí, sí, sí.
0: I tu has de redescobrir aquest món de fotografies, però perquè ho has obert i perquè ho has mirat, perquè si no, no tens ni consciència de que encara guardes allò.
1: Sí, sí.
0: És un bon tema, aquest, és un bon tema.
1: Clar, això ens passa doncs, en actes bastant públics que fem, no?
0: Sí.
1: Que com que ho publiquem a web, ho publiquem a xarxes, queda el disc dur d'algun puesto,
0: clar,
1: ja està.
0: I no saps.
1: Sí, sí.
0: I a més, darrere tot això i aquesta democratització de les fotografies, també hi ha un tema legal que a vegades ens passem una mica allò pel forro, si se'm permet l'expressió,
1: Sí.
0: Que no oblidem que estem parlant d'imatge pública, d'imatges, de menors, etc, i que nosaltres fem fotografies molt alegrement, les pengem molt alegrement, quan hi ha una legislació que a vegades no acabem de complir.
1: Jo recordo quan estava a la carrera, que va haver una època del semestre que ens explicaven el tema aquest, que hi ha hagut judicis, de gent que havia denunciat, que havia sortit en portada d'un diari perquè havia sigut una manifestació, jo passava pel carrer, no?, faré una foto i si ho surto allà.
0: Clar.
1: I judicis de qui havia fet la foto amb...
0: Sí, sí, sí. Sí. I a més, hi ha molta llegenda sobre això, s'ha de dir, també,
1: sí.
0: Crec que tampoc no està gaire clara la legislació sobre si la fotografia és en espai públic, si aquella sessió d'imatge és per un benefici econòmic o per una causa publicitària.
1: Sí.
0: No? Hi ha com coses que no acabem d'entendre.
1: Ja, perquè hi ha molts matisos, no? El cas aquest que a mi m'explica l'únic que em va quedar com bastant gravat era de... una persona que aquell dia no havia anat a treballar per lo que fos, no estava a la manifestació, però sortia amb una foto com si estigués a la manifestació.
0: I no hi participava.
1: No, vull dir, clar, llavors ve tot aquest tema, no?, de com s'encara, com...
0: Clar.
1: Tot és bastant perillós últimament, també,
0: Sí.
1: Però...
0: I per això que a vegades no reflexionem i pengem les fotos molt alegrament, amb multituds, amb festes majors, etc.
1: Clar, això passa molt també això amb cultura popular, amb castells, que hi ha
0: correcte.
1: La canalla...
0: Clar, hi ha molta canalla.
1: Clar, i que tothom vol anar a pillar la foto, no?, emocionant, però segueixen sent menors.
0: I tant, i tant. És a dir, un menor en cap cas... Es pot publicar en qualsevol tipus de xarxa, en qualsevol mitjà, si no és amb autorització expressa dels seus tutors, pares i tal. És a dir, que tu pots penjar una fotografia de castells amb tota la teva voluntat, però pot caure una denúncia per la família d'aquella persona.
1: Sí.
0: Clar, el tanto.
1: És complicat.
0: No passa, perquè suposo que amb aquest tipus d'activitats hi ha com una certa exposició, no? Que ja ets conscient de que si el teu fill puja en un castell, doncs que sortirà, no? Però bueno, allò, si volem rizar el rizo, podria ser,
1: Clar, sí, això passa a tot arreu. Amb campus o casals d'estiu, depèn d'on la foto que es faci.
0: Sí.
1: És complicat.
0: La fotografia és xulíssima.
1: Correcte.
0: Fer fotos amb el mòbil també és xulo, perquè és l'oportunitat de captar qualsevol moment, i ens referim a les coses positives, El que també estem acostumats a veure, aquests vídeos desagradables, d'accidents, violència, que també tothom treu més ràpid el mòbil que anar a ajudar, evidentment que això fora, és a dir, ja no cal ni parlar-ne, però el món de la fotografia, el poder retratar moments, és xulíssim. L'única vegada hem de tenir aquest punt de consciència, de guardar-ho, arxivar-ho i tenir en compte certs paràmetres legals. Que interessant. Molt bé. Tens pinta de fer moltes fotos, tu, Maria? No?
1: Sí. I les borro totes després, també. És d'allò que en fas 20 i tenc aquestes...
0: També quan ja el queda espai a Google Fotos et toca borrar-ho. Això també és passant a tots. Maria, gràcies.
1: Molt bé.
0: Que tinguis un molt bon estiu, de veritat.
1: Igualment.
0: I ens retrobem la temporada que ve, no?
1: Perfecte,
0: sí. Renovem en directe?
1: Renovem. Doncs renovada. No ho havíem parlat, això és veritat, és en directe.
0: No, igual ser director. Renovem a la Maria. Gràcies. Que vagi molt bé.
1: Ens veiem.
0: Adéu-siau.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Ràdio El Vendrell 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Seguim pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una 80 d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen també els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. De fet, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i ofert també enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. Ho ha anunciat fa uns minuts el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
1: També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros per tal de cooperar també en les tasques d'emergència. I els bombers de la Generalitat continuen donant suport també a l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, a la Franja, que ja ha cremat unes 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. El foc ha obligat a desallotjar els municipis de Calassanç, Alins i Sanui, amb unes 240 persones afectades, mentre que Fons també continua confinada pel fum. I pel que fa a la mobilitat, es va recuperant la circulació de les vies afectades aquest matí per accidents. Per ara, retencions a l'AP7, a Barberà del Vallès, a la B10 i la B20, també a la C58, a la C32 i a l'A2, als entorns de Barcelona. A l'A2 a Lleida encara hi ha un carril tallat per la retirada de càrrega d'un camió accidentat d'aquest matí, i també continua tallada a conseqüència de la sortida 474 a Belllloc d'Urgell per regulació del trànsit. Pel que fa al servei ferroviari, les línies R4 i R1 de Rodalies recuperen també a poc a poc la circulació després d'una incidència en la infraestructura entre Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat, que ha provocat també retards aquest matí en aquestes línies. I avui finalitza el termini de preinscripció als graus de les universitats públiques catalanes, en un moment clau per als estudiants que han d'acudir, que han de decidir, volíem dir, el seu futur acadèmic i laboral. La majoria opta per criteris com la nota d'accés i les sortides professionals, un factor que es tradueix en bones perspectives d'ocupació. El 91% dels titulars treballen 3 anys després d'acabar la carrera, i en la gran majoria de graus la inserció supera el 80%.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: I deixeu-nos que aprofitem aquesta ocasió, ara que ja ha arribat l'estiu, ara que ja ha arribat la calor amb força, aquest espai on només hi ha un lloc on tota la família es pot posar d'acord. PortAventura World, PortAventura Club, que estrena una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada i és el nou pioner pas, el més exclusiu i premium. Us convidem a que descobriu aquests nous passis a portaventuraworld.com. No deixeu passar aquesta oportunitat en aquest lloc on tota la família sempre ja està d'acord a anar-hi.
0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Benvinguts, passeu, passeu, secció habitual, i que ja ens indica que parlem de llibres els divendres, de llibres.
1: I avui que ha refrescat una miqueta, però bé, ja està, és l'estiu i ja està.
0: Ja és això. Ja. Diu que la tendència és a la baixa.
1: És a la baixa, sí.
0: A veure si és veritat.
1: Sí, la fumut és aquest gran incendi que hi ha hagut a la zona de Guissona,
0: sí,
1: que és dur, no?
0: És
1: hi ha hagut també dues persones que han mort, i però bé.
0: Esperem que no vagi més enllà i que siguin els únics incendis destacats d'aquest estiu. Esperem que es quedi aquí.
1: Sí. Doncs bé, avui una miqueta, doncs, això de contes que tenen que veure amb l'estiu i les vacances, i un altre, doncs, que té que veure amb les cartes que molts autors i autores, doncs, han dedicat alguns llibres, doncs, a recopilar aquestes cartes, i que també una mica té que veure, doncs, amb un gènere literari. Doncs bé, començarem pels infantils i juvenils. Començarem per un llibre molt interessant que es diu El llibre dels dies de sol, 50 activitats per passar-ho bé els dies de sol, que és una col·lecció que es diu El llibre de l'editorial Molino, aquesta important editorial de literatura juvenil i infantil. I aquest llibre tracta, doncs, això, d'activitats una mica per l'estiu, refrescants, de tot tipus, no?, pels dies de calor. Per tant, és interessant, no? I, a més, doncs, també, doncs, et dona pistes per fer manualitats, no? De la col·lecció d'en Teo, no?, aquest personatge.
0: Ah, quants anys té aquesta col·lecció?
1: A veure, un altre dia, segur, no t'ho sabria dir, però més de 20 anys segur que sí.
0: És que per això, jo ja tinc una certa edat.
1: Sí.
0: I ja existien quan jo era petit.
1: No. I es tornen a reeditar.
0: Clar.
1: I és interessant. Per un altre costat, jo a vegades buscant, ha tingut, per mi no hi estic d'acord, però bé, com mala crítica, perquè juga molt amb la il·lustració, molt, no atapeïda, però més amb la il·lustració que amb el text. Però és que pels més petits... Pels més petits, una imatge, perquè a més té de tot, que si el circ, que si una masia, i aleshores pels més petits s'entretenen. És molt ric amb detalls, per tant jo trobo que és interessant, perquè no... És a dir, no són contes, però no és el típic conte, no?, sinó el Teo de vacances. Bueno, doncs el Teo se'n va amb la seva família de vacances i hi ha un text i tal. Jo, per mi, crec que és una col·lecció, doncs, interessant, i que em sembla que no... Però sí, alguna vegada, com que... Pues, ha d'haver-hi de tot, no? Ha d'haver-hi contes que...
0: També aquest origen de tants anys enrere, clar, fa que abans, no?, una mica la literatura era diferent, la literatura infantil era diferent...
1: Clar, però això està literatura infantil, però no és el típic conte, és un conte d'imatges, i sobretot perquè els nens i les nenes comencin a través de les imatges, i el llenguatge també és molt important, els detalls i tot, per tant jo el recomano. I acabarem a les vacances al Petit Nicolàs, que també deu un midol sense que té aquest llibre.
0: Sí, és veritat, sí.
1: Però es continuen reeditant, no?
0: Uh-huh.
1: I és interessant, no? Del dibuixant René Gostini, d'Asteri i Obèlix, i és de la col·lecció aquesta tan interessant i molt important de Els grumets de la galera, no?
0: Val.
1: Llavors, de què tracta, doncs, això? De l'estiu, quan s'acaba el curs, no hi ha res com unes bones vacances per distreure's, no?, i canviar d'ambient i fer noves coneixences. És tan divertit poder barallar-se amb les persones que no siguin les de sempre. Sabem que el Petit Nicolàs, doncs, és una sèrie de llibres de literatura infantil, infantil-juvenil, no?, que això, que van ser creats per això, per René Gostini, no? René Gostini i també el dibuixant Sempé, no?, que ara també una mica ho comentaré. El René Gostini, doncs ja ho sabem, no?, és el dibuixant, doncs, d'Astèrix, i també de Lucky Luke. Ara poder, clar, és també antic, però Lucky Luke també és un personatge molt divertit. S'han fet dibuixos animats.
0: I no fa gaire es va fer una pel·lícula.
1: Ah,
0: també,
1: sí?
0: Una pel·lícula moderna de potser 5 anys, no fa gaire que es va fer.
1: Ja, és que és molt... Clar, és a l'oest, no?, però divertit, no? I aquests llibres, doncs, del Petit Nicolàs, són il·lustrats pel Jean-Jacques Sempé, que també és, doncs, és un col·laborador de molt renom de dibuixant, diguem, no? De dibuixant de còmic, no? I ara, doncs, una miqueta parlar, doncs, del René Agostini, no? Que va començar a publicar tires còmiques del petit Nicolás. Clar, molts d'aquests il·lustradors de còmic han començat amb revistes, amb tires còmiques, i després ja s'han passat a l'edició de llibres, no? I del petit Nicolás, il·lustrat, per tant, el René Agostini és l'autor, i il·lustrades, doncs, per Sempé, que es veia dir Sempé, no? Clar, estem parlant dels anys 56-58, que van començar, doncs, aquestes tires que se li diu còmiques, perquè del còmic, però també de una mica, doncs, humorístiques, no? Amb un pseudònim que es deia Agostini. Val. El mes de març de l'any 59 ja apareixen en el format de relats curts, amb llibre, no? Que van tenir, doncs, molt èxit, però és que es continuen publicant, no? I per tant, el vaig trobar l'altre dia, dic, doncs mira, el recomano, el petit Nicolás, no? I clar, qui és aquest personatge? Una mica fer doncs, quatre idees, no? És un nen, doncs, uns 9-10 anys, que viu a una ciutat de França, dels anys 50, per això està ambientada en aquella època, que tampoc està malament veure com es pensava i com es vivia i com es jugava en una època, doncs, que clar, de fa més de mig segle. Clar. Per tant, té aquest punt que a mi, doncs, vull dir, no em desagrada, no?, que es pugui llegir aquesta literatura. I clar, és diguem-ne, tracta el tema, doncs, de l'humor, de les relacions també familiars, no? I és que ell és el narrador. És a dir, clar, el ser ell el narrador li dona, doncs, una sensació de que és el que hi pensa, el que hi viu, el dia a dia, no? Doncs a l'escola, en els jocs, per tant, és des del punt de vista d'un nen, no? Doncs que fa que també sigui, doncs, com més viu, no? I bé, i clar, què passa? Que tracta el tema dels adults, no? Ell és amb el seu punt de vista, no? Clar, a veure, més que una crítica, doncs, de vegades inclús parla de què fan els veïns, no? Doncs que si es discuteixen, o inclús a la feina, doncs, del pare, les discussions de família, però, clar, vistes des del punt de vista d'un nen. Per tant, té certa gràcia, no? I ara una mica, doncs, els dos, l'autor i l'il·lustrador. El René Agostini va néixer a París l'any 26 i va morir l'any 1977, per tant no era molt gran quan va morir, eh? Va quedar l'Uderzo, que era l'escriptor de la col·lecció. I el Agostini, doncs, era el que feia els dibuixos,
0: les il·lustracions,
1: no? És a dir, va ser tant dibuixant com guionista de còmics, no? A veure, és el més important, perquè els que a nivell europeu, els belgues i els francesos són els països on han donat més bons il·lustradors de còmic, no? Tant França com Bèlgica, no?
0: Sí.
1: Com, per exemple, el de Tintín, no? Va ser cofundador d'una revista que es deia Pilot, i també, doncs, va treballar molt això, fent historietes a les revistes, no? I treballant, doncs, amb altres també dibuixants importants, no? I com deia, no? Asterix el Gal i també, doncs, això, el guionista de Lucky Luke. És a dir, tant era guionista com il·lustrador, no? I el Jean-Jacques Sempé, conegut com Sempé, també francès, va néixer l'any 32 i va morir, ja de gran, eh? Va morir el 2022.
0: Vaja.
1: Eh? També el mateix dibuixant de còmic.
0: Sí.
1: I va també treballar a les cobertes, per tant, també es va donar a conèixer de, clar, la revista de New York Yorker i Paris Match, però sobretot és conegut per llibres del petit Nicolás, no? Que es van publicar des de l'any 50 fins l'any 64, però que ara es continuen reeditant.
0: Sí, no? Sí, es van fent versions.
1: Es van fent versions, no? I ara, com abans he comentat, lo de la editorial Molino, jo dic, el primer llibre, aquest del llibre dels dies de sol, dic una mica una referència perquè és que és una editorial de referència. De quan jo era petita, l'editorial Molino era una de les poques que publicava, sobretot, literatura juvenil infantil. Per tant, és important. Dic una mica, doncs, quan va néixer, per exemple, no? Es va crear a Barcelona l'any 33 per el senyor Pablo del Molino Mateus, que va néixer el 1900 i va morir l'any 68. Amb aquesta idea de... Clar, ara explicaré més llarga la vida del seu pare i tal, però sobretot amb aquest senyor que ell creia que s'havia de fer una apostar per col·leccions d'infantil i juvenil que en aquell moment... doncs no n'hi havien, ni, com a mínim n'hi havien poques, no? Hi havia la Bruguera també, però ells, doncs bé, van fer un altre, doncs un altre editorial, no? Hi havia certes diferències de contingut de les col·leccions, però bé, en principi la idea era unes col·leccions a més populars, és a dir, accessibles, no? Al gran públic, sobretot, no? 71 anys d'existència, però després ja explicarem, bé, es va convertir en una de les editorials catalanes, doncs, més importants, no? Però clar, el 2004 va ser absorbida pel grup RBA, que també és molt conegut,
2: clar,
1: no?
2: Que,
1: però que manté el seu nom. És a dir, tu veus aquest llibre, Editorial Molino, però no existeix com a Editorial Molino, la va absorbir, però bé, com a mínim manté el segell, d'algunes, doncs, col·leccions, no? I això es va especialitzar, doncs, a novel·les d'aventures, policíaca, sobretot, històries de llocs llunyans, i també en èpoques antigues, diguem, no? I a més el seu logotip, un molí de vent negre sobre dos llibres, una sobre de l'altra, no?
0: També...
1: Aquesta és la de Molino.
0: Doncs, ostres, com a nom no sí, em venia al cap, però ara sí que m'ha vingut al cap amb aquest logo.
1: Clar, el senyor, el que el va, diguem-ne, crear, era el Pablo del Molino, del Molino Mateus, i va pensar, doncs mira, farem
0: no,
1: aquest...
0: No, estava ben buscat.
1: Està molt ben buscat.
2: Mira, si jo recordo el logo i no recordo el nom, vol dir que el logo estava molt ben fet,
1: Molt ben fet, sí, a més que el molí i amb els dos llibres,
0: és veritat,
1: una sobre de l'altra, no?
0: És veritat.
1: És que una mica la història també va bé conèixer-la, no? Clar, hi ha altres, imagina't aquí a Catalunya, altres editorials,
2: sí,
1: el Faguara, la Galera...
2: Sí.
1: Però dic, mira, però dic, és com vaig veure aquest llibre, dic, ostres, l'editorial Molino, si em pensava que havia plegat, i no, va ser absorbida,
2: continua,
1: no?
2: Continua.
1: Però a més una feina que va fer molt important, clar, estem parlant dels anys 50, no, quan es va crear els anys 30, què va fer? Va agafar obres d'Agatha Christie, de Julio Verne, d'Emilio Salgari, d'Enid Blyton, i què va fer? Va traduir-los i els va també editar. Per tant, va fer molta feina per donar a conèixer aquesta literatura, sobretot a diguem-ne, de parla o d'escritura anglesa.
2: Val.
1: I el Conan Doyle també, no? Les aventures del Sherlock Holmes, no? I també va publicar la biblioteca, encara la tenim, de l'any de la Maria Castanya, sí, d'Alfred Hitchcock i los tres investigadores. També, no? També, doncs, va ser... també. Per tant, jo crec que li devem molt en aquesta editorial, no? I després, el 2000, l'editorial Molino també va apostar per llibres no de novel·les, sinó de coneixements, no? Clar, era llibres en castellà, no? Llibres de ciència, d'història, de cultura, jo això no ho coneixia, no? Per exemple, col·leccions, doncs, Esa horrible ciència, Esa horrible història, Esa gran cultura, llavors m'imagino també amb aquesta idea de fer-ho amè pel gran públic, no? I ara un altre canvi, l'any 2021, Penguin Random House, grup editorial, que també és important, va adquirir l'editorial Molino del grup RBA. I mira quantes voltes ha donat aquesta editorial.
0: Bueno, l'important és que es mantingui,
1: que es
0: no?
1: Mantingui.
0: Que no es perdi,
1: sí.
0: I que almenys es mantingui el nom, sí, i la signatura.
1: Però quina casualitat, que l'altre dia va...
0: Un senyor,
1: no, un senyor gran, així parlant, que havia jubilat, que havia treballat a l'editorial Molino, i
0: ostres,
1: diu que gairebé els van acomiadar tots.
0: Mm.
1: Ell va aconseguir allò de la la prejubilació, diu, però diu, no es van portar gaire bé, no? Ja. Re... Bueno, sí. Pel que... però, quina bueno, casualitat.
2: Clar, sempre, jo, sempre hi ha un component econòmic, sí. No? I el que sí. fa és intentar estalviar
1: sí,
2: el màxim.
1: Sí. I quan va dir, dic, oh, per mira quina casualitat parlant ostres, amb aquest mira. Senyor sí, que sí, va sí, comentar sí, això, no?
2: Vaja.
1: Bé, doncs ara jo que us deia del, de, que és un gènere literari, que és el gènere epistolar. De cartes, no?
2: Sí.
1: Que n'hi ha algun... N'hi ha una mi... Hi ha bastant bibliografia. I ha sigut a partir d'un llibre que em va recordar... Que sembla que un cinema m'agrada molt. Em va recordar una pel·lícula, que és 84 Charing Cross Road. És les cartes d'aquesta periodista, Helen Humphreys, H-A-N-2-F-S, que va editar un llibre en què tot són cartes que ella... Us ho dic una mica, doncs, de què va aquest llibre. Després una mica explicarem aquest gènere, doncs, que es diu epistolar i per què es diu epistolar. Aquest llibre el va publicar aquesta periodista per primera vegada l'any 1970, i aquesta edició que teníem a la biblioteca, jo quan la veure em va cridar l'atenció, aquesta és del 2002, és a dir, s'ha tornat a reeditar el 2002. Que, i això, 84 Charing Cross Road. I què és aquest títol? Doncs aquest títol és un carrer, i explica a través de carta 20 anys que va mantenir correspondència, perquè clar, una altra manera de dir una carta seria la correspondència, no? Entre l'autora, per tant és autobiogràfic, i un senyor anomenat Frank Doyle, que era el venedor més important de Marx i Company, una llibreria de Londres, on ella aconseguia llibres clàssics i els títols de la literatura britànica. Ella vivia a Nova York, que pel que sigui no trobava a les llibreries que ella doncs freqüentava. S'entera que hi ha aquesta botiga,
2: sí.
1: I ella comença a fer comandes, no? I sí, a partir de les comandes es crea una relació molt maca de els diferents, ella,
2: sí,
1: els
2: sí,
1: diferents
2: sí, sí.
1: treballadors d'aquesta llibreria, no? I clar, ella pues, s'enterava si un es havia casat, si un havia tingut un fill, etc. No? I a més, una cosa que ella feia, era una persona, era periodista, però tenia un nivell econòmic, diguem-ne, de treballadora, però passava d'una mica malament alguns dels treballadors de la... d'aquesta llibreria, perquè era quan, diguem-ne, al final de la, bueno, després de la Segona Guerra Mundial, i ell els enviava paquets, paquets de menjar i de coses que sabia que ells no podien aconseguir. Per tant, era una relació com de realment de d'amistat,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: arribava
2: sí,
1: Nadal,
2: sí, sí.
1: Pues els enviava, doncs, els hi feia un petit lot i llavors s'ho repartien entre doncs, la gent, era una època doncs, de postguerra una mica, doncs, una mica dura, en aquest cas a Anglaterra, no? I què passava? Que com aquesta periodista pues això, no tenia vull dir, un gran sou, no, que no era una persona, això, que tenia, vivia una miqueta doncs, bueno, com una persona treballadora, que no tenia una gran economia, sempre havia volgut fer un viatge i no el va poder fer. I a més tenia un altre problema, es veu, que era una mica allò, por a viatjar, no? I clar, anava posposant el visitar aquests amics,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I arriba tard, perquè aquest venedor, doncs, mor, ja és una persona gran, uh-huh. i la llibreria, doncs, per motius, acaba tancant, però ella hi va. Quan pot anar, ja així de gran, se'n va, doncs, això, el 84 de Charing Cross Road, i troba, doncs, la llibreria buida, no? Però està molt bé perquè això també ho explica, no? I aquest viatge que ella va fer ho recorda amb un llibre que va escriure posteriorment, no? I es va fer una pel·lícula, jo l'he vista a menys un parell de vegades perquè em va agradar molt, no? De l'any 87, però que es titula La carta final, no? Entre parèntesis,
2: sí,
1: això, 84,
2: val.
1: Charing Cross Road, no? La periodista, periodista escriptora, perquè aquesta periodista també escrivia, doncs, escrivia guions per televisió, és a dir, es dedicava una mica a fer una mica de tot en l'escriptura, no? La interpretava aquesta gran actriu Anne Bancroft, que encara és viva. No, és l'Anthony Hopkins que és viu. Wow. Anne Bancroft va morir ja. Uh-huh. Ja gran, eh? Ja l'Anthony Hopkins, no? Amb el paper, doncs, d'aquest venedor que era una mica el cap de la llibreria, no? I ara, dic, bé, una miqueta la contracoberta que tornem és autobiogràfic, eh? Diu, Ellen Humph és una escriptora desconeguda que viu a Nova York i que fa guions per la televisió per sobreviure. Aleshores, bé, explica, doncs, això, no?, que el Frank Doyle, que és el venedor, una mica com el cap de la llibreria, doncs, ella, doncs, això, connecta, doncs, que sap que aquesta llibreria li pot proporcionar títols que ella no troba, doncs, normalment, no?, i aleshores, clar, aquesta obra tracta d'aquesta relació, no, per carta, de vegades li escriuen aquest senyor, de vegades és una altra persona qui li contesta, és a dir, són cartes, això, escriva i resposta, sí, sí, ja t'enviarem el llibre que encara no el tenim, i són cartes, doncs curtetes, no? I la petita biografia, doncs, de Helen Humph, va néixer a Filadèlfia l'any 1918, i va morir a Nova York el 1997. He dit que no, va anar, clar, va anar uns 15-20 anys abans de morir, va poder anar a la llibreria, no?
2: Va.
1: Pues això, escrivia obres de teatre, llibres infantils, assaigs històrics, és a dir, i polítics, però clar, no és una escriptora, diguem-ne, gran escriptora, que d'escriure, clar, era... Clar, quan tu escrius guions per televisió, com no els publiques, no? Però, clar, fer aquest llibre es va donar, doncs, a conèixer, no? I bé, doncs, de veritat que us el recomano per passar una estona,
2: que
1: no?
2: Bé.
1: Sí, perquè...
2: Molt bona recomanació.
1: Sí, perquè... Però mireu, comença el Cintutu, clar, l'any 49, quan...
2: Clar,
1: quatre dies que havia acabat, que havia acabat la guerra,
2: plena,
1: no?
2: Plena postguerra.
1: I llavors ella, doncs, bueno, escriu, i llavors allà diu diuen que són especialistes en llibres exhaurits. Clar, llibres exhaurits, diu. La frase llibres d'antiquari m'espanta una mica. Per mi antic equival a car. Diu, soc una pobra escritora amb una inclinació pels llibres pròpia d'un antiquari. I aquí m'és impossible trobar tot el que vull si no és en edicions de bibliòfil molt cares, o en exemplars llardosos de tal, no? Llavors, salutacions, ella es presenta, no? Llavors firma, senyoreta, i aleshores li responen,

0: per sí, correu, sí, sí, sí, sí. I també tot això ho explica, no? Quan va, ah, doncs està molt bé, ja els enviaré. I llavors diu, no es preocupi, clar, està de vostè, i bé, i la bueno, clar, també una miqueta, a l'epíleg, diu, benvolguda, el 1969, i acaba la seva relació, doncs mira, 20 anys.
1: 20 anys després.
0: 20 anys després, no? Diu, aquí tens la corresponsal número 3 de la família Doel, no? Abans de res, permetem que em disculpi per aquest silenci tan llarg. Creu-me que hem pensat sovint en tu. El que passa és que era com si mai no poguéssim acabar de posar aquest pensament damunt del paper. Es mor el pare, representa, i ara hem rebut la teva segona carta i ens ha fet tanta vergonya que tot seguit ens hem posat a escriure. Jo, diguem, el Pili, que seria el resum, no? I bueno, ho va explicant, doncs, una miqueta, no? Diu, estem totes molt enfeinades, i diu, llavors els hi va explicant, diu, la Mari treballa moltes hores a la biblioteca de la universitat, i bé, i explica una mica, i firma. Diu, de tota manera, si tu vols, quan puguem mirarem d'escriure't i esperarem sempre notícies teves, no? I firma, no? Sheila, no? És que és bonic perquè és com diria jo, sensible, no? Perquè aquesta amistat que ella va establint, no?, d'aquesta manera, doncs està, i no, vull dir que no es fa gens pesat, no?
1: Molt
0: i ara,
1: doncs,
0: aquest gènere que es diu epistolar, no?, que consisteix en obres. Aquest seria, bueno, una novel·la, podríem dir una novel·la, sí, però sempre en forma de carta, no? I de què ve? Epístola en llatí vol dir lletra i carta, eh? I un epistolari, què seria? És un recull de cartes personals d'una o diverses persones. Si busquem, doncs trobarem que hi ha molts llibres que són un recull de cartes, no?, de diferents personatges, no? El primer que es veu que va començar a fer aquest gènere és Horaci, és a dir, a l'època grecollatina, Ciceró, també Petrarca, no? I també, doncs, trobem molts llibres que són epistolaris. N'he agafat només un de la Mercè Rodoreda i Joan Sales, Cartes completes, del 60 a l'any 80, és a dir, molts escriptors i escriptores, doncs, que tenen també cartes que després, doncs, les publiquen. Dràcula, jo no ho sabia. Dràcula, el llibre de,
1: sí?
0: Són cartes entre els diferents, no entre el Dràcula, diferents personatges de la novel·la s'intercanvien correspondència.
1: Sí, la de Bram Stoker.
0: Sí.
1: Sí, és veritat, sí, hi ha cartes.
0: Ha...
1: La Mina, que és la protagonista.
0: Doncs,
1: ostres,
0: sí, sí,
1: jo.
0: Després, també, de literatura catalana, Bear o la Sala de les Nines. I després, també, Lovecraft, aquest famós escriptor amb una vida una mica... Una vegada podem van parlar, doncs, de literatura de terror i sense ficció. També es diu que va escriure més de 70.000 cartes. I moltes d'elles han estat publicades.
1: Val.
0: I, per tant, també, és a dir, que va... Més que conrear el gènere, doncs va decidir, doncs, publicar-les,
1: sí,
0: no?, les
1: bé,
0: seves cartes,
1: sí, sí,
0: en diferents...
1: Com a gènere està molt
0: com
1: bé.
0: Com a gènere, no? I, per exemple, hi ha aquesta que he trobat, que el 2023, edició en castellà, Cartes de Lovecraft, primer volum, Escribir contra los hombres. És la primera publicació en castellà de la seva correspondència. És a dir, clar, no? Però bé, també, doncs, pues mira, aquí deixo, doncs, això, aquest gènere.
1: Fantàstic, molt bé.
0: Aquest gènere literari. I avui buscant, dic, a veure si trobem alguna cançó, i sí, sí, una cançó que és la... Ai, mira... És una cançó que s'inspira en una carta d'una dona curta de 19 anys a la seva mare. Sabem, doncs, el tema, doncs, el poble curt, que és un tema, doncs, aquest pobre poble que està sempre en conflictes, no? I que no acaba, doncs, de trobar, doncs, el seu espai, el seu territori, no? I dic que em va agradar perquè, a més, està molt ben cantada, la persona que la canta, doncs molt bé, us la recomano.
1: Acabarem amb això.
0: Que el títol de la cançó seria... Espera.
1: Carta Kobane.
0: A Kobane.
1: Carta Kobane.
0: Carta Kobane, doncs també per escoltar-la també és bonic. Canta molt bé aquesta noia.
1: Doncs acabarem escoltant aquesta cançó.
0: Sí.

0: cuideu-vos molt i agafar el vano.
1: I per l'ombra. Adéu per l'ombra.
0: Jo, de veritat, és que hi ha llocs que jo on visc, hi ha poques ombres, eh? I és que els pobles, a vegades, i al camp, hi ha molts arbres i molts boscos, però pels que...
1: Pels carrers no gaires més. Gràcies, Montse. Fins a...
0: Divendres que ve.
1: Divendres que ve, la setmana que ve. Que vagi molt bé. Gràcies.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Potser algú pensarà que aquesta és una entrevista enregistrada de la temporada passada. No ens passa així, no? Ja van venir els convidats que ara presentarem perquè ens van explicar que era el 15è aniversari de la última restauració de l'òrgan. Però és que en aquesta ocasió parlem dels 250 anys de la creació de l'òrgan. Poca broma, per això que anem de parlar, i segurament que més en parlarem al llarg de tot aquest 2026. Això ens torna a acompanyar en Salvador Guasch. Salvador.
4: Hola, bona tarda, Pere.
3: Gràcies per acompanyar-nos.
4: A vosaltres.
3: I en Xavier Mercader, com estàs?
5: Bona tarda, bé.
3: Sí?
5: Bé.
3: De fet, quan ja vam parlar del 15è aniversari de la restauració, ja vam apuntar que aquest 2026 seria el 250è aniversari de l'Orga del Vendrell.
5: No és ben bé de l'Orga.
3: Bé, de la signatura del contracte...
5: Del segon contracte.
3: Del segon contracte.
5: Sí, que ja va ser definitiu.
3: Val, no? Que de fet, ara ho explicarem. Per això, comenceu ara i acabareu el 2027, que és com un any natural.
5: Acabarem... quan es va inaugurar l'Orga, que és la Pasqua florida.
3: Correcte.
5: Del 2027.
3: I quan es van passar comptes, no? Quan es va mig pagar ja l'Orga.
5: Ja estava força pagat, però no s'acaba de pagar fins al 1804. No sé,
3: jo em pensava que no, que havia coincidit...
4: No, va arribar,
3: que ja es va inaugurar quan ja estava pagat, per entendre'ns.
5: Havia cobrat... es havia pagat l'Orga. O sigui, havia cobrat... el Xerra l'havia cobrat.
3: Sí.
5: Però llavors hi havia una sèrie de bestretes, hi va haver una sèrie de gent que van avançar diners...
3: Val.
5: I que, si un cas després, explicarem sí, com han pogut saber.
3: Sí, perfecte, perfecte. Això, a més, és, diguem, l'aniversari més antic dels molts aniversaris que hi ha aquest 2026. No, dins la llista de celebracions,
5: sí.
3: El que celebra més anys és l'Orga, pues 250.
5: Sí, sí, i tant, i tant. No, després hi ha el centenari del Nens del Vendrell, tots uns altres, però, bueno... 150 anys del naixement de Pocos Hores.
3: 250 anys de l'Orga, crec que passa per davant de tot això.
5: Són molts anys, eh?
3: Parlarem dels actes, que n'hi ha molts, però fem una cosa, i a més és el que més ens agrada i el que més esperem de vosaltres, eh? Una mica d'història. Va, això, és a dir, com es va decidir fer un Orga al Vendrell, per què, de quina manera, això és que el volem escoltar, va.
5: O sigui, aquí al Vendrell s'estava fent un... feia 30 anys que s'havia acabat l'església.
3: Sí.
5: I llavors...
3: 30 anys?
5: Sí, sí. Ja feia 30 anys que havien acabat l'església. El campanar no, eh?
3: No, l'església.
5: El campanar és una antihistòria, no?
3: Uh-huh.
5: Però van acabar l'església i no van acabar la portalada. Perquè la portalada la van fer un cop van acabar el campanar, perquè hi ha un dels escultors que fa les baranes de dalt, del campanar, que és conegut com el mestre de la portalada.
3: Val.
5: Perquè baixa a fer el grup escultòric que sobresurt de la portalada. Vale? Llavors, doncs, mentre anàvem fent el campanar, perquè parlem que l'Orga és del 1775... 75 comencen, el 76 firmen el contracte.
3: Val.
5: I el 77 s'inaugura. El campanar s'acaba el 1784, quan posen l'Àngel. No? Pues llavors ja estaven ja amb l'església i decideixen fer un retaule, el retaule major. Aquest retaule major l'encarregant amb un escultor de Valls que es deia Lluís Bonifàs.
3: Uh-huh.
5: Aquest senyor, pues, bueno, li fan un contracte, però no el acaben de firmar, li diuen que sí, que no, que no, que sí, van d'allò. Total, que aquest home, no sé si és que es va cansar, o li va sortir una feina més engrescadora, com era fer el cor de la catedral de la Seu Nova de Lleida, la catedral que feia Nova Lleida. Total, que l'home agafa i se'n va. I deixa la retaula a l'alçada de l'altar. O sigui, només havia fet el sòcol de baix.
6: Val.
5: Llavors, aquell moment, i aquella frase cèlebre que diuen uns volien orgue, els altres no els volien, i al final, bueno, ells decideixen, doncs, bueno, com que no podem condenar l'altar, doncs farem un orgue, per a fi efecte, per poder fer més lluïment dels divinals oficis, donant més, diguem-ne, més reals.
6: Més pes.
5: Això mateix. Llavors, doncs, bueno, què fan? En aquell moment, a Valls, havien acabat de fer un orgue, aquest senyor Lluís Bonifàs, que és un escultor que d'aquest senyor el Salvador on se'n pot explicar més, total que el van a buscar. El van a buscar aquest home el 1775. I en aquell moment, doncs, bueno, ell fa un primer contracte, tot això gràcies a que ens ha pogut arribar, tenim escanejats el primer contracte, el segon contracte i el contracte definitiu.
6: Vaja.
5: I fa un primer contracte, llavors li diuen que, doncs, que no hi ha diners, rebaixa aquest contracte i al cap d'un any, quan el 1776, ja n'hi fan un altre contracte, que és el definitiu, i a més devien tenir alguna entrada de diners, i afegeix la cadireta. La cadireta és la part aquella que surt de l'arca,
6: no?
5: Perquè ell, en aquest moment, és quan diu, em comprometo a fer una cadireta del mateix color cafè i vernís que l'orgue major. Això... Perquè té importància, això. Té importància perquè quan es va restaurar l'orgue, doncs es va poder recuperar aquest color cafè que tenia en aquell moment, no? Bueno, doncs llavors van a buscar aquest senyor a Valls i li encarreguen aquest... I a partir d'aquí, doncs, el 1776, comença la construcció de l'orgue.
6: D'acord. Molt bé. Amb un organer que n'hem parlat en moltes ocasions...
5: El Lutitscher, no?
6: Correcte.
5: Vale. Llavors, vull dir, a partir d'aquí comença la construcció... Llavors hi ha tota una sèrie de materials que s'han de comprar. Però tot això ha sigut possible gràcies a que ells, vull dir, quan van començar el Salvador, que va ser dels que van començar tota la tasca aquesta, ja tenien escanejat el contracte i una traça de l'orgue com havia de ser. Que després no va ser com la traça. Però diem-ne que un cop l'última restauració va sortir, o sigui, li van donar a mossèn Barenys, el Salsigui, un llibre enquadernat en pergamí, de pergamí enquadernat, que posava comptes de l'orgue. I llavors aquí el Salvador, que és de... Amb allò s'ha pogut refer la comptabilitat.
6: Ostres!
5: Qui va avançar diners, qui es va tornar...
6: Va. Clar, perquè aleshores, tal com passaria ara avui en dia, la prova més important eren els diners, però que costava molts diners. No construir un orgue.
7: 250 lliures.
6: Ostres!
7: Que havien els lliures, els jornals... Bueno, però clar, el curiós d'això és que en el contracte, el Scherrer va exigir una sèrie de pagaments, el firmar el contracte, el dia tal...
6: Clar.
7: I amb unes dates molt determinades... I en el llibre de comptabilitat quadren exactament el dia en què hi havia posat el contracte se li va pagar. És a dir, igual que avui, que es paga puntualment a tot arreu, no? Doncs en aquella època es va complir.
6: Era una altra manera de fer, eh?
7: Sí, sí. Es va complir molt, la gent va complir amb el contracte. El problema és que no hi havia diners.
6: No, clar.
7: No hi havia diners. Llavors, el que es va fer en aquella època, que ja tenien previst utilitzar els diners de l'impost, una taxa, un tribut, sobre la brisa, que és un subproducte del vi, el feien servir també per la taula, però va quedar aparcat el tema i no es va fer servir. Llavors, l'Ajuntament, cada any que recaptava aquests diners, els aportava per la construcció de l'orgue. El tema és que no eren suficients. Llavors, el que estava dient ara el Gili abans és que hi havia una sèrie de gent, de prohoms de la vila, gent benestant, que van posar diners per poder pagar fins a l'últim cèntim. Perquè no només hi havia les despeses del Scherrer, hi havia despeses de la fusta, dels claus, de guixaires, de mestre d'obres, dels menjadors... Hi ha un munt de despeses d'això, està tot el cost que va allí.
6: Tot explicat.
7: El dia que es va pagar, la còpia del rebut, és espectacular.
6: Sí, sí.
7: La casa de lloguer on va estar ell treballant i obrant a l'orgue, que aquí vam estar amb el Javier fa poc discutint, perquè com que és un paper del 1775,
5: sis,
7: que és quan es firma, doncs no queda clar el que diu. I llavors moltes traduccions diuen vull una casa amb...
5: Taula.
7: I les traduccions posen, o les transcripcions, sis cadires.
6: Sis
7: cadires i mestre d'obra, d'acord? ¿Vale? menjador i mestre
5: d'obra. Mestre de casa.
7: Mestre de casa. I nosaltres fa dos dies estàvem mirant, sí. És que sis, i llegint, era llits. Volem una casa que hi hagi
5: casa, llits
7: val. Cadires, mestressa de casa, no un mestre d'obra, sinó una mestressa de casa,
6: d'acord.
7: I una taula de menjador, vale?
6: Ostres.
7: Llavors, que, no sé si algú que entengués o algú es pogués ajudar per definir exactament el que diu allí, però... Té més lògic que sigui així, si ho vas
6: clar, clar,
7: sis.
6: Clar, clar.
7: Perquè si fossin sis cadires, com podem pensar? Ell, amb un, ell era organista amb cinc ajudants per fer...
6: Clar, és, sí,
5: però,
6: és
5: no posat, però hagués posat cinc llits, també.
6: Clar, no només cadires, no?
7: No hi hauria de dormir. Bueno, doncs sí. Això vam trobar. Llavors, el que estàvem dient, no va haver prou diners i es va posar això. I el curiós és que el mossèn que va...
5: Serà el Matell.
7: Tot això, el mossèn el Matell, va haver un moment que tenien que pagar i no hi havia suficients diners, ni els pros homes els havien posat. Doncs ell, de la seva butxaca, va posar un munt de diners.
5: Sí.
7: No sé si eren d'ells o què, però estem parlant d'entre un 15 i un 20% del pressupost que va posar. Va ser l'últim pagament que va posar per poder cobrir totes les despeses.
6: Per poder fer...
7: I després es veu com li van tornar els diners en els anys següents. Vale?
6: D'acord.
7: O sigui que l'orgue, una vegada acabat, encara va durar uns quants anys passant comptes amb els delmes dels tributs de l'Ajuntament i anar tornant amb tota aquesta gent.
6: No? Que
5: fins al 1804, que és quan el bisbe de Barcelona firma en castellà...
7: Tot els contactes en català, tot en català.
6: Sí,
7: i el bisbe, el de Barcelona, va firmar en castellà.
6: El
7: va tancar el llibre de contes.
6: Sí.
5: On t'acaba el llibre aquest de Pergamí.
7: Que és el tema firma d'ell i tot firmat.
6: Sí. Curiós. I per què aquest constructor?
5: Perquè estava a Valls.
6: Sí, perquè és això, per la proximitat i per...
5: Jo no crec que...
6: No perquè tingués bones referències ni...
7: Va haver molts problemes amb l'organer, amb aquest, perquè hi havia una família d'organers a tot Catalunya al segle XVIII, que eren els Boscàs, tres generacions d'organers, que feien els orgues, i que era suís, i va vindre amb tècniques d'organeria a Alemanya, del centre d'Europa.
6: I no els agradava massa.
7: I no els agradava, els havia una mica d'aixins, però com que, jo crec que Bonifàs, que estava, va anar a Lleida per treballar això, devien ser amics, els devien conèixer.
5: Perquè el Xerra va estar treballant a Valls.
7: Aquest home era de Valls.
5: Perdó, a Lleida també va estar.
7: Va anar a Lleida a fer els dos orgues, de l'Evangeli i de l'Epístola. I devia recomanar, vés a Vendrell a fer això.
6: I després els anys acabat demostrant que és dels millors constructors d'orgues barrocs.
7: De 18, segur.
6: Segur,
5: No, i a més hi ha una cosa que està molt clara, no? Vull dir, a Suïssa... Els xerres el tenen aquí dalt. És l'anècdota aquella que va venir el senyor, que va dir, doncs, de que vostès aquí tenen... Nosaltres, diu, en una vitrina al Museu de la Música de Ginebra tenim tres tubs del xerres, vostès en tenen 1.900.
6: Imagina't. Això una mica ja ho demostra, en certa manera.
5: Però el curiós d'això ha sigut que, amb això que deia el Salvador, que han pogut establir on es va fer la casa.
6: Ja.
5: Perquè, esclar, amb aquest llibre, diu, lloguer per obrar l'orga i d'un tal... d'un capellà que es deia Fons, Mossèn Fons. Llavors, buscant aquest senyor que posa de la placeta del carrer Alt. I aquest home va néixer aquí i es va morir aquí. I llavors, amb gent que han estat treballant al Cambreu, doncs, ens han pogut situar més o menys on es va fer, on es va obrar l'orga, no?
6: Val.
5: Que era a la placeta de les Garrofes.
6: Les Garrofes, que coneixem avui en dia.
5: Sí, perquè no, és que va canviar una mica, no?
6: Arquitectònicament, urbanísticament, era diferent.
5: Això, l'exposició aquesta és una d'aquestes, intentarem, potser, ubicar una mica.
6: Perquè, de fet, això, anem que hi ha cap aquests actes, hem pinzellat, la història, és evident que amb 150 anys potser necessitaria molta més estona, però amb això crec que ja copsem una mica l'origen, i per què i com es va fer, com us preguntava, aquest orgue. Això, actes, moltíssims actes, jo estic apuntats, Una desena de concerts, tres conferències, dues exposicions, una visita guiada i la publicació de diferents partitures. Pel cap baix, això,
5: Potser hi haurà alguna cosa més.
6: Jo per això dic. De fet, els actes ja van començar la setmana passada amb un concert amb el Cor Orfeó, que va anar molt bé, ens consta, amb l'orgue, i a partir d'aquí això venen moltíssimes activitats. Ens quedarem amb aquestes primeres i amb les més properes i després ja en seguirem parlant, si us sembla, que si no acabaríem mai d'anar explicant una mica la programació de l'orgue. Això, potser les exposicions, o aquesta primera exposició que s'inaugura el mes d'abril, són els fets destacats, no? Conjuntament amb la conferència, que va una mica lligada també a l'exposició.
5: No, es farà quan hi hagi al voltant de l'exposició, perquè aquesta conferència que li han donat, li han dit del traç al so, la gènesis del nostre orgue, perquè està basada única i exclusivament en totes les reproduccions facsímils i explicatius de tot el procés de construcció.
6: D'acord.
5: I s'acabarà aquesta exposició. I llavors, el Salvador i jo l'ajudaré, farem una conferència al, al mateix lloc, que seran les sales exposicions de la biblioteca. Bueno, que ja d'allà dintre on fan la presentació dels llibres.
6: Sí, el Pardo. Del Pardo.
5: I que anirà sobre això, sobre aquests documents i tot això.
6: Molt bé.
5: Que vindrà a ser una mica més curta que una conferència que vam fer per l'Associació Musical Pau Casals, que parlava sobre Carles Casals i la vinculació.
6: Bé, bé, bé. Quin dia serà la conferència?
7: 20...
5: La conferència serà el dia 29.
6: 29 d'abril, sí. A la sala de la Portada del Pardo, a l'exposició... que s'inaugurarà quan, l'exposició?
5: El 10 d'abril.
6: 10 d'abril ja està inaugurada.
5: Sí, el divendres a les 6 de la tarda.
6: Molt bé.
5: Que seran sobre 11 o 12 panells, on hi haurà reproduccions de tots aquests documents que tenim, perquè la gent pugui veure una mica, vull dir, per on anava la cosa, no? I llavors hi haurà panells amb tot l'estat comptable.
6: Perfecte.
5: Inclús, amb aquesta llibreta, posa els donatius per carrers.
6: Ah,
5: el carrer
6: sí?
5: Major, no sé, fulano, sotano, mangano i l'altre.
6: Ja,
5: el carrer de Mar. Taquet, taquet, taquet, taquet. Sí,
6: mira,
5: sí.
6: Però per res aniria bé, això. Aquest barri va portar l'altre, aquest barri va portar l'altre. Estaria bé, això. Estaria bé. Hosti, que interessant.
5: Va ser una sort, Salvador, sí, el trobar aquest llibre.
6: I d'on va sortir, doncs, aquest llibre? Qui se'l va...
5: Li van donar mossèn Barenys. I mossèn Barenys va dir, mira què m'han donat.
6: Val, i ell...
7: Però amb anonimat, sense...
6: No es va desvetllar...
5: Llavors, el que van fer va ser retratar-lo. Per pàgina, per pàgina, tot i que hi ha alguna pàgina que, com que era feta amb pluma, transparenta un cantó amb l'altre, però, bueno, però es pot llegir bé, Salvador. I aquí inclús hi ha el número del rebut, està tot, tot, tot està molt, molt bé, molt bé.
6: Treballava amb fions, en aquella època.
7: Més cara, segur.
6: Segur, exacte, segur. Molt més cara, seguríssim. I perquè fa la música, perquè hi ha molts concerts properament.
5: Tot, Salvador.
6: Fem una repassada, això, fins... Fins al juny, que sé que és un dels concerts importants.
5: Sí, el del juny estaria
6: bé. Va, repassem, sisplau.
7: Bueno, a part d'aquest que has comentat, del que es va fer al Colofió, que va ser molt interessant, molt bé, i molt perfecte per poder inaugurar els actes d'aquests, acompanyat amb l'orga també, vull dir que sigui un concert que l'orga també tindrà la seva part de protagonisme. Després tenim un concert ara el dia 22 de maig que ens acompanyarà el Cor Sombra, l'hem titulat Lux Sacra, Llum Sagrada, i aquí el que es farà és una peça de l'Àvaro, Metzger, que és el que va acompanyar l'Orfeó i també va acompanyar el Corfobra, basat en l'Obos Omnes, de Pau Casals. Vale? Aquesta peça d'Obos Omnes estava pensada per cor masculí, així, per homes, i ha fet una versió entre...
5: Per femení.
7: I bueno, pensar en la qualitat que tenen tant el cor com a directora, Montse Menezes, com a organista, les expectatives són molt maques.
6: Quin dia, recordem-ho, això?
7: Això és el dia 22 de maig.
6: 22 de maig, a l'església,
5: clar. Sí, perquè l'església
7: també. Doncs en farem un cada mes, al maig, després vindrà el mes de juny, que fem un concert original. Hem parlat amb el Dani Carbonell, que és el professor de l'Esbuc de Gralla, per fer peces de gralla i orga, amb el Josep Mateu, i a més, amb diferents compositors que facin una obra per orgue i gralla, però que s'estrenarà aquest dia. I l'anècdota o la circumstància divertida d'aquest concert és que tocarà una gralla. Explica una mica la història de la gralla.
5: Bueno, quan vam fer aquest any el cant de la Sibil·la, nosaltres anàvem, ja feia temps que anàvem al darrere, d'una gralla que era dels Casimiros. Els Casimiros, que era un grup local que hi va haver aquí a Vendrell,
6: no?
5: Això mateix.
6: Històrics, de la gralla a nivell català.
5: Sí, sí, sí. I que sabien que hi havia una gralla, que aquesta gralla doncs, bueno, va anar a parar al seu fill i ara doncs, seria dels seus besnets. I aquesta gralla la tenien aquesta gent i bueno, doncs, nosaltres li vam fer la proposta de si podia fer una sessió a l'orgue, no una donació, amb el compromís de que, com que nosaltres cada any fem un concert d'orgue i gralla, sonaria.
6: Val.
5: Llavors, aquest concert que ha dit el Salvador, en el qual s'han encarregat una sèrie de peces que totes porten un nom d'un graller local. O sigui que...
7: Estàs a pensar, Juliet?
5: Bueno, avança una mica, no?
6: Sí, sí, sí.
5: Porten el nom.
6: Fins aquí.
5: I que ja li hem deixat la gralla amb el Dani, perquè sí, té que... És una Onofre, una gralla feta d'aquest lutier de Barcelona, tot i que molts diuen que eren franceses, però bueno, això ja... Una gralla de quatre claus, i que, bueno, pues que sonarà aquell dia.
6: Molt bé, quin dia serà això del juny?
5: Això serà el 5 de juny.
6: El 5 de juny. Sí. Anirem parlant, ho anirem recordant, sí. Després continuarà amb el més Paco Casals, no, perdó, amb el Festival Internacional de Música Paco Casals, sí. Que el juliol també hi haurà concerts, que ja en parlarem. Deixem-ho aquí.
7: Molt bé.
6: Crec que ja hem fet aquesta primera pinzellada que és l'aniversari i els 250 anys que es donaria per moltes seccions, que mira, no ho descarto, de fer una secció i anar aportant capítols. Però com ho diré? Allò que m'expliqueu moltes vegades fora de micros i fora de càmeres, que és aquesta part sucosa de les històries de l'orgue, de les restauracions... com rieu, perquè ja sabeu... Un dia tot això ho hem d'explicar, aquestes històries de tifulcles entre grups, entre famílies, personatges, sí o no?
5: Sí, vull dir, a veure, hi ha una cosa que està molt clara. Hem de tenir en compte que totes les persones són complicades.
6: Sí, vull dir, que sí.
5: I quan hi ha una rellevància com és aquesta, doncs, vulguis o no vulguis, vull dir, a veure, no sé, per venir a fer coses a l'hora del Vendrell, però...
6: Sí.
5: M'entens? A tothom li agrada, no?
6: Un dia hem d'anar cap aquí, sense dir noms ni d'això, però una mica explica aquestes vicissituds de l'orgue interiorment, que estaria molt bé. Gràcies per venir, de veritat.
5: Gràcies per venir.
6: Que vagi un bon dia. Fins ben aviat, fins ben aviat.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, fins a les 12, amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
8: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
9: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
10: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Continuem pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una 80 d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. De fet, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes llistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i ha ofert també enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. Ho ha anunciat aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant. No?
1: També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros per tal de cooperar en les tasques d'emergència. I l'incendi de la franja de Ponent ja afecta unes 4.000 hectàrees entre els termes de Tamarit, de Llitera i el Campell, amb 3 pobles evacuats i un altre confinat i prop de 240 persones reallotjades de manera temporal. Tot i que la baixada de les temperatures i la menor intensitat del vent, el foc encara no s'ha pogut estabilitzar i manté encara diversos flancs actius. I la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha reivindicat una Catalunya de respecte i dignitat davant els discursos d'odi i LGTBI-fòbia, fenòmens que veu en augment a hores d'ara. En l'acte commemoratiu previ al Dia de l'Orgull, que se celebra el 28 de juny, Menor ha avisat que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, encara no són conquestes irreversibles. La commemoració oficial ha arrencat amb el desplegament simultani de les banderes LGTBIQ+, a les balconades de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat. I l'Etxe Pascual presentarà un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, per acomiadar els 80 treballadors de la seva fàbrica de Gurb, a Osona, tota la plantilla. Segons ha informat el col·lectiu Ronda, el procediment s'ha comunicat poc després d'un mes abans del tancament previst de la planta fixat per al 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. I pel que fa al servei ferroviari, les línies R4 i R1 recuperen poc a poc la circulació després d'una incidència que afectava la infraestructura entre Barcelona Sants i l'Hospitalet.
0: Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Doncs va, seguim, continuem més contingut i, de fet, ja sabeu, aquest espai força especial i que portem a terme com a mínim un cop al mes, tot i que en aquesta ocasió, a causa de la Fira de Salut i aquestes coses, ha sigut una mica diferent i una mica més dilatat, però bé, la intenció i l'objectiu continua sent el mateix, és aquesta col·laboració i aquesta relació, torno a dir, prou especial que tenim amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell i aquesta comissió de salut comunitària que tantes coses ens venen a explicar i des de moltes vessants diferents, que és el més important, conèixer tots aquests paràmetres de salut, que em sembla que tot i que féssim moltes seccions, mai acabaríem de parlar del tot del que és això, consells, salut, bons hàbits, etc. De fet, avui anirem cap a un tema ja habitual que cada any sempre tractem, però que és important recordar-lo, que és ara que ve la calor, aquests bons consells de cara a evitar cops de calor i aquestes onades de calor que ja estem tenint. Va, no vull equivocar i us presento avui una mica les responsables d'explicar-nos tot això. En primera instància, l'Eva Carmona. Eva, molt bon dia.
1: Hola, bons dies.
0: I la Maribel Tocados.
2: Bon dia.
0: Vosaltres sou infermeres pediàtriques del CAP del Botafoc.
2: Sí.
0: Benvingudes.
2: Gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Gràcies per inventar-nos.
0: Qui sí s'estén en aquesta ocasió és llevadora també del CAP del Botafoc, la Núria Esteve. Molt bon dia, Núria.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: Sí?
3: Sí, contenta d'estar aquí.
0: Doncs gràcies, igualment, per acompanyar-nos. Hem de dir, sempre ho expliquem, no?, que aquesta àrea materno-infantil està ubicada al CAP del Botafoc.
2: Sí.
0: No? Mm-hmm. Que és una mica on s'ubica, no?, tot el que és pediatria, infermeria pediàtrica, llevadora,
1: sí,
0: etcètera, oi?
1: Sí, ahí somos un equipo de 6 pediatras, 6 enfermeras pediátricas, mm-hmm, después tenemos todas las matronas, y después también tenemos especialistas infantiles, que hay también neumología infantil,
0: vale,
1: digestivo infantil, y después tenemos las odontopediatras también, que son dentistas, ¿vale?
0: Sí.
1: Y después tenemos también, que se ha quedado un poquito ahí, ginecología también, porque uh-huh, es del todo de la mujer.
0: Claro.
1: Y lo que sí que se ha quedado ahí, que no sería como más infantil, materno-infantil, sería el dentista de adulto, ¿vale? Uh-huh. Que
0: vale,
1: está aquí.
0: Bueno.
1: Pero el resto es todo materno-infantil.
0: Fantàstic.
1: Sí.
0: Però és com per moltes seccions que anem fent, sempre aprenem sí, coses en salut, per suposat. Clar, i organitzativament en salut, o IDA també, Recordo en aquesta última edició de la Fira de Salut que una mica vam intentar parlar de com és l'organització, així, allò, com són les cuines i les beceroles. Cuines em refereixo a, no les cuines físiques, sinó la manera com treballeu, com us organitzeu des d'una comunitat sanitària com és aquesta, que és amplíssima, molt vasta, amb professionals, amb metges, és que és brutal, Jo crec que la gent no coneix com funciona un sistema sanitari d'aquestes característiques i només, entre cometes, el que és aquesta àrea bàsica de salut. És brutal, És brutal.
1: Sí. El centro se abrió después del COVID.
0: Sí.
1: Después del COVID.
0: Sí.
1: Y es verdad que el centro es nuevo y está muy bien y hay un montón de profesionales,
0: claro,
1: y abarca, ¿no?, que antes estábamos todos en el CAP 1 y ahora pues está muy bien organizado, ¿no?, materno-infantil, y yo creo que los pacientes están contentos.
0: Molt bé, s'agraeix. Sí. S'agraeix moltíssim. Bé, parlem de calor. Ara que ja ha començat la calor, que ja hem tingut la primera onada de calor, consells, bons hàbits i una mica com afrontar la calor, És el que avui parlarem. Comença la Maribel, sí? Comences tu?
2: Sí, cap problema. Sobretot ara ja fa dies.
0: Altres
2: anys ens ha arribat la calor més tard, però aquest any, al maig, ja feia molta calor.
0: Sí.
2: Són coses que ja sabeu, però que recordeu que hem d'hidratar-nos molt, que ens hem de posar la protecció solar, que hem de caminar per l'ombra, que ens hem de posar, a part de protecció solar, que és superimportant, ens hem de recordar de posar-nos gorres, ulleres, sobretot els bebitos ens oblidem, i la gent que no té cabell també s'oblida de posar-se gorres o de posar-se protecció al cap, llavors superimportant. Penseu que nosaltres, per mal que us expliquem això, tots els anys ens arriben a la consulta o a urgències nens o adolescents que s'han cremat, però que s'han cremat que tenen ampolles com si t'haguessis cremat de que t'has llançat aigua a sobre.
0: Ostres.
2: Llavors pensem que no i el cos té records.
0: No, clar. És un fet molt cultural també, penso, no? El fet de prendre el sol, per suposat, d'estirar-nos a la sorra, a la piscina i prendre el sol, allò de manera molt, molt, molt inconscient. Però també no tenim el costum això, no? I jo sé que són recomanacions que ara farem, que inclús és només al matí per sortir de casa o no, quan fem qualsevol hàbit de rentar-nos les dents i tal, si hem de sortir de casa és aplicar-nos ja la crema solar des de casa.
2: Sí.
0: En un dia diari, per anar a comprar, per anar al que sigui, no?
2: Encara que sigui verd o encara que estigui plovent en aquell moment, ens hem de posar la protecció solar.
0: Clar.
2: I és una cosa que tu dius, que a lo millor les dones tenim una mica més la consciència.
0: Sí, bueno, però clar, per l'aplicació de cremes, no?, i de tractaments.
2: Els homes costa una mica més i els nens a vegades, per anar a l'escola, ens oblidem de posar-lo. I és una cosa important, no només quan fa calor, que van al casal, o quan ja arriba el juny, que fan potser una mica més de coses al carrer, sinó sempre.
4: Clar.
2: I és una mica difícil. I els iaios pobrets, que ens oblidem d'ells també.
4: Val. Sí, és veritat, eh?
2: Encara que som infermeres pediàtriques, ens hem de recordar...
1: La gente mayor,
2: sí. Sí, de que a vegades estan sols i ningú els truca, o els truquen menys del que ells voldrien, i no mengen massa bé, o a vegades no s'hidraten bé.
4: Clar. Per això és important, és veritat, aquestes franges d'edat, no? Concretes, més vulnerables, exacte, posa de risc, que són, per una banda, els més petits i, per l'altra banda, els més grans. Però, doneu, tornant a aquest aspecte cultural, és que jo, el que dèiem, que la cultura del sol i de l'estar moreno.
1: L'estar moreno.
0: Correcte, que encara hi és, eh? Però jo, per exemple, de veritat, jo recordo la meva mare, és a dir, estic parlant de la generació que va per sobre mi, però no fa molts, tampoc, que es posava aquests olis, que era per potenciar encara més, que vista...
1: Quan todavía se hace, población adolescente y población adulta,
0: Això és una bogeria.
1: Y agua oxigenada, prohibido, Prohibida agua oxigenada. Yo me acuerdo en mi juventud, amigas que se ponían al agua oxigenada para estar, para que el pelo esté más rubio y para ponerse más morena.
0: Ostras.
1: Y los aceites. Todavía vemos a gente adulta, si no fijaros, cuando vamos a las playas, ¿no? De gente adulta quemada. Lo que ha dicho Maribel, nos vienen con quemaduras en las guardias, ¿vale?
0: Ostras.
1: Quemaduras de, pues eso, de primer grado, segundo grado y con ampollas,
0: Vaya.
1: Esto cada año pasa,
0: Em costa, clar, és el que sempre diem, no? El sentit comú, almenys comú dels sentits, però encara em costa creure que gent no sigui conscient del que és el sol avui en dia i de les conseqüències que pot tenir prendre el sol, no? Més enllà d'estar morenos, estar guapos i aquestes coses,
2: I el que tu dius, no? Això dius de quan tu eres petit, no? Però el sol no estava com està ara.
0: Hi ha hagut un canvi, també, clar.
2: Que ara encara és molt pitjor. Si en aquells temps, fa, jo sé, 30, 40 anys o 50 anys, era dolent posar-te un oli per posar-te morena, ara, imagina't.
0: Clar. La normativa ha anat canviant, també, per això, no? El tema de les cremes, de les graduacions, etcètera, oi?
2: Sí.
0: Vull dir que també hi ha hagut una consciència més global d'intentar posar una mica d'ordre a aquest tipus de coses.
1: Sí. Es muy importante lo que ha dicho, como ha dicho Maribel, las cremas solares, ¿vale? Entonces, nosotros en la consulta de atención primaria, en pediatría, insistimos en las revisiones que de 0 a 6 meses no se puede poner ninguna crema solar. En recién nacidos, de 0 a 6 meses.
0: De 0 a 6 meses,
1: Sí. Entonces, nada.
0: Cap tipus, ni d'aquelles, ni las minerales.
1: Las minerales sería a partir del 6º mes de vida, hasta los 3 años de vida. 3 años de vida. Lo insisto porque no lo hacen, ¿vale?
0: No sabemos,
1: Entonces, de 0 a 6 les insistimos que tiene que haber un medio físico, ¿vale? Quiere decir, ropa, ¿vale? De algodón, que estén fresquitos, lo que ha dicho Maribel, una gorra, ¿vale? Y en pequeños es muy difícil que se dejen las gafas de sol. Es muy difícil, ¿vale? Entonces, bueno, si llevan la gorra, el gorrito y la ropa, estaría adecuado.
2: Y el paraguas.
1: Sí, el paraguas, ¿vale? Y no llevar a los bebés tan pequeños a las playas. Es una pregunta que nos hacen en cada consulta.
0: Sí, ¿oí?
1: ¿Lo puedo llevar a la playa? ¿Lo puedo llevar a la piscina? No, porque no va a estar protegido,
0: claro.
1: ¿Vale? Sabemos que a través de una sombrilla los rayos ultravioleta pasan, ¿vale? Y prohibido, por favor, los bebés, las musolinas... taparlas en el
0: efecto invernadero,
1: porque esto ha pasado, niños, ¿no? Que han tenido un golpe de calor, eso es súper importante. Ni en la playa, que ves bebés muy pequeñitos, en las típicas, ¿no? Como tiendas de campaña, que no son, porque ahí aumenta, triplica la temperatura.
0: Claro, efecto invernadero, ni más ni menos, que fa que aumenti la temperatura de l'aire que hi ha dins, que no recircula, y clar, i es converteix en un forn.
1: Entonces, las mamás te dicen, ¿y si lo llevo, no? De 0 a 6, nada de playa, lo siento mucho. Decimos a veces que una piscinita en casa con un poquito de agua, pero que no les dé mucho el sol y tal, porque ya tendrán tiempo de ir a la playa.
0: Claro.
1: Y sobre todo el horario, que se decía de 12 a 6, pero es que a las 6 de la tarde hace mucha calor todavía.
0: Sí. Ho hem d'ampliar, això, ¿eh?
1: Hay que ampliarlo, ¿vale? Y nada, y a partir de los 6 meses le ponemos hasta los 3 años la crema mineral.
2: ¿Vale? Hem de recordar com l'aigua mineral, jo sempre les dic, l'aigua que és aigua mineral, pues la protecció mineral.
0: Mineral, que és la més natural, no, en principi?
1: Sí. No lleva ningún producto químico, es la típica blanca que te hace, y ya está, importante decirlo, y comprar una buena crema solar, ¿vale? Hay a veces cremas, no es por nada, que venden supermercados que no son cremas minerales, o es una crema solar, pero no tiene la protección, ¿vale? Las cremas solares, no por nada, de farmacia, pasan un proceso químico, una serie de pruebas, ¿vale? que es curioso, es decir, ponen a personas en piscinas sí, para que se vea el efecto, y las otras son más baratas por algo, no tienen sí, sí, un estudio.
4: No, està clar, està clar. I també s'ha de tenir en compte que també sé que passa en el món comercial en general, que són les etiquetes i les falses etiquetes, sí, que a vegades juguen, no?, amb sí, les tipologies, sí, sí, les explicacions, sí, sí, hem d'anar molt en compte amb
1: sí,
4: això.
1: Tot això és important.
4: Per això. Únicament, o ara entraríem en aquest concepte, eh? Si voleu, ara que hem entrat al món de les cremes, acabem sí, de parlar del món de sí, les cremes, la màxima protecció, o la mínima protecció, no sé com va, és la de 50, sí, però sé que de vegades també això que dèiem, a vegades es juga un etiquetatge d'aquestes coses. Però mínim 50, crec que la llei, el que marca ara ja, és mínim 50% de...
2: Hi han de 30, però val, nosaltres em recomanem de 50.
4: Val.
2: I a més te l'has d'anar com a... Encara que sigui, digui que són...
1: Que l'oscura, no?
2: Bueno, no, sí, que diuen
4: la,
2: que...
4: La protecció en total, no? També
2: sí,
4: diuen?
2: O que aguanta després de l'aigua, o val, no me'n recordo com es diu.
1: Sí,
2: No, quan surt... resistentes a l'aigua.
1: Això, resistentes a l'aigua.
2: Doncs quan surtes de la piscina t'has de tornar a posar, o de la platja t'has de tornar a posar crema. I si estàs jugant, doncs al cap d'una hora, hora i mitja, així, t'has de tornar a posar
4: val,
2: crema.
4: Val,
2: no és
4: val,
2: me
4: val,
2: poso crema una, quan surto de casa i ja,
4: ja
2: no, i m'oblido. Sinó de tant en tant ens hem de recordar.
4: Cada hora, hora i mitja, doncs, eh?
2: Sí.
4: Més o menys.
2: Sí.
1: En los niños, sobre todo, si van a la playa, Juan, con la arena, se meten en el agua, la, cada vez que te metes en el agua vas perdiendo la crema. Entonces, a veces, no hay que esperar a la hora y media, sino a lo mejor a la hora... O si ves el que el niño no para de entrar y salir, pues le vas recordando y poniéndole crema.
4: Vale.
1: ¿Vale? Nosotros aconsejamos las cremas, porque después estaban las típicas famosas brumas.
4: Sí,
1: ¿vale?
4: Aquí nada, ¿eh? Los sprays.
1: Los sprays, claro, en población adulta, bueno. Pero en niños el spray, cuando haces un spray, no queda completamente cubierto.
4: Vale. Entonces, y a més fa vent-lo moltes vegades, ¿no?
1: Y entonces no te cubre toda la piel. Entonces perfecte, nosotros aconsejamos las cremas en niños. Cuando eres mayor ya decides, ¿no?
4: Vale.
1: Pero están un poco de moda y es más práctica, porque los niños no quieren que les pongan las cremas.
2: pero
1: desde
2: cara,
1: pequeños hay que insistirles que es muy importante lo de la crema solar. Sí, en las consultas sí, nosotros les decimos a los peques, ¿ya os ponéis crema solar? Sí, la mamá. No, la mamá y tú.
4: Claro,
1: porque
4: claro,
1: ya
4: claro,
1: hay que enseñarnos desde pequeños
4: sí,
1: que se tiene que poner crema solar.
4: Incluso jo ho he vist, també, certs jocs en casals i tal, que es posen crema uns als altres, no?
2: Sí.
4: Fan el trenet
2: sí,
4: i es posen
2: sí,
4: la crema uns als altres, també és una bona
2: sí,
4: manera,
2: sí,
4: no?,
2: sí,
4: de la consciència.
1: Sí, sí.
4: Exacte, exacte, la consciència de posar la crema, que tot i que portem crema, és evident, tot i així, ombra, poder ser
2: sí, sí,
4: parasol, és a dir, sempre evitar les hores màximes de sol, és a dir, que la crema tampoc
2: sí,
4: no és la panacea,
2: no,
4: és un punt de...
2: Ens ajuda.
4: Exacte, però que no perquè portem crema...
1: No,
4: viva
1: no
4: la Virgen.
1: No, no, Maribel, no. Hay que irlas recordando.
4: Perfecte.
1: Y ahora que hay casals o cuando vas al colegio, que ya empieza a hacer calor, tendrían que ponerse la crema, porque cuando ya empiezas con ropa corta,
4: claro,
1: están un buen rato en el patio,
4: sí,
1: y
4: sí,
1: en
4: sí,
1: el comedor,
4: sí,
1: y después... Es importante ponerles cremas antes de salir de casa.
4: Exacte, això, aquesta consciència de no només posar crema a la platja o a la piscina,
2: sí,
4: sinó en qualsevol activitat, sí, això que dèiem del dia a dia,
2: sí,
4: sobretot si, no, si fem alguna activitat a l'aire lliure, sí, doncs és evident que és
1: muy importante,
4: obligat gairebé a
2: sí,
4: posar aquesta crema i anar també sí, actualitzant-la.
1: Y los adolescentes también.
4: Sí.
1: Los adolescentes con las prácticas del deporte... que se ven en las playas, balonmano, uh-huh, básquet, es muy importante porque con la sudoración tú te pones la crema, pero sudas y vas perdiendo.
4: Claro.
1: Pues cuando sudas y tal, se tienen que volver a poner crema. Y es muy difícil en los adolescentes ponerles yeah, crema porque no te hacen caso.
4: Ah,
1: entonces
4: que...
1: es difícil. Y a veces las quemaduras que vienen, lo que ha dicho Maribel, son adolescentes.
4: Sí, ahora en parlarem, sí, de poder també aconsellar quan arriba... Esperem que no, el cop de calor. Seguim amb els tips, amb els consells, sí, justament. Crema fonamental.
2: Sí.
4: També sé que els grans oblidats són els ulls, les ulleres de sol, sí, més enllà d'un component estètic, també la importància que tenen aquestes ulleres de sol per la protecció visual.
2: Sí.
4: Aquí també en aquest programa tenim des de fa molts anys una òptica optometrista que ens parla justament d'això i cada any sempre ens ho recorda. No només ens parla de la protecció del sol, sinó de la vista, dels rajos ultravioletes que sempre hi són, faci
2: sí,
4: sol o no, i que també poden ser perjudicials. I aquí a l'apunt sempre ens va, que al igual que les cremes, sisplau, ulleres homologades. Exacte, que
2: sí,
4: tinguin, doncs, que passin els controls de qualitat i de sanitat
2: sí,
4: i que es vegin amb establiments acreditats per poder vendre aquestes ulleres.
2: Sí.
1: Mucha gent de les gafes de sol o compras en el súper o en grandes
4: això...
1: superficies, entonces tiene que ser una óptica, nosotros lo decimos. Y en niños es difícil que se queden unas gafas puestas. Pero a veces, por hacerle la gracia, le compran las gafitas. Y
4: ja,
1: las gafitas tienen que tener homologades i que sea, perquè si no, és, no li serveix de nada.
4: Sí, sí, sí. O també les típiques ulleres de joguina, que jo sé que a vegades s'han disfresses o, o que, evidentment, que són inclús perilloses.
2: Sí, sí, sí, sí.
4: Són joguines i s'han d'utilitzar a casa per jugar, però si sortim a l'exterior sempre protecció, eh?
2: Sí. Sí.
4: Ulleres homologades en petits, perquè també se'n troben ja, eh?
1: Sí, sí, sí.
4: De cara als adults o als més grans.
2: Sí. A vegades li fa gràcia i se les aguanten, però costa,
4: Sí, clar, tot el que són gorretes, ulleres, s'ha de treballar. És cert, s'ha de treballar, però és important estar-hi sobre, eh?
2: Sí.
4: Anem cap a això, cap a l'hidratació, importantíssima. Ens hem d'hidratar?
2: Molt.
4: Jo sé que una de les premisses màximes en hidratació és no esperar tenir set per beure, sinó que una mica com la crema, no? De manera recurrent hem de beure.
2: Sí.
4: Hem de ser conscients de tenir l'hàbit d'anar bevent.
2: Sí. Mm. Quan tenim la sensació de set, ja anem una mica tard.
4: Val.
2: Hem de començar abans. Ens podrem hidratar amb fruita, amb aigua o amb menjar també.
4: Val.
2: Però hem de beure aigua, que és una cosa bastant... Hi ha gent que té com molt hàbit de beure, però la persona que no diu és que puc beure dos gots d'aigua i em sobra un.
4: Ja.
2: Llavors hem de posar una ampolla i dir, pues, aquesta ampolla me la beuré durant el dia.
4: Clar. Si la tens, si la tens a prop, no?
2: Això mateix. Glopades petitetes...
4: Val.
2: I listo.
4: Sí, sí, aigua.
1: Aigua, bebides azucarades prohibides.
4: Exacte, aquí vinc. Aigües, evitar, evidentment, begudes ensucrades, inclús amb gasificades.
1: Energètiques.
4: Energètiques, correcte. Hem de parlar, de les begudes energètiques. Evidentment que l'alcohol, en principi, és evident, no farem promo... no de l'alcohol, sinó d'aquestes begudes que ara estem parlant, és evident que no, per ser un moment, per prendre alguna cosa, com a relació social, és obvi que les podem prendre, però no per treure la set.
1: No. Para quitar la set, agua.
4: Aigua.
1: Hay que beber mínimo de 6 a 8 vasos diarios.
4: Vale, imagina't.
1: Vale, nosotros en vez de decirle un litro y medio, pues les decimos de 6 a 8 vasos.
4: Clar.
1: Es como más visual.
4: Sí, sí, clar. Si no tinc mal entès, 4 gots és un litre.
2: Sí.
4: No, 4 gots estan normals, és un litre, així que hem d'anar sumant.
1: Sí, vale. Sobre todo en niños pequeños las mamás están más encima, ¿no? Con la típica, ¿no? Bueno, pues la botellita y tal. En adolescentes a veces se olvidan, y es lo que hemos hablado, que los adolescentes no beben agua y beben las bebidas típicas energéticas. Que soda mase, son bebidas azucaradas.
4: Claro.
1: Entonces, sobre todo, incidirlo mucho que se tienen que hidratar.
4: Uh-huh.
1: ¿Eh? Y en la población que no, en este tema no es materno infantil, pero bueno, la gente anciana es muy importante porque se olvidan de beber.
4: Sí, sí, sí. Sí.
1: Sí.
4: Aigua natural, freda, sé que a vegades també hi ha, no? No sé si són més aviat llegendes, no? Que l'aigua freda i amb el contrast de la calor pot produir un xoc tèrmic i
2: bueno, si
4: i
2: estàs amb
4: coses...
2: un cop de calor,
4: val,
2: no la prenguis freda gelada, pues natural o fresquita.
4: D'acord. Val, ara anirem, eh? Jo penso que és un bon capítol aquest perquè fa els cops de calor. L'hidratació, amb beguda, també en alimentació...
2: Sí.
4: Que una mica, en certa manera, també la, ja l'introduïm sense donar-nos compte, no? Ja el cos, quan fa calor, ja et demana altres tipus de... Exacte, fruites, sopes fredes, gazpachos, cremes,
1: sí,
4: no?
1: Salades,
4: que inclús, no?, els menjars més greixosos, el cos ja no t'ho demana.
1: No.
4: Una mica, però ja és això, que hem d'intentar també hidratar-nos a través d'aquests àpats una mica més lleugers, el cos t'ho agraeix...
1: Sí, sobre todo las frutas de temporada ahora, ¿no? Nosotros lo decimos mucho en la consulta, ¿no? Fruta de temporada, las verduras, en niños cuesta la verdura, pero si hay una buena educación desde pequeño... Se puede comer la verdura de manera muy divertida y ¿vale? Pero sobre todo es insistirle y en adultos hacemos lo mismo, ¿vale? Es decir, una hidratación, pues hay una alimentación equilibrada, pero sobre todo en frutas y verduras frescas, ¿vale?
4: Tenir en compte, básicamente, la hora de elaborar els menús, etcètera.
1: Y los helados famosos.
4: Ay, eso.
1: ¿Vale?
4: No
1: pues,
4: nos claro,
1: los helados pueden comer cada día, no se pueden comer helados cada día, ¿vale? Se tienen que hacer helados en casa, como hacíamos nuestras madres y abuelas, nos enseñaban súper bien hacer helados con el típico molde, ¿no? Y tú te lo ibas haciendo, ¿no? Es lo mejor que les decimos, ¿no? Que hagan helados en casa caseros, con fruta o con... Y que, pues eso, ¿vale? Porque si no, helados cada día no puede ser...
4: No, clar, són ensucrats, també, sí que a vegades hi ha variats, una mica que intenten ser una mica més, entre cometes, saludables, però tampoc evident que qualsevol producte industrialitzat, etcètera, és evident que sempre hi ha...
1: Ya lo sabemos, no es lo mismo un helado comprado marca X embolsado que irte a una heladería, ¿vale? Y que sean artesanales y te comes ese helado y ese día, pues, te das el gusto. Pero todo lo envasado...
4: És que també que el gelat té aquest component, no?, d'estiu.
1: Claro.
4: I també parlo a casa, que és el típic de, ostres, anem a fer un gelat, que és una mica
1: l'exclusió. Sí, no passa res.
4: A casa que tens fills relativament petits, que tu els dius, anem a fer una volteta, i et diran, ara que te pires. Però en canvi dius, anem a fer un gelat, i llavors ja fas el passeig, ja camines, clar, acabes amb el gelat, és obvi, però ja és l'excusa per sortir, eh?
2: I de parlar, si són adolescents, de treure-li alguna cosa.
4: Sí. Però clar, és això, amb aquesta consciència de, ho pots fer-ho un cop, dos cops per,
1: dos cops,
4: per setmana.
1: Sí. Sí. Sí. Però bueno, si los haces en casa y es de fruta, puedes comerlos cada día.
4: Bueno, també pot ser una activitat familiar, sí, no? De fer gelat.
1: Ara hay muchos de yogur.
4: Sí.
1: Venden hasta unas cosas, pones el yogur, lo metes en la nevera y se hace como el yogur.
4: Sí, sí, sí.
1: Yogur de fresa y queda como en helado.
4: Sí, sí.
1: Y está muy bueno.
4: Si busquem allò per internet, en qualsevol...
1: Sí, sí, hi ha recetes.
4: Plataforma de xarxes, hi ha 50.000 receptes.
2: És que veuen tant TikTok... Pues que vegin TikTok per fer gelats.
1: Mejor que no vegin tant per TikTok, però bueno.
4: No, però
2: ja que veuen...
4: Que almenys que intentin canalitzar-ho cap aquí, no? Sí. En certa manera.
1: No sé, yo les digo muchas veces que haga brochetas de fruta fresca,
4: claro.
1: ¿No? Granizados en casa de limón, se pueden hacer.
4: Sí.
1: O limonada fresca, como hacían antiguamente.
4: Sí, sí,
1: ¿vale?
4: Sí. Va.
1: I no sé, si un poco...
4: Perfecte. Estem parlant de recomanacions, de consells, de cara als més petits, en qualsevol edat, eh?
1: Sí.
4: També petits, gent més gran. I també hem de posar l'accent, suposo, Núria, a les embarassades.
3: I tant.
4: Les dones embarassades.
3: I tant que sí.
4: Però una mica els consells van per aquí, també s'ha de dir, eh?
3: Exacte. Els consells generals són els mateixos, no? Uh-huh. És a dir, són a sortir a les hores punta de sol, estar per les ombres, hidratar-se bé... I les embarassades encara és més important, no? Perquè hi ha una tendència que baixi la pressió arterial i llavors que hi hagi més tendència a marejar-se.
4: Sí, sí.
3: Així que és important de no estar dretes en un lloc calorós, quietes i sense hidratació, sinó estar a l'ombra, hidratar-se bé... això és superimportant.
4: Val.
3: Hidratar-se, sobretot, és el que diem.
1: Aigua.
3: Aigua.
1: Aigua.
3: Fruita i evitar sucs industrials, que estan carregats de sucre, no? Que a vegades pensem, mira, agafo un suc, no? I vaig posant-me sucs, gots de suc de fruita, no? La protecció solar que dèiem tan important amb els nens, amb les embarassades, també ho és. Ja. Penseu que el nen no està fora, però està dins de la panxa.
4: Sí.
3: És a dir, que la placenta és una barrera que fa de filtre per molts tòxics, però sempre a l'embarassada la recomanació és evitar el màxim de productes tòxics. I tot el que mengem s'ha d'aplicar també a la pell. Si volem menjar sa, amb els menys tòxics possibles, doncs que ens apliquem a la pell també ha de ser amb els menys tòxics possibles. Exacte.
4: Uh-huh.
3: És a dir, que un bon filtre mineral que no traspassi la barrera cutània, sinó que es quedi per fora, és la millor protecció per l'embarassada i per al bebè.
4: Mm-hmm.
3: I
4: també suposo, Núria, que evitar riscos, no? És a dir, que una embarassada, no sé, ara estic especulant, eh? És a dir, que una embarassada es pugui arribar a cremar al sol, pel que sigui, no? Que no pugui portar una infecció, que no, és a dir, que no pugui arribar a complicar-se.
3: Clar, sí,
4: no?
3: Sí.
4: I que, evidentment, que per una dona embarassada i les restriccions que poden haver-hi en tractaments, doncs que es pot complicar o pot ser una mica més...
3: I tant.
4: Més...
3: I tant. I més amb les embarassades que recomanem sempre sortir a l'exterior, a la natura, trepitjar la sorra, l'aigua del mar, per aprofitar les hores primeres del matí i aprofitar els vespres i això és salut per l'embarassada.
4: Sí, sí, sí. O un cap de calor per una embarassada. Pot ser una situació molt complicada.
3: Sí, sí, sí, sí. Evidentment que qualsevol símptoma, doncs, acudir al servei d'urgències i allà, doncs, atendran.
4: Perfecte.
3: Mm-hmm. Sí. És important.
4: Hem dit els consells importants, o més o menys, ens deixem alguna cosa?
1: Jo crec que no.
4: Més o menys,
1: no,
4: eh?
1: Sí.
4: Anem cap al cop de calor, si us sembla.
1: Mm-hmm.
4: Jo crec que una bona manera és identificar, no? És a dir, com pot arribar un cop de calor i una mica quins són els símptomes o què és el que ens pot fer una mica encendre l'alarma que algú del nostre voltant o nosaltres mateixos estiguem patint un cop de calor. Perquè una cop de calor, què és exactament? És una pujada de temperatura, entenc, no?
1: Sí, és una subida de temperatura en tu cuerpo y entonces empiezas a manifestar una serie de síntomas.
4: Uh-huh.
1: Pues empiezas a sudar, la sudoración sería importante, ¿vale? Después hay gente que empieza como, no somnolienta, pero como que tienes un poco más de sueño, ¿no?
2: Porque onnubulada.
1: Está onnubulada, ¿no? Y bueno, mareo, ¿vale? Dolor de cabeza intenso, ¿sí? A veces puede decir pérdida de visión, porque como estás así un poco mareado,
4: ¿vale?
1: ¿Vale? Y entonces tenemos que todos estos síntomas decirlos, ¿vale?
2: Náuseas,
1: boca muy seca, ¿vale? Entonces hay gente que se pone al sol y se queda dormida.
4: Uh-huh.
1: Mucha gente se queda dormida
4: tomando
1: el sol. Y cuando despiertan es cuando tienen el golpe de calor, ¿no?
4: Vale. O sea,
1: el cuerpo ya es como una alerta y es cuando dan el golpe de calor.
4: D'acord.
1: ¿Vale?
4: És evident que amb els infants, no?, tot s'accentua més, suposo, que inclús no és molt més fàcil que un nen o una nena pugui arribar un cop de calor, no?, perquè són més vulnerables, evidentment.
1: Les persones majors igual.
4: Persones grans igualment. Igual. Amb atents a aquests símptomes, és evident que la prevenció en salut sempre és primordial, i hem d'evitar-ho amb aquests consells que hem donat. Però un cop arriba aquest símptomes, és a dir, detectem que algú està patint un cop de calor, el nostre fill o filla, l'altre mateix, la nostra pare, mare, avi o àvia. Què hem de fer? Com hem d'actuar?
2: L'hem de traslladar a algun lloc que hi hagi ombra. Si el xiringuito, posa el xiringuito de la platja, i si no sortim de la platja o de la piscina, ha d'estar en un lloc fresc i que hi hagi ombra, i si no, sota un paraigua o alguna cosa, si estem en un lloc que no hi ha res, alguna aquesta platja d'aquestes divines, diviníssimes, que no hi ha un arbre enlloc, doncs un paraigua, i que begui aigua, però a cops petitets, perquè no faci...

0: Anem a l'ombra, deixem l'activitat, bevem aigua, ens hidratem, és a dir, en principi no ha de passar d'aquí.
1: Clar, dejar un espacio, porque cuando a alguien le pasa, está 9.000 personas
0: ya,
1: que
0: la persona. Sí, sí, está claro.
1: Vale, por favor, espacio, que se ventile un poco, y si la persona vemos que está todavía, ¿no?, que está como muy mareada, bueno, se puede elevar las extremidades de los pies, estás como mareada, ¿vale? Pero bueno, si no, que venga el servicio de, pues, de las playas, o y si no, un servicio de urgencias. Vale. Pero sobre todo lo que ha dicho Maribel, la ombra... sombra i hidratar-se.
0: I esperar que, sí, que sí, tot vagi evolucionant, sí, en positiu, que la persona torni a hidratar-se, torni a recuperar, sí, la temperatura. Si això no passés i la simptomatologia continués, llavors el que dèiem, avisar els sistemes sanitaris, acudir a l'hospital, al metge, el que sigui, però que la situació, i això no volem crear alarmisme, però un cap de calor pot arribar a ser perillós,
1: Sí, sí, sí.
0: Pot crear seqüeles importants.
1: Ni ponerlos en la playa, que se metan el agua.
0: Clar, que això és molt comú i és molt perillós, que pot arribar a perdre el coneixement, tinc entès també,
1: Sí, sí, sí, perquè entras en choque.
0: Claro, otra vegada el contrast térmico.
1: La gente pensa, ah, tiene calor, agua fría. No, no, porque entonces entrará en choque y será peor.
0: Sí, sí, sí.
2: Et pots anar mullant, però mullant amb una tovalloleta, sí, o alguna cosa així, però res de llançar-se a la piscina o a la platja.
0: Perfecte. I no busquem vents raros,
1: no,
0: ni dale azúcar para que se recupere, ni coses d'aquestes.
1: No, porque puede ser que provoques el vómito y peor.
0: I encara seria pitjor. Tranquilitat. Sí. Intentar aplicar aquestes mesures.
1: Un poquito de aire, sí.
0: Exacte, sí, és veritat.
1: I si ja vemos que la persona no recupera, sí, se pueden elevar las extremidades para que te llegue un poco el río sanguíneo a la cabeza, porque estás mareada.
0: Sí, sí, sí.
1: Y llamar a un servicio de emergencias.
0: Val, val. I altra vegada, Núria, embarassades, el mateix protocol,
3: El mateix protocol.
0: Exactament, sí, el mateix.
3: Amb les embarassades, més important que si hi ha un mareig, es recordi de que millor que no s'estiri panxa amunt, sinó de costat, i preferiblement del costat esquerre.
0: Val. Sí?
3: Sí. Oja. Sí, sí, perquè l'úter, que està gran, l'abdomen, fa pressió sobre la vena cava que porta la sang de les cames, el que deia Eva,
0: sí,
3: no? Pujar les cames perquè vagi cap al cap. Sí, però en aquest cas, si hi ha la panxa que està impedint que retorni la sang, doncs la pressió no puja i pot continuar a sentir-se marejada. Val. Llavors, simplement posar-se de costat esquerre, el rec sanguini es millora i la tensió puja.
0: Ostres, no sabia això, és bon consell. Doncs, també, en aquest cas, hi ha dones embarassades, també, aquesta calma, tranquil·litat, i seguir el sintomatologia, sí, sí. I si tot avança, no hem parlat de refugis climàtics, que també crec que se n'ha parlat, sí, molt, hi ha moltes campanyes també sobre refugis climàtics, que també és un fet ja crec que molt comú, que és, sí, això, intentar buscar zones climatitzades, això a nivell públic, doncs també s'habiliten diferents punts d'espais climàtics perquè la gent hi pugui anar-hi, amb aires condicionats, sí, llocs, sí, d'ombra, etc. Això també ja és prou sentit, sí, comú,
2: Superimportant també, a vegades ens en recordem i ens aixequem al dematí, posem la finestra, la persiana cap a dalt, i són les 12 del migdia o la 1 o les 2 i es entra tot el sol.
0: Yeah.
2: Amb aquest sol fa molta calor a casa. Llavors, ens aixequem i aixequem una miqueta, no sé, un pam, més o menys.
0: Per ventilar,
2: però que la finestra estigui oberta, però amb la persiana,
0: sí,
2: a baix. ¿Vale?
0: Val.
2: Quan ja marxi el sol a la nit, si volem pujar-la fins a dalt per estar més fresquitos, pues perfecte, però quan toqui el sol... Sisplau, les finestres baixades.
0: Cap a això són les persianes,
2: Ah, això mateix.
1: I en los bebés és molt important perquè us dicen del aire acondicionado. I vale. El aire, Eva, bueno, puedes poner un poco el aire, pero a una temperatura, por favor,
0: razonable.
1: Y que ventile y un ratito y ya estáis apagando, sí, todo, sí, el día, sí, el aire. Ni los ventiladores que ponen muchas veces directamente al bebé, ya, ¿vale? Entonces, todo eso puede ser que el bebé, pues que pongan malitos, resfriados típicos de verano, ¿vale? O sea, resfríen. Entonces, una temperatura como nosotros, un poquito el aire y refrescando la casa,
0: sí,
1: y ya está.
0: Sí, porque es eso, aquest tòpic, també amb la clau, amb el fred passa molt, ¿no? La, sí, tendència d'abrigar molt els nens. Sí. I, de fet, sempre heu recomanat vosaltres que la sensació tèrmica és la mateixa,
2: sí,
0: per ells que per nosaltres.
2: Sempre els diem, bueno, jo almenys els dic sempre que... han d'anar com nosaltres o com a màxim amb una peça més, però això de que li poses roba i després a l'hivern, i manta i sobremanta, no cal.
0: I a l'estiu una mica el mateix també,
2: això mateix,
0: no cal allò,
1: ropa d'algodó, fresquito, si se puede poner la crema i
0: ja està, no cal ni posar-los ni els congeladors ni les neveres, no faria pas falta, si no és allò que dèiem, el mateix, o les mateixes sensacions que pot tenir una persona, ni més ni menys. Bueno, ha fet una bona repassada, no? Jo crec que sí.
1: Sí, sí, molt bé.
0: Ara jo m'he deixat per l'últim, que és la pregunta estrella de sempre i que també ha perseguit la meva generació, que ha perseguit la meva generació, és si ens hem d'esperar 2 hores després de dinar per ficar-nos a la piscina o a la platja o no. No. El corte de gestió era un invent dels nostres pares per tenir-nos allà controlats.
2: Per no ficar-nos a l'aigua.
0: Ho corroborem, doncs, eh?
2: Sí.
0: És el titular, sí, eh, sí, d'això? Sí, sí, és a dir, sí, sí. El corte de digestió és un invent.

0: preventiva perquè no marxéssim a...
1: Que no, que no. Si et, et talla perquè et senten alguna cosa malament, pot ser que faci 5 minuts que has menjat o que faci 5 hores.
2: D'acord.
1: Doncs igual.
0: Bé, sí. Feia la conya, però...
3: Sí, sí, sí, sí.
0: No importa, eh? Allò esperar que la digestió, ni molt menys. Molt bé. Doncs molt interessant, moltíssimes gràcies, de veritat.
1: Gràcies a tu.
0: Per venir a explicar-ho. Ho deixem aquí i ens retrobarem ben aviat amb més qüestions, amb més temes, i amb més consells. Gràcies.
1: Gràcies.
3: Gràcies.
0: Adéu. Adéu.
4: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Escoltes Ràdio El Vendrell.
5: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix.
0: I deixeu-nos que aprofitem aquesta ocasió, ara que ja ha arribat l'estiu, ara que ja ha arribat la calor amb força, aquest espai on només hi ha un lloc on tota la família es pot posar d'acord. PortAventura World, PortAventura Club, que estrena una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada i és el nou pioner pas, el més exclusiu i prèmium. Us convidem a que descobriu aquests nous passis a portaventuraworld.com. No deixeu passar aquesta oportunitat en aquest lloc on tota la família sempre ja està d'acord en anar-hi.
4: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: És el segon capítol, la segona edició d'aquests Fets d'Història amb el gran Quim Sicar. Com estàs?
1: Hola, Pere, molt bé. Sí? Molt encantat de tornar a estar aquí.
0: Fantàstic.
1: Sí, sí.
0: Ens tens bocabadats amb les històries. A més, hem tingut molt de feedback amb molta gent i amb molta audiència que li va agradar aquell negre d'Albinyana, del qual pocs coneixien la història o no la coneixien tan profundament com la vam explicar o com la vas explicar. I jo crec que, és que el que dèiem ja en aquella primera edició, que a la gent li agrada les històries, les llegendes, no?
1: Sí. Jo també m'he anat trobant pel poble o pel carrer, no? Gent que em deia, ostres, doncs aquesta llegenda, que curiosa, no la coneixia, o m'hi sonava, o gent que inclús m'han dit, doncs a Rodonyà també hi ha una llegenda d'un bandoler, que no sé què, que podria ser el mateix. Vull dir, és xulo que el patrimoni oral, la transmissió oral de les històries, del folclore, de tota la mitologia que ens envolta, segueixi despertant aquest coquet.
0: Sí. I que a vegades també ens enlluernem, no?, amb llegendes que potser són forànies, o que són de fora i que ens agrada, però en canvi no acabem de conèixer les que són aquí a tocar.
1: Clar.
0: I amb racons que podem anar-hi ara quan sortim d'aquí en un moment, si volem. I això és fantàstic. Doncs va, de ple,
1: doncs sí,
0: en aquesta segona edició de la secció.
1: Abans de tot m'agradaria fer un apunt, perquè ara justament fa poquet que ha sigut el 8M, el Dia de la Dona.
0: Sí, és veritat.
1: I que mira, ara just quan estava parlant ja m'ha sortit la paraula patrimoni, m'ha sortit sense voler. Que vull fer una falca aquí, perquè hi ha un personatge que també, mira, es dedica molt a la divulgació històrica, folclòrica, que és l'Esperanceta de Casa Garcia, que això és un l'ecomuseu de les Valls d'Àneu, que està a Esterri, que ella té un discurs amb molta clau feminista i reivindicativa, i això del patrimoni, la paraula patrimoni com a tal, jo no estic gaire còmode a l'hora d'utilitzar-la, perquè tal com ella diu, és un micromasclisme que anem arrossegant i que hem normalitzat en l'àmbit cultural de les arts, una mica, no?, del patrimoni. Pater, no?, aquesta arrel de patriarcal.
0: Ja.
1: En canvi, a França, del patrimoni ni diuen heritage.
0: Ah.
1: Heritage. Que podríem dir...
0: Herència, llegat, no?
1: Per exemple, potser estic més còmode amb aquesta paraula, no?
0: Val. Com aquest tipus de coses tan enquistades, costarà de canviar...
1: Que costen de trobar.
0: Sí, però està bé que ho diguis, i està bé que almenys quan parlem i quan haguéssim de parlar d'això que ens el volta i això que és nostre, parlar això de llegat.
1: Donem-hi una volta, no? Allò de dir parlar, sinó pensem en quines paraules.
0: O si més no, reflexionem-hi.
1: Sí.
0: No? Que es doni peu a reflexionar-hi, de fet.
1: Totalment.
0: Dit això,
1: anem una mica al gra, perquè avui, Pere, et porto al capítol 2 de Fets d'Històries, acompanyat d'una il·lustració d'aquestes que faig expressament per tu, per aquest programa.
0: Cosa que ens sentim molt orgullosos i molt agraïts, Quim. Deixa'm-ho dir, ja que hi som.
1: Jo m'ho passo molt bé i també d'això es tracta. I avui us porto una llegenda que la tenim molt a propet i que es situa en el Castell de la Muga, que està aquí a prop, i que la titularem El Castell de la Muga i la Dama de la Boira.
0: Vaja.
1: Ja amb aquest nom una mica...
0: Ostres, la dama... Sí. Oh, que xulo. Molt bé.
1: Avui ens endinsem en una de les joies més amagades del Baix Penedès, que és el Castell de la Muga, que és un indret carregat d'història i misteri i envoltat de llegendes i arrels profundes. És un... Perquè ens ubiquem, per qui no el tingui molt localitzat. Està situat una mica entre els municipis de Bellvei i el Vendrell.
0: Val.
1: Per tant, està aquí al costat. Forma part de l'herència cultural de la comarca, que té una història que ens porta fins a segles medievals, el seu origen, i també està declarat bé cultural d'interès nacional.
0: Val.
1: O sigui que Déu-n'hi duret. I està situat al cim d'un turó de 150 metres sobre el nivell del mar. I actualment, si algú l'ha vist o algú li sona la imatge, aquest perfil, es troba en molt mal estat. Això sí que...
0: Val. Estaria ubicat a que es coneix com a Baronia de Mar, no?
1: Per aquella zona, exacte.
0: Per aquella part d'allà.
1: Sí, hi ha unes urbanitzacions per la vora, també, que porten el nom, i és allà mateix. O sigui, és el seu origen, per anar als fets directament, el seu origen és medieval, com dèiem. Apareix documentat el castell com una masia fortificada amb funció defensiva ja al segle XI. Després, al cap d'un temps, passa a mans dels senyors del castell de Bellvei, que el mantenen la propietat durant diversos segles. Ja estaríem parlant segle XII, segle XIII, I com a tal, el castell és un punt estratègic del territori, també perquè la quadra de la Muga, tal com es cita el 1037, ocupava un lloc elevat, que és això que dèiem, no?, i defensava el camí ral i possibles atacs del mar, juntament amb la quadra de la Graiera de Calafell.
0: Val, és veritat, perquè té un, com aquesta obertura al mar molt pronunciada, és cert.
1: Sembla que no, quan estiguis allà, perquè sí, dius, no, ostres, estem a peu pla. No, ja té una mica de relleu. Cap al 1725 canvia la propietat, la masia passa a la família Roig, que estava vinculada al comte de Santa Coloma, i llavors és habitada per masovers. I ja és fins al 1918, fem un salt d'uns quants segles més, que l'edifici original s'enderroca per construir un nou casal amb aparença de castell, amb torre d'homenatge, pati, celler, magatzem, tot una mica pintoresc, eh?
0: Sí.
1: El 1918, allò... l'entull de anem a fer una cosa una mica macarrònica.
0: Sí que és cert que és com un castell molt de conte, que és que potser sobte, no?, que aquí al Baix Penedès i a tocar d'aquí, tinguem aquest, i les fotografies ho demostren molt, i és això, aquesta aparença de castell de contes, de Disney.
1: De castell de conte, però a la vegada la gent que tenen més basada la història i això, i que són més historiadors, diuen, ostres, hi ha molts anacronismes, moltes coses que fallen aquí.
0: Ja m'imagino.
1: No sé, doncs va ser això, el 1918, amb aquesta reconstrucció. Després de la Guerra Civil, degut a l'extracció de materials i l'abandonament, van provocar que el deteriorament de l'edifici fes més ruïna, i tot i conservar alguns elements que encara es mantenen. I ja, segons la tradició, el que es diu és que la nova construcció va ser un caprici de la propietària, que volia una residència còmoda amb bones vistes fora del poble. I aquesta voluntat d'especular sobre aquesta zona, de seguir fent, ens porta fins i tot avui en dia, perquè el 2017, que això fa 4 dies, es va aconseguir aturar un macroprojecte especulatiu que hi havia sobre la zona del castell, on es volia fer tota una urbanització de més de 300 vivendes, un camp de golf, i fer una reconstrucció en el propi castell, i els veïns del poble, els ajuntaments, van aconseguir frenar el projecte. Hi ha hagut altres intents de projectes similars, però el que es vetlla des dels ajuntaments, des de l'Ajuntament del Vendrell i des de la població, és preservar l'espai tal com està, de naturalitzat, perquè a més està protegit, el bosc que l'envolta, i conservar-lo tal com és.
0: Clar, aquesta és la clau, és un espai protegit, que l'edificació està protegida, declarada bé d'interès.
1: És un vecín, i a més el bosc del voltant també és zona protegida. Com a curiositat, a més del castell, a pocs metres del propi castell podem trobar-hi un pi molt conegut per la seva gran soca recargolada, i una branca molt gran que toca gairebé terra, que sembla que sostingui l'arbre. Doncs aquest és un pi centenari.
0: Ostres.
1: Que fa molts anys que hi és, es perd una mica els orígens, i malgrat les escapçades que ha patit al llarg del temps, llams que li han caigut, inclús branques que també s'han trencat i tot, el pi resisteix, és un emblema de la zona, i diuen fins i tot que les seves formes, així com orgàniques, van arribar a inspirar Salvador Dalí. Això ja...
0: Què dius?
1: Diuen, eh? No ho sé.
0: Bueno, mira, està ben buscant.
1: Sí, Dalí va venir. Sí, com pots veure, doncs, no? Té com una forma curiosa.
0: Sí.
1: I el que sí que és cert, que ara mira que s'acosta Pasqua, és que els veïns de Vallvei tenien com a tradició, no sé si avui en dia encara es manté, de venir a menjar a la Mona en aquesta zona del pi centenari de la Muga.
0: És un bon espai.
1: És un bon espai, maco, agradable, al costat del poble, o sigui que...
0: Clar.
1: És preciós. Però això són els fets.
0: Ja, aquí anem cap a la protagonista d'avui.
1: Clar.
0: Com a bon castell, ha de tenir una llegenda.
1: Els castells sempre han de tenir alguna llegenda, i aquest no podia ser menys, per tant l'hem rescat una miqueta i hem trobat cosetes. Com ja et deia, doncs, el castell està ubicat en un punt molt estratègic, controlava camins que unien terres del Penedès amb el litoral, el pas dels ramats i els comerciants, però poca cosa més en sabem. I allà on la història deixa buits, la gent hi posem paraules, no?
0: Clar.
1: I com sempre dic, nosaltres aquí expliquem la història, després que cadascú decideixi com se la vol agafar.
0: Sí. Que és la part important d'aquesta secció. Tornem-ho a dir, ho dèiem l'altra vegada, que bé, són històries. Històries són, estem fets de històries, i que a partir d'aquí cada un decideixi si allò que explica el Quim va passar de veritat al 100% o no.
1: Exacte. Doncs et vaig explicar, Pere, la llegenda de la dama de la boira i el castell de la Muga.
0: Que és la protagonista d'avui.
1: Doncs diu, conta la llegenda, conta la gent gran, que fa molt de temps, quan el castell encara lluïa amb tot el seu esplendor, hi vivia una dona misteriosa. Diuen que era filla d'un cavaller que havia servit al comte de Barcelona, el vescomte de Barcelona, i que, cansada de guerres, havia decidit retirar-se en un indret més tranquil, buscant la pau en aquestes terres d'aquí. La dona estimava el silenci i la natura, però en aquest indret aïllada no podia evitar sentir enyorança cap a casa seva. Per això va venir a viure al castell de la Muga, perquè havia comprovat que des de dalt de tot, de la torre més alta, podia veure la seva terra en la distància. Tot i així, cada vegada que hi pujava no podia evitar que li rodolés una llàgrima per les misèries de la humanitat que l'havien portat a viure retirada del lloc de casa seva que estimava. El que sí que va poder comprovar més tard, però, va ser que durant els dies més freds de l'any una espessa boira cobria tota la vall com un llençol d'argent, fet que l'impossibilitava veure res més enllà dels merlets de la torre. Vet aquí que un vespre de tardor, mentre la boira s'enfilava pels murs del castell, a la dama li va arribar a les orelles una melodia que naixia ben bé del cor d'aquella blancor espessa. I quan va treure el cap per la finestra, va poder guaitar i va veure que entre el mig de la boira apareixia una figura travessant el camp davant del castell, que era un jove pastor molt ben plantat, que condia un ramat tot d'ovelles negres. Semblava que suraven damunt d'un núvol blanc. Era una aparició fora de lo comú. El jove se li va acostar i li va parlar amb una veu molt tendra i li va oferir una flauta que portava, feta ni més ni menys que amb una branqueta d'un pi jovenet que començava a créixer allà al costat del castell. I li va dir, si mai toques aquesta flauta quan la boira comenci a cobrir la terra, el teu desig més profund es farà realitat.
0: Ostres!
1: La dama, incrèdula, però encuriosida, va agafar la flauta i va acceptar-li el regal, diguéssim. I aquella mateixa nit, quan la boira espessa feia acte de presència més espessa que mai, la dama va pujar dalt de tot de la torre i va fer sonar la flauta. I de cop i volta diuen que el castell es va omplir d'una llum blavosa que no sabien d'on venia. Diuen que la dama va desitjar veure des d'aquell turó la seva terra natal sempre que volgués, fins i tot enmig de la foscor. Però la màgia és traïdora. I més si ve del diable disfressat de pastor.
0: Sempre té una contraposició.
1: La flauta va complir el seu desig, sí, però a canvi a ella la va empresonar per sempre dins de les muralles, lligant-la entre torres i merlets, des d'on sempre més podria veure el seu poble, la seva ciutat, sí, però des d'on ja no se'n podria alliberar mai més. Diuen que al diable li agrada atormentar els esperits vulnerables i dòcils, i que potser va voler convertir aquell castell en una mena de presó per atormentar les ànimes. Des d'aleshores, el que sí que es veu que diuen els veïns de Vallvell és que cada vegada que la boira baixa al castell de la Muga, asseguren sentir el so d'una flauta entre les ruïnes. Alguns diuen que és la dama, que encara està esperant que algú altre faci sonar la flauta desitjant alliberar-la. I altres, més escèptics, creuen que només és el vent xiulant entre les pedres del vell casal.
0: Ostres!
1: Potser si algú provés ara de fer una flauta amb la fusta del pi centenari, desitjant trencar l'encanteri, podrien alliberar-la, però potser val més no temptar la sort perquè no sabem mai les conseqüències.
0: Correcte, qui s'atreveix a fer-ho?
1: Clar, si les propietats màgiques de la flauta eren del propi pi o si eren donades pel diable, jo no ho aniré a provar.
0: Jo crec que tampoc, ja saps que sóc molt poruc per aquestes coses.
1: Deixarem la flauta com està. Tu la coneixies, la llegenda, Pere?
0: No, sincerament no, i també he de ser sincer, tampoc no coneixia massa l'ubicació del Castell de la Muga, eh?
1: Doncs està, doncs perquè vegis, et facis una idea, si vols explicarem a l'audiència també com arribar-hi, si hi ha algú que tampoc ho coneix, perquè realment és una ruta molt fàcil de fer. Com dèiem, el castell està entre mig de Vallvei i el Vendrell, està envoltat de boscos i torrons, i el terreny és molt agradable. Vull dir, és una excursió que pots fer amb la família, amb canalla, gent de totes les edats. Per descobrir qui tindré, jo proposo, hi ha dues vessants, dues rutes, diguéssim, una des del Vendrell i l'altra des de Vallvei. Des del Vendrell, per exemple, sortiríem de darrere de l'hospital, travessaríem el bosc de les Comes i ja directament trobaríem el castell. És que realment et sorprendries de lo prop que el tenim. I des de Vallvei ja s'ha de resseguir un tram ben curt de la carretera que va de Calafell, no, de Vallvei a Calafell, la que aniria per la cantera, però sense haver d'arribar a la cantera.
0: Sí.
1: Uns metres, i de seguida el primer trencall a la dreta de la carretera seguiríem una mica més, i allà podem escollir o agafar el camí de carro, del camí de terra que seguiria, que està tot indicat, o seguir per la mateixa carretera, que ens seria als peus del Bicentenari. O sigui, són dues rutes. Les dues opcions, igualment, tant l'una com l'altra, tenen comptant que es faci un recorregut circular una distància d'uns 6 o 7 quilòmetres. Per tant, és molt assequible. És una ruta fàcil, curteta.
0: Per fer en família, per fer amb nens, amb nenes.
1: Exacte. Vull dir que és molt agradable. Com a recomanacions, perquè sempre, a veure, anem previnguts, el que sí que recomana, calçat còmode per caminar, això és el bàsic. Si aneu en època de calor, crema solar, hidratació, i a veure, la possibilitat d'arribar, encara que estigui aquí al costat, i fer un mos, doncs si ara ve Pasqua i voleu anar a menjar la mona, també, plantegeu-vos-ho, que no estaria malament. Allò de buscar un mapa o una ruta GPS també per poder arribar, per si les mosques. A Wikiloc trobareu la ruta, a Google, googlejant, i en un munt d'articles sobre diferents opcions de la ruta. I com sempre diem, respectem l'entorn, respectem el patrimoni, l'herència.
0: L'herència, el llegat.
1: No, el llegat, veus com allò ens surt automàtic. Però siguem curosos, perquè al final és història que la tenim aquí al costat i que volem que duri molts anys més.
0: Exacte, tota una vida més, si cal, i fa falta. I sempre amb aquesta mirada, no?, i amb aquestes explicacions que ens aportes, i això, i si anem a fer una excursió, fem una volta i se'ns posa la boira,
1: això sí.
0: Doncs sempre està pendent, si escoltem el flabiol, la flauta, i que no sigui això la dama de la boira que estigui reclamant doncs que algú una mica li agafi el relleu de la maledicció, tot i que està complicat.
1: Això.
0: Tenint en compte que el dimoni sempre agafa moltes formes possibles.
1: Molt espavilat, i no podia ser que aquí a la comarca no tinguéssim una història relacionada amb ell o amb el castell o amb alguna història d'aquest tipus, perquè és un blanc molt fàcil.
0: No estem a la tardor, però aquests dies enrere hem tingut boira, també per aquí a la zona.
1: Sí, quan, i molt d'aquesta baixa espessa que no hi veus, que...
0: Per això.
1: Fa una mica de basarda, però bé, proveu-ho.
0: Que no sigui la dama que estigui justament al Castell de la Muga.
1: Jo he de dir que el castell hi he estat, hi he anat amb llum de dia, amb un bon dia assolellat, sense tenir boira, i és un lloc molt xulo. El Bicentenari impressiona molt, i els espais que encara es conserven a dins, doncs són interessants de veure, almenys el que es conserva ja et dic, des de magatzematges pel vi, es veuen les torres, les diferents plantes marcades, encara es poden conservar.
0: Val.
1: Encara es veu coseta dintre de tot.
0: De qui pertany, ho sabem? Si és de qui és aquest llegat?
1: Actualment, no. Desconec de qui podria.
0: Si l'Ajuntament, Diputació, no ho sabem.
1: No ho sé. Sí que és veritat que l'Ajuntament, la zona com a tal, que està protegida, vol vetllar perquè segueixi així.
0: Per això
1: però llavors no tinc molt clar si els propietaris estan...
0: Simplement perquè pot ser un element, justament, molt destacat de visita, no?, de promoció turística de la zona.
1: És que jo crec que al final, una miqueta, aquesta secció el que vol posar en relleu és tot això que tenim al voltant, que a vegades passa per desapercebut, o que ho tenim molt a la vora i que ni ho hem conegut, perquè potser no ens hem parat a trencar aquell camí en lloc d'anar per la carretera i veure què hi havia, no?, més enllà. Això m'ha passat molt al llarg dels últims anys, i de dir, recull, si tenim racons molt bonics, i pobles, i monuments, i vestigis, que, vull dir, evidentment que pots tombar per la geografia i descobrir llocs més lluny i tot, no? Però aquí, quilòmetre zero, en tenim molts. Sí. I a més, conèixer les històries d'aquests llocs. que algú te les pugui explicar o que estiguin registrades en algun llibre, que hi hagi alguna... És molt bonic de poder trobar-ho tan a prop.
0: Més a mi, això, de seguida em ve, no?, la representació, de aleshores el que va ser el negre del Vinyana,
1: sí,
0: o la representació de la dama de la boira, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Tots
1: sí.
0: Ens la imaginem, inclús en aquesta vessant artística i representativa i teatral de l'espai, sí. Duraria per molt, també.
1: Total. O sigui, al final, tot el que les llegendes és com una llavor que plantes i que no hi ha res més poderós que la imaginació, sí. Diuen, no? Llavors, a partir d'aquí, el que em puguis derivar, hi ha pobles que de les llegendes han fet la seva tradició folklòrica, que tot aquell poble, no?, gira a l'entorn d'aquest tema o de festes, fires, celebracions que es fan, i aquí al Castell de la Muga, totalment, tot i que la il·lustració ja has pogut veure... És una representació pictòrica, alegòrica de la llegenda, tot i que està ubicada en una temporalitat una mica desconeguda, però jo l'he representat amb aquesta torre, sí. amb la teulada aquesta punxeguda que ja seria d'aquesta incorporació del 1918, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Que, evidentment, doncs, quan va començar els seus orígens no la tenia.
0: No, està clar.
1: Però bé, per tenir la referència, al veure la il·lustració, que puguis dir, és el Castell de la Muga.
0: I és el que la gent podrà veure si s'hi acosta, perquè encara es mantenen alguna d'aquestes torres. És aquest punt, no?, que de mig de la vegetació, pum, apareix aquesta construcció.
1: Sorprèn
0: molt. Que desconeixem la gran majoria.
1: Jo la desconeixia fins fa molt poc, realment, fa pocs anys que sabia que existia, però no l'havia vist mai en persona, potser havia vist alguna foto i això, i em sorprenia que aquí mateix tinguéssim això, aquest entre pins i entre arbres, fum, apareguessin aquestes torres, com com els castells Disney, aquest que estem acostumats, o els castells en què s'ha inspirat Disney, que també estan per allí, a Alemanya i tot això, doncs... Sí, rareses segurament de molt
0: benestant. Sí, capricis, en el fons són capricis de gent que s'ho pot permetre o s'ho podia permetre en el seu moment. Quim, hem passat una molt bona estona. Hem fet així. Ha passat el programa, ja és espectacular. Esperem que la gent des de casa també els hi passi això. Sí. I encantadíssims, tornem a dir que vinguis i que ens aportis aquest univers creatiu que sempre et dic que tens en el teu interior. I és un luxe que el puguis compartir amb nosaltres, de veritat.
1: Jo igualment, molt de gust i de poder-ho seguir fent i a veure què trobo per la propera ocasió, segur que alguna cosa trobarem.
0: Jo estic convençudíssim.
1: Al final, allò que dic, que tots estem fets d'històries. O sigui que ho trobarem.
0: Gràcies, Quim. Gràcies. Una abraçada.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen en un nou incendi declarat aquest matí a la zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat. El foc amb diversos focus afecta en aquests moments un barranc i ha mobilitzat un total de 15 dotacions terrestres i també 6 mitjans aèris. Els equips d'extinció treballen per evitar que les flames es propaguin fins a la vessant oposada. A banda, també, els bombers continuen treballant en l'incendi que es va declarar ahir a la franja de Ponent, a Tamarit de Llitera, i que ha cremat ja 1.000 hectàrees de conreus en un radi de 4.000. El municipi de Fons ja s'ha desconfinat i 240 veïns de 3 poblacions continuen desallotjats. I el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha elevat a 90 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a conseqüència dels terratrèmols que han afectat en les darreres hores a Veneçuela. Amb tot, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i també ha ofert enviar 10 forenses per treballar en la identificació dels cadàvers. Escoltem ara el president de la Generalitat, Salvador Illa, fent aquest anunci.
6: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Venezuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant.
5: En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. I Catalunya ha superat els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation Unió Europea, volíem dir, i ja acumula més de 10.180 milions d'euros procedents del mecanisme de recuperació i resiliència. Segons el govern, més de 262.000 persones i entitats s'han pogut beneficiar d'aquests fons. I els Mossos d'Esquadra han localitzat un cos sense vida a la platja de Badalona. El dijous van rebre també una denúncia per la desaparició d'un jove mentre nedava amb amics. Els Mossos d'Esquadra han obert ara una investigació i estan a l'espera de poder identificar el cadàver per saber si es tracta de la mateixa persona o no. I també els Mossos han detingut un home després de presumptament ferir a la seva mare amb una arma blanca aquest matí a Sitges. Després de l'agressió, l'home ha intentat fugir llançant-se al mar a la platja de Sant Sebastià, fet que ha obligat a activar un dispositiu amb els serveis marítims dels Mossos i els bombers.
4: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
7: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid,
3: the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
8: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
9: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
10: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
2: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Què tal? Molt bon dia i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Benvinguts a la quarta hora. Ara mateix, com sempre, us acompanyem en directe. Són les 12 i 6 del migdia. En aquesta última edició, avui és divendres.
11: d'aquest 26 del mes de juny, un dia en el que el món encara està commocionat amb el terratrèmol de Veneçuela i certament dona com a fins i tot por escoltar les notícies i informar-se de la magnitud del que ha passat a Veneçuela. Avui són molts els mitjans de comunicació i les portades de molts diaris que abarquen aquesta trista notícia, com acabem d'escoltar també a través de la xarxa. Nosaltres ens centrem, però també commocionats per aquestes notícies, en la nostra quarta hora, que com sempre arriba enfocada doncs, a la proximitat. Avui divendres, dia 26 de juny, es celebra principalment el Dia Internacional de la Lluita contra l'Ús Indegut del Trànsit del Tràfic Il·lícit de Drogues. Aquesta celebració també recull altres commemoracions. També és el Dia Internacional de les Nacions Unides en recolzament a les víctimes de la tortura, una data oficial que es va manifestar per la ONU en contra d'aquest crim. També és el Dia Internacional de la Preservació dels Boscos Tropicals, centrat en conscienciar sobre la importància d'aquests ecosistemes. I avui també hi ha un esdeveniment important. Els actes que es fan amb aquest Dia de l'Orgull LGTBIQ+, en moltes localitats i entitats com la Universitat de Granada, però és que està doncs, a ple d'activitats i manifests institucionals abans d'aquesta festivitat oficial del 28 de juny. Bueno, més coses, perquè el 26 de juny també es celebra principalment la festivitat de Sant Josep Maria Escrivà i Balaguer i Sant Pelai Màrtir. I el 26 de juny és una data, com dèiem, assenyalada a Catalunya, amb diferents coses destacades que ens fan també viatjar en la història. El 1977 es va fer la primera manifestació de l'orgull LGTBI+, a Barcelona, al Front d'Alliberament Gay de Catalunya. Les FAGs es va convocar per primera vegada amb una manifestació pels drets de les persones homosexuals a les Rambles, sent una fita històrica per la llibertat i la diversitat. El 1979 es va fer la constitució de la Comissió per l'Autogovern Aranès. Els membres de les corporacions de la Vall d'Aran van crear la Comissió Gestora Municipal per la restauració de les seves institucions pròpies. I també, si mirem cap a fets que marquen història a Catalunya, el 1990 ens deixava Manuel de Pedrolo, va morir un dels escriptors més polífics i importants de la llengua catalana, destacant, com no, obres com aquell famós manuscrit del Segon Origen que qui no ha llegit en la seva vida. Bueno, i avui mirem cap al temps. Tenim un cap de setmana per endavant i certament estem ja patint molts dies i acusant, a més, amb conseqüències greus. Són moltes les persones que han perdut la vida per aquesta onada de calor. Doncs avui divendres farà un dia principalment assolellat, molt calorós, amb una temperatura alta. Avui la màxima fregarà els 31 graus, 30-32, mentre que la mínima nocturna no baixarà dels 22 o 23. El risc de pluja és inexistent, que ja ens vindria molt bé. I el vent doncs, bufarà fluix de component sud d'intensitat feble moderada. I el que ens hem de fer doncs, és protegir i molt del sol, tant pels raigs solars com també per la radiació. Així que hem de fer la llei del mínim esforç, si és que es pot. Bueno, aquesta és la quarta hora, comencem així, però què tindrem més? Avui despertem, com sempre, amb el que has de saber, amb les notícies locals de comarca, una mirada també a les notícies nacionals, internacionals i d'última hora. Som musicals i ens agradaria, doncs, o ens agrada, estar en contacte amb vosaltres a través del nostre WhatsApp de participació, el 686-1101, en el qual ens podeu fer, doncs, una petició musical, una dedicatòria, enviar-nos un missatge de veu, desitjar-nos bon cap de setmana, jo què sé. I aquí, com sempre, també, doncs, som musicals, estarem atents a la música amb el nostre tema retro i també ens quedarem, doncs, amb coses musicals que avui arriben. I com no, no ens podem oblidar de l'agenda, que avui ve molt carregada. Doncs amb tot això és moment de començar i ho fem doncs, mirant cap al temps en el que ens ocupa ara mateix. que és l'estiu amb molta calor. Aquí et deixo amb la música de Flashy Scream i amb els de Tietz, amb Això és l'estiu.

Doncs és moment, com sempre, d'obrir el nostre punt d'informació i ho fem amb notícies que ens ocupen en la nostra ciutat i la nostra comarca. El Riuet de Coma-ruga tindrà un socorrista que farà tasques de control i informació. El Riuet ja està obert al públic des de fa uns dies. Durant les jornades prèvies i posteriors a Sant Joan han tingut una acumulació de gent molt important que fins i tot han posat taules o carpes al voltant de la zona de bany. La regidora de platges, Marta Tovella, ha explicat que enguany s'ha destinat un socorrista a aquesta zona que farà tasques d'informació sobre els usos del que es pot fer i no es pot fer i també de coordinació de l'espai. Des del consistori temen que l'ocupació de les zones pròximes al Riuet puguin comportar discussions entre banyistes. Per això la regidora ha recordat que aquest espai no es pot acampar, ni posar taules o cadires o fer pícnic. El socorrista haurà d'endreçar aquesta zona, evitant que hi hagi problemes entre els usuaris. Precisament aquesta setmana s'ha activat ja l'horari del servei de socorrisme, que durant el mes de juny és de 10:45 del matí a 6:45 de la tarda. I els mesos de juliol i agost s'allargarà fins a 7:45. Els socorristes també oferiran el servei de bany assistit per als que no puguin accedir, sempre que hi hagi bandera verda. Una de les novetats d'enguany és que s'ha posat una barana per facilitar l'accés a l'aigua en el sector sanatori. Les torres de vigilància s'han començat a posar un cop superada ja la revetlla de Sant Joan. I Llorenç impulsa la redacció del primer pla local de l'habitatge. L'Ajuntament de Llorenç del Penedès ha encarregat la redacció del pla local d'habitatge, un documental estratègic que ha de desvenir el full de ruta per les polítiques municipals d'habitatge durant els propers anys. Amb aquest pla, el consistori vol disposar d'una diagnosi rigorosa de la realitat residencial del municipi per identificar les principals problemàtiques econòmiques, urbanístiques i socials en matèria d'habitatge que afecten al poble, així com analitzar les necessitats actuals i futures de la població i definir les actuacions necessàries per donar-li resposta. A partir d'aquest diagnosi, el pla fixarà una estratègia municipal amb accions concretes, prioritzades i programades, incorporant per a cadascun d'aquelles d'una estimació econòmica, les possibles vies de finançament i els agents implicats en la seva execució. La redacció del pla ha estat encarregada per l'empresa especialitzada Territoris XLM, un despatx amb experiència en l'elaboració dels plans locals i d'habitatge i polítiques urbanes per administracions públiques.

I dos incendis van passar ahir a la tarda. Un incendi a la Cobertera i un altre al Francàs han complicat la tarda de dijous. Aquesta tarda s'ha complicat per al cos dels bombers. A 4:45 de la tarda s'ha declarat un foc a la zona forestal de la carretera de la Cobertera, que uneix Calafell i Bellver, i concretament en el punt quilomètric 3,2. El foc ha obligat a intervenir fins a 7 dotacions de bombers. A la mateixa hora, a peu de la carretera nacional 340, el seu pas pel Francàs, concretament al punt quilomètric 1187, s'ha declarat un altre foc. En vista de la proximitat a la via del tren, els bombers han demanat a Adif que es tallés la circulació ferroviària per evitar la crema de la catenària. Aquest incendi ha quedat controlat abans de les 6 de la tarda. I els veïns del Papagai de Sant Jaume critiquen la proposta de reversió municipal. Els veïns de l'urbanització del Papagai, que correspon al terme municipal de Sant Jaume, s'oposen a les conclusions de l'informe per revertir aquesta urbanització a l'Ajuntament, encarregat pel consistori en un despatx jurídic. Un cop llegit l'informe, els veïns que tramiten la seva conversió en associació consideren que la proposta del document, si es fan canvis, pot suposar despeses als propietaris de terres i habitatges que en el seu moment no van haver de sufragar els veïns de la part alta del Papagai, que pertany a la Bisbal. En vista de la situació creada, veïns i propietaris del Papagai de Sant Jaume es mostren determinats a portar el seu cas davant de la justícia en forma de contenciós administratiu. I Impulsem Calafell és la nova opció política per als municipals. Mancant configurant la llista, s'especula que estaria encapçalada per Oriol Miracle. Quan falten menys d'un any per les eleccions municipals, els partits es van posicionant, escollint candidats i es van coneixent noves formacions. Mirant cap a Calafell, sí, en concret, i la participació del grup Impulsem, que, com destaca el seu president i alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, el grup tindrà 10 candidatures al Baix Penedès. Ja estan confirmades les del Vendrell, amb la marca Unitat Vendrellenca, i la de Cunit, amb Impulsem Cunit. N'hi ha d'altres, de la Bisbal, Llorenç del Penedès, la Bisbal del Penedès, i també s'estava pendent la de Calafell. Impulsem a informat d'una candidatura i ara es confirma. A través dels mitjans de comunicació i també de xarxes han començat a donar-se a conèixer. S'explica que aquest darrer Impulsem hi ha persones de Calafell i de Segur independents i amb ganes de fer coses d'una altra manera, assenyalant que encara no hi ha cap llista electoral, tot i que, com reconeix Cassanyes, podria estar encapçalada per Oriol Miracle. Parlem Calafell, parlant en positiu, i que els propers dies tindran presència als carrers i places. Més notícies que ens fan mirant cap a Cunit, i és que aquest cap de setmana arriba una cita important al port de Segur. Cadena Dial porta Andrés Suárez, Marta Santos, Andy Dandy Lucas o Eco a Calafell per celebrar el Cadena Dial la gira d'estiu. Són diferents els artistes que aterraran aquest dissabte amb un concert completament gratuït que tindrà lloc al port de Segur de Calafell. Després d'arrasar amb temes com Algo Sencillo, una de les artistes és Marta Santos, que aterra Calafell per rememorar alguns dels seus grans èxits. Un cartell per amenitzar una nit d'estiu i també, doncs, ja podem dir, donar el tret de sortida a l'estiu que acaba de començar. I altres notícies d'altra caire també ens fan parlar, en aquest cas, de cinema. Russell Grove escull la població de Cunit per el seu allotjament temporal mentre participa al rodatge de la seva última pel·lícula, una producció internacional d'aventures i fantasia que s'està gravant des de fa dies a la zona boscosa de Sant Cugat del Vallès i Rubí. I per últim, la notícia musical que avui ens acompanya és que Banda Neon, el grup revelació del moment, que no para de sumar èxits rere èxits, s'uneix a Búhos, en una de les bandes més emblemàtiques i amb més força que està tenint aquestes últimes
aquests últims anys. Així que avui arriba Actualitat Musical Catalana perquè Búhos i Banda Neon presenten un dels temes que segurament seran candidats a ser un dels temes importants aquest estiu. El tema es diu El Ventilador. I ara és moment, com sempre, de fer una ullada i fer doncs, un repàs a altres notícies del món. El terratrèmol de Veneçuela, la última hora dels rescats i directes a Veneçuela davant del col·lapse als terratrèmols que afloren les ferides més profundes d'un estat que està al límit. Locals tancats, facilitats a clients i recomptes de danys. Les empreses espanyoles davant del terratrèmol de Veneçuela. És avui la notícia que ens fa mirar cap a les notícies internacionals. Exterior confirma la mort de dos espanyols als sistemes i augmenta la xifra de desapareguts a 80. Principalment les notícies d'Espanya ens diu de que Verónica Barbero i Rosa Martínez presenten una candidatura conjunta per liderar el moviment de Sumar. L'expresident de la Diputació d'Almeria, Javier Aureliano, es nega a declarar davant del jutge pel cas de les mascaretes. L'incendi d'Osca arrasa més de 4.000 hectàrees i obliga a desallotjar 240 persones. Rússia enderroca 660 drons ucraniesos en el major atac nocturn des de la guerra. I també ens diu que Sheinbaum rep el rei Felip IV a Mèxic per posar fi a la tensió diplomàtica i normalitzar la relació. Altres notícies, mirant cap a economia, les borses europees obren en vermell per les incerteses sobre els comportaments de les empreses tecnològiques. I Lamine Yamal lidera el rànquing de jugadors més valuosos del Mundial 2026. Altres notícies pel que fa a Catalunya. La Generalitat ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Veneçuela. També ens diu que el nou tren llançadora cap a l'aeroport encara la recta final entre queixes i anys de retards. També ens diu que la llei de dret a morir dignament compleix 5 anys amb reptes molt pendents. Les rebaixes d'estiu arriben amb descomptes de fins 70% i una despesa mitjana de 111 euros. 21 menors víctimes d'un greu cas d'assetjament a les xarxes. I també ens diu altres notícies, mirant cap al temps cap de setmana de sol, calor molt intensa i diumenge tornen les tempestes a la tarda. Aquestes són les coses que ara mateix has de saber.

Bueno, doncs ens mola el tema, eh? El tornarem a sentir. I recordeu que avui a la tarda, a la Tardana Estèreo, doncs arribaran totes les novetats. Ens agrada el tema. Bueno, ara amb aquest tema retro és moment d'aturar-nos, perquè, com ja sabeu, aquí som molt musicals. Són 2:15 ja i 3 minutets gairebé el que passen d'aquesta hora, que doncs ja anem cap al punt de les 5. Això passa, eh? Estem una mica espesos, ho haig de reconèixer. I és que amb aquesta calor doncs, les nits es fan una mica doncs, pesades. I quan una no descansa, què passa? Pues que després no fluye. Bueno, anem en busca d'aquest tema retro, que avui també us vull destacar aquests cantants i músics que avui celebren el seu aniversari. Avui estem d'enhorabona perquè és un artista que està plena d'actualitat. L'Ariana Grande avui celebra el seu aniversari. Va néixer tal dia com avui a l'any 93. Ryan Tedder també celebra el seu aniversari. O Mick Jones, de la banda de Clash. Però avui ens volem centrar certament en la protagonista, o el protagonista en aquest cas. Per cert, l'Ariana Grande fa 32 anyets. Avui ens quedem amb Chris Isaak, aquest reconegut cantant i compositor nord-americà, conegut pel seu estil, on sempre ha barrejat el rockabilly, el pop tradicional i el rock d'arrels. Acompanyat sempre d'una veu profunda i que tant va marcar i seguir, perquè ell té com a referència d'artistes com a Roy Orbison o Elvis Presley. Els seus èxits mundials, la seva cançó més icònica és el clàssic Wicked Game. També ha triomfat amb temes com Blue Hotel, Baby Died I Bad The Thing o aquell Somebody's Crying. També ha col·laborat estretament amb el director David Lynch, actuant en Twin Peaks, Firewalk With Me, i aportant música a pel·lícules com Wild at Heart i Blue Velvet. També va aparèixer en un conegut episodi de la sèrie Friends i ha protagonitzat el seu propi programa de Chris Isaak Show. La seva banda de suport a tota la seva carrera ha anat acompanyat per la seva inseparable banda Silverstone. I atenció, perquè l'artista està plenament actiu i actualment es troba immers en la seva gira europea. Precisament, per això també ho hem escollit, té 2 dates molt importants a Espanya. Avui, dia 26, actua en el BBK Bilbao Music Legends Festival i demà estarà el famós Paral·lel 62, a la sala Paral·lel 62 a Barcelona. Així que avui ens quedem amb un artista que segurament recordes i t'ha acompanyat en algun moment de la teva vida, amb el seu Blue Hotel.

0: I tenim tantíssimes coses que anem a... doncs en busca d'aquesta agenda i amb calma. Recordar-vos moltes coses. Avui és divendres, estem a les portes ja, bueno, el cap de setmana ja arriba. Avui hi ha mercat al Vendrell, com ja sabeu. També hi ha mercat a Segur de Calafell. Demà és dissabte i, per tant, demà hi ha mercat a Coma-ruga. Cosetes que us destaquem puntuals perquè són interessants de tenir en compte. Si voleu veure, visitar l'exposició homenatge a Don Diego de Velázquez, ho podeu fer a aquesta exposició que està exposada fins al 5 de juliol a la sala d'exposicions Benvinguts Socias. Fins al 5 de juliol, com dèiem, amb horari de 5 a 8 del vespre. És la sala d'exposicions Benvinguts Socias del Centro Cultural García Lorca del Vendrell. I com ha fet també destacat, us recordem de que avui Coma-ruga acull el Festival de Drons, que es farà a partir de les 11 de la nit a la zona del port de Coma-ruga. Anirà a càrrec de l'empresa Crostars Arial, que farà servir gairebé 400 drons per l'espectacle. Hi haurà figures d'elements culturals i naturals del Vendrell i dels nuclis marítims, així com un gran esdeveniment i aniversaris que celebren aquest any al municipi. Abans de l'espectacle, cap a 8:45 del vespre, hi haurà el Tortufesc, un correfoc a la plaça Germans Trilles, en el que prendran part la tortuga de foc del Vendrell i diferents bèsties convidades. No us ho podeu perdre. En acabar la cita dels drons, hi haurà una continuïtat de la festa amb un concert a la mateixa plaça Germans Trilles amb el grup de versions Police Line i un DJ per als més joves. I ara ens anem en busca de fer comarca, perquè avui divendres hi ha moltes coses que destacar. Com hem destacat el que ens ofereix Coma-ruga, també anem a fer comarca, com us dèiem, i és moment de recordar-vos la cita important que hi ha avui divendres també al port de Segur de Calafell. La cadena Dial porta diferents artistes amb la seva cita Cadena Dial, la gira d'estiu. Cadena Dial, amb aquesta gira, apropa uns quants artistes de primera talla. A partir de les 10 hores, Andrés Suárez, Marta Santos, Andy, Hueco, Calen, La Clau, Sonia Gómez, Borja, Oliver, Siderland, Marcos, Edu Esteve i Louis. Ja es donaran, que es donaran cita al port de Segur de Calafell i que acollirà aquest concert, que us recordem és gratuït i que promou l'emissora que vol celebrar l'inici de l'estiu de la mà de la millor música espanyola. I avui és divendres, així que anem en busca de coses que podeu fer avui divendres també en comarca. A les 6 de la tarda, a Sant Jaume dels Domenys, a la pista de les escoles, hi ha el Laser Tag per a joves. I a Cunit, a 6:45 de la tarda, a l'Espai Jove, hi ha divendres de cine per a joves, una activitat gratuïta per a joves a partir de primer d'ESO. A Santa Oliva, a les 7 de la tarda, a la Sala dels Arcs del Monasteri de Santa Maria, hi ha concert homenatge a Maria Pichot. A les 7 de la tarda, a Calafell, a la plaça del Manila, en el marc de la Festa Major, hi ha concert familiar amb el reclam de Streets i Animació. I al Cunit, la ioga, que no falti, a partir de les 8 del vespre i fins a les 10, una activitat gratuïta. Al Vendrell, a la sala Portal del Pardo, amb entrada gratuïta però amb aforament limitat, hi ha el concert de gralles a càrrec de les gralles del Baix Penedès a motiu del seu 50è aniversari, des de les 6 de la tarda a les 8. I a la platja de Calafell acull la tabalada amb les colles de diables al carrer Vilamar. Santa Oliva acull el sopar de Carmanyola i Vall, la festa del barri de Sant Jordi, al Centre Cívic Sant Jordi, a 8:45 del vespre. A la platja de Calafell hi ha el correfoc infantil amb el grup de diables Petits d'Altafulla, els Diablons, Mítels de Calafell i el Drac d'Espornetes de Calafell. I també hi ha més tard al carrer Sant Pere Correfoc amb el grup de Diables Petits d'Altafulla, els Diablons Vitals de Calafell i el Drac Espornetes de Calafell. Més cosetes a la plaça també de Calafell, a la platja de Calafell, a la plaça Jaume Romeu, a 11:45, hi haurà concert amb les orquestres Diversions i la Prole Band. Ja anem en busca del que podem fer demà dissabte. Com a Ruga hi haurà, com sempre, la zona del Riuet a 9:15 del matí, Zumba a la platja i una hora més tard Pilates. A la platja de Calafell, a la plaça Jaume Romeu, a les 11 del matí hi ha el joc de l'any Competi qui peti. Cal inscripció a la web dels Engalats en el marc de la Festa Major. I després, a la platja de Calafell, a la plaça Jaume Romeu, a 11:45 del migdia, hi ha concurs de ranxos mariners. Més tard, al Vendrell, des de les 12 fins a les 5, hi ha xerrada als teixits de Nicole, amb Tanja Gras, directora del Drap Art, i Berta Lanyà, a la sala, dissenyadora de textil, amb motiu de la celebració del centenari de Nicole Florença. I també viatgem de nou a Calafell perquè es celebrarà ja la 17a trobada del Patí Català al Varador davant de l'Espineta, una també dels actes que arriben d'aquesta Festa Major de Sant Pere. La platja de Calafell acull també el vermut de Festa Major i trobada de samarretes a la 1 del migdia a la plaça Alcalde Romeu. I a Sant Jaume dels Domenys, a les 6 de la tarda, hi haurà plantada de les bèsties participants de la trobada. Amb les colles participants, Drac de Sant Jaume dels Domenys, els Espantarrucs, Drac de Terrassa, Drac de Granollers, el Drac de la Múnia, el Dimoni Petita Fluix de Balserany, i durant tota la tarda hi haurà tardeo i jocs per a tothom en el marc de la tercera trobada de bèsties de foc de Sant Jaume dels Domenys. Serà a les 6 de la tarda a la pista de les escoles. Calafell ofereix la cercavila tradicional al passeig marítim a partir de 6:45, amb moltes cites que no us podeu perdre de foc. I després, ja a les 7 de la tarda, hi haurà la cercavila gegantera a la plaça dels Països Catalans. També Calafell acull a la platja, darrere del monument del pescador, a 7:45, el futbol a la sorra entre solters i casats. A Llorenç del Penedès, a la comprativa i a la representació de l'obra de teatre L'home de la bèstia i la virtut, a les 8 del vespre. Al Centre Cívic Cinema Iris, a les 8 del vespre, a Calafell, hi ha concert film i jazz a càrrec del cor Josep Rossinyol del Casal de Rubí i del cor Orfeo Calafellenc. I també al Papagai hi ha ballada country a la pista del local social des de les 8 fins a les 10 de la nit. Bonastre acull el sopar de la fama a benefici del projecte de la cooperació de Mans Unides a les 9 del vespre a la Societat. I a Sant Jaume dels Domenys, a 9:15, a la pista de les escoles, hi ha la tabalada en el marc de la tercera trobada de bèsties de foc. Cunit a la plaça Sant Jaume Vidal a les 10, tercera edició del film Cunit al Festival Jove de Curtmetratges de Cunit. I també hi ha Sant Jaume dels Domenys a les 10 de la nit, inici de la cercavila en arribar a la plaça de l'Església Ballada de Lluïment. A la platja de Calafell, a la plaça Jaume Romeu, a 11:45 hi ha concert i ball amb l'orquestra La Xata. I una miqueta més ja cap endavant ens anem cap a diumenge. Cunit viu el visita al Cunit d'abans per conèixer la història del poble. A les 10 del matí a la plaça Vella, però a la plaça Vila de la Vila, però cal reservar prèvia plaça al telèfon 977674777. Llorenç acull la presentació del llibre 50 trobades nacionals del Vall de Bastons a 14:15, ja d'1 del migdia al centre. I Bellvei fa la festa anual de la Llar de Jubilats. A les 7 de la tarda, Llorenç, a les 7 de la tarda, fa monòleg parlant amb Franquesa, càrrec de Xavi Franquesa. I també a Llorenç del Penedès, de 7 a 8 de la tarda, a la comprativa hi ha ball amb el conjunt Almas Gemeles. A Calafell, més coses d'aquesta festa major. Piro musical a càrrec de la pirotècnica Estaleada, a la zona de la cofradia, a les 11 de la nit. I amb això tancaríem ja el cap de setmana. Us recordem la programació de Ràdio El Vendrell.
1: A Andreu, tens... ara quants diners tens acumulat? 60 euros.
2: 60.
1: Estàs en ratxa? Estàs en ratxa i aquesta ratxa l'has de completar ara mateix, acabant bé amb la pregunta poètica. Va, saps com va?
2: Sí.
1: Jo et faig tres poemes, tu els acabes, molt bé. Doncs, avui el que he fet és dedicar un poema a cada una de les meves tres seleccions favorites del Mundial, perquè no puc pensar en una altra cosa. Tinc el 70% del cervell dedicat al Mundial de Futbol.
2: Perfecte.
1: Estàs preparat?
2: Preparat.
1: Doncs vinga, som-hi. El primer es titula Faldilles i Whisky. I diu així. País on l'orgull no es negocia, per molts indepes és sòcia, i el català molt s'hi associa, òbviament parlo...
3: d'Escòcia.
1: Oh, yes! Més ho has dit amb actitud,
2: eh? M'ha fet patir una mica, eh?
1: Sí, ha deixat una pausa dramàtica. El següent es titula Espècies i patinets elèctrics. M'agrada com juguen al joc. Ho fan bonic com barroc. De haixís tenen estoc. Els meus amics del...
2: marró.
1: Escolta, tu ets poeta, també, o què?
2: Sí, poeta. Alguna... i totes les preguntes sobre drogues...
1: Sí, avui han donat la casualitat. Sí, eh? Va, últim poema. Estiu, tenen el cap de color normal. I diu... País alegre i sofert. Jo fa poc l'he descobert. T'ho dic jo, que és molt ben cert que sóc fan de...
3: Cap Verd.
1: Olé! Olé!
2: Molt bé, Andreu, 80 euros. Anem a pel 100, o què?
3: Som-hi, va.
2: Va.
4: Cinquena pregunta.
2: Com vas d'anglès? Tens el First Certificate i aquestes
3: tinc
2: coses?
3: Tinc el First, ara anem a pel seu.
2: Molt bé. Doncs la cosa va d'anglès, eh?
3: Va.
2: Per comprovar el teu nivell d'anglès, et farem una ronda de preguntes ràpides, en concret 6. Si n'encertes més de la meitat, o sigui 4 o més, et donarem la pregunta per bona. En què consisteix aquesta ronda? Doncs et direm uns instants.
0: Aquí hem tingut un lapsus. La nostra taula digital, sincerament, s'ha tornat boja. Així que us demanem disculpes. Estem en ple directe. Continuem amb el que ens ocupava, que era recordar la programació de Ràdio El Vendrell. I la programació que avui ens ocupa, recordeu que a partir de 2:15 del migdia arribarà l'informatiu i de 2 a 3 la connexió amb xarxa. També avui és divendres i, com sempre, arribarà la tarda en estèreo. Nosaltres, com sempre, acabem arrodonint aquesta informació recordant-vos a la programació de televisió al Vendrell. I puntualment a 2:00 PM arribaran les notícies. Amb això us avancem en aquest minut ja del matí, quan ens manquen 6 per tocar 1:00 PM. I seguim, que no pari la música.

doncs és moment d'acomiadar-nos. Estem a pocs ja segons per arribar al punt de la una del migdia. Us desitjo que tingueu un fantàstic cap de setmana. Anem a disfrutar-lo a tope, a descansar o el que convingui. Aquí estarem dilluns, com sempre, a partir de la mateixa hora, a partir de les 12 del migdia. Feliç cap de setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta relació amb l'origen de l'incendi forestal de Tiana, que tot apunta que hauria estat provocat. El foc iniciat en una zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat ha obligat també a confinar diversos municipis. Connectem ara, volíem dir, amb la nostra companya, la Laura Cira. Laura, com evoluciona aquest incendi? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs, com tu deies, ara són 4 ja els municipis confinats. Si bé el confinament ha començat amb 17 masies disseminades de Tiana, s'ha anat estenent i aquests 4 municipis han rebut una alerta al mòbil. Núria Parlon, consellera de l'Interior.
3: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fost de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut per part de Mossos.
2: L'incendi continua ben actiu. En aquests moments hi treballen 16 dotacions terrestres als bombers i 6 aèries que aprofiten l'aigua de la piscina municipal, que és en la zona poliesportiva, a tocar d'on s'ha originat aquest foc. La B500, la carretera que va de Badalona a Mollet, està tallada i, segons els agents rurals, de moment el foc afecta una superfície aproximada de 25 hectàrees.
1: Gràcies, Laura. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I a banda, també els bombers continuen treballant en l'incendi que es va declarar ahir a la franja de Ponent, a Tamarit de Llitera, que ha cremat ja 1.000 hectàrees de conreus en un radi de 4.000. El municipi de Font ja s'ha desconfinat i 240 veïns de 3 poblacions continuen, en aquest cas, desallotjats. I el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha elevat a 90 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a conseqüència dels terratrèmols que han afectat a Veneçuela. Amb tot, el govern espanyol ha ordenat també mobilitzar fins a 1 milió d'euros per ajudar Veneçuela, i Catalunya enviarà, per la seva banda, avui mateix 15 especialistes del cos de bombers per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes. També ha ofert enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. En total, segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. I Catalunya ha superat els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation i ja acumula més de 10.180 milions d'euros procedents del mecanisme de recuperació i resiliència. Segons el govern, més de 262.000 persones i entitats s'han beneficiat d'aquests fons. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio al Matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Avui és jornada divendres 26 del mes de juny de l'any 26.

0: Un servei que busca facilitar els tràmits administratius tant a empreses com a emprenedors del Baix Penedès, i avui en parlem. Parlem també del Teatre Àngel Guimerà, l'escenari per acollir l'acte central de la commemoració del Dia Internacional del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, amb la representació de l'obra de teatre Mariques Todos. D'altra banda, haurem de fer-nos ressò també d'altres notes breus de l'actualitat que ens parlen de dos incendis a primera de la tarda d'ahir, així com també un ensurt al camí de Mas d'en Gual durant la revetlla per la crema d'uns contenidors. Temps en aquest informatiu també per parlar de l'Ajuntament, que impulsa aquest estiu la quarta edició del programa Jovendrell, una proposta gratuïta adreçada a infants i joves que ofereix múltiples activitats culturals i esportives. De la xarxa vendrellenca en parlarem perquè reclama més detalls sobre el projecte del Parc del Botafoc, o del Partit Junts, que ha presentat més de 140 esmenes als pressupostos de la Generalitat, algunes de les quals afecten a propostes relacionades amb el Baix Penedès. Parlarem també del Films Cunit, de l'oposició de l'Ajuntament i l'urbanització El Papagai, i de la nova cançó de Búhos. Comencem l'informatiu i ho fem parlant de la Cambra de Comerç, que torna al Baix Penedès inaugurant aquest dijous a l'edifici de l'Eina del Vendrell la nova oficina de gestió empresarial. Es tracta d'un servei que busca facilitar els tràmits administratius tant a empreses com a emprenedors de la nostra comarca.
1: Amb la idea de reforçar el teixit empresarial de la comarca, la Cambra de Tarragona ha obert una oficina de gestió empresarial al Baix Penedès. Ho ha fet a l'edifici de l'Eina del Vendrell, que vol consolidar-se com un recurs de referència a tota la comarca. L'objectiu és oferir suport en la gestió de tràmits i assessorament perquè el creixement empresarial acompanya el demogràfic.
2: És continuar expressant aquest suport entre les diferents administracions, entitats, que és la manera de fer créixer, en aquest cas, doncs, el nostre teixit empresarial. Insisteixo, nosaltres no volem ser ciutat dormitori de ningú, volem que la gent visqui i treballi i creixi i sigui feliç també en aquest territori.
1: La iniciativa ha nascut arran de l'estreta relació de la presidenta de la Cambra de Tarragona, la Laura Roger, amb el Vendrell. Un projecte que, segons la presidenta, respon l'evolució natural de la vinculació entre la comarca del Baix Penedès i la Cambra.
3: Avui no venim aquí a començar una nova relació amb vosaltres. Venim a reforçar-la. Venim a posar més recursos al vostre servei. Venim a facilitar tràmits, a simplificar processos administratius i a contribuir a que qualsevol projecte empresarial pugui trobar de forma fàcil i fluida l'acompanyament que li convé.
1: L'objectiu d'aquesta oficina és eliminar tràmits repetitius i simplificar els que són excessivament complexos per reduir terminis amb un servei tan físic com digital.
4: És aquesta la missió que es mou. Tenim un equip decidit dintre del departament d'empresa, decidit que la vida de les empreses sigui cada any més fàcil que l'any anterior. Llavors, no prometem una revolució, no hi creiem, promotem una reforma contínua per intentar que cada dia sigui més fàcil muntar l'empresa al nostre país. No?
1: Amb aquesta nova oficina de gestió empresarial, el Baix Penedès ha ampliat els seus serveis de suport a empreses amb l'objectiu de facilitar noves inversions i reforçar el teixit empresarial de tota la comarca.
0: El TAC, el Teatre Àngel Guimerà, ha acollit l'acte central de la commemoració del Dia Internacional del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, amb la representació de l'obra de teatre Mariques Todes. Abans, Martín Blanc ha estat l'encarregat de llegir el manifest institucional.
5: Mariques Todes és una obra teatral carregada d'humor, irreverència i una mirada crítica al voltant de les dissidències o els estereotips, lliure de prejudicis i amb un punt d'absurditat. La producció de Noé Musses ofereix diferents números musicals i, sobretot, un gran sentit de l'humor. La seva representació al TAC, amb entrada lliure i gratuïta, ha configurat l'acte central de la commemoració del Dia de l'Orgull LGBTI+, al Vendrell. Abans de l'obra, la regidora de l'àrea, Sílvia Vaquero, l'ha donat la benvinguda als assistents i ha introduït a Martín Blanc, que ha estat l'encarregat de llegir el manifest institucional d'aquest any, on ha fet una crida a resistir davant l'auge de les actituds reaccionàries.
6: Arreu del món, i també molt a prop nostre, creixen discursos reaccionaris que qüestionen drets fonamentals i converteixen les persones LGTB+ en objecte d'odi i confrontació política. Darrere de cada incidència hi ha una persona que ha vist vulnerada la seva dignitat i la seva llibertat. I davant d'això, cap institució democràtica no pot mirar cap a una o altra banda.
5: Veí del Vendrell des del 2007, Blanc és auxiliar de geriatria a la residència de la Muntanyeta i una persona molt compromesa amb la defensa de la igualtat i els drets de tothom. El manifest d'enguany ha reivindicat el respecte a la diversitat i la llibertat de les persones LGBTI+. I ha posat el focus en la necessitat de garantir una vellesa digna, visible i lliure de discriminacions per a les persones grans del

0: l'actiu. Parlem d'altres qüestions breus de l'actualitat perquè hi tarda complicada en la que es van declarar dos incendis a la comarca. El primer es va originar en una zona forestal de la carretera de la Cobertera, coneix Calafell i Bellver, i el foc que ha afectat un lateral de la via i ha obligat a intervenir fins a 7 dotacions dels bombers. Tot just a la mateixa hora, al peu de la carretera nacional 340, al seu pas pel Francàs, es va declarar un segon foc. En vista a la proximitat de la via del tren, els bombers van demanar a DIF que tallés la circulació ferroviària per evitar que cremés la catenària. A les 6 de la tarda, els dos focs ja estaven del tot controlats. I un altre succés relacionat amb el foc va tenir lloc al Vendrell durant la revetlla de Sant Joan. A 3:45 de la matinada van cremar 4 contenidors situats al camí de Mas d'en Gual. Les flames van afectar un vehicle estacionat a l'indret, així com la façana d'un edifici. Els veïns van quedar confinats per prudència, tot i que les flames només van afectar la part exterior de les façanes. L'Ajuntament del Vendrell impulsa aquest estiu la quarta edició del programa Jo Vendrell, una proposta gratuïta adreçada a infants i joves que ofereix múltiples activitats culturals i esportives.
1: Com cada estiu, el Vendrell organitza el programa d'activitats gratuïtes estiuenques dirigides als joves de 12 a 20 anys amb recursos limitats i risc d'exclusió social. Enguany, els nens i nenes poden tornar a gaudir de la iniciativa de Jo Vendrell, que combina la línia cultural amb l'esportiva en diverses jornades de sortides i esports.
2: Realitzem les activitats sobretot amb l'objectiu de crear, doncs, de fer cohesió grupal, d'òbviament apropar una mica la cultura del municipi als joves.
3: I tot això ens ajuda a cohesionar els joves del municipi, no? Joves que no es coneixen o que no coincideixen en altres llocs, doncs que coincideixen dins d'aquestes activitats.
1: Amb sortides al Poblat Ibèric, l'Aqualeón o el minigolf de Calafell, el jovent vendrellenc gaudeix de les noves propostes organitzades pels dinamitzadors socials del Casal Jove, que han dut a terme la iniciativa amb l'objectiu d'apropar joves de diversos llocs i edats i treballar la cohesió de grup.
2: Sí, vam fer sold out, 55 nens, ja que bueno, la nostra programació, al final, ells es poden apuntar a les activitats que vulguin, no cal que s'apuntin a totes.
3: Amb aquestes quatre edicions que ja portem, doncs estem molt contents, així que animem els joves a seguir participant d'aquestes activitats. Anirem treballant per intentar doncs, anar obrint més places.
1: Aquest projecte és organitzat per la regidora d'Infància i Joventut del Vendrell, que continuen treballant per fer-lo conèixer i atorgar als nens i nenes la possibilitat de gaudir d'un gran estiu.
0: Més detalls de l'actualitat que ens porten a parlar de la xarxa vendrellenca que reclama més detalls sobre el projecte del Parc del Botafoc. La federació vol la màxima transparència municipal en tot allò que fa referència a la despesa que comportarà aquesta rellevant transformació urbanística.
4: La xarxa vendrellenca, a través d'un comunicat, expressa els seus recels sobre el projecte del Parc del Botafoc que el govern local va fer públic fa uns dies. Segons la plataforma d'entitats veïnals, no és el primer cop que des de l'Ajuntament es generen expectatives sobre aquest espai i es remeten a la campanya municipal sobre la qüestió que es va dur a terme l'any 2022. És per això que la xarxa exigeix ara la màxima transparència en la gestió del projecte, reclamant que es faci públic el cost definitiu del parc i una explicació més detallada de l'impacte pressupostari de l'obra.
0: I no deixem de banda la política perquè el partit Junts ha presentat més de 140 esmenes als pressupostos de la Generalitat, algunes de les quals afecten a propostes relacionades amb la vegueria Penedès. Els juntaires lamenten que un cop més el territori tingui la inversió per habitant més baixa de tot el país.
5: La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, i la diputada Montse Ortiz han presentat a Vilanova i la Geltrú les 144 esmenes de Junts als pressupostos de la Generalitat al Penedès. Assenyalen que és la vegueria més maltractada pel govern en els pressupostos i que, pel president Illa, aquestes comarques ocupen l'últim lloc en la seva llista de prioritats, amb la xifra d'inversió per habitant més baixa del país, amb 178 euros per ciutadà, lluny dels 282 euros de mitjana a Catalunya. Entre les propostes de correcció que afecten el Baix Penedès es troben l'ampliació de l'escola Ullavent de la Bisbal del Penedès i el Cap de Cunit, a més de la reparació dels col·lectors del passeig marítim del Vendrell. Unes esmenes que, segons Junts, busquen garantir que el Penedès rebi el que li correspon per estar a l'altura del seu potencial.
0: Crònica cultural que ens trasllada d'entrada a Cunit, que celebrarà aquest dissabte la tercera edició del seu Festival Jove de Curtmetratges. Es tracta d'una iniciativa adreçada a autors d'entre 15 i 35 anys que va creixent i que enguany projectarà al voltant d'una cinquantena de pel·lícules. Serà a partir de les 10 de la nit a la plaça Jaume Vidal.
6: Aquest cap de setmana, Catifa Vermella Cunit. I és que la Vila Baix Penedesenca organitza aquest dissabte a la nit la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges Films Cunit, una proposta adreçada especialment als més joves de la vila i d'arreu. Un bon aparador per a les més de 40 creacions que han arribat fins a la seva secció oficial.
7: Sempre hem tingut qualitat, però aquest any tenim més qualitat encara perquè han arribat més, l'any que han arribat més curtmetratges. Això et dona més, pots escollir més qualitat i de més, però també l'any passat vam tindre un curtmetratge que va estar als Goya.
6: Un festival amb un llenguatge propi i juvenil, rodat en vertical i ideat en clau de xarxes. Un certamen ambiciós que ha arribat per quedar-s'hi.
8: Ens estem consolidant com a festival, jo crec que, i l'aposta està aquí, no? En consolidar-nos, en ampliar, en potser en un futur ampliar edats, petits, més grans, és a dir, que poder fer un festival de curtmetratge que al nostre territori crec que és que manca, no?
6: Tot i arribar just a la seva tercera edició, el certamen atrau cada cop més talent i suports destacats, com el de l'estudi de postproducció Moonlight, responsable de La Casa de Papel i molts altres títols de Netflix, i el Docine. El jurat, a més, està integrat per noms reconeguts com Carles Lázaro, realitzador audiovisual, Alejandro Matus, director de postproducció, Octavio López, escriptor i crític de cinema, i Patricia Salvi, productora i actriu. Tot a punt, doncs, per gaudir de l'espectacle amb què es forgen els somnis.
0: Comença el període d'informació pública del Pla per protegir i renaturalitzar 91 municipis del litoral. La ciutadania podrà presentar al·legacions durant un mes mentre continua el procés participatiu sobre el futur document. El govern ha estat l'encarregat d'obrir aquest divendres el període d'informació pública del Pla d'Ordenació i Protecció del Litoral, el PEPOL. El document queda de definir la gestió de la costa catalana fins l'any 2100. Es tracta d'un full de ruta que involucra 91 municipis, 70 de costaners i 21 de l'interior, i vol protegir el litoral davant els riscos del canvi climàtic. A partir d'ara, la ciutadania disposarà d'un mes per presentar observacions, propostes de millora i al·legacions al text, que també s'ha remès als ajuntaments i a la resta d'entitats implicades. De forma paral·lela, continua el procés participatiu iniciat al febrer, que s'allargarà fins al novembre i servirà per recollir aportacions abans de redactar la proposta inicial del pla prevista per l'any 2027. La situació jurídica dels veïns de l'urbanització del Papagai de Sant Jaume dels Domenys és complicada. Ha conegut un informe sobre la reversió de la urbanització, però el resultat no els fa el pes i volen plantejar un contenciós administratiu.
4: Els veïns de l'urbanització del Papagai, que correspon al terme municipal de Sant Jaume, s'oposen a les conclusions de l'informe per revertir l'urbanització a l'Ajuntament encarregat pel consistori a un despatx públic. Un cop llegit l'informe, els veïns que tramiten la seva conversió en associació consideren que la proposta del document, si no s'hi fan canvis, pot suposar despeses als propietaris de terres i habitatges que en el seu moment no van haver de sufragar els veïns de la part del Papagai que pertany a la Bisbal. En vista de la situació creada, veïns i propietaris del Papagai de Sant Jaume es mostren determinats a portar el seu cas davant la justícia en forma de contenciós administratiu.
0: I tot just abans de la crònica dels esports, una mica de música amb la nova cançó que els Búhos han estrenat aquest dijous, El Ventilador. Ofereix una col·laboració entre el grup Calafellenc i la banda Neon amb una tonada de clares reminiscències estiuenques. Oh, si banda Neon!
4: Els baixpenedesencs Búhos acaben de publicar una nova cançó que porta per títol El Ventilador. La peça és una col·laboració amb Banda Neon i Mon DJ. Es tracta d'una cançó desenfadada i festiva que opta a esdevenir un dels èxits d'aquest estiu dins el panorama musical català.

0: Els esports amb Jordi Graell.
1: Hola, bon dia. Comencem parlant de bàsquet. La tercera edició del circuit Pro 3x3 de la Federació Catalana de Bàsquet tornarà a fer parada al Vendrell. La plaça Germans Trilles de Coma-ruga acollirà per segon any consecutiu el circuit professional català d'aquesta modalitat del bàsquet, que a més, enguany tindrà la licença de ser l'únic d'aquestes característiques que es farà de l'Estat, fet que farà que el nivell augmenti. Escoltem el responsable del circuit 3x3 de la Federació Catalana de Bàsquet, Jaume Comas.
2: L'any passat també vam tenir èxit, però potser el nivell esportiu li va faltar aquest clic que ha sigut aquest any, i podrem gaudir de jugadores i jugadors que estan jugant a nivell mundial, que aquí a Espanya són els millors jugadors i jugadores, i que tenim gent doncs, de seleccions espanyola, seleccions catalanes, de tot tipus. Gent jugant a l'estranger, gent jugant ja al World Tour, i això doncs, dona un prestigi tant a la federació com a les ciutats organitzatives molt, molt alt.
1: I escoltem també l'alcalde del Vendrell, Queret Martínez.
3: Molt contents de veure als nostres carrers, a les nostres places, el millor bàsquet d'aquest país, amb una disciplina que a més és molt atractiva, és molt dinàmica, és molt, molt, molt visual, molt plàstica, realment és molt atractiva. I a més, jo acostumo a dir, em sento molt orgullós de totes les instal·lacions esportives del Vendrell, segurament el Mario dirà el mateix de Tarragona, però sempre dic que tenim la millor, que és l'entorn natural. Tenim una instal·lació esportiva que és insuperable, que és aquest entorn natural que permet i dona tantes possibilitats com pot ser celebrar un 3x3 al mig de Germans Trilles, al mig de Coma-ruga, a un moment, un cap de setmana de juliol. Imagineu-vos doncs, la quantitat de persones aficionats o no al bàsquet que es podran aplegar.
1: El circuit Pro 3x3 es tracta d'una competició de referència d'una disciplina que forma part del programa olímpic, constant de dues sets classificatòries i una gran final. La primera parada del circuit d'enguany serà aquest dissabte a la plaça Corsini de Tarragona, mentre que posteriorment serà el torn de Coma-ruga el dissabte 11 de juliol i una setmana després, el dissabte 18 de juliol, es disputarà la gran final a la plaça La Plana de Badalona, amb la participació també d'equips internacionals. Cada seu reunirà 24 equips, 12 masculins i 12 femenins, procedents d'arreu de l'Estat, i els dos millors classificats de cada categoria obtindran el bitllet per disputar la final. Durant la presentació de l'edició d'enguany, dut a terme aquest dijous a l'edifici Tavares de Coma-ruga, les autoritats presents han recordat la forta pluja caiguda al Vendrell durant la competició de l'any passat per desitjar que en aquesta ocasió el temps acompanyi, però a la vegada per posar en valor l'esforç titànic de totes les parts per poder tirar endavant. Escoltava el vicepresident de la Federació Catalana de Bàsquet, Josep Maria Rofes.
4: Molt confiats de que ho faran perfectament bé. I l'única cosa és que confiem que aquest any no es doni el diluvi universal que vam patir aquí a Vendrell en la primera edició, que tot i les circumstàncies tan negatives climatològicament parlant, al final es va poder solucionar tot i es va poder acabar la jornada d'una manera brillantíssima.
1: I escoltem també el vicepresident de l'AE Vendrell, Ferran Trilles.
5: Per nosaltres és segurament un dels dies més importants de l'any, juntament amb la presentació, tot el que és fora dels reptes esportius de l'entitat, doncs aquest repte organitzatiu és el més gran. I venint de l'any passat, com ja s'ha fet diferents referències, esperem no haver de muntar tres vegades el 3x3 en un cap de setmana, que el vam muntar divendres, ens el van desmuntar les nits, el vam muntar dissabte, ens el va desmuntar el diluvi universal i el vam haver de tornar a muntar diumenge a les 5 del matí. Esperem només haver-lo de muntar un dia, divendres, i que duri fins diumenge.
1: Així doncs, el segon cap de setmana de juliol, Coma-ruga es convertirà en un gran escenari del bàsquet 3x3. I és que a banda del circuit Pro 3x3, el dissabte 11, s'hi afegirà diumenge 12 la cinquena edició del torneig 3x3 Vila del Vendrell Lluç de Pena, organitzat per l'AEBA Vendrell. I seguim parlant d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell ha anunciat aquest dijous la seva quarta renovació de cara a la propera temporada. Es tracta de la del capità Lluís Ferrer, que complirà així el seu 13è curs com a roig i negre en dues etapes. El vendrellenc de 36 anys ha viscut segurament el seu any més difícil a nivell individual, ja que ha estat marcat per diversos problemes físics que li han impedit tenir la continuïtat desitjada. De fet, per primer cop des del seu retorn al Vendrell la temporada 2019-2020, Ferrer ha quedat per sota els 10 gols de la Lliga. De les 9 dianes aconseguides pel capità, això sí, 7 s'han produït de manera consecutiva a les últimes 6 jornades de l'Hockey Lliga Plata Sud, fet que demostra que si les lesions el respecten, encara pot marcar diferències. Així doncs, després de la baixa confirmada d'Aldo Velasco i les renovacions de Magí Prats, Xavi Arcas, Marc Palau i Lluís Ferrer, el Club d'Esports Vendrell anunciarà properament més novetats de cara al curs 2026-2027. D'altra banda, Velasco rebrà aquest dimecres 1 de juliol el Trofeu Serveis Mèdics Penedès, que l'acredita com a millor jugador d'aquesta temporada del Vendrell, a la festa final del programa Parlem d'Hoquei de Ràdio Vilafranca, que es durà a terme al casino a partir de les 8 del vespre i que es podrà seguir en directe a Penedès Televisió. I acabem parlant de ciclisme. La ciclista llorencenca Mireia Benito s'ha proclamat aquest dijous campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. En el campionat disputat a la localitat aragonesa de Sabiñánigo, Benito s'ha imposat amb un temps de 25 minuts, 59 segons i 42 dècimes, superant en 21 segons la segona classificada, Sara Martín, i en 26, Sara Alonso, que completava el podi. Escoltem la campiona d'Espanya de contrarrellotge, Mireia Benito.
6: No venía con la confianza que había venido otros años, ¿no?, por la preparación que había hecho. Tenía dudas sobre eso, entonces, bueno, no voy a negar que he pasado nervios viendo también pues a las rivales, ¿no?, que van subiendo súper fuerte. Por una parte es un placer ver cómo está creciendo ciclismo femenino español.
1: D'aquesta manera, la ciclista de l'Age Insurensudal iguala els 4 títols de Mavi García i Ana Sanchís i se situa a 3 del rècord de 7 campionats estatals de contrarrellotge aconseguits per Dori Ruano.
7: El temps amb Marc Rodero.
8: 26 de juny de 2026, un mes just i Santana. Marc Rodero, bona tarda.
9: Molt bona tarda, Víctor, bona tarda a tothom. Em sembla que avui ens hem recordat tots d'això, eh?
8: No et preguntaré pel temps de Santana, oi que no? Seria agosarat, no?
9: Me l'hauria d'inventar. Més mal que no, més mal que no, Víctor.
8: Re, que estem en jornada de divendres, manca un mes just per, com dèiem, Santana, per la nostra festa gran, per la festa major, però hem de parlar i hem de tocar més de peus a terra d'aquesta jornada, encara marcada per aquestes temperatures prou altes, no?
9: Sí, avui i també el cap de setmana. No hi ha canvis en aquest sentit. Parlarem d'un cap de setmana marcat per l'estabilitat, amb el creixement de nuvolades d'evolució de cara a la tarda al Pirineu i al Prepirineu, només circunscrites en aquell sector. I a la resta parlarem d'estabilitat, sol, algun nuvolet de tarda, poca cosa, i amb unes temperatures que es mantindran igual que aquests darrers dies. Per tant, moltes màximes entre els 32 i els 34 de l'interior, 28-30 a la mateixa línia de la costa. El mateix tipus de temps, la mateixa situació, la mateixa xafogó, la mateixa estabilitat, i per tant canvis que de moment a curt termini no apareixen i ens mantindran en un cap de setmana doncs de ple i rigorós estiu. Situació marítima també molt tranquil·la, Víctor, aquest cap de setmana a tots els quadrants costaners de la comarca.
8: Si alguna cosa que destaca, pot ser que hagi pujat la humitat, Marc?
9: Es nota una miqueta el canvi, eh? Sí que és veritat que la pols que teníem ha davallat una miqueta, veiem el cel una miqueta més blau, ha baixat d'intensitat aquesta pols en suspensió i també ha fet doncs, que aquests vents només aviat marítims aportin una miqueta més d'humitat i, per tant, les humitats relatives, sobretot a les dues puntes del dia i durant la nit, són una miqueta més elevades, sí.
8: Doncs, Marc, a gaudir del cap de setmana, cadascú en funció del que pugui o vulgui. Com sempre, gràcies. Bon cap de setmana.
9: Fins dilluns, bon cap de setmana.
8: Doncs amb aquesta previsió del temps que ens augura un bon cap de setmana, nosaltres posem pràcticament punt final a aquesta edició del cap de les notícies. Caldrà trobar-nos en properes ocasions per explicar-vos allò que és actualitat a la nostra vila, el Vendrell, que alhora és la capital d'una comarca al Baix Penedès. També entre la informació, com que no s'atura, la podreu continuar trobant a través de xarxes socials, a través de Facebook, de X i d'Instagram, també de la nostra pàgina web i de les notícies de la televisió local. Bona tarda.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Prop de 16.000 persones estan confinades en aquests moments per un incendi forestal que ha començat a la zona de la deixalleria de Tiana, al Maresme, i que té diversos focus actius. 22 dotacions dels bombers lluiten contra aquest foc, pel qual els Mossos ja han detingut una persona. Ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que també dona detalls del confinament.
2: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fos de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana, s'ha fet un detingut.
0: Davant d'aquesta situació, estem especialment pendents de la previsió del temps i l'evolució de les temperatures. Lluís Mipérez, bon dia.
3: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat, i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims, i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud, a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà, a l'interior gironí, arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil. Alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda al diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Lluís Mipérez. És divendres, 26 de juny de 2026, i tenim més titulars. S'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles pel doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.000 ferits. Maite Polo.
4: Són xifres provisionals perquè hi ha un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa. El fotògraf Juan Andrés Pinto ha explicat a la xarxa des de Caracas quina és la situació.
5: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también.
4: Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
0: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
4: Ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral.
0: Barcelona armarà la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser.
4: Serà gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox. El mes que ve, el plenari votarà una nova proposta de reglament per dotar els agents amb aquestes armes, que ara només porten els comandaments.
0: En cultura, l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs,
4: que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans.
0: En esports, el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat que campió de la Lliga, Jordi Cochran.
6: Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final i han guanyat la vuitena Lliga en la història de la secció. D'aquesta manera, el Barça ha trencat una ratxa de 2 anys sense títols.
0: Al control de Saibal López, a la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Vint-i-dues dotacions dels bombers lluiten a hores d'ara contra un incendi forestal declarat a Tiana, al Maresme, i que ha obligat a confinar les poblacions de Tiana, Martorelles, Sant Fos de Can Centelles i Santa Maria de Martorelles. Es tracta d'un foc amb diferents focus que s'ha iniciat a la zona de la deixalleria de Tiana i pel qual ja s'ha detingut una persona. El focus de l'incendi hi ha els nostres companys de Mataró Ràdio. Laura Serra, molt bon dia, com està la situació?
7: Molt bon dia. Doncs l'incendi continua actiu, tot i que Pep Colàs, el cap d'intervenció dels bombers, ens acaba de dir fa molt pocs minuts que confien en poder-lo estabilitzar d'aquí a poca estona. De fet, hi treballen moltíssimes dotacions dels bombers, en aquest moment 30 de terrestres i més d'una desèrie de mitjans aeris. De moment no tenen constància que hagi afectat habitatges ni persones, però han intentat rebaixar la intensitat, sobretot en els últims minuts, en l'última hora, del flanc esquerre, que finalment han aconseguit ancorar en una zona de vinyes. Per tot plegat, a mig matí s'han confinat 4 municipis, Tiana, Sant Fost de Can Sandelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, i com deies, també s'ha detingut una persona per indicis de la seva participació en els fets.
2: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fost de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut.
7: Era Núria Parlon, conseller d'Interior, uns confinaments que es podrien aixecar ben aviat, com a mínim a Tiana, la part cap al mar. En canvi, la zona del Vallès encara es mantindria una estona confinada. Les gent rurals calculen que l'incendi hauria afectat prop de 25 hectàrees. Els bombers, però, ens diuen que de moment no ho han pogut calcular.
0: Gràcies, Laura Cera, per aquesta última hora de l'incendi de Tiana, però paral·lelament els bombers treballen en l'extinció d'un altre foc, en aquest cas de vegetació agrícola a Tàrrega, a l'Urgell. Una vintena de dotacions i 4 mitjans aeris treballen en l'extinció d'aquest incendi. Anem també fins allà, a Ràdio Tàrrega. Mariona Fígols, bon dia.
8: Bon dia. Bé, continua actiu l'incendi de vegetació agrícola al nucli de Santa Maria de Montmagastrell, al terme municipal de Tàrrega. Els bombers mantenen el dispositiu d'extinció amb 15 dotacions terrestres després que els mitjans aeris s'hagin retirat en constatar una evolució favorable del foc. Segons han informat els bombers, l'incendi encara no està estabilitzat, però evoluciona favorablement gràcies a les tasques d'extinció i consolidació del perímetre. Les primeres estimacions situen la superfície afectada en unes 40 hectàrees de terreny agrícola. Els efectius continuen treballant sobre el terreny per acabar d'ancorar el perímetre i evitar possibles represes de les flames. També col·laboren els grups de PAF i GRAF dels bombers, així com tractoristes i els Mossos d'Esquadra en les tasques de suport logístic.
0: Gràcies, Mariona. I seguim també molt pendents del foc forestal declarat a la franja de Ponent, que continua actiu i hauria calcinat unes 1.000 hectàrees. Així tot, els equips d'extinció en destaquen una evolució favorable a les últimes hores.
4: L'incendi es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora i ha obligat a desallotjar unes 240 persones dels nuclis de Sant Uí, Alins i Calassans. Paral·lelament, ja s'ha aixecat el confinament per als habitants de Fons, afectats per la intensa fumera.
0: Durant la nit, els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi molt a prop del municipi de Fons, on a hores d'ara ja no hi ha flama activa.
4: Amb la sortida del sol s'hi han incorporat els mitjans aeris que treballen especialment sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
1: Notícies en xarxa.
0: 235 morts, 4.300 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa és el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres Veneçuela. També s'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles i un centenar estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a aquell país.
4: Els danys humans i materials són incalculables 2 dies després dels potents sismes i les pitjors destrosses són al litoral, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
5: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
4: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
9: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant.
4: Un dels bombers de l'expedició ha especificat quines tasques faran.
10: El cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar doncs, els veneçolans doncs, en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
4: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat amb un minut de silenci i l'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
11: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
4: El Consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen el 35% dels casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353 casos. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
13: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
12: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
0: El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les quantitats que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions.
4: Malgrat l'increment, la coordinadora de residència 5+1 creu que estem lluny de solucionar el dèficit d'allò que es destina a la dependència. Així ho ha dit a la xarxa la presidenta de la coordinadora i portaveu de la Plataforma Estatal d'Organitzacions de familiars i usuaris de residències. Maria José Carcelén.
14: Espanya destina aproximadament el 0,77% del PIB per a la dependència, quan la mitjana europea és de l'1,6%. Hi ha països que arriben gairebé al 4%. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la financiació per reduir la seva aportació, que és el que va fer el 2025.
4: Carcelén creu que les prioritats passen per reduir les llistes d'espera de les residències, que a Catalunya és de més de 80.000 persones, així com augmentar les ràtios de personal i millorar-ne les condicions laborals.
0: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari del mes que ve una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bellvé, bon dia.
15: Bon dia. Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torn de servei, no només en situacions del risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-la servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Corones és el portaveu d'Esquerra.
16: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal i n'hi ha hagut uns quants casos. Per tant,
17: el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
15: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament quan es porti a votació, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
18: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
19: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, amb els seus vots tinguéssim, o vostè hagués permès la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys, com a mínim, que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser a disposició.
15: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
0: És 3:15, no deixem Barcelona, ja que una setmana per al Grand Départ, el Tour de França, tindrà afectacions en la mobilitat per carretera, tant diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona a la capital, com dilluns 6 entre Granollers i els Angles. L'etapa del 4 de juliol a Barcelona i la presentació dels equips el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitza 4.500 policies, 3.600 dels quals agents dels Mossos. Judit Vallès, bon dia.
20: Bon dia. La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
21: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les 3 etapes, una implicació de 61 municipis i 11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
20: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
1: Notícies en xarxa.
0: Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat amb fermesa l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Jordi Casino, bon dia.
22: Bon dia, Marta. El president de la Generalitat ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat i ha posat els Next Generation com un exemple de federalisme a Europa. Un Salvador Illa que també ha defensat fer un salt d'escala política dins de la Unió per afrontar els reptes de manera més conjunta i davant dels riscos dels qui la volen buidar de contingut.
23: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb involució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
22: Un informe del govern eleva més de 262.000 els beneficiaris dels fons captats.
0: Doncs no deixem l'àmbit econòmic, perquè la Ràpita vol situar-se al mapa internacional de l'economia blava sostenible. Avui s'ha presentat un projecte estratègic que preveu una 20 d'actuacions fins al 2035, amb una inversió que podria superar els 1.000 milions d'euros. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
24: Es tracta d'un full de ruta amb una 20 d'actuacions per transformar el territori des de la innovació, la conservació ambiental i el desenvolupament econòmic, un projecte que l'alcalde Xavier Reverter ha qualificat d'ambiciós i de futur.
25: És un projecte ambiciós, és un projecte de futur, és un projecte on realment valorem un pla integral que és la sostenibilitat, és el creixement, és el talent del jove, i sobretot un projecte on ens hem de sentir tots realitzats i que tots poguéssim confiar en tirar-ho endavant.
24: La iniciativa podria convertir la Badia dels Alfacs en la primera OMEC de la Mediterrània, una figura que compatibilitza la protecció dels ecosistemes amb l'activitat econòmica sostenible i que es demanarà aprovar en la cimera de Nacions Unides de finals del 2027. Un projecte que té un pla d'execució fins al 2035 i planifica una inversió que pot superar els 1.000 milions d'euros.
0: No deixem les Terres de l'Ebre. La Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'Espai Joan Moreira en l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. Ràdio Tortosa, David Benito.
2: La investigació s'ha obert arran d'una denúncia de l'actual executiu municipal, que qüestiona la contractació dels treballs de la coberta i la neteja interior, així com un possible fraccionament de contractes en la rehabilitació de la façana. El govern assegura que part de les obres es van executar abans de l'adjudicació formal, fins i tot després d'inaugurar l'espai. Per la seva banda, l'exalcaldessa Meritxell Roger nega qualsevol irregularitat i defensa que tots els expedients es van tramitar correctament. Atribueix la denúncia a una estratègia política.
3: És evident que esta denúncia respon a una autorització política partidista de la justícia per part del senyor Jordana i la senyora Lleixà en una clara finalitat electoral. Estic segura que tota la tramitació dels diferents expedients es va fer correctament, no hi ha cap fraccionament i d'obres a l'Espai Moreira se'n va fer abans de la inauguració d'una de totes les sales que hi ha per rehabilitar i se'n van continuar fent després. De fet, encara avui n'hi ha dependents perquè l'actual govern porta 3 anys sense actuar en este indret.
2: Mentrestant, la Fiscalia ja ha requerit la documentació dels contractes a l'Ajuntament i informació detallada sobre altres treballs adjudicats pel govern de Junts per Tortosa a la mateixa empresa.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home que ha ferit la seva mare i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges.
4: Els fets han passat aquest matí. L'home que pateix un trastorn mental ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. Fins que ha estat detingut, ha calgut tancar la platja.
0: I els Mossos localitzen un cos a la platja de Badalona.
4: Ara s'està a l'espera de la identificació per saber si es tracta d'un jove desaparegut ahir mentre nedava amb amics.
0: És moment per a la cultura. L'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica o els reptes urbans. Serà des de diumenge i fins dijous vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall, bon dia.
5: Bon dia. Doncs els éssers humans han adaptat la torna a les necessitats de cada moment. Les construccions i la transformació d'espai poques vegades ha tingut en compte els recursos naturals del planeta Terra. Becoming Architects for a Planet in Transition explora 6 temàtiques interrelacionades. A través de maquetes, prototips, vídeos i instal·lacions a escala real, els equips participants han investigat com l'arquitectura pot intervenir en els processos de transformació del planeta. Les propostes plantegen alternatives com reduir la dependència als combustibles fòssils, reutilitzar materials i estructures o abandonar la perspectiva antropocèntrica per adaptar-se millor als ecosistemes naturals. Aquesta exposició de 4.000 metres quadrats és un dels elements centrals del Congrés Mundial d'Arquitectes que es celebra durant els dies 28 de juny al 2 de juliol. Hi ha arquitectes d'arreu del món participen en ponències i taules rodones per debatre com treballar de manera multidisciplinària per afrontar els reptes de futur derivats de les diferents crisis globals.
0: Gràcies, Neus Aragall, des de Ràdio Ciutat de Badalona. I una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, Viu Catalunya compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans de diversos àmbits. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. La campanya explica que la identitat cultural catalana es basa en la tradició i l'avantguarda, es viu al carrer i és creativa, i les seves icones culturals ajuden a descobrir el talent emergent del país. La idea és, segons la directora general de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvero, que la cultura atregui el turisme de qualitat, tot i que la campanya també es dirigeix al resident.
7: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força identitat, no? D'un poble. I, per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure a Catalunya.
6: Sent la nostra cultura, Viu Catalunya es difondrà a tot Espanya, a més dels mercats asiàtics, americà i europeu. L'espot presenta 11 localitzacions emblemàtiques, des de la cripta de la Colònia Güell fins a la Seu Vella de Lleida. Una vintena de referents culturals han col·laborat en la iniciativa, com el dissenyador Jordi Lavanda o l'arquitecta Benedetta Tallabue.
0: I arriben els esports. Avui amb en Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. El Barça de Futbol Sala és el nou campió de Lliga.
8: Bon dia, Marta. Els blaugranes van guanyar la pista del Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final. Tot i que els culers van arribar a posar-se per 1-4 fora en el marcador, el conjunt murcià va empatar el duel a 4. En el temps extra, els gols d'Eric i Antonio van fer caure la balança pel Barça per a proclamar-se campió de Lliga, la 8ª en la història de la secció. Un títol especial pel capità, Dídac Plana.
26: Pues molt especial, perquè al final...
9: com et deia, portant 2 anys en blanc, amb la frustració que això et genera, no? A nivell personal també, doncs, poder aixecar la primera lliga com a capità, un somni... I la veritat és que molt feliç, em sento molt realitzat i molt orgullós.
8: L'entrenador Javi Rodríguez ha aconseguit tornar a fer el Barça campió en la seva primera temporada a la banqueta.
10: Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga en general. Creo que hemos sido campeones, justo campeones.
8: En ciclisme, Mireia Benito ha tornat a guanyar el Campionat d'Espanya de contrarrellotge per quarta temporada consecutiva. La de Llorenç del Penedès és la gran dominadora d'aquesta disciplina.
11: Cada año es diferente, ¿no? Cada año es especial y sí que este año quizás no venía con la confianza que había venido otros años, ¿no? Por la preparación que había hecho. Tenía dudas sobre eso, entonces, bueno, no voy a negar que he pasado nervios. Estoy muy emocionada porque al final, pues, quizás aquí se ve un resultado, pero lo que hay detrás es muchísimo más grande.
8: Paula Blasi, que va patir una caiguda fa uns dies entrenant, va acabar en quarta posició i a causa de les conseqüències d'aquest xoc ha decidit no participar en la prova en ruta de demà, en què era una de les principals favorites. I en futbol, el porter Juan Carlos del Girona deixa el club gironí després de 7 temporades al conjunt blanquivermell.
12: Todo tiene un principio y un final. He tenido la suerte de poder y el orgullo de poder defender esta camiseta durante muchos años, de encontrar mi sitio en el fútbol, que tanto me costó encontrar. Estoy muy orgulloso de cada esfuerzo que he hecho por este equipo y me voy feliz por eso.
8: Tampoc continuarà el conjunt gironí el porter Rubén Blanco, un Girona que ha anunciat 2 amistosos de pretemporada, el primer contra l'Olot el 22 de juliol i el 29 d'aquest mateix mes, que rebrà el Castelló al conjunt gironí, i un espanyol que s'enfrontarà contra el Sabadell, també un altre dels confirmats dels partits de preparació dels equips catalans en aquest estiu.
0: Moltes gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida, actualitzem la informació sobre els incendis que continuen actius. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
13: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
26: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
27: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
28: Fisioteràpia i embaràs.
29: L'embaràs comporta canvis significatius en el cos de la dona que poden causar dolor i malestar. La fisioteràpia pot ajudar a alleujar aquests símptomes oferint exercicis específics per enfortir els músculs, millorar la postura i preparar el cos per al part. També pot ajudar en la recuperació postpart, assegurant que les mares recuperin la seva força i mobilitat de manera segura i efectiva.
27: Salut Activa.
30: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
31: L'especialitat de la fisioteràpia durant l'embaràs
15: El que es busca és intentar que el cos estigui en bon estat per preparar-lo pel part i també, per, un cop hem tingut el part, durant el postpart, tornar a aconseguir un cos en bones condicions. Hi ha un tabú en el tema del prepart, que se sol dir que les dones doncs, no han de fer gaire exercici, que han d'estar més tranquil·les, no?, a casa, cuidar-se de fer-se mal, no?, i d'intentar no agafar pesos i tal. I és just el contrari, no? Se busca que facin treball de força, que es moguin, que facin activitat, perquè així tenen una bona musculatura, tenen un bon estat físic per després encarar el cos i sobretot la pelvis, que estigui en bon estat per poder anar al part i estar en condicions.
27: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers aixequen el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana per la bona evolució de l'incendi que s'ha declarat entre Tiana i Montgat a mig matí. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Això sí, de moment es manté el confinament a la urbanització Colònia Bosch i a l'Albert La Conreria de Tiana. Els bombers preveuen estabilitzar l'incendi en molt poca estona. Davant d'aquesta situació estem especialment pendents de la previsió del temps i l'evolució de les temperatures. Luismi Pérez, bon dia.
16: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol ben present.

0: El diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
1: És divendres 26 de juny de 2026 i tenim més titulars. S'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles pel doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.000 ferits. Maite Polo.
2: Són xifres provisionals, ja que hi ha un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa. El fotògraf Juan Andrés Pinto ha explicat a la xarxa des de Caracas quina és la situació.
3: Mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también.
2: Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
1: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
2: Ja representen un terç dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Van arribar a ser 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament també en l'àmbit laboral.
1: Barcelona armarà la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser.
2: Serà gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox. El mes que ve, el plenari votarà una nova proposta de reglament per dotar els agents amb aquestes armes que ara només porten als comandaments.
1: En cultura, l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs,
2: que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans.
1: En esports, el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga. Jordi Cochran.
4: Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final i han guanyat la vuitena Lliga en la història de la secció. D'aquesta manera, el Barça ha trencat una ratxa de 2 anys sense títols.
1: Al control de Saibal López, a la redacció i coordinació, José Gallardo, passant 3 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la última hora. Els bombers han aixecat el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana a causa de la bona evolució que està tenint l'incendi declarat a mig matí entre Tiana i Montgat, a la zona de la deixalleria. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Els bombers, de fet, preveuen estabilitzar aquest incendi en molt poca estona. El focus d'aquest foc hi ha als nostres companys de Mataró Ràdio. Laura Serra, bon dia. Com estarà mateix la situació?
6: Bon dia. Doncs el foc continua actiu, tot i que evoluciona favorablement segons els bombers. Ara estan acabant de tornar, de tancar-lo amb línia d'aigua i treballen en aquests moments una trentena de dotacions terrestres i 11 mitjans aèris. Tot i així no es té constància que hi hagi hagut cap afectació ni habitatges ni persones. L'última hora és aquesta, el desconfinament dels 4 municipis, també de l'urbanització Colònia Bosc i de l'Alberg La Conreria, però es manté confinades 3 urbanitzacions, Mas Llombard, Mas Ports i Mascoll, d'aquesta última del municipi veí d'Alella. Tot plegat en un dia en què els agents rurals estan treballant amb la hipòtesi de la intencionalitat, ens explicaven perquè han detectat 5 focus inicials, però si ho estan investigant, l'incendi afecta la serralada de Marina i de moment, segons els agents rurals, hauria afectat almenys la superfície d'unes 25 hectàrees, tot i que els bombers encara no ho han pogut calcular.
1: Gràcies, Laura Serra, de Mataró Ràdio, i també molt pendents del foc que crema a Tàrrega, l'Urgell. Es tracta, en aquest cas, d'un incendi de vegetació agrícola. Les descàrregues dels mitjans aeris han estat molt efectives els últims minuts, tot i que l'incendi encara està actiu.
2: Els bombers mantenen les dotacions terrestres per ancorar l'incendi. Treballen en una àrea d'unes 41 hectàrees.
1: I també molt pendents encara del foc forestal declarat a la franja de Ponent, que continua actiu i hauria calcinat, en aquest cas, 1.000 hectàrees. Així tot, els equips d'extinció destaquen una evolució favorable a les últimes hores.
2: L'incendi es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora i ha obligat a desallotjar unes 240 persones dels nuclis de Sant Uí, Alins i Calassans. Paral·lelament, ja s'ha aixecat el confinament per als habitants de Fons, afectats per la intensa fumera.
1: Al llarg de la nit, els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi, que és molt a prop del municipi de Fons, on a hores d'ara ja no hi ha flama activa.
2: Amb la sortida del sol s'hi han incorporat els mitjans aeris, que treballen especialment sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
5: Notícies en xarxa.
1: 235 morts, 4.300 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades encara sota la runa és el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que s'ha sacsejat Veneçuela aquesta setmana. També s'eleven a 4 les víctimes mortals espanyoles i un centenar estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en

0: estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
1: Els danys humans i materials són incalculables dos dies després dels potents sismes. Les pitjors destrosses són al litoral del país, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
2: Mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
1: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
3: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
1: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i amb 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat avui amb un minut de silenci. L'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
4: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
1: El consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
0: I una última hora en referència a aquest doble terratrèmol, perquè s'eleva gairebé 600, un total de 589, el nombre de persones mortes per aquests dos sismes, i el nombre de ferits ja s'acosta als 3.000.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tornem a Catalunya. Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen un de cada tres casos registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia també dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
7: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
6: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
0: No deixem les discriminacions ni l'àmbit social, perquè a Barcelona aquest matí han desnonat una família amb un menor d'un edifici del carrer de Marina, del qual la família era inquilina des de feia 22 anys. Es dona la circumstància que aquest és l'únic pis de tot el bloc no dedicat a l'ús turístic.
1: El desnonament s'ha dut a terme malgrat la pressió del sindicat de llogateres, que avisa d'una onada de llançaments arran de la caiguda al Congrés del decret de moratòria antidesnonaments amb els vots de Junts, Partit Popular i Vox. Ho ha explicat a la xarxa la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo.
8: Hi havia una protecció per famílies vulnerables que estava en vigor des de la pandèmia, des del 2020. L'han aixecat de cop i això vol dir que ara milers de famílies que comptaven amb una protecció poden acabar al carrer d'un dia per l'altre. Això és molt greu. Això, primer tema. Segon tema. El tema de que això es tornarà un lloguer de temporada. El sindicat de llogateres vam escriure una llei per regular el lloguer de temporada que porta 2 anys bloquejada a Madrid, que es podria votar demà mateix al Congrés dels Diputats i aturar que es transformin pisos normals en lloguers de temporada. Encara estem esperant.
0: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari del mes que ve, del juliol. Serà una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes, que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torn de servei, no només en situacions d'alt risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-la servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Coronas és el portaveu d'Esquerra.
10: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal i n'hi ha hagut uns quants casos. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
9: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament quan es porti a votació, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
11: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
12: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, amb els seus vots, tinguéssim, o vostè hagués permès, diguem, la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys, com a mínim, que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser a disposició.
9: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
0: Encara a Barcelona hi ha una setmana per al Grand Départ. El Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa entre Tarragona i la capital i dilluns 6 amb la de que va entre Granollers i els Angles. L'etapa del 4 de juliol a la mateixa ciutat de Barcelona i la presentació dels equips just el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
14: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les 3 etapes, una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
13: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
0: Són 3:15 i, Judit, seguim amb tu perquè les obres d'ampliació de l'estació de Sants obligaran a tancar durant 2 anys els accessos des de la plaça dels Països Catalans, que reobrirà, per cert, a final d'any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació barcelonina. Un cop acabin les obres, l'estació triplicarà l'espai per l'alta velocitat i guanyarà un 85% de capacitat al vestíbul de Rodalies.
13: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins, l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de Rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya, a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
5: Notícies en xarxa.
0: Seguim amb més qüestions de la jornada. Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu els propers 15 anys. Així ho detalla l'estratègia d'inversions en regadius a Catalunya 2025-2040 que han presentat a Lleida aquest matí els consellers Òscar Ordeig i Albert Dalmau. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
15: Dels 3.000 milions d'euros, prop de la meitat es destinaran a modernitzar regadius de Ponent, amb les partides destacades de 1.000 milions d'euros al projecte de modernització del canal d'Urgell i 30 milions anuals fins al 2040 per al canal Segarra-Garrigues. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que la necessitat de modernitzar les finques agrícoles veu en part pel creixement de la producció d'aliments, que caldrà tirar endavant en un futur i tocarà fer-ho de forma més sostenible i eficient. Així ho deia el conseller.
16: Cal produir més amb menys. D'aquí al 2050 s'hauran de produir un 60% més d'aliments al món. En 25 anys, un 60% d'aliments més del món i s'haurà de fer amb menys energia, amb menys recursos i, a més, hi haurà més competència.
15: Per la SAP, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha afirmat que el sector agroalimentari és un sector fonamental de l'economia catalana i que, per aquest motiu, la inversió de 3.000 milions d'euros s'ha tirat endavant per recuperar el temps perdut en aquesta matèria. A més de modernitzar els sistemes de reg, el nou pla també estipula que els nous projectes incorporin instal·lacions fotovoltaiques per tal de reduir els costos energètics.
0: Del Segrià al Berguedà, allà el Consell Comarcal i els ajuntaments de Cercs i Bagà posaran en marxa aquest estiu una patrulla de guardes rurals per vigilar els trams del riu Llobregat més massificats. A Cercs patrullaran per la zona del pont de Pedret, a tot el perímetre i també a tot el perímetre de la Baells. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
17: El Consell Comarcal del Berguedà i els ajuntaments de Cercs i Bagà finançaran conjuntament una nova patrulla de guardes rurals que es suma a la ja existent a la Riera de Merlès des de fa 4 anys, amb molt bons resultats. L'objectiu és reduir els actes incívics, prevenir incendis forestals i garantir la lliure circulació de veïns i vehicles d'emergència. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
18: I hem pretès que siguin dos serveis independents. Tenim una molt bona experiència a la zona de la Riera de Merlès i no volíem que fer un contracte que pogués distorsionar aquest bon funcionament, pogués tenir afectacions. Per tant, el que hem volgut és que aquest nou contracte mantingui o fins i tot incrementi l'eficiència que ha tingut en aquests darrers anys i que aquesta mateixa eficiència es mantingui o s'incrementi a la zona de Merlès i s'extrapoli a la nova zona.
17: Els guardes rurals van començar a patrullar el dia 24 de juny i ho faran tot l'estiu fins al dia 1 de setembre.
0: I anem ara fins al Tarragonès. A Altafulla, la policia local ha incorporat dos cotxes patrulla nous que són més eficients, potents i estan més ben equipats per atendre les necessitats del servei. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
19: Tenen 180 cavalls i compten amb tecnologia híbrida, la qual cosa en millorar l'eficiència energètica. Així mateix són més amples en el seu interior i un d'ells incorpora una mampara pel trasllat de detinguts. En parla el sotsinspector cap de la policia local d'Altafulla, Jordi Gil.
20: Altafulla és un municipi que té problemes a la part del barri marítim, quan plou, sobretot a l'hivern, i el que hem fet és adquirir aquests cotxes que són SUV i són més alts que els anteriors que teníem.
19: Actualment, el cos de la policia local de la vila està dotat amb 3 vehicles turismes logotipats, un de paisà i 4 motocicletes. Els usa una plantilla de 24 agents en total, més els 3 reforços de l'estiu.
0: I repassem altres notícies d'avui. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur.
1: Ajornant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit.
0: I més d'un miler de persones signen una petició per demanar la revisió de l'examen de matemàtiques de la selectivitat.
1: La prova ha obtingut una nota mitjana de 4,18, la més baixa en com a mínim una dècada i gairebé 2 punts per sota de l'any passat. La petició assegura que no es vol qüestionar el temari que s'ensenya, sinó el disseny de l'examen que va resultar excessivament exigent per al temps concedit.
0: Entrem en matèria cultural. L'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les 3 xemeneies de Sant Adrià de Besòs. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica o els reptes urbans. Serà des de diumenge i fins a dijous vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall, bon dia.
21: Bon dia. Els éssers humans han anat adaptant l'entorn de la societat de cada moment. Les construccions i la transformació d'espai poques vegades ha tingut en compte els recursos naturals del planeta Terra. Becoming Architectors for a Planet in Transition explora 6 línies temàtiques interrelacionades. A través de maquetes, prototips vídeos i instal·lacions a escala real, els equips participants han investigat com l'arquitectura pot intervenir en els processos de transformació del planeta. Les propostes plantegen alternatives com reduir la dependència als combustibles fòssils, reutilitzar materials i estructures o abandonar la perspectiva antropocèntrica per adaptar-se millor als ecosistemes naturals.
0: Seguim amb música, perquè Kiko Veneno, aquí estem escoltant, però també Roger Mas o Pastora són alguns dels noms més destacats del cartell del Festival NEC, enmig d'estiu a Calella. Arrenca avui i s'allargarà fins al 31 d'agost. Enguany, una edició molt especial, que és la que commemora els 15 anys de trajectòria de la cita. Ràdio Calella, Jordi Terme.
2: La programació musical s'estrena aquesta nit amb l'actuació de Coco Jean and the Tonics, considerada una de les veus més explosives del soul i el ritme and blues europeu. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Calella, Josep Grimà, assegura que aquesta 15a edició evidencia la consolidació d'un festival que s'ha convertit en una de les cites culturals de referència de l'estiu calellenc i del país.
3: Cohesió entre el públic es genera molt pocs festivals. I és molt xulo perquè tu vas a un festival i veus algú que no el tornes a veure perquè hi han moltíssimes persones. Hi han 5, 6.000, 7.000, 10.000 persones, no? I justament el NEC és aquell concepte que tu estàs amb algú, de cop i volta aquest algú se t'asseu a la taula i després us trobeu un altre cop al concert, us torneu a veure, acabeu fent una copa de cava en allà. Bueno, és aquesta essència, jo diria que una mica la calellenca, no?
2: Per celebrar aquesta efemèride, la jornada inaugural estarà marcada per un ambient festiu en què no hi faltaran les espelmes. La vetllada comptarà també amb la participació dels udols de foc, xanqueres i altres sorpreses preparades per l'ocasió.
0: Amb música arribem als esports. Avui amb Jordi Cochran a l'estudi. Molt bon dia, Jordi. El Barça de futbol sala és el nou campió de Lliga.
22: Bon dia, Marta. Els blaugranes van guanyar la pista del Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final. Tot i que els culers van arribar a posar-se 1-4 a favor en el marcador, el conjunt murcià va empatar el duel a 4. En el temps extra, els gols d'Eric i Antonio van fer caure la balança pel Barça per a proclamar-se campió de Lliga, la vuitena en la història de la secció. Un títol especial pel capità, Didac Plana.
23: S'ha patit molt. Al final, totes les finals són duríssimes, no? Jo crec que ha sigut un espectacle cada partit i avui, com no, també, no? És veritat que cometem errors, però després fem coses increïbles, no? I jo crec que aquest esperit, aquestes ganes, és el que ens ha permès aquest any, doncs, acabar guanyant aquesta lliga que venim perseguint ja des de fa 2 anys.
22: L'entrenador Javi Rodríguez ha aconseguit tornar a fer el Barça campió en la seva primera etapa, en la seva primera temporada a la banqueta.
24: Contento, feliz y nada, ahora a celebrarlo por todo lo alto porque llevamos desde el 4 de agosto muchos meses de muchísimo trabajo, de muchísima presión. Al final la presión se la tiene que poner uno mismo porque con estos jugadores es muy difícil tener presión, sabes que siempre te van a responder, pero el que es muy culé, como yo, sufre mucho. Y ahora necesito descansar, desconectar, porque la temporada que viene quiero que sea mejor.
22: En bàsquet, Cameron Hunt ha pagat la seva clàusula de rescisió i no continuarà el Joventut de Badalona. L'escorta nord-americà ha fitxat per l'Unicaja. El base badaloní Ferran Bassas ha renovat amb el Manresa fins al 2028 i l'aler basc de Lleida, Miquel Sanz, ha ampliat contracte amb els lleidatans també fins al 2028. En futbol, el Girona ha anunciat les sortides de Rubén Blanco i també de Juan Carlos. Cortés també ha confirmat 2 amistosos contra l'Olot el 22 de juliol al camp del conjunt olotí i el 29 de juliol que rebrà el Castelló a la ciutat esportiva del conjunt gironí. També un amistós entre catalans confirmats és el duel entre l'Espanyol i el Sabadell el 25 de juliol a la ciutat esportiva d'Anihar. I en waterpolo femení, el Sabadell ha fitxat a Martina Terré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu, una de les millors porteres del món. Hem parat amb ella en el programa de l'enjoc d'aquest divendres.
25: Em moc molt per projectes, ja no és tan... O sigui, no és interès econòmic ni res d'això, sinó el projecte en si. I el Sabadell, bueno, l'Enric Arnella, no?, en aquest cas, venia amb un projecte molt xulo, de créixer des del treball i no des del talent. Sí que és veritat, no?, que el Sabadell, pues, té moltes facilitats.
22: Pel que fa a l'handbol, aquest matí s'ha sortejat la fase de grups de la Champions. La temporada vinent, el Barça, que és l'actual campió, ha quedat emparellat amb el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Arhus danès. Enguany, la màxima competició continental ha canviat el format, en què s'ha augmentat de 16 a 24 equips i hi haurà dues fases abans dels quarts de final. I acabem amb 12 punts. En bàsquet, recordem, aquest diumenge jugar Catalunya contra Gran Bretanya al Nou Congost a partir d'un quart de 12 del migdia aquest diumenge. I en futbol sala tenim nou entrenador català a la primera divisió, Gerard Pujó, que entrarà al Peníscola.
0: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Rura. Els bombers aixequen el confinament de Sant Fost de Camp Centelles, Martorelles, Santa Maria, Martorelles i Tiana per la bona evolució de l'incendi que s'ha aclarat entre Tiana i Montgat. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Això sí, de moment es manté el confinament de la urbanització Colònia Bosch i l'Albert La Conreria. Els bombers preveuen estabilitzar aquest incendi en molt poca estona. I 4 víctimes mortals espanyoles i un centenar de desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.300 ferits. Són xifres provisionals perquè hi ha un nombre malauradament indeterminat de persones colgades encara sota la runa. La Generalitat enviarà avui mateix 15 bombers especialitzats en estructures col·lapsades a Veneçuela, ho ha anunciat avui el president Salvador Illa, que també ha ofert un segon equip de 10 forenses especialitzats en la identificació de cadàvers per ajudar les tasques d'urgència entre les runes. També es reunirà, dit aquesta tarda, amb entitats veneçolanes a primera hora per parlar de com està evolucionant la situació.
2: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
1: Avui que hem sabut que creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones, ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que va arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats també d'aquestes persones per l'accés a l'habitatge. Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu en els propers 15 anys. Així ho detalla l'estratègia d'inversions en regadius a Catalunya fins al 2040, que han presentat avui a llei dels consellers d'Agricultura Òscar Ordeig i de la presidència Albert Dalmau. I us parlem d'una campanya turística de la Generalitat que projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Compta amb un punt de vista d'una vintena de referents catalans en àmbit com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
4: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. One clarito, stand clear.

and you can dance. For inspiration.

0: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya?
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM. I rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Escúchame muy bien y sin interrumpir. Hace ya tiempo.

Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107 Tambú de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: my lady.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas todos los martes.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Avui és jornada divendres 26 del mes de juny de l'any 26. Les temperatures continuen disparades, tot i que no tant com altres dies, i les precipitacions lluny de casa nostra. En parlarem, com sempre, a la recta final amb en Marc Rodero. Abans, però, en Jordi Garell haurà tingut temps de parlar de la crònica de l'esport, i abans us haurem fet arribar tot un seguit de temes que han preparat des de la redacció dels serveis informatius del Vendrell Comunicació. A les vies de so hi és la Marga Márquez, davant dels micròfons, que us parla en nom de tots ells, i amb molt de gust, Víctor Merencio. Com és habitual, disposem d'un minut per fer resum dels fets més destacats de l'actualitat.
3: Sumari de titulars.
2: La Cambra de Tarragona ha inaugurat aquest dijous l'edifici de l'Eina del Vendrell, la nova oficina de gestió empresarial, un servei que busca facilitar els tràmits administratius tant a empreses com a emprenedors del Baix Penedès, i avui en parlem. Parlem també del Teatre Àngel Guimerà, l'escenari per acollir l'acte central de la commemoració del Dia Internacional del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, amb la representació de l'obra de teatre Maricas Todos. D'altra banda, haurem de fer-nos ressò també d'altres notes breus de l'actualitat que ens parlen de dos incendis a primera de la tarda d'ahir, així com també un ensurt al camí de Mas d'Engual durant la revetlla per la crema d'uns contenidors. Temps en aquest informatiu també per parlar de l'Ajuntament, que impulsa aquest estiu la quarta edició del programa Jovendrell, una proposta gratuïta adreçada a infants i joves que ofereix múltiples activitats culturals i esportives. De la xarxa vendrellenca en parlarem perquè reclama més detalls sobre el projecte del Parc del Botafoc, o del Partit Junts, que ha presentat més de 140 esmenes als pressupostos de la Generalitat, algunes de les quals afecten a propostes relacionades amb el Baix Penedès. Parlarem també del Films Cunit, de l'oposició de l'Ajuntament i l'urbanització del Papagai, i de la nova cançó de Búhos. Comencem informatiu i ho fem parlant de la Cambra de Comerç, que torna al Baix Penedès inaugurant aquest dijous a l'edifici de l'Eina del Vendrell la nova oficina de gestió empresarial. Es tracta d'un servei que busca facilitar els tràmits administratius tant a empreses com a emprenedors de la nostra comarca.
4: Amb la idea de reforçar el teixit empresarial de la comarca, la Cambra de Tarragona ha obert una oficina de gestió empresarial al Baix Penedès. Ho ha fet a l'edifici de l'Eina del Vendrell, que vol consolidar-se com un recurs de referència a tota la comarca. L'objectiu és oferir suport en la gestió de tràmits i assessorament perquè el creixement empresarial acompanya el demogràfic.
5: És continuar expressant aquest suport entre les diferents administracions, entitats, que és la manera de fer créixer, en aquest cas, doncs, el nostre teixit empresarial. Insisteixo, nosaltres no volem ser ciutat dormitori de ningú, volem que la gent visqui i treballi i creixi i sigui feliç també en aquest territori.
4: La iniciativa ha nascut arran de l'estreta relació de la presidenta de la Cambra de Tarragona, la Laura Roger, amb el Vendrell. Un projecte que, segons la presidenta, respon l'evolució natural de la vinculació entre la comarca del Baix Penedès i la Cambra.
6: Avui no venim aquí a començar una nova relació amb vosaltres. Venim a reforçar-la. Venim a posar més recursos al vostre servei. Venim a facilitar tràmits, a simplificar processos administratius i a contribuir a que qualsevol projecte empresarial pugui trobar de forma fàcil i fluida l'acompanyament que li convé.
4: L'objectiu d'aquesta oficina és eliminar tràmits repetitius i simplificar els que són excessivament complexos per reduir terminis amb un servei tant físic com digital.
7: És aquesta la missió que es mou. Tenim un equip decidit dins del departament d'empresa, decidit que la vida de les empreses sigui cada any més fàcil que l'any anterior. Llavors, no prometem una revolució, no hi creiem, promotem una reforma contínua per intentar que cada dia sigui més fàcil muntar l'empresa al nostre país, no?
4: Amb aquesta nova oficina de gestió empresarial, el Baix Penedès ha ampliat els seus serveis de suport a empreses amb l'objectiu de facilitar noves inversions i reforçar el teixit empresarial de tota la comarca.
2: El TAC, el Teatre Àngel Guimerà, ha acollit l'acte central de la commemoració del Dia Internacional del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, amb la representació de l'obra de teatre Maricas Todas. Abans, Martín Blanc ha estat l'encarregat de llegir el manifest institucional.
8: Maricas Todas és una obra teatral carregada d'humor, irreverència i una mirada crítica al voltant de les dissidències o els estereotips. lliure de prejudicis i amb un punt d'absurditat. La producció de Nueve Musas ofereix diferents números musicals i, sobretot, un gran sentit de l'humor. La seva representació al TAC, amb entrada lliure i gratuïta, ha configurat l'acte central de la commemoració del Dia de l'Orgull LGBTI+, al Vendrell. Abans de l'obra, la regidora de l'àrea, Sílvia Vaquero, l'ha donat la benvinguda als assistents i ha introduït a Martín Blanc, que ha estat l'encarregat de llegir el manifest institucional d'aquest any, on ha fet una crida a resistir davant l'auge de les actituds reaccionàries.
3: Arreu del món, i també molt a prop nostre, creixen discursos reaccionaris que qüestionen drets fonamentals i converteixen les persones LGTB+ en objecte d'odi i confrontació política. Darrere de cada incidència hi ha una persona que ha vist vulnerada la seva dignitat i la seva llibertat. I davant d'això, cap institució democràtica no pot mirar cap a una altra banda.
8: Veí del Vendrell des del 2007, Blanc és auxiliar de geriatria a la residència de la Muntanyeta i una persona molt compromesa amb la defensa de la igualtat i els drets de tothom. El manifest d'enguany ha reivindicat el respecte a la diversitat i la llibertat de les persones LGBTI+, i ha posat el focus en la necessitat de garantir una bellesa digna, visible i lliure de discriminacions per a les persones grans del col·lectiu.
2: Parlem d'altres qüestions breus de l'actualitat, perquè hi tarda complicada en la que es van declarar dos incendis a la comarca. El primer es va originar en una zona forestal de la carretera de la Cobertera, coneix Calafell i Bellver, i el foc que ha afectat un lateral de la via i ha obligat a intervenir fins a 7 dotacions dels bombers. Tot just a la mateixa hora, al peu de la carretera nacional 340, al seu pas pel Francàs, es va declarar un segon foc. En vista a la proximitat de la via del tren, els bombers van demanar a DIF que tallés la circulació ferroviària per evitar que cremés la catenària. A les 6 de la tarda, els dos focs ja estaven del tot controlats. I un altre succés relacionat amb el foc va tenir lloc al Vendrell durant la revetlla de Sant Joan. A 3:45 de la matinada van cremar 4 contenidors situats al camí de Mas d'en Gual. Les flames van afectar un vehicle estacionat a l'indret, així com la façana d'un edifici. Els veïns van quedar confinats per prudència, tot i que les flames només van afectar la part exterior de les façanes. L'Ajuntament del Vendrell impulsa aquest estiu la quarta edició del programa Jo Vendrell, una proposta gratuïta adreçada a infants i joves que ofereix múltiples activitats culturals i esportives.
9: Com cada estiu, el Vendrell organitza el programa d'activitats gratuïtes estiuenques dirigides als joves de 12 a 20 anys amb recursos limitats i risc d'exclusió social. Enguany, els nens i nenes poden tornar a gaudir de la iniciativa de Jo Vendrell, que combina la línia cultural amb l'esportiva en diverses jornades de sortides i esports.
10: Realitzem les activitats sobretot amb l'objectiu de crear, doncs, de fer cohesió grupal, d'òbviament apropar una mica la cultura del municipi als joves.
11: I tot això ens ajuda a cohesionar els joves del municipi, no? Joves que no es coneixen o que no coincideixen en altres llocs, doncs que coincideixen dins d'aquestes activitats.
9: Amb sortides al Poblat Ibèric, l'Aqualeón o el minigolf de Calafell, el jovent vendrellenc gaudeix de les noves propostes organitzades pels dinamitzadors socials del Casal Jove, que han dut a terme la iniciativa amb l'objectiu d'apropar joves de diversos llocs i edats i treballar la cohesió de grup.
10: Sí, vam fer sold out, 55 nens, ja que, bueno, la nostra programació, al final, ells es poden apuntar a les activitats que vulguin, no cal que s'apuntin a totes.
11: Amb aquestes 4 edicions que ja portem, doncs estem molt contents, així que animem els joves a seguir participant d'aquestes activitats. Anirem treballant per intentar, doncs, anar obrint més places.
9: Aquest projecte és organitzat per la regidora d'Infància i Joventut del Vendrell, que continuen treballant per fer-lo conèixer i atorgar als nens i nenes la possibilitat de gaudir d'un gran estiu.
2: Més detalls de l'actualitat que ens porten a parlar de la xarxa vendrellenca, que reclama més detalls sobre el projecte del Parc del Botafoc. La federació vol la màxima transparència municipal en tot allò que fa referència a la despesa que comportarà aquesta rellevant transformació urbanística.
12: La xarxa vendrellenca, a través d'un comunicat, expressa els seus recels sobre el projecte del Parc del Botafoc que el govern local va fer públic fa uns dies. Segons la plataforma d'entitats veïnals, no és el primer cop que des de l'Ajuntament es generen expectatives sobre aquest espai i es remeten a la campanya municipal sobre la qüestió que es va dur a terme l'any 2022. És per això que la xarxa exigeix ara la màxima transparència en la gestió del projecte, reclamant que es faci públic el cost definitiu del parc i una explicació més detallada de l'impacte pressupostari de l'obra.
2: I no deixem de banda la política perquè el partit Junts ha presentat més de 140 esmenes als pressupostos de la Generalitat, algunes de les quals afecten a propostes relacionades amb la vegueria Penedès. Els juntaires lamenten que un cop més el territori tingui la inversió per habitant més baixa de tot el país.
4: La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, i la diputada Montse Ortiz han presentat a Vilanova i la Geltrú les 144 esmenes de Junts als pressupostos de la Generalitat al Penedès. Assenyalen que és la vegueria més maltractada pel govern en els pressupostos i que pel president Illa aquestes comarques ocupen l'últim lloc en la seva llista de prioritats amb la xifra d'inversió per habitant més baixa del país, amb 178 euros per ciutadà i un dels 282 euros de mitjana a Catalunya. Entre les propostes de correcció que afecten el Baix Penedès es troben l'ampliació de l'escola Ullavent de la Bisbal del Penedès i el Cap de Cunit, a més de la reparació dels col·lectors del passeig marítim del Vendrell. Unes esmenes que, segons Junts, busquen garantir que el Penedès rebi el que li correspon per estar a l'altura del seu potencial.
2: Crònica cultural que ens trasllada d'entrada a Cunit, que celebrarà aquest dissabte la tercera edició del seu Festival Jove de Curtmetratges. Es tracta d'una iniciativa adreçada a autors d'entre 15 i 35 anys que va creixent i que enguany projectarà al voltant d'una cinquantena de pel·lícules. Serà a partir de les 10 de la nit a la plaça Jaume Vidal.
13: Aquest cap de setmana, Catifa Vermella Cunit. I és que la Vila Baix Penedesenca organitza aquest dissabte a la nit la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges Films Cunit, una proposta adreçada especialment als més joves de la vila i d'arreu. Un bon aparador per a les més de 40 creacions que han arribat fins a la seva secció oficial.
14: Sempre hem tingut qualitat, però aquest any tenim més qualitat encara perquè han arribat més, l'any que han arribat més curtmetratges. Això et dona més, pots escollir més, no?, més qualitat i de més, però també l'any passat vam tindre un curtmetratge que va estar als Goya.
13: Un festival amb un llenguatge propi i juvenil, rodat en vertical i ideat en clau de xarxes. Un certamen ambiciós que ha arribat per quedar-s'hi.
15: Ens estem consolidant com a festival. Jo crec que l'aposta està aquí, no?, en consolidar-nos, en ampliar, en potser en un futur ampliar edats, petits, més grans, és a dir, que poder fer un festival de curtmetratge que al nostre territori crec que és que manca, no?
13: Tot i arribar just a la seva tercera edició, el certamen atrau cada cop més talent i suports destacats, com el de l'estudi de postproducció Moonlight, responsable de La Casa de Papel i molts altres títols de Netflix, i el Docine. El jurat, a més, està integrat per noms reconeguts com Carles Lázaro, realitzador audiovisual, Alejandro Matus, director de postproducció, Octavio López, escriptor i crític de cinema, i Patricia Salvi, productora i actriu. Tot a punt, doncs, per gaudir de l'espectacle amb què es forgen els somnis.
2: Comença el període d'informació pública del Pla per protegir i renaturalitzar 91 municipis del litoral. La ciutadania podrà presentar al·legacions durant un mes mentre continua el procés participatiu sobre el futur document. El govern ha estat l'encarregat d'obrir aquest divendres el període d'informació pública del Pla d'Ordenació i Protecció del Litoral, el PEPOL. El document que ha de definir la gestió de la costa catalana fins l'any 2100. Es tracta d'un full de ruta que involucra 91 municipis, 70 de costaners i 21 de l'interior, i vol protegir el litoral davant els riscos del canvi climàtic. A partir d'ara, la ciutadania disposarà d'un mes per presentar observacions, propostes de millora i al·legacions al text, que també s'ha remès als ajuntaments i a la resta d'entitats implicades. De forma paral·lela, continua el procés participatiu iniciat al febrer, que serà s'allargarà fins al novembre i servirà per recollir aportacions abans de redactar la proposta inicial del pla prevista per l'any 2027. La situació jurídica dels veïns de l'urbanització del Papagai de Sant Jaume dels Domenys és complicada. Ha conegut un informe sobre la reversió de la urbanització, però el resultat no els fa el pes i volen plantejar un contenciós administratiu.
12: Els veïns de l'urbanització del Papagai, que correspon al terme municipal de Sant Jaume, s'oposen a les conclusions de l'informe per revertir l'urbanització a l'Ajuntament encarregat pel consistori a un despatx públic. Un cop llegit l'informe, els veïns que tramiten la seva conversió en associació consideren que la proposta del document, si no s'hi fan canvis, pot suposar despeses als propietaris de terres i habitatges que en el seu moment no van haver de sufragar els veïns de la part del Papagai que pertany a la Bisbal. En vista de la situació creada, veïns i propietaris del Papagai de Sant Jaume es mostren determinats a portar el seu cas davant la justícia en forma de contenciós administratiu.
2: I tot just abans de la crònica dels esports, una mica de música amb la nova cançó que els Búhos han estrenat aquest dijous, El Ventilador. Ofereix una col·laboració entre el grup Calafellenc i la banda Neon amb una tonada de clares reminiscències estiuenques. Oh, oh, oh, oh, oh,
12: els baixpenedesencs Búhos acaben de publicar una nova cançó que porta per títol El Ventilador. La peça és una col·laboració amb Banda Neon i Mont DJ. Es tracta d'una cançó desenfadada i festiva que opta a esdevenir un dels èxits d'aquest estiu dins el panorama musical català.

0: Els esports amb Jordi Graell.
1: Hola, bon dia. Comencem parlant de bàsquet. La tercera edició del circuit Pro 3x3 de la Federació Catalana de Bàsquet tornarà a fer parada al Vendrell. La plaça Germans Trilles de Coma-ruga acollirà per segon any consecutiu el circuit professional català d'aquesta modalitat del bàsquet, que a més, enguany tindrà la licença de ser l'únic d'aquestes característiques que es farà de l'Estat, fet que farà que el nivell augmenti. Escoltem el responsable del circuit 3x3 de la Federació Catalana de Bàsquet, Jaume Comas.
2: L'any passat també vam tenir èxit, però potser el nivell esportiu li va faltar aquest clic que ha sigut aquest any, i podrem gaudir de jugadores i jugadors que estan jugant a nivell mundial, que aquí a Espanya són els millors jugadors i jugadores, i que tenim gent doncs, de seleccions espanyola, seleccions catalanes, de tot tipus. Gent jugant a l'estranger, gent jugant ja al World Tour, i això doncs, dona un prestigi tant a la federació com a les ciutats organitzatives molt, molt alt.
1: I escoltem també l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
3: Molt contents de veure als nostres carrers, a les nostres places, el millor bàsquet d'aquest país, amb una disciplina que a més és molt atractiva, és molt dinàmica, és molt, molt, molt visual, molt plàstica, és realment molt atractiva. I a més, jo acostumo a dir, em sento molt orgullós de totes les instal·lacions esportives del Vendrell, segurament el Mario dirà el mateix de Tarragona, però sempre dic que tenim la millor, que és l'entorn natural. Tenim una instal·lació esportiva que és insuperable, que és aquest entorn natural que permet i dona tantes possibilitats com pot ser celebrar un 3x3 al mig de Germans Trilles, al mig de Coma-ruga, a un moment, un cap de setmana de juliol. Imagineu-vos doncs, la quantitat de persones aficionats o no al bàsquet que es podran aplegar.
1: El circuit Pro 3x3 es tracta d'una competició de referència d'una disciplina que forma part del programa olímpic, constant de dues sets classificatòries i una gran final. La primera parada del circuit d'enguany serà aquest dissabte a la plaça Corsini de Tarragona, mentre que posteriorment serà el torn de Coma-ruga el dissabte 11 de juliol i una setmana després, el dissabte 18 de juliol, es disputarà la gran final a la plaça La Plana de Badalona amb la participació també d'equips internacionals. Cada seu reunirà 24 equips, 12 masculins i 12 femenins, procedents d'arreu de l'Estat, i els dos millors classificats de cada categoria obtindran el bitllet per disputar la final. Durant la presentació de l'edició d'enguany, dut a terme aquest dijous a l'edifici Tavares de Coma-ruga, les autoritats presents han recordat la forta pluja caiguda al Vendrell durant la competició de l'any passat per desitjar que en aquesta ocasió el temps acompanyi, però a la vegada per posar en valor l'esforç titànic de totes les parts per poder tirar-ho endavant. Escoltem el vicepresident de la Federació Catalana de Bàsquet, Josep Maria Rofes.
4: Molt confiats de que ho faran perfectament bé. I l'única cosa és que confiem que aquest any no es doni el diluvi universal que vam patir aquí a Vendrell en la primera edició, que tot i les circumstàncies tan negatives climatològicament parlant, al final es va poder solucionar tot i es va poder acabar la jornada d'una manera brillantíssima.
1: I escoltem també el vicepresident de l'AE Vendrell, Ferran Trilles.
5: Per nosaltres és segurament un dels dies més importants de l'any, juntament amb la presentació, tot el que és fora dels reptes esportius de l'entitat, doncs aquest repte organitzatiu és el més gran. I venint de l'any passat, com ja s'ha fet diferents referències, esperem no haver de muntar tres vegades el 3x3 en un cap de setmana, que el vam muntar divendres, ens el van desmuntar les nits, el vam muntar dissabte, ens el va desmuntar el diluvi universal i el vam haver de tornar a muntar diumenge a les 5 del matí. Esperem només haver de muntar un dia divendres i que duri fins diumenge.
1: Així doncs, el segon cap de setmana de juliol, Coma-ruga es convertirà en un gran escenari del bàsquet 3x3. I és que a banda del circuit Pro 3x3, el dissabte 11, s'hi afegirà diumenge 12 la cinquena edició del torneig 3x3 Vila del Vendrell Lluç de Pena, organitzat per l'AEB Vendrell. I seguim parlant d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell ha anunciat aquest dijous la seva quarta renovació de cara a la propera temporada. Es tracta del capità Lluís Ferrer, que complirà així el seu 13è curs com a roig i negre en dues etapes. El vendrellenc de 36 anys ha viscut segurament el seu any més difícil a nivell individual, ja que ha estat marcat per diversos problemes físics que li han impedit tenir la continuïtat desitjada. De fet, per primer cop des del seu retorn al Vendrell la temporada 2019-2020, Ferrer ha quedat per sota els 10 gols de la Lliga. De les 9 dianes aconseguides pel capità, això sí, 7 s'han produït de manera consecutiva a les últimes 6 jornades de l'Hockey Lliga Plata Sud, fet que demostra que si les lesions el respecten, encara pot marcar diferències. Així doncs, després de la baixa confirmada d'Aldo Velasco i les renovacions de Magí Prats, Xevi Arques, Marc Palau i Lluís Ferrer, el Club d'Esports Vendrell anunciarà properament més novetats de cara al curs 2026-2027. D'altra banda, Velasco rebrà aquest dimecres 1 de juliol el Trofeu Serveis Mèdics Penedès, que l'acredita com a millor jugador d'aquesta temporada del Vendrell. A la festa final del programa Parlem d'Hoquei de Ràdio Vilafranca, que es durà a terme al casino a partir de les 8 del vespre i que es podrà seguir en directe a Penedès Televisió. I acabem parlant de ciclisme. La ciclista llorencenca Mireia Benito s'ha proclamat aquest dijous campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. En el campionat disputat a la localitat aragonesa de Sabiñánigo, Benito s'ha imposat amb un temps de 25 minuts, 59 segons i 42 dècimes, superant en 21 segons la segona classificada, Sara Martín, i en 26, Sara Alonso, que completava el podi. Escoltem la campiona d'Espanya contra el rellotge, Mireia Benito.
6: No venía con la confianza que había venido otros años, ¿no? Por la preparación que había hecho. Tenía dudas sobre eso, entonces... Bueno, no voy a negar que he pasado nervios viendo también pues a las rivales, ¿no? Que van subiendo súper fuerte. Por una parte es un placer ver cómo está creciendo el ciclismo femenino español.
1: D'aquesta manera, la ciclista de l'Age Insurance-Sudal iguala els quatre títols de Mavi García i Ana Sanchís i se situa a tres del rècord de set campionats estatals de contrarrellotge aconseguits per Dori Ruano.
7: El temps amb Marc Rodero.
8: 26 de juny de 2026, un mes just i Santana. Marc Rodero, bona tarda.
9: Molt bona tarda, Víctor, bona tarda a tothom. No, em sembla que avui ens hem recordat tots, no, això, eh?
8: No et preguntaré pel temps de Santana, oi que no? Seria agosarat, no?
9: Me l'hauria d'inventar. Més mal que no, més mal que no, Víctor.
8: Res, que estem en jornada de divendres, manca un mes just per, com dèiem, Santana, per la nostra festa gran, per la festa major, però hem de parlar i hem de tocar més de peus a terra d'aquesta jornada, encara marcada per aquestes temperatures prou altes, no?
9: Sí, avui i també el cap de setmana. No hi ha canvis en aquest sentit. Parlarem d'un cap de setmana marcat per l'estabilitat, amb el creixement de nuvolades d'evolució de cara a la tarda al Pirineu i al Prepirineu, només circunscrites en aquell sector, i a la resta parlarem d'estabilitat, sol, algun nuvolet de tarda, poca cosa, i amb unes temperatures que es mantindran igual que aquests darrers dies. Per tant, moltes màximes entre els 32 i els 34 de l'interior, 28-30 a la mateixa línia de la costa. El mateix tipus de temps, la mateixa situació, la mateixa xafogor, la mateixa estabilitat, i per tant canvis que de moment a curt termini no apareixen i ens mantindran en un cap de setmana doncs de ple i rigorós estiu. Situació marítima també molt tranquil·la, Víctor, aquest cap de setmana a tots els quadrants costaners de la comarca.
8: Si alguna cosa que destaca, pot ser que hagi pujat la humitat, Marc?
9: Es nota una miqueta el canvi, eh? Sí que és veritat que la pols que teníem ha davallat una miqueta, veiem el cel una miqueta més blau, ha baixat d'intensitat aquesta pols en suspensió i també ha fet doncs, que aquests vents només aviat marítims aportin una miqueta més d'humitat i, per tant, les humitats relatives, sobretot a les dues puntes del dia i durant la nit, són una miqueta més elevades, sí.
8: Doncs, Marc, a gaudir del cap de setmana cadascú en funció del que pugui o vulgui. Com sempre, gràcies. Bon cap de setmana.
9: Fins dilluns, bon cap de setmana.
8: Doncs amb aquesta previsió del temps que ens augura un bon cap de setmana, nosaltres posem pràcticament punt final a aquesta edició del Cap de les Notícies. Caldrà trobar-nos en properes ocasions per explicar-vos allò que és actualitat a la nostra vila, el Vendrell, que alhora és la capital d'una comarca, el Baix Penedès. També entra la informació, com que no s'atura, la podreu continuar trobant a través de xarxes socials, a través de Facebook, de X i d'Instagram, també de la nostra pàgina web i de les notícies de la televisió local. Bona tarda.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Oriol Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al Sense Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al Sense Tambú de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: my lady.
1: És el mejor dia d'ingrés.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: De acuerdo. Haré lo que me pides en base a esos parámetros.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere

0: diem en moltes ocasions, tot i que parlem de castells, aquest no és un programa de castells, i es nota, tot i que no som un programa de ciència, d'en quan en quan també parlem de ciència, com podem, doncs mira, en aquesta ocasió una mica fusionarem aquestes coses, que és castells, ciència, però a més hi afegim la física, la neurociència, la societat, farem una barreja amb tot un projecte interessantíssim a diferents branques i que ja d'entrada podem dir que s'anomena castells de ciència. Parteix d'una base que ara en parlarem, però que acaba desembocant, almenys de moment, en un documental que justament porta aquest nom, Castells de Ciència, i que s'estrena aquest mateix diumenge 17 per la xarxa de televisions locals i per TAC12, si voleu, que és la televisió de Tarragona. Tenim una bona representació d'aquest documental, de fet, el seu responsable o el seu director, ell és el Carles Cortés. Carles,
1: com esteu?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé, content de venir al Vendrell per parlar de castells, de ciència, o, escolta'm, del que sigui.
0: Del que sigui,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Però clar, ja vens molt sovint al Vendrell a parlar de castells,
1: sí, eh? Sí, dels nens i de les diades dels nens, i a més en un any tan especial aprofito per felicitar els nens, pel centenari.
0: Gràcies de part seva. Sí. I, de fet, això, responsable una mica del contingut d'aquest documental com a referent, del periodisme casteller, per entendre'ns, i una mica també impulsor d'aquest projecte, no, Carles?
1: Els impulsors, en definitiva, és la Universitat Rovira i Virgili i concretament la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Ciència.
0: Perfecte.
1: Que em van demanar al seu dia, escolta'm, ens pots ajudar això? Dic, sí, home, si és qüestió de castells, arrenquem.
0: A partir d'aquí fotem.
1: Sí,
0: tu ho has dit, eh? És un projecte que acaba a moltes bandes, la xarxa de televisions locals, TAC12 i la Universitat Rovira i Virgili, que hi posa aquesta part important de ciència.
1: El cervell.
0: El cervell d'això, eh?
1: Posa l'important, no t'enganyo.
0: I de fet, en representació d'això, i en forma part d'aquest projecte, és en Roger Guimarà. Roger, com estàs?
2: Molt bé, molt content d'estar aquí.
0: Tu poses una mica això, eh? El contingut seriós i de ciència en aquest espai, eh?
2: Una de les moltes parts que té el contingut. Ara no em pregunteu de neurociència perquè jo no sabria.
0: No.
2: Però una part de la ciència.
0: I a més, deixa'm-ho dir, si algú li sona la cara, és que el Roger va fer castells amb els nens del Vendrell fa uns quants anys, però potser hi ha algun que se'n recorda de tu.
2: La temporada va ser 2002, i la 2003 una mica encara, i després vaig haver de marxar fora, però sí vaig fer el primer 4 de 8 en molt de temps, com a mínim, a Sants. Sants, i sí. Jo sóc un nen per sempre, eh? I tinc la camisa,
0: Has triat bé. Va ser una diada històrica aquella, eh? I, ostres, que bé, molt bé. I, clar, anava a preguntar així, doncs, aquesta fusió de ciència i castells no ve pas de nou. Almenys a tu, eh, Roger?
2: No, bueno, diguéssim, la persona, de fet, del Vendrell, per culpa de la qual vaig acabar fent castells al Vendrell, és un altre científic, molt bo, de família castellera de tota la vida, i una mica la ciència la porto tot arreu i els castells també, per tant era inevitable que en algun moment s'haguessin trobat.
0: I la pregunta contrària amb tu, Carles, això, com arribes, ja ho has dit abans, que és un projecte i tal, però és això, com trobar la ciència als castells, que és la branca que tu més domines, eh?
1: Sí, arrec això, el que et dèiem de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Ciència, de la URB, ens posa en contacte, arrenca el projecte el 2021, hem de dir-ho, 2021, amb una pàgina web que podeu entrar ara mateix, Castells de Ciència, entreu, és una pàgina web, hi ha molts articles científics de diferents àmbits, i així neix. Era una mica l'enllaç amb els científics, perquè el Roger en sap de castells, perquè n'ha fet de castells, però els científics que no n'han fet de castells, o gent que ha parlat de castells sense saber-ne de castells.
0: Va.
1: La meva missió era de dir, escolta'm, això que tu saps a la perfecció, ara ho hem d'adaptar a la gent parlant de castells. I així va néixer tot el projecte, amb la pàgina web, amb tot el que inclou la web, la cartelleria, aquestes càpsules de ciència en un minut, accions que s'han fet al carrer, xerrades, que ha culminat una miqueta, tot i que per mi no és un... És un punt i a part, eh?
0: Va, ha de continuar, això.
1: A mi m'agradaria que seguís, però la culminació d'aquest primer capítol seria el documental.
0: Molt bé, que tornem-ho a dir. S'estrena aquest proper diumenge 17 de maig, es pot veure la xarxa de televisions locals, és a dir, a través de Televisió El Vendrell també es podrà veure aquest documental, i a partir d'aquí el que vagi arribant, eh?
1: Efectivament. De fet, diumenge hi haurà una programació especial castellera, perquè una hora abans a les 10 hi haurà el programa especial de presentació del concurs de castells de Tarragona, on els nens també històricament han sigut els protagonistes, i també una miqueta de la temporada castellera de la
0: xarxa. Clar, és temporada de concurs, i això sempre marca.
1: Correcte.
0: Temporada que acaba de començar, clar, tot ve molt lligat, és evident, eh? És evident. Doncs expliqueu-me, ja hem dit, aquesta vinculació de ciència, castells, però el documental està com guiat d'una manera molt especial, no?
1: Sí, la veritat és que aquí la feina del guionista és molt bona, que és la del Santi Suárez, una persona també que coneix molt bé el món dels castells, perquè ell també és casteller, i el que volíem era explicar el món dels castells, però no com ho fem habitualment. Habitualment els mitjans de comunicació ho fem a partir de la diada del cap de setmana de Torn, aquesta colla mai havia fet aquestes alçades d'aquest castell, aquesta diada és històrica, els millors castells que hem vist mai, tot això ho hem aparcat i parlem de castells, però des d'una altra òptica, i és el que ens agrada. Va. La del Roger, per exemple, la de les matemàtiques, per dir-ho d'alguna manera, que a mi em va treure molt perquè... A ell li agrada molt aquest tema, després ja ho parlarem, però parlem d'història, parlem de neurociència, que és una mica bioquímica, física, sociologia, psicologia... són els diferents àmbits que anem tractant en aquest documental, però és veritat que té un lligam, un nexe d'unió. Una actriu de Tarragona, que es diu Agnès Busquets, que de petita ella volia fer castells, però els seus pares li van dir no faràs castells, i ara d'alguna manera es retroba amb la seva ciutat, que és la ciutat de Tarragona, perquè ella viu a Barcelona, es retroba a la ciutat, es reconnecta amb el món casteller, torna a conèixer el món casteller amb totes aquestes àmbits de la ciència, i acaba el documental d'una manera molt concreta on l'Agnès és protagonista, i no diré com acaba.
3: Ens imaginem, no, no, imaginem, no ho direm, però ens imaginem. Clar, a priori diries, no, ciència, castells, bueno, potser sí que et sona alguna cosa perquè s'aguanta, però clar, si vas gratant com graten les càpsules i com grata aquest documental, dius, clar, és que clar, tot és ciència. De fet, tot el que ens rodeja és ciència.
1: Correcte. No? Sí, de fet, aquesta pregunta que acabes de fer... Mira, jo me'n recordo els inicis del projecte, el 2021, que em diuen, mira, farem química i castells. Dic, química i castells. I me'n recordo de trobar-me amb la Marta Calull, que ella ara és la directora de la càtedra per l'estudi del fet casteller de la URB, però ella ha fet articles de química. Vam seure en un bar, no la coneixia, li vaig dir, hola Marta, bona tarda, ja m'explicaràs on està la química als castells. I em va començar aquí. Clar, jo no ho sabia. Per què no pares atenció a aquestes coses?
3: Clar.
1: I aquest és un àmbit, que és la química, però en tots els àmbits hi ha coses que a mi m'han despertat molt l'atenció, m'han dit, ah, ostres, clar, és veritat tot això. I hem intentat això, que quan la gent vegi el documental digui, ah, clar, això de l'arquitectura, que m'he dit l'arquitectura abans. L'estadística. De la sociologia. Despertar aquestes cosetes que van més enllà del cap de setmana.
3: Exacte. Bàsicament, el cap de setmana, que és aquesta part emocional, no? Aquesta part de seguiment i d'afició cap als castells, que ja és això, eh? És aquesta emoció que hi posem, aquesta competitivitat que a vegades i sempre hi és, etc. I és que ens passa per alt, això, que inclús aquesta part emocional té un component químic i científic i neurocientífic. Cap aquí va tot això,
1: sí, efectivament. Mira, és que ho acabes de dir, per exemple, a vegades acabes un castell i veus la reacció de la gent, l'eufòria, aquella col·lectivitat eufòrica, abraçades, petons... Allò, aquests sentiments que ens apareixen en aquell moment, té una raó química.
3: Clar.
1: Que el documental veureu perquè ens ho explica una científica de la URB que ens diu, escolta, mira, això ens passa perquè hi ha una cosa que es diuen neurotransmissors, i ja veureu quins són els neurotransmissors i quin efecte fan en el nostre cos.
3: Correcte.
1: Però és química pura dins el nostre cos.
3: Clar, i a més, la identitat a una colla o a uns colors, entre altres moltes coses.
1: Sí.
3: Roger, ajuda'ns tu. Posa'ns aquesta part de científic, eh? Mm-hmm. El que dèiem, nosaltres hi posàvem les emocions, aquesta pertenença a uns colors, a una colla... Explica'ns tu, ajuda'ns a conèixer una mica més aquesta part científica que entra en tots aquests temes, que suposo que ho tracteu amb diferents professionals. No és tu que ho fas tot, sinó que cada branca i cada, diguem, capítol, entre cometes, ho recull un responsable diferent, eh?
2: Sí, jo crec que el que hi ha en comú és aquesta mirada una mica rigorosa, no?, de diferents aspectes del fet casteller. Jo crec que això és el que connecta totes les diferents disciplines, no? Sigui un químic, o sigui un sociòleg, o sigui un arquitecte, cadascú veu el fet casteller... amb un cert detall, amb uns certs aspectes, no? Crec que no podem fer spoilers, no? Però...
3: Un avançament.
2: A mi em va semblar molt interessant l'arquitecte, no? Que compara estructures arquitectòniques amb parts del castell, no?
3: Clar.
2: És molt interessant, i segur que un casteller fa unes coses perquè les han fet sempre i perquè es fan així, no? I perquè els grans de la colla diuen que s'ha de fer així... Però tenir aquesta visió rigorosa, no?, que aporta, crec, la ciència a un aspecte molt concret i molt ben definit, crec que és el que dona valor una mica a aquesta barreja de ciència i castell.
3: Tu ets físic, si no m'equivoco. Què tractes al documental? La teva part, què tractes? Si es pot explicar, en aquest documental?
2: Jo soc físic, però soc un físic una mica teòric, matemàtic, i per tant parlo més aviat de matemàtiques, més,
3: de
2: que, no, més que no pas de física. Sí,
1: i atenció, perquè és molt, molt, molt interessant el que explica el Roger. Sí. I ho dic de veritat, perquè ell sempre em diu, no, que no, Roger, el món casteller hauria d'anar cap aquí. Ara ho explico.
2: Una mica, és el mateix que deia, una visió una mica rigorosa d'alguns aspectes, en el meu cas, doncs, de les estadístiques dels castells, no? És molt fàcil fer l'estadística d'aquest castell, s'ha descarregat 23 vegades o no sé què, no? Com comentava ell una mica, no? És una mica més complicat intentar fer models, per exemple, no? Que és el que feia l'article, intentar establir de manera rigorosa, defensable, com de difícil és un castell, no? Per exemple, això, ostres, sabem, és una qüestió que està subjecte a un consell de savis, no? Avui en dia, no? Bàsicament, hi ha un consell de savis que diu que aquest és el més difícil, i la visió una mica rigorosa de l'estadística i les matemàtiques és dir, no, anem a mirar això amb números, anem a comparar un castell amb l'altre, com de sovint passa que un castell es descarregui i l'altre no, comparar castells per parelles i, bueno, i diguéssim, una miqueta...
3: Escolta'm, això és una... És brut. Mira, si comencem per aquí no acabarem.
1: No, no, és molt interessant. Si entreu a la pàgina web de Castells de Ciència, el seu article fa una taula de dificultat dels castells a partir de l'estadística. La taula de puntuació del concurs de castells actual l'han fet un grup d'experts que es reuneixen i diuen aquest aquí, aquest aquí, aquest aquí. Ell no, eh? Ell ha agafat l'estadística, ha agafat milers de milers de milers de castells de la base de dades de la coordinadora, l'ha sacsejat, l'ha tirat amunt i les matemàtiques o l'estadística et diuen l'ordre de dificultat hauria de ser aquest. I ell, a la pàgina web,
3: ho diu.
1: Ho diu.
3: Ho podem saber, eh?
2: Sí, no, sí? L'ordre està a la web. Va,
1: està a la web, sí, es pot consultar.
2: Però no, ara no me'l feu recordar de
3: més
2: memòria.
3: Més o menys,
2: que sí que dir, hi ha alguns castells, o sigui, la majoria dels castells... Una primera cosa que jo crec que és sorprenent i interessant és que l'ordenació que diuen les matemàtiques s'assembla força a la que diuen els consells de savis.
3: Va, menys mal, menys mal, menys mal.
2: No, però és una cosa que evolutivament és interessant, no? Com aquesta gent ha arribat a una cosa que és comparable a,
3: sí, sí,
2: allò
3: sí,
2: que
3: sí,
2: hauria de deduir un robot racional que només veu números, no? Però hi ha algunes coses que no encaixen, no? I una que a mi m'agrada comentar, perquè m'agraden els castells aixecats per sota, no? És que els castells aixecats per sota estan bastant maltractats, no? Que són més difícils de la puntuació que tenen, no? Per
3: vaja,
2: exemple.
3: Ostres.
2: Després, l'ordenació del 3 de 9 i el 4 de 9 també surt invertida, sí, per molt poquet, però també surt invertida. Jo crec que contesta, bueno, respon una mica a algunes... polèmiques o, jo què sé, o discussions que hi ha, que reflecteixen discussions del món castellà.
1: I el millor d'això és que ningú podrà dir és que aquest ordinador és de tal colla, per això diu això. No, perquè l'ordinador no tenia de castells, de colors de camisa i ni té sentiments.
3: Sí, sí, sí.
1: I és...
3: No, no, està clar, està clar, està clar.
1: I després el Roger té una altra cosa que a mi m'agrada molt, és, per exemple, la capacitat que podríem tenir de predir qui guanyarà el concurs.
3: I això em venia al cap, és a dir, no, que el Roger pot saber per estadística si la diada d'aquest proper diumenge sigui la que sigui...
1: Ara el Roger agafa el seu ordinador, que el té allà, i ens diu... Diumenge passarà això o el concurs guanyarà aquella colla?
3: I ho encertarà. O encertarà, no. Ho podria preveure, no?
2: No ho encertaré perquè és inacertable, és impossible acertar-ho segurament, no? Però crec que sí que li podem... És com quan a la tele, els partits de futbol, ara et surten aquella... No? Et surt el Lewandowski xutant, sí. No? I diu, tenia un 23% de probabilitat de fer gol, no? Bueno, l'ha fet o no l'ha fet, no? Però la probabilitat és una... Jo què sé, una representació del grau que jo tinc de creure en una cosa, no? Un 23% vol dir que jo crec que 23% de les vegades allò passaria i una altra...
3: Bueno.
2: Llavors, amb els castells passa una mica igual. Hi ha molta incertesa, evidentment, però... no amb el model que està explicat a la web, amb elaboracions posteriors que aviat estaran en algun lloc.
1: Això sí que és exclusiva.
2: Però sí que podrem dir aquest castell amb aquesta colla aquest cap de setmana té un 23% de probabilitat de descarregar-lo. I després ja dic, encertarà o no, perquè amb un 23 pot passar qualsevol cosa.
3: No, clar, i perquè un 2 un dia pot tenir un mal dia i s'ha llevat amb mal de cap, i pot ser que...
1: És que això és com les apostes, em deies, no?, del món de l'esport. Tu, clar, escolta'm, hi ha apostes, hi ha cases d'apostes que diuen van pujant o baixant el preu de les apostes en funció de les possibilitats, no?
2: Sí, sí, és molt... Vull dir, hi ha una incertesa que és inherent i que no et pots evitar ni en matemàtiques ni de cap manera.
3: Aquesta la gràcia, també, eh? Si no fos així, si no tinguéssim aquest marge, ja apaguem, vamonos,
2: no,
3: eh?
2: No, no, efectivament.
3: Sí. Bueno, si la ciència, eh?
2: Per això fem teoria de la probabilitat i estadística i no fem, no sé, àlgebra o allò de pum, pum, pum, pum, m'ha sortit que...
3: Sí, sí, sí.
2: Que els nens del Vendrell faran, no sé, 5.000 punts al concurs, no? No va així la cosa, eh?
3: Clar, i això també faria que plantejar científicament com ha de ser aquella construcció també podia ajudar a fer-la, entenc, no? O no? Bueno, es podria arribar a aquests paràmetres?
2: Jo crec que seria una eina que podria ajudar, no? A veure, si tu saps que al teu nivell actual tens un tant percent de probabilitats, pues, pots treballar més, no sé, el pom de dalt, jo què sé, pots treballar...
3: Això, no?
2: Què m'està fallant, no? Crec que sí, però no estem aquí.
3: No,
2: estem aquí.
3: Tampoc no és la intel·lec.
1: Però tu ara imagina't, no sé, d'aquí 10 anys, 12, 15, 18, 20, no ho sé, que hi hagi un cap de coll que un dia truqui a un matemàtic, un físic, un científic o algú, i li digui, escolta'm una cosa... El concurs de castells, saps quina colla represento? Tu quins castells creus que hauríem de provar per poder guanyar el concurs? I a lo millor li diria, mira, aquest no el provis, perquè històricament l'estadística diu que no es va bé. En canvi, aquest i aquest sí.
3: Hòsties.
1: I l'altre, fes-lo el tercer, perquè és el que té menys probabilitat. Entén-me,
3: no,
1: ho estic portant molt. El que passa que ara això sembla ciència-ficció, també he de dir-ho ara, eh?
2: Bueno, jo crec que a mig termini sí que es pot arribar a pensar. Clar. Ja dic, ara no estem aquí. Estem
3: en... No.
2: Hi ha qüestions subtils en tot plegat, però crec que sí. Que...
1: I pell fina, eh?
3: Sí, clar.
1: no...
3: És evident, clar, perquè si tot això ho portem a què dèiem, eh?
1: Resident... Què m'ha de venir a explicar a mi aquest home que no ha vist mai un castell?
3: Perquè, escolta'm, Carles, entre tu i jo, el Roger també, però és un món complicadet i nosaltres que vivim des de... Sí. La barrera informativa, oida, eh?
1: Sí.
3: Oida.
1: I els castellers i les castelleres ho saben.
3: Sí.
1: En són conscients. I si ho fomenten, i els hi agrada, i els hi agrada el debat, i la tertúlia, i la picabaralla dialèctica... Sí. Bueno, suposo que també és una mica la gràcia.
3: Jo,
1: clar.
3: Però
1: és com el penal del futbol. No, això és penal, no, això
3: clar,
1: no és.
3: És com, ja sé que a vegades hi ha gent, i en castellers, que no els agrada les comparatives esportives amb el futbol, però és també la discussió que hi ha amb el futbol, que si hi ha el VAR, si no hi ha el VAR, no? Aquest marge que et pot tenir l'àrbitre per dir que si no... Que no deixi perdre l'essència. Una mica també la cosa va per aquí, eh? Però clar, jo ara pensava, i aquest any que fa 150 anys els castellers d'aquí del Vendrelló, imagina quan s'ajuntaven els pagesos allà darrere de la Bisbal a fer construccions, que era allò... A l'època dels castells es feien per força bruta, sense cap tipus de coneixement, i que es feia que s'aixecaven i es feien autèntiques borrades. Explica'ls, que científicament tot té un raonament, eh? És curiós, eh?
2: Però crec que és el que porta el documental una mica, no? Aquesta mirada... Pues això, rigorosa i discutible, evidentment, no? Quan parlem dels números, també és veritat, no hi ha cap interpretació de xifres que sigui neutra. Hi ha un model a darrere.
3: Clar.
2: Jo crec que la gràcia està en que el model el podem discutir sobre qüestions molt concretes, no? Imagina't. En canvi, pues, no sé, les baralles entre colles són difícils de racionalitzar.
3: Sí, i no hi entrarem tampoc, eh?
2: Les discussions sobre si aquest castell és més difícil.
3: No, clar, i el concurs ni t'explico, eh? El concurs, ja ho sap el Carles també, sí, que és, hi ha autèntiques bogeries i discussions de les puntuacions. No hi entrarem perquè no...
1: Però a mi per això, jo quan vaig conèixer el Roger i em va començar a explicar tot això, em va agradar molt saber que la ciència ens pot ajudar a marcar aquest termòmetre de dificultat. Després hi creuràs o no hi creuràs. Al documental també veureu que hi ha molts factors que influeixen i que moltes vegades no es poden tractar des de la ciència pura.
3: Clar.
1: Però crec que és molt interessant saber que ens pot ajudar, que són eines que ens poden ajudar a marcar dificultats. Jo crec que és molt important. I no cal tapar-nos els ulls i dir, això no ho vull veure. No, sí, crec que és molt interessant i enriquidor.
3: No, i tant que sí. Recordem-ho, l'estrena al documental Castells de Ciències aquest proper diumenge 17 per la xarxa de televisions locals. Carles, de veritat, un plaer.
1: Igualment.
3: T'esperem al Vendrell, ja saps.
1: Sí, sempre és una meravella poder venir al Vendrell, ens agrada molt pel que representa històricament, pel fet casteller. La veritat és que és un goig poder venir sempre a explicar castells al Vendrell.
3: Gràcies, Carles, de veritat. I Roger, el mateix, un plaer, de veritat.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies per venir. Fins aviat.
2: Gràcies.
4: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
3: I deixeu-nos que aprofitem aquesta ocasió, ara que ja ha arribat l'estiu, ara que ja ha arribat la calor amb força, aquest espai on només hi ha un lloc on tota la família es pot posar d'acord. PortAventura World, PortAventura Club, que estrena una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada i és el nou pioner pas, el més exclusiu i premium.
5: Us convidem a que descobriu aquests nous passis a portaventuraworld.com. No deixeu passar aquesta oportunitat en aquest lloc on tota la família sempre ja està d'acord en anar-hi.
6: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
4: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
3: Una jornada solidària que arriba aquest diumenge contra el càncer. Ara ho acabarem de desvetllar i explicar tot plegat, perquè és prou important. A més, ho farem així amb la gràcia del José María de l'Estepa, em sembla.
7: Molt bé. Pere, bon dia, Pere, bon dia, oients.
3: Com estàs?
7: Pues molt bé.
3: Sí?
7: Com diu el Pere, con ganes de jubilar-me.
3: Però que, escolta'm, havies d'estar jubilat ja, no, en
7: sí,
3: principi?
7: Sí, però aquesta senda, Hisenda, es treu molts diners quan plegues un any abans.
3: Clar, és que el problema és Hisenda, eh?
7: Llavors ja vaig dir una net més, però Pere, Salvador, tranquil, que el que coge el bar seguirà col·laborant con la Caixera.
3: Això
7: està firmat ja.
8: I si no buscarem un altre, vull dir, cap problema.
7: Bueno, pues la introducció, jo estic aquí perquè, sí, ha nascut una nova associació aquí al Vendrell, Batec de Mar, com has dit, Pere, i amb la Gina, que tinc molta amistat fa molts anys, amb son pare, la mare, amb tots, i bueno, jo tenia cara de col·laborar amb ells amb aquest problema que n'hi ha tan gran aquest país i aquest món, no?
3: Molt bé.
7: I llavors, bueno, va sortir això de Batecs de Mar i dic, bueno, mira, jo ofereixo les meves mans, les del meu company guitarra, que no pot ser avui perquè està treballant, però són molt col·laboradors, i li vaig oferir de fer-li una fideuada, pues, per 300 persones mínim.
3: Ostres.
7: Si surten més, pues, faré més. Llavors se van implicar tots i van començar a buscar col·laboradors del Vendrell, que no ha faltat ni un.
3: Bé,
7: i se s'han quedat un munt fora, però bueno, no podien ser tots, perquè clar, és el que diem. I bueno, i ara ja la Gina t'explicarà una mica.
3: I tant, sí, tot plegat, eh? Gina, com estàs? Molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia, Pere.
3: Gràcies per acompanyar-nos.
9: Moltes gràcies.
3: Tindràs aquesta doble tasca, Gina, d'acabar d'explicar-nos com ha d'anar aquest diumenge amb l'ajuda del José María, només faltaria. Però sobretot el més important és conèixer aquesta nova entitat, Batecs de Mar. És una entitat que lluita contra el càncer i d'afectats del càncer, entenc. Gina, explica'ns-la tu, sisplau.
9: Bueno, aquesta associació neix aquest 2026, aquí al municipi del Vendrell, I sobretot és per promoure el que és l'esport, la comunitat, no? I fusionar aquests dos aspectes i adreçar-ho sobretot a les pacients que estiguin, doncs, transitant, no? Que estiguin actualment fent aquest procés de recuperació del càncer, o bé que ja l'hagin superat.
3: Val. Així doncs, un punt de trobada, un punt de reflexió d'afectats, de gent que ja ho ha superat i que cada vegada, doncs, per sort, això és així. De fet, tu ets un dels casos, perquè tu has portat moltes iniciatives. Jo et conec informativament perquè ja hem parlat amb tu, o des dels serveis informatius hem parlat amb tu en diferents iniciatives socials i solidàries, també a través de les samarretes, etc, que ja et coneixem, la teva història, i si més no, ja una mica t'hem seguit la pista, i que sempre has tingut aquesta inquietud, també com a afectada de càncer, que tens superat ja.
9: Totalment. Sí, bueno, estic amb hormonoteràpia, que al final, per no haver-hi una recessiva, doncs estàs en medicació, però sí, per sort estic neta i, bueno, vaig fent els meus controls amb la certa periodicitat i tot
3: fantàstic,
9: molt bé.
3: Fantàstic, sí.
9: I, doncs res, sempre amb nivell d'implicar-me, no?, i aquesta voluntat de poder ajudar i transformar aquesta energia, que al final la tinc.
3: Molt bé.
9: I d'ajudar i beneficiar moltes persones, no?, i poder donar aquest suport. I, doncs, aquesta associació també per mi va ser una descoberta. O sigui, no l'associació en si, sinó el rem, l'activitat, va ser un descobriment, perquè jo sempre, doncs, havia practicat futbol.
3: Val.
9: I sóc una enamorada de l'esport i de fer-lo sobretot en un entorn obert. I doncs, bueno, va haver una iniciativa, no?, per part d'una timonera del Club de Llaguts de Calafell.
3: Val, sí que té molta història, no?
9: Sí.
3: Té molta empremta.
9: Sí, sí, sí. I bueno, i la mateixa timonera, doncs, ha sigut la que ens ha engrescat juntament amb l'Ajuntament i tots, doncs, de dur a terme aquest nou projecte aquí al Vendrell.
3: Val.
9: I doncs el rem és un descobriment, perquè és, bueno, va molt bé en quant a l'infedemes, a les pacients, sobretot de càncer de mama, perquè aporta molts beneficis, i el contacte amb el mar, que al final tot el que és allò del zinc, no, el potassi...
5: D'aquí batecs de mar, justament, acaba molt lligat així. Així, doncs, clar, jo introductòriament no acabava d'entendre que hi havia el rem pel mig, ara ja sí, jo ho entenia més com una associació, que també ho serà, també ho és. A banda de ser una associació esportiva o dedicada al rem, doncs també és aquest punt de trobada que jo deia, en cert, que sé...
9: Sí, gent, totalment és comunitari, és social, és algo inclusiu, no?, que tothom ens sentim part d'una comunitat, perquè, bueno, al final... adreçat a un públic oncològic, i després estarà obert a la ciutadania. El que passa que volem fer bé les coses d'una forma progressiva perquè no morim d'èxit, no? Que al final la infraestructura vagi una mica acompanyada dels socis i els usuaris que vulguin formar-hi part.
5: Fantàstic. Doncs justament això, per donar peu a aquesta nova entitat, per començar a agafar cos, suposo, i a tenir encara més logística, per poder desenvolupar la tasca, heu organitzat aquesta jornada d'aquest proper diumenge, que serà dia 26, el 26 d'abril, que es farà com a Ruga. No es fa com a Ruga, perdó.
7: Farà a la plaça Nova.
5: Però l'entitat sí que té seu a com a Ruga.
9: Sí.
5: Veus?
9: Sí.
5: Jo sabia que com a Ruga estava pel mig.
9: Sí, no, els del barri marítim diuen, com és que no ho heu celebrat aquí? També per un tema logístic i perquè, bueno, ara per comoditat d'espai i disponibilitat ho han fet aquí a la plaça Nova, i sobretot doncs perquè al final... El set David també contribueix, ens ha cedit l'espai doncs, del seu bar perquè la gent en pugui fer un ús.
5: D'acord. Doncs això, com a Ruga hi ha la seu, clar, és on suposo que hi ha...
9: Estem ubicats a dintre del port.
5: Val.
9: El Club Nàutic, la veritat que també, bueno, ha sigut un de gran suport des del minut 1, perquè doncs, ens ha cedit part de la instal·lació on podem fer l'amarratge, el quartet d'instal·lacions per preservar el material.
5: Perfecte. Molt bé. I això, però la fina UA solidària, que ara acabarem de conèixer, sí que arriba, en aquest cas, a la plaça Nova, al centre del Vendrell, aquest diumenge, dia 26. Què és això? Suposo que José María, que et coneix, és coneixedor d'aquest inici d'entitat, i el José María, que té aquesta energia, i amb l'experiència d'altres temes,
7: Jo, ja saps tu que col·laborar amb qualsevol entitat del poble sempre estem per fer una miqueta de...
8: D'empenta.
5: Clar.
7: I, bueno, va sortir així, i va ser... Jo tenia molta gana perquè va ser a la Bisbal on van quedar, amb ella, un partit de fèmines de Barcelona veteranes amb el tancat o no?
9: Sí, del Barça, de jugadores, i vaig anar a veure unes companyes i vam coincidir.
7: I vam coincidir, jo dic, Gina, tinc ganes de fer una fideuada pel vostre... Bueno,
5: clar, per l'entitat, per l'associació.
7: L'associació, o el que sigui, ja em diràs alguna cosa, ja farem. I llavors va sortir, bueno, i va vindre tot, pam, i es va enganxar ràpid. Perquè jo parlava amb qui parlava, Xemari, lo que falta, pum, lo que quiera. I ella, bueno, allà al set de vi, bueno, m'encé, i quan es van veure tots, dius, hòstia, això és un èxit total.
5: Clar.
7: Ara, bueno, a la gent que vingui a comprar els tiquets al Bar Estepa, al set de vi...
9: El Goil, i després un fort de Santa Oliva.
7: I farem a Belvei, també estan col·laborant, també s'han portat també tiquets per vendre. En fi, que esperem allà un èxit total.
5: Segur que ho serà.
7: I la fideuà es vendrà, es podrà menjar allà, i el que vulgui portar-se-la cap a casa, doncs tindrem uns tàpers perquè se la puguin dur.
5: Perfecte. Però no només serà fideuà, entenc.
7: Fideuà, sí. No, nosaltres només la fideuà. No,
5: sí, però em refereixo...
9: Bueno, farem una mica de
5: vermut. Ja refereixo que no només és aquest punt de trobada per menjar, sinó que es convertirà allò en una festa.
7: Tenim un DJ també, que començarà de 12 fins que acabi, posant música, que és l'Alberto del Set de Vi, i que aquest també està també sempre per tot. I el que diem, tenim una barreta, farem una barreta, tindrem uns platets de vermut, que també farà, pues, bueno, mentre que esperem que falli la fideuà, pues, a menjar vermut i fer vermutets de cervesa.
5: I fer ambient, no? Ambient, fer poble, sí. I acabar de conèixer aquesta entitat de recent creació.
7: Bueno, això, el que diem, convidar gent que no estigui, però bueno, sempre tens un familiar, un amic, un... que pugui vindre allà i fer la conversa
5: i tant.
7: I enterar-se de tot això, no? Perquè, clar, amb aquesta horeta no podem dir-li tot. Jo me vull apuntar a Bateix de Mar un dia, t'admito a ti.
5: A bugar. Va, fem una cosa. Hosti, jo agafo molts compromisos i després no els acabo de complir perquè no em mira la vida per mas. Escolta'm, una bugada... Vale. Es diu bugar, no?
9: Sí,
5: és,
9: sí, sí, sí.
5: Una, allò, cada un dia anem a bugar i després anem a fer les braves, ah, que ja em vas prometre el seu dia, i del qual encara no he anat a gaudir-les, però...
9: Trec nota, no? Però,
10: I a remar a galera. A, galera,
5: a remar a galeres, correcte.
7: Correcte.
10: Ja, sí, ja fem allò.
5: Jo tinc un problema que jo em marejo molt. Em marejo molt, Gina.
9: No, però és bastant estable. I al final la gràcia és que et farem remar força i així no et donarà temps ni de marejar-te.
5: És que jo tinc un company d'aquí a la casa, no vull dir el seu nom, un company de la casa també d'informació, que un dia va fer un reportatge dels bugadors de Calafell i va quedar marejat com una sopa,
9: sí,
10: no. No va prendre la pastilla.
9: No, també la Mar, ja procurarem que
10: sigui un dia
9: que
10: no...
9: Ja li diem
7: Mar,
9: sí.
7: Mar plana. Tendremos
5: biodramina... Allò, por vena, por vena. No, però és una molt bona activitat.
9: Sí, no, és molt complet, la veritat,
5: Sí, és un esport molt complet.
9: Perquè no hi ha impacte.
5: Clar.
9: Vull dir, treballes tot, la musculatura, braços, cames, abdominals, no, és ben complet. I a més que no hi ha edat, que el bo és que... Jo, les meves companyes, ja des de 65-70, jovenetes, vull dir, ja de tot, que és el bo.
5: Sí, sí, sí. I a més, encara que no ho sembli, o no, sí, però també és esport d'equip.
9: Molt.
5: Sí, no, però clar, s'ha de bugar al mateix ritme, de la mateixa manera, equilibrar forces, no?
9: Totalment.
7: I sàpiguer ficar bé el pal,
5: Clar, perquè, ja no, hi ha una tècnica, tècnica
9: No, requereix la seva tècnica,
10: A tocar l'aigua, vull dir... Sí.
9: Però és com una espècie de mantra, Quan estàs remant i has d'anar totes acompassades, és com si entressis en un ball i que totes hem de...
5: Clar.
9: És bonic, la veritat, que la sensació... Sí. I normalment anem a bugar, que són la tarda-nit, no? Les barcades surten a les 6, 7, 8.
5: Val.
9: I clar, és la posta de sol, les estrelles... Vull dir, és un moment, jo crec que molt màgic, Que quan estàs allà penses, ostres...
7: Lo que sí te digo, chalecos XXL...
9: No utilitzem,
7: No,
9: ni ens mullem, perquè molta gent és... Ostres, quina mandra, no? L'hivern, us mulleu.
5: Ja,
9: no ens mullem.
5: En principi tot va bé, no. No hi ha perill ni de volcà, ni de...
9: No, està mal, no. És molt estable l'embarcació.
10: I si hi ha molt mala mar, ja no surten, ja.
9: No, ens quedem a dintre de port i fem allà...
10: Hi ha algú que s'acapi... Tranquil,
5: No, sí, jo no tinc por, deia per José María, Ho deia per José María, bàsicament. S'ha fredat per això, no?
7: No, aire.
5: No?
7: Nada como los peces, para abajo, pero para arriba no.
5: Ostres, pues potser sí que haurem de buscar un xaleco, per José María, que no sigui...
9: I jo més d'una vegada estic tentada, I jo les meves companyes, perquè els pacients oncològics ja sabem que quan estem en tractament així tenim una de fogots i uns canvis de temperatura...
5: Mira, tirar-se,
9: No? Abandono el barco.
5: Bueno, aquesta manera sí que és una manera, un cop ja s'ha fet l'entrenament, no? I un cop ja hem acabat i ja hem arribat a port. Suposo que també una remullada i un banyet també pot anar bé, Així que no has provat mai, això de bugar, doncs?
7: Jo no.
5: José Mari, no?
7: No, jo de platja la sorra.
5: La sorra.
9: Però no s'escaquejarà, el farem i tant, que li agradarà.
7: No, a mi ja li havia dit, perquè ella feia kayak, també.
9: Sí.
7: Dic, hòstia, m'has de portar un dia a fer kayak.
9: Sí, que el pare el seu dia també va comprar un kayak.
7: A mi m'agrada tot això, però clar, l'aigua le tengo mucho respeto.
5: Fa respecte. Se li ha de tenir, com
9: sempre,
5: tot, Se li ha de tenir, però...
7: I ara que tindrem aquí el... Pues me apunto, pero seguro, vamos.
5: Clar, i tant.
9: Tindrem el nostre primer llegut al Vendrell, tu.
5: Sí, no? Molt bé.
7: Soci número 3.
9: Sí, ja està, ja podem obrir l'assistent.
5: Clar, suposo que logísticament i també econòmicament la frontera principal és els llaguts, que entenc que no és pas... No són embarcacions econòmiques, entenc?
9: No, en general tot, el que suposa tota la infraestructura, tant el que és la plataforma, no?, que subjecta... Ja ens anem gairebé a veure els 3.000, 4.000, els rems, que són 1.000 llargs, també, sinó tot. L'embarcació del llagut, veure els 20.000, sí. És una inversió important, o sigui, en el moment que vam decidir, això és una mica el que ens parava, no?, ens paralitzava, però, bueno, vam dir, escolta, amb la solidaritat de la gent, que al final té moltes ganes de portar el seu granet de sorra i contribuir, a la vista està que tot s'ha alineat.
7: Sí.
9: I que veus que flueix tot, que és increïble, que poses una proposta sobre la taula i veuen que tu estàs al capdavant i que... et deixes ajudar per tothom, veus que és una cosa d'equip, també, és increïble. I el punt de sortida de partida és aquest, la jornada solidària del dia 26, ja és el tret de sortida.
5: Molt bé, que és allò, el tret de sortida oficial de Batecs de Cor. Sí. El primer...
9: Batecs de Mar.
5: Perdó.
9: Batecs de Mar.
5: Batecs de Mar.
9: Però que surt amb el cor, sí. Sí.
7: Era, que a mi m'ha costat fins que no... Oh, me parece que hoy el primer dia que l'he dicho bien. Batecs de Mar,
5: Batecs de Mar. Clar, se'm acaba Batecs de Cor,
9: No, jo crec que és bonic, però costa una mica Batecs.
5: Batecs de Mar. El primer llegut que el teniu, doncs, entenc?
9: Bueno, ara hi ha un grup de Cambrils, que ens l'ha llogat.
5: Val.
9: D'entrada, doncs, per poder fer una sèrie de coses i anar recaptant uns diners.
5: Val.
9: I doncs, bueno, serà, doncs, a veure si l'Ajuntament arribem a un acord i doncs després pot fer front ella aquesta despesa, però clar, inicialment som nosaltres els que hem de suportar amb tot.
11: Sí, sí, sí, està clar, està clar.
9: Que després doncs facin la seva contribució, doncs ja serà cosa d'ajuntaments, diputacions, ja anirem a trucar a diverses portes d'esponsors sí, sí, sí, que vulguin col·laborar, contribuir amb la lona, no? Doncs perquè també s'ha de cobrir aquesta embarcació, s'ha de fer un armariet. Bueno, la veritat, ja et dic, hi ha molta bona voluntat per part de tothom de sumar esforços.
11: Molt bé. I aquesta recaptació, si podem dir-ho així, aquesta recaptació que hi haurà el diumenge, doncs ajudarà justament a, cap a això, cap a poder comprar material, per acabar de composar-vos com a entitat i poder aportar les màximes de persones possible.
9: Sí.
11: Clar, però un llagut, quants bugadors hi caben en un llagut?
9: Som 8 i el timoner 9.
11: 9. Val. Sí, sí. Si hi hagués més gent que volgués bugar, s'han d'anar ampliant llaguts, no?, embarcacions.
9: Clar, sobretot és el que dèiem, no?, de que al final hi ha una limitació ara real, que són els timoners dels que disposem, que al cap i a la fi són ells els que han de dirigir, no?
11: El timoner és com el capità, no?
9: L'entrenador, el capità, sí, sí, no? Sí. Hi ha la figura del timoner, llavors... Ara hi ha unes hores que més reduït, que s'aniran ampliant, no?, en base, en funció que anem a introduir més timoners,
11: sí, sí, sí, clar,
9: més barques, si més endavant es fiquen més llaguts, però bueno, ara...

0: viscut a dintre. Llavors, clar, jo em podria tenir la voluntat de voler ser timonera, però primer he d'aprendre a remar i remar moltes hores, no?
1: Clar, clar, dominar la tècnica, sí, la manera de capitanejar l'equip, no, suposo. Sí. El Vendrell, hi ha hagut mai cap club de jugadors?
0: No, és
1: jugadors?
0: El primer.
1: No,
0: Llavors, clar, és obrir-se una nova finestra, no?
1: Clar.
0: I sobretot de ficar-ho a l'abast de tothom, perquè moltes vegades la connotació que té el del tema de nàutic, no? És com, ostres, és molt, molt car, tot el que, no?
1: Clar, per seguretat, per homologacions,
0: sí,
1: no?
0: Sí, no, i que moltes vegades és com, ostres, aquest esport el veu juny, si no l'ha practicat algun familiar o algo, és com...
2: Això t'ha de vindre de família, això sí.
0: I realment el llagut veus que no, que està obert a tothom i que és accessible, que no suposa un gran cost de la quota, no?, anual, ni és un desorbitat, ni...
1: Que també hi ha competicions, de fet,
0: sí,
1: no? També hi ha,
0: també,
1: hi ha aquí, curses... Hi ha...
0: Aquí, Pere, et diré que se'm va estar ignorant, perquè encara avui soc molt... Vaig començar l'octubre, jo, a remar, i no he participat encara en cap... No sé com, no sé com li diuen,
1: bueno, sí,
0: a les competicions... De,
1: competicions, trobades...
0: Sí, la timonera que no ha pogut venir avui, però hauria de...
1: No, més endavant ho podem fer, sí, després d'aquesta trobada solidària. El més important de la conversa d'avui és sobretot explicar i recordar que hi ha aquesta jornada solidària aquest proper diumenge a la plaça Nova, que és la part important, i després anirem perfilant de com... Què és això d'un club de bugadors? Què feu? I a més, amb tot aquest rerefons que hi afegiu vosaltres des de Batecs de Mar, que hi ha aquesta part també d'afectats, d'afectades de càncer, no?, i que també és important que també sigui, no?, com a punt de, bueno, de millora i de superació i de fer esport, que en principi la més important és fer esport.
3: Okay. Tornant a la Fidoà, a quina hora teniu previst de començar a servir les Fidoàs per la gent? Perquè...
1: Sí. Doncs
2: pues mira, Pere, Salvador, començarem l'acte començarà a les 12, serem allà tots, música, el vermut, i començarem a fregir els fideus. Això serà primer, i per allà dos quarts de tres, no?
0: Digo,
2: no,
0: les dugues.
2: Vale. Serà començar a servir.
3: Que és, ho dic perquè hi ha molta gent, potser
2: jo mateix. Que si la primera surt abans una miqueta, doncs començarem a aixequem, que vulgui començar, doncs comencem a... Però sobre les dues de la tarda ja estarem servint fideuà.
3: Molt bé, que la gent sàpiga i doncs que s'animi a apuntar-se a buscar els tiquets
2: a
3: dit
2: tiquets
3: a l'Estepa, al Set de Vi...
0: El Goil, també, el centre... El Goil, castellà...
1: El Goil, a la plaça Vella.
0: La plaça Vella.
1: Sí, és un lloc tecnològic, així, que fan... Sí. El Joan és col·laborador d'aquesta casa. El Joan Molines és col·laborador d'aquesta casa, també.
2: Bueno, i això, que és... A veure si podem vendre totes 300 racions i bueno, i si no...
0: I tant, que es vendran, sí. La gràcia és vendre-les amb anticipació una mica per fer una previsió i llavors sí que és veritat que una vegada allà també les pots comprar in situ, però si podem vendre-les amb una mica per fer això, preveure, no?, la ona...
2: Perquè si has de fer una mica més, fem 50 més, perquè...
3: No, el millor és que la gent ens animem i anem a buscar el tiquet als llocs que hem dit i així ells ja saben quan han de fer més o menys.
1: Molt bé.
3: La previsió és el millor.
1: Això, unes 300 persones...
2: Sí. De moment, preparem 300
0: les places. Taules i cadires estan demanades per
1: 300.
0: Sí, som així d'optimistes.
1: Jo penso que hi arribareu, inclús jo crec que faltaran racions, deixem-ho dir.
2: Ojalà, Pere, ojalà.
1: Perquè és això...
2: Dos raciones de braves tienes.
1: Tu imagina't allò... braves vitalícies, ja.
2: No, però... Que tinc el doctor Vendrell, que ja està jubilat,
1: sí,
2: i me parece que le debo 1.200 cafés.
1: Ostres!
2: Perquè cada vegada que anava allà, Josep Maria, passa, tio, te invito a un cafè, cuando quiera.
1: Clar.
2: I ara quan es va jubilar diu, Josep Maria, començarà a vindre a descomptar.
1: Clar, a partir d'aquí.
3: No, el primer dia és que vingui a ajudar a fer la filuada.
2: Mà d'obra tenim bastanta, molta ajuda tenim, sí, perquè, bueno, col·laboradors, amics, i de vegades diu... Gràcies per no pongais tot, perquè al final no fem una.
3: Exacte, això és veritat.
1: Això també passa. Per això, jo crec que és una jornada que reunirà moltes coses, això.
2: Sí, home, no.
1: El que transmet l'Estepa i
2: el
1: José
2: Mari. I aquí al Vendrell els que nos agrada és quan de sortir fer alguna cosa i la gent surt i col·labora,
0: quan fas... Jo crec que serà una bona atmosfera aquí.
1: Que serà el que dèieu abans, que serà un punt de trobada, serà un dia festiu, un dia de retrobament, justament sempre amb aquesta intenció solidària, però es convertirà en un dia festiu, no?
0: Sí.
1: Com es fa una fideuà per 300 persones, José Mari?
3: Amb una pell gran.
1: Però allà, però...
2: T'ha tirat una pedra.
1: Sí, d'acord, vale, pues mira, vale, porta'm a la mida aquesta paella gran, a veure si te la sabré fer.
2: Fem 3 de 100.
3: Necessites rems, també, per remar els rems.
2: Sí, si fossin de 300, fem 3 de 100. tres paelles de 100 perquè no quedi

0: Tampoc molt, perquè si fas massa te queda molt esponjosa, com
1: sí, queda.
2: Ja, tenta, ah, sí, queda, llavors, sí, queda.
0: Llavors que quedi dur i que quedi
2: com a aigua fina, no?
1: Que quedi al dente.
0: Llavors fem, sí, al dente. Jo però parlo italià, no. I això, i llavors fem 3 de 100 i bueno, sofregir un bon sofregit, un bon caldo.
2: Val.
0: El cap d'alls per fregir, per marcar també l'oli. I llavors comença pam pam calamar, la gambeta. En fi...
3: Soc testimoni que li queden boníssims.
2: Ja ho crec, ja ho crec.
1: Ho van fer quan va celebrar l'aniversari del seu local.
0: Sí, sí, sí. També van
1: fer... el mateix, per dir, no?
0: Van fer la mateixa.
3: Són uns cracs, els Pepes, el cap guitarra i...
0: El guitarra, doncs ja sabes tu com és el guitarra, és un màquina.
2: Bueno, com tu, tot s'apunta i... i endavant i...
0: Mira, ahir va deixar el castell per anar a fer una paella a Creixell de carpa, era per la família, no cobrava, però bueno. I digo, hòstia, macho, digo, no paramos, eh?
2: No, ja saps una cosa amb l'altra, eh?
0: Tenim el dia 23 de març, tenim dos paella, una paella vegetariana i una fideuà per 150. El dia 2 de maig tenim una per 80, una fideuà. En fi, que si... Haciendo propaganda, a ver si ve
1: demà.
0: Si es truquen a mi o al Pep i podeu fer per diumenge o dissabte...
1: No, i tant,
2: allò. Per fer
0: fideuàs i paelles familiars. Nosaltres els acabem de servir i marxem, no molestem més.
2: Recolliu, netegeu i...
0: I marxem.
2: I no es faltarà fregar plats, que
0: no, són d'aquells de cartó.
2: Encara millor, doncs. Escolta, ara ja, per acabar de rodonir, fer una mica més de conya, eh? Una de les polèmiques, jo crec, a l'hora de la fideuà. Alioli, sí o no, a la fideuà?
0: Nosaltres posem el que vulgui, se'l fica, el que no, no.
2: Sí?
0: Nosaltres no obliguem.
2: Però personalment...
0: Jo sí.
1: Jo també.
0: Jo sí.
1: Un pèl sí.
0: A mi m'agrada molt l'ioli.
3: Sí.
0: I si es forma millor.
2: Sí?
0: Per mi, eh?
2: Gina, sent?
3: Sí, però no coincidir la parella també.
2: No. Bueno, els aliolis avui en dia també són bastant...
0: El guitarra no. El guitarra fa mig de maionesa i mig de l'ioli.
2: I el
0: junta perquè diu que
3: l'aigua... No, és més malós, la veritat que sé.
2: Clar. Jo sé que... Si, jo he parlat amb algun mariner, mariner... I ni sentir-ne parlar, eh?
3: Bueno, perquè diuen, no, que mascara
2: una mica. Si la fideuà és bona, és bona.
0: Sí, bona, sí,
1: que no s'enfadin, eh? Però tampoc hi entenen gaire, a veure si m'entens. No hi entenen gaire, vull dir, a veure, cadascú... És com jo, a mi sempre em renyeu que bec cava amb gel. I què?
3: Sí, més fresquet, eh?
1: Jo bec cava amb gel.
2: Mira, aquí cada un que faci el clip.
0: Salvador, jo t'acompanyo, jo també.
1: El Benet... Sempre sí? Benet, m'ho va ensenyar ell.
3: Doncs ja està.
1: I des de llavors jo cava amb gel. Caves sense gel, no, és que no m'agrada.
0: A mi em va ensenyar també el Josep Maria del Cendrós.
2: Sí.
1: Sí, Josep Maria.
0: Un màquina.
3: Jo una hora abans, al congelador.
0: Una mica...
1: Sí,
0: anar a dinar allà a casa d'ell, allà, bueno, hòstia, i estava ja assegut, ja, i una ampolla de Rioja.
2: Sí.
0: Chapó. I una gaseosa. Digo, hòstia, de mare... Me va a estropear el Rioja, sí. Dice, no, estoy mejorando la gaseosa.
3: Sí, sí, no. Es que de fet no les mires.
0: És verdad.
2: Sí, a vegades trencam aquestes tonteries entre cometes. Cada que us ho faci com vulgui. I ja està.
0: I sempre ho diem, eh? La gaseosa con un buen vino o con un buen tinto está mejor que con el tío de la bota ese, eh?
1: Sí.
0: Te lo garantizo yo.
2: Fantástico. Yo tengo
0: un vino allí que se lo damos a los presos para que hablen. Y fíjate, si lo echa con gaseosa está malo igual.
2: Això és veritat. Clar, és a dir, no? Sí, jo vull tal qual. Doncs va, acabem això explicant aquesta jornada solidària, aquest proper diumenge dia 26, a la plaça Nova, ja a partir de mig matí ja trobaran xarau, trobaran música, podran prendre alguna cosa, podran fer un vermut, i de fet també podran conèixer la pròpia entitat, no? Suposo que...
3: Correcte, la donarem a conèixer, també. Estareu allà, l'explicareu. Que també som les que som propers parlamatecs.
0: Molt bé. Merchandising una miqueta,
3: sí,
0: no?
3: Sí, també posarem un punt de venda, també, que vendrem tots unes gorres, uns buffs, de fet la barra també doncs la cedeixen tot el que sigui els beneficis que traiem de la cervesa, de la venda de cervesa i del vermut, de les patatones olives.
2: També
3: tot suma.
1: Això és important.
3: Sí, ens han cedit la barra, bueno, el set de vi també, ho ja et dic, és que tothom ha contribuït i els del set de vi han ficat tots l'espai, les barres, la cervesa dels tiradors...
2: Molt bé.
3: I super.
2: I també es poden fer socis de l'entitat, no? De Batecs de Mar, encara que no vulguem sortir a bogar, però si volem donar suport...
3: Però que estareu convidadíssims, eh? Que si no us traiem a passejar, que si no voleu remar, us traurem a passejar.
2: Ostres, doncs mira, no és mala idea, eh?
3: A més, endavant es pensaran de fer més cosetes, per això deia que el tret de sortides aquest dia 26, però després es volen fer challenge, que en comptes de sumar minuts i quilòmetres seran ara no em surt, milles nàutiques.
2: Va, milles nàutiques, clar que...
3: I doncs que participin milles. Moltes entitats de Vendrell també, doncs per continuar fent això, germano i cooperació.
2: Fantàstic, que bé.
0: Però nosaltres juguem un patinet d'aquells i nosaltres un patinet a tu.
2: Ostres, mira, darrere
0: d'ells.
2: Doncs pues mira, no mala idea.
0: Mira, ja som els dos, Salvador 3.
1: Sí, capula, mira, capula.
3: Una navareta darrere i les patates braves.
2: Perquè si ens hem de posar... Mira, si nosaltres tres, nosaltres tres, ens hem de posar a bugar, allò ho tenir així, anirà de canto, anirà de costat al begut.
3: No, ho salvaríeu,
2: crec. No ho sé pas. Enhorabona per la feinada, de veritat. Gina, ho seguirem la pista, ho dic sincerament, seguirem la pista de com us aneu formant i com va creixent i com va naixent aquesta entitat i donant tot el suport possible. I amb el José Mari seguirem parlant, segurament.
1: Com veieu, ja saps, dilluns que ve direm com ha anat.
0: Això mateix.
3: Perfecte.
2: Exacte, podrem explicar com ha anat això.
4: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Doncs va, nova secció digital, com és habitual, i em sembla que ja tanquem temporada amb ella. Maria Fernández.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Últim ja de la temporada.
1: Sí, no?
0: Vinga, va, et deixarem fer vacances.
1: Molt bé.
0: Si a la darrera secció vam parlar dels cartells, d'intel·ligència artificial, avui crec que parlem de fotografies.
1: Sí.
0: Del que s'ha convertit el fer les fotografies, no?, en certa manera.
1: Sí, completament, perquè, bueno, al final portem tots una càmera, no?, a la butxaca sempre, portem el mòbil i a la mínima fem una foto i, i ens l'enviem o la pengem o... Però avui reflexionem una mica sobre què fas amb aquestes fotos, no?, o quan, com que és una cosa que està tan massificada i tan tothom ho pot fer, amb una càmera encara que no en tinguem gaire idea, no?, com hem fet tots, què passa amb aquestes fotos quan... pel futur, no? On et queden aquestes fotos?
0: Clar, quan les teníem en paper, no semblava que com arxivar-les era més fàcil, no? Tots teníem a casa els àlbums, o inclús l'arxiu que el tenim aquí a tocar, que té un fons impressionant, clar, és més fàcil. Però clar, ara el núvol, no sé qui gestiona el núvol, no? Qui organitza i arxiva el núvol?
1: O, per exemple, quan això que mateix que parlaves de l'arxiu, no?, fotos... de la cultura popular, per exemple, fotos castelleres, o ara que estem en època de Patum, han sortit també uns vídeos dels anys 70. Tot això quedava enregistrat, arxivat, ben conservat, perquè era com un tresor, no?, fer una foto...
0: Sí.
1: Unes de les fotos antigues eren com un tresor perquè no es feien 1.000 fotos per dia de castellera.
0: Sí. És com si haguéssim perdut el valor, no?, aquestes fotografies. Abans la foto era com... fem la fotografia i hi havia com aquesta consciència d'aquest moment històric i que es guardarà.
1: Exacte.
0: I ara és un fet que...
1: Sí.
0: Que en fas 5.000 i no n'aprofites cap, com aquell
1: Completament.
0: Qui diu, no?
1: Sí. I això també va molt lligat a un tema que acostumem a parlar molt, que és el tema de les xarxes. Que, de fet, a la gent jove que té Instagram i tal no penja el feed. Un post normal a Instagram, per exemple, penja stories. Que els stories són 24 hores, si no els guardes. Vull dir,
0: és veritat.
1: El temps
0: d'exposició, de visualització...
1: Correcte. Per mi va molt lligat a la importància que li donem també, no?, a mantenir aquest record o a tenir aquest record. A mi em va, personalment, superbé que l'Instagram et deixi guardar-te totes les fotos al feed, perquè penso, mira... si algun dia les vull, estan allà, no? Però sé que el jovent, com, vull dir, estic parlant d'això, adolescents o així, no penja fotos perquè es quedin per sempre, saps?
0: No.
1: I fa com reflexionar, no?, de, ostres, les estem exposant 24 hores o estem fent, no ho sé, una diada nacional d'alguna cosa, tothom té el mòbil, tothom penja la foto aquell dia o tothom fa fotos d'aquell dia... però no queden en cap puesto.
0: No, és veritat. Fem fotografies una mica com consumim avui en dia, no?
1: Sí,
0: contingut.
1: Sí.
0: Fem fotos com això, per pom-pom, scroll, amunt, i...
1: Completament,
0: ja està.
1: Sí, costa molt trobar un puesto on tu diguis... les Castells, no?, per exemple, que per mi és com una bastant referència. Aquesta foto és de tal dia, tal hora, que es va fer el primer 4 de 8, tal.
0: Sí.
1: Ara... és que em fa la sensació que no hi ha cap lloc on això es guardi.
0: No, clar. No sé si l'arxiu... mira, seria un tema, preguntar a l'arxiu a veure com és la documentació o el guardar aquesta documentació audiovisual d'avui en dia.
1: Sí.
0: Perquè això, clar, això és amb el núvol, no? És a dir, Instagram, tu la poses en el teu telèfon, però si tu et tanquessis la compte, aquelles fotografies quedarien en algun lloc, al núvol aquest?
1: Sí.
0: Què passaria?
1: Clar, entenc que estan al núvol fins... X temps, no tinc ni idea d'això. Però clar, al final el que a mi em referís és que tothom fa la foto del 3 de 10 i però no... o, i la colla segurament tindrà la foto del 3 de 10
0: segur.
1: I hi haurà d'allò que tindrà, però no hi haurà res on tu puguis anar a visitar i dir saps què vull dir?
0: Sí.
1: En quin arxiu està tots els fets històrics que s'han fet perquè tothom ho té.
0: No, clar.
1: Llavors, avui reflexionava sobre el tema de... ostres, tenim més fotos que mai, més informació que mai, però on te queda tot aquest record, saps?
0: Més mal organitzat que mai.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí. Falta com etiquetar, arxivar...
0: Clar. Sí, això, sí. Tu dius aquí, en el guió, dius, molta gent vol fer fotos, però ningú vol arxivar aquestes
1: Correcte,
0: fotos.
1: Correcte, sí. Ostres. Això ens passa a coses quotidianes. Per exemple, al meu club de bàsquet, ens va arribar una dona que ja és gran, que deia, el meu fill havia jugat a bàsquet i jo havia enregistrat vídeos i els tinc per la casa. Teniu algun arxiu o alguna cosa on portar-los? Clar, no. Però perquè aquesta senyora li havia fet il·lusió registrar un partit.
0: Sí.
1: Però com que ja era l'època, bueno, t'estic parlant que potser fa 25 o 30 anys, vull dir que ja era el més normal, no? Potser de fa 20 anys tenir vídeos. I, clar, on te queda tot això? Ningú s'ha dedicat a guardar això, perquè tothom n'ha fet.
0: Clar, tothom va fent, no? No, ningú té aquesta... O la gran part de gent no té... No, aquesta, bueno, aquesta delicadesa de posar-se i guardar-ho, en certa manera.
1: Clar, i això a territoris relativament petits com el nostre, encara estem més afectats perquè és això.
0: Sí.
1: I les coses grans ja sabem que els mitjans hi van o que tot està guardat. Però nosaltres donem per fet que algú fa fotos.
0: Clar, això, bueno, algú les tindrà, no? Sí. És cert. I a més, a què deies, que també tenim tendència a digitalitzar aquests materials, però vaja, això, un cop estan digitalitzats i estan en un disc dur, què passa?
1: Clar, sí.
0: No?
1: Clar, i no es porten en cap arxiu o en cap lloc que estiguin ben conservats. Clar. Moltes vegades aquests arxius o fotos o peces de vídeo queden a cases de particulars, que després algú les troba, no? I ens passa això. Què feia amb aquests vídeos?
0: Sí. A vegades passa, almenys a mi em passa, que a casa tens doncs, algun disc d'algun ordinador que havies tingut i el vas guardar perquè, bueno, perquè hi havia cosetes, i a vegades et dona per obrir aquells discos durs i et surten allò, carpetes, no?, d'aniversari del 97. M'ho invento i dius, hola!
1: Sí.
0: I tu has de redescobrir aquest món de fotografies, però perquè ho has obert i perquè ho has mirat, perquè si no tens ni consciència de que encara guardes allò.
1: Sí.
0: És un bon tema, aquest, és un bon tema.
1: Clar, i això ens passa doncs, en actes bastant públics que fem, no?
0: Sí.
1: Que com que ho publiquem a web, ho publiquem a xarxes, queda el disc dur d'algun puesto,
0: clar,
1: ja està.
0: I no saps.
1: Sí.
0: I a més, darrere tot això i aquesta democratització de les fotografies, també hi ha un tema legal que a vegades ens passem una mica allò pel forro, si se'm permet l'expressió,
1: Sí.
0: Que no oblidem que estem parlant d'imatge pública, d'imatges, de menors, etc, i que nosaltres fem fotografies molt alegrement, les pengem molt alegrement, quan hi ha una legislació que a vegades no acabem de complir.
1: Jo recordo quan estava a la carrera, que va haver una època del semestre que ens explicaven el tema aquest, que hi havia hagut judicis de gent que havia denunciat que havia sortit en portada d'un diari perquè havia sigut una manifestació, jo passava pel carrer, no?, faré una foto i jo surto ja.
0: Clar.
1: I judicis de qui havia fet la foto amb...
0: Sí. I a més, hi ha molta llegenda sobre això, s'ha de dir, també, Crec que tampoc no està gaire clara la legislació sobre si la fotografia és amb espai públic, si aquella sessió d'imatge és per un benefici econòmic o per una causa publicitària. No? Hi ha com coses que no acabem d'entendre.
1: Perquè hi ha molts matisos, no? El cas aquest que a mi m'expliquen l'únic que em va quedar com bastant gravat era de... una persona que aquell dia no havia anat a treballar per lo que fos, no estava a la manifestació, però sortia amb una foto com si estigués
0: a la manifestació. I no hi participava.
1: No, clar, llavors ve tot aquest tema, no?, de com s'encara, com...
0: Clar.
1: Tot és bastant perillós últimament, també,
0: Sí.
1: Però...
0: I per això que a vegades no ho reflexionem i pengem les fotos molt alegrament, amb multituds, amb festes majors, etc.
1: Clar, això passa molt també això amb cultura popular, amb castells, que hi ha
0: correcte.
1: La canalla...
0: Clar, hi ha molta canalla.
1: Clar, i que tothom vol anar a pillar la foto, no?, emocionant, però segueixen sent menors.
0: I tant. És a dir, un menor en cap cas... es pot publicar en qualsevol tipus de xarxa, en qualsevol mitjà, si no és amb autorització expressa dels seus tutors, pares i tal. És a dir, que tu pots penjar una fotografia de castells amb tota la teva bona voluntat, però pot caure una denúncia per la família d'aquella persona.
1: Sí.
0: Clar, el tanto.
1: És complicat.
0: No passa, perquè suposo que amb aquest tipus d'activitats hi ha com una certa exposició, no? Que ja ets conscient de que si el teu fill puja en un castell, doncs que sortirà, no? Però bueno, allò, si volem rizar el rizo, podria ser,
1: Clar, sí, això passa a tot arreu, amb campus o casals d'estiu, depèn d'on la foto que es faci.
0: Sí.
1: És complicat.
0: La fotografia és xulíssima.
1: Correcte.
0: Fer fotos amb el mòbil també és xulo, perquè és l'oportunitat de captar qualsevol moment, i ens referim a les coses positives, eh? El que també estem acostumats a veure, aquests vídeos desagradables, d'accidents, violència, que també tothom treu més ràpid el mòbil que anar a ajudar. Sí. Evidentment que això fora, és a dir, ja no cal ni parlar-ne, però el món de la fotografia, el poder retratar moments, és xulíssim. L'única vegada que hem de tenir aquest punt de consciència, de guardar-ho, arxivar-ho, i tenir en compte certs paràmetres legals. Que interessant. Molt bé. Tens pinta de fer moltes fotos, tu, Maria? No, o no? Sí, no?
1: Sí, sí, sí. I les borro totes després, també, eh? Bueno. És d'aquell que em fas 20 i tinc que...
0: També quan ja queda espai a Google Fotos et toca borrar. Això també us passarà a tots. Maria, gràcies.
1: Molt bé.
0: Que tinguis un molt bon estiu, de veritat.
1: Igualment.
0: I ens retrobem la temporada que ve, no?
1: Perfecte, sí.
0: Sí? Renovem en directe?
1: Renovem. Doncs, renovada. No ho hem parlat, això és veritat, és en directe.
0: No, igual s'ho diu tot. Renovem a la Maria. Gràcies. Que vagi molt
1: ens
0: bé.
1: Ens veiem.
0: Adéu-siau.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Ràdio El Vendrell 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: I deixeu-nos que aprofitem aquesta ocasió, ara que ja ha arribat l'estiu, ara que ja ha arribat la calor amb força, aquest espai on només hi ha un lloc on tota la família es pot posar d'acord. PortAventura World, PortAventura Club, que estrena una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada i és el nou pioner pas, el més exclusiu i prèmium. Us convidem a que descobriu aquests nous passis a portaventuraworld.com. No deixeu passar aquesta oportunitat en aquest lloc on tota la família sempre ja està d'acord a anar-hi.
0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Benvinguts. Passeu, passeu, secció habitual, i que ja ens indica que parlem de llibres els divendres. De llibres.
1: I tant, avui que ha refrescat una miqueta, però bé, ja està, és l'estiu i ja està.
0: Ja és això. Ja. Diu que la tendència és a la baixa.
1: És a la baixa, sí.
0: A veure si és veritat.
1: Sí, la Fumut és aquest gran incendi que hi ha hagut a la zona de Guissona.
0: Sí, això sí
1: que és dur, no?
0: És
1: hi ha hagut també dues persones que han mort, i però bé.
0: Esperem que no vagi més enllà i que siguin els únics incendis destacats d'aquest estiu. Esperem que es quedi aquí.
1: Sí. Doncs bé, avui una miqueta, doncs, això de contes que tenen que veure amb l'estiu i les vacances, i un altre, doncs, que té que veure amb les cartes que molts autors i autores, doncs, han dedicat alguns llibres, doncs, a recopilar aquestes cartes, i que també una mica té que veure, doncs, amb un gènere literari. Doncs bé, començarem pels infantils i juvenils. Començarem per un llibre molt interessant que es diu El llibre dels dies de sol, 50 activitats per passar-ho bé els dies de sol, que és una col·lecció que es diu El llibre de l'editorial Molino, aquesta important editorial de literatura juvenil i infantil. I aquest llibre tracta, doncs, això, d'activitats una mica per l'estiu, refrescants, de tot tipus, no?, pels dies de calor. Per tant, és interessant, no? I, a més, doncs, també, doncs, et dona pistes per fer manualitats, no? De la col·lecció d'en Teo, no?, aquest personatge.
0: Ah, quants anys té ja aquesta col·lecció?
1: A veure, un altre dia, segur, no t'ho sabria dir, però més de 20 anys segur que sí.
0: És que per això, jo ja tinc una certa edat.
1: Sí.
0: I ja existien quan jo era petit.
1: No. I es reediten, es tornen a reeditar.
0: Clar.
1: I és interessant. Per un altre costat, jo a vegades buscant, ha tingut, per mi no hi estic d'acord, però bé, com mala crítica, perquè juga molt amb la il·lustració, molt, no atapeïda, però més amb la il·lustració que amb el text. Però és que pels més petits... Pels més petits, una imatge, perquè a més té de tot, que si el circ, que si una masia, i aleshores pels més petits s'entretenen. És molt ric amb detalls, per tant jo trobo que és interessant, perquè no... És a dir, no són contes, però no és el típic conte, no?, sinó Teo de vacances. Bueno, doncs el Teo se'n va amb la seva família de vacances i hi ha un text i tal. Jo, per mi, crec que és una col·lecció, doncs, interessant, i que em sembla que no... Però sí, alguna vegada, com que... Pues, ha d'haver-hi de tot, no? Ha d'haver-hi contes que...
0: També aquest origen de tants anys enrere, clar, fa que abans, no?, una mica la literatura era diferent, la literatura infantil era diferent...
1: Clar, però això està a literatura infantil, però no és el típic conte, és un conte d'imatges, i sobretot perquè els nens i les nenes comencin a través de les imatges, i el llenguatge també és molt important, els detalls i tot, per tant jo el recomano. I acabarem a les vacances el Petit Nicolàs, que també deu mi dos anys que té aquest llibre.
0: Veritat, sí.
1: Però es continuen reeditant, no? I és interessant, no? Del dibuixant René Gostini, d'Asteri i Obèlix, i és de la col·lecció aquesta tan interessant i molt important de Els grumets de la galera, no?
0: Val.
1: Llavors, de què tracta, doncs, això? De l'estiu, quan s'acaba el curs, no hi ha res com unes bones vacances per distreure's, no?, i canviar d'ambient i fer noves coneixences. És tan divertit poder barallar-se amb les persones que no siguin les de sempre. Sabem que el Petit Nicolàs, doncs, és una sèrie de llibres de literatura infantil-juvenil, no?, que això, que van ser creats per això, per René Gostini, no? René Gostini i també el dibuixant Sempé, no?, que ara també una mica ho comentaré. El René Gostini, doncs ja ho sabem, no?, és el dibuixant, doncs, d'Astèrix, i també de Lucky Luke. Ara poder, clar, també antic, però Lucky Luke també és un personatge molt divertit. S'han fet dibuixos animats.
0: I no fa gaire es va fer una pel·lícula.
1: Ah, sí?
0: També una pel·lícula moderna potser 5 anys, no fa gaire que es va fer.
1: Ja, és que és molt... Clar, és a l'oest, no?, però divertit, no? I aquests llibres, doncs, del Petit Nicolàs, són il·lustrats pel Jean-Jacques Sempé, que també és, doncs, és un col·laborador de molt renom, de dibuixant, diguem, no? De dibuixant, sí, de còmic, no? I ara, doncs, una miqueta parlar, doncs, del René Goscinny, no? Que va començar a publicar tires còmiques del petit Nicolás. Clar, molts d'aquests il·lustradors de còmic han començat amb revistes, amb tires còmiques, i després ja s'han passat a l'edició de, sí, sí, sí, sí, de llibres, no? I del petit Nicolás, il·lustrat, per tant, el René Goscinny és l'autor, i il·lustrades, doncs, per Sempé, que es veia dir Sempé, no? Uh-huh. Clar, estem parlant dels anys 56-58, que van començar, doncs, aquestes tires, que se li diu còmiques, perquè del còmic, però també de una mica, doncs, humorístiques, no? Amb un pseudònim que es deia Agostini. Wow. El mes de març de l'any 59 ja apareixen en el format de relats curts, amb llibre, no? Mm-hmm. Que van tenir, doncs, molt èxit, però és que es continuen publicant, no? I per tant, el vaig trobar l'altre dia, dic, doncs mira, el recomano, el petit Nicolás, no? I clar, qui és aquest personatge? Una mica fer doncs, quatre idees, no? És un nen, doncs, uns 9-10 anys, que viu a una ciutat de França dels anys 50, per això està ambientada en aquella època, que tampoc està malament veure com es pensava i com es vivia i com es jugava en una època, doncs, que clar, de fa més de mig segle. Clar. Per tant, té aquest punt que a mi, doncs, vull dir, no em desagrada, no?, que es pugui llegir aquesta literatura. I clar, és diguem-ne, tracta el tema, doncs, de l'humor, de les relacions també familiars, no? I és que ell és el narrador. És a dir, clar, el ser ell el narrador li dona, doncs, una sensació de que és el que hi pensa, el que hi viu, el dia a dia, no? Doncs a l'escola, en els jocs, per tant, és des del punt de vista d'un nen, no? Doncs que fa que també sigui, doncs, com més viu, no? I bé, i clar, què passa? Que tracta el tema dels adults, no? Ell és amb el seu punt de vista, no? Clar, a veure, més que una crítica, doncs, de vegades inclús parla de què fan els veïns, no? Doncs que si es discuteixen, o inclús a la feina, doncs, del pare, les discussions de família, però, clar, vistes des del punt de vista d'un nen. Per tant, té certa gràcia, no? I ara una mica, doncs, els dos, l'autor i l'il·lustrador. El René Goscinny va néixer a París l'any 26 i va morir l'any 1977, per tant no era molt gran quan va morir, eh? Va quedar l'Uderzo, que era l'escriptor de la col·lecció. Uh-huh. I el Goscinny, doncs, era el que feia els dibuixos,
0: les il·lustracions,
1: no? És a dir, va ser tant dibuixant com guionista de còmics, no? Uh-huh. A veure, és el més important, perquè a nivell europeu, els belgues i els francesos són els països on han donat més bons il·lustradors de còmic, no? Mm. Tant França com Bèlgica, no?
0: Sí.
1: Com, per exemple, el de Tintín, no? Va ser cofundador d'una revista que es deia Pilot, i també, doncs, va treballar molt això, fent historietes a les revistes, no?, i treballant, doncs, amb altres també dibuixants importants, no? I com deia, no?, Astèrix el Gal i també, doncs, això, el guionista de Lucky Luke, és a dir, tant era guionista com il·lustrador, no? I el Jean-Jacques Sempé, conegut com Sempé, també francès, va néixer l'any 32 i va morir, ja de gran, eh?, va morir el 2022.
0: Vaja.
1: Eh? També el mateix dibuixant de còmic.
0: Sí.
1: I va també treballar a les cobertes, per tant, també es va donar a conèixer de, clar, la revista de New York Yorker i Paris Match, però sobretot és conegut per llibres del petit Nicolás, no?, que es van publicar des de l'any 50 fins l'any 64, però que ara es continuen reeditant.
0: Sí, no? Sí, és a dir, sí, no? Es van fent versions,
1: no? I ara, com abans he comentat, lo de l'editorial Molino, jo dic, el primer llibre, aquest del llibre dels dies de sol, dic una mica una referència, perquè és que és una editorial de referència de quan jo era petita. L'editorial Molino era una de les poques que publicava sobretot literatura juvenil infantil, per tant és important. Dic una mica, doncs, quan va néixer, per exemple, no? Es va crear a Barcelona l'any 33 per el senyor Pablo del Molino Mateus, que va néixer el 1900 i va morir l'any 68. Amb aquesta idea de... Clar, ara explicaré, més llarga la vida del seu pare i tal, però sobretot amb aquest senyor, que ell creia que s'havia de fer una... apostar per col·leccions d'infantil i juvenil, que en aquell moment... doncs no n'hi havien, ni, com a mínim n'hi havien poques, no? Hi havia la Bruguera també, però ells, doncs bé, van fer una altra, doncs, una altra editorial, no? Hi havia certes diferències de contingut de les col·leccions, però bé, en principi la idea era unes col·leccions a més populars, és a dir, accessibles, no? Al gran públic, sobretot, no? 71 anys d'existència, però després ja aplicarem, bé, es va convertir en una de les editorials catalanes, doncs, més importants, no? Però clar, el 2004 va ser absorbida pel grup RBA, que també molt conegut,
2: clar,
1: no?
2: Gran,
1: que, però que manté el seu nom. És a dir, tu veus aquest llibre, Editorial Molino, però no existeix com a Editorial Molino, va absorbir, però bé, com a mínim mantén el segell d'algunes, doncs, col·leccions, no? I això es va especialitzar, doncs, a novel·les d'aventures, policíaques, sobretot, històries de llocs llunyans, i també en èpoques antigues, diguem, no? I a més el seu logotip, un molí de vent negre sobre dos llibres, una sobre de l'altra, no?
0: Com a nom no sí, em venia al cap, però ara sí que m'ha vingut al cap amb aquest logo.
1: Clar, el senyor, el que el va, diguem-ne, crear, era el Pablo del Molino, del Molino Mateus, i va pensar, doncs mira, farem
0: no,
1: aquest...
0: No, està ben buscat.
1: Està molt ben buscat.
2: Mira, si jo recordo el logo i no recordo el nom, vol dir que el logo estava molt ben fet, eh?
1: Molt ben fet, sí, a més que un molí i amb els dos llibres,
0: és veritat,
1: una sobre l'altra, no? També donar... És que una mica la història també va bé conèixer-la, no? Clar, hi ha altres, imagina't aquí a Catalunya, altres editorials, el Faguara, la Galera... Però dic, és com vaig veure aquest llibre, dic, ostres, l'editorial Molino, si em pensava que havia plegat, i no, va ser absorbida,
2: continua,
1: no?
2: Continua.
1: Però a més una feina que va fer molt important, clar, estem parlant dels anys 50, no, quan es va crear els anys 30, què va fer? Va agafar obres d'Agatha Christie, de Julio Verne, d'Emilio Salgari, d'Enid Blyton, i què va fer? Va traduir-los i els va també editar. Per tant, va fer molta feina per donar a conèixer aquesta literatura, sobretot diguem-ne, de parla o d'escritura anglesa.
2: Val.
1: I el Conan Doyle també, no? Les aventures, doncs, del Sherlock Holmes, no? I també va publicar la biblioteca, encara la tenim, de l'any de la Maria Castanya, sí, de Alfred Hitchcock i los tres investigadores. També, no? També, doncs, va ser també... Per tant, jo crec que li devem molt en aquesta editorial, no? I després, el 2000, l'editorial Molino també va apostar per llibres no de novel·les, sinó de coneixements, no? Clar, era llibres en castellà, no? Llibres de ciència, d'història, de cultura, jo això no ho coneixia, no? Per exemple, col·leccions, doncs, Esa horrible ciència, Esa horrible història, Esa gran cultura, llavors m'imagino també amb aquesta idea de fer-ho amè pel gran públic, no? I ara un altre canvi, l'any 2021, Penguin Random House, grup editorial, que també és important, va adquirir l'editorial Molino del grup RBA. I mira quantes voltes ha donat aquesta
0: editorial. Bueno, l'important és que es mantingui, que no es perdi,
1: sí,
0: i que almenys es mantingui el nom, sí, i la signatura.
1: Però quina casualitat, que l'altre dia va...
0: Un senyor
1: gran, així parlant, que havia jubilat, que havia treballat a l'editorial Molino, i diu que gairebé els van acomiadar tots. Ell va aconseguir allò de la prejubilació, diu, però diu, no es van portar gaire bé, no? Ja. Diu, bueno, quina casualitat.
2: Sempre, jo, sempre hi ha un component econòmic, sí, no? I el que fa és intentar estalviar al màxim.
1: Sí. I quan va dir Dicó, oh, però mira quina casualitat, parlant amb aquest senyor que em va comentar això, no?
2: Vaja.
1: Bé, doncs ara jo que us deia que és un gènere literari, que és el gènere epistolar, de cartes, no?
2: Sí.
1: Que n'hi ha algun, hi ha bastant bibliografia. I ha sigut a partir d'un llibre que em va recordar, que sembla que un cinema m'agrada molt, em va recordar una pel·lícula, que és 84 Charing Cross Road. És les cartes d'aquesta periodista, Helen Humphreys, H-A-N-2-F-S, que va editar un llibre en què tot són cartes, que ella, us ho dic una mica, doncs, de què va aquest llibre. Després una mica explicarem aquest gènere, doncs, que es diu epistolar i per què es diu epistolar. Aquest llibre el va publicar aquesta periodista per primera vegada l'any 1970. I aquesta edició que teníem a la biblioteca, jo quan la veure em va cridar l'atenció, aquesta és del 2002, és a dir, s'ha tornat a reeditar el 2002. I això, 84, Charing Cross Road. I què és aquest títol? Doncs aquest títol és un carrer. I, explica a través de carta 20 anys que va mantenir correspondència, perquè clar, una altra manera de dir una carta seria la correspondència, no? Entre l'autora, per tant és autobiogràfic, i un senyor anomenat Frank Doyle, que era el venedor més important de Marx i Company, una llibreria de Londres, on ella aconseguia llibres clàssics i els títols de la literatura britànica. Ella vivia a Nova York, que pel que sigui no trobava a les llibreries que ella, doncs, freqüentava. S'entera que hi ha aquesta botiga,
2: sí,
1: i ella comença a fer comandes, no? I sí, a partir de les comandes es crea una relació molt maca de els diferents,
2: els diferents
1: treballadors d'aquesta llibreria, no? I clar, ella pues s'enterava si un es havia casat, si un havia tingut un fill, etc, no? I a més una cosa que ella feia, era una persona, era periodista, però tenia un nivell econòmic, diguem-ne, de treballadora, però passava d'una mica malament alguns dels treballadors d'aquesta llibreria, perquè era quan, diguem-ne, al final de la, bueno, després de la Segona Guerra Mundial, i ell els enviava paquets de menjar i de coses que sabia que ells no podien aconseguir. Per tant, era una relació com de realment de d'amistat,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: arribava
2: sí,
1: Nadal,
2: sí, sí.
1: Pues els enviava, doncs, els hi feia un petit lot i llavors s'ho repartien entre la gent. Era una època, doncs, de postguerra, una mica, doncs, una mica dura, en aquest cas a Anglaterra, no? I què passava? Que com aquesta periodista, pues això, no tenia, vull dir, un gran sou, no, que no era una persona, això, que tenia, vivia una miqueta, doncs, bueno, com una persona treballadora, que no tenia una gran economia, sempre havia volgut fer un viatge i no el va poder fer. I a més tenia un altre problema, es veu, que era una mica allò, por a viatjar, no? I clar, anava posposant el visitar aquests amics,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: I arriba tard, perquè aquest venedor, doncs, mor, ja és una persona gran, i la llibreria, doncs, per motius, acaba tancant, però ella hi va. Quan pot anar, ja així de gran, se'n va, doncs, això, el 84 de Charing Cross Road, i troba, doncs, la llibreria buida, no? Però està molt bé, perquè això també ho explica, no? I aquest viatge que ella va fer ho recorda amb un llibre que va escriure posteriorment, no? I es va fer una pel·lícula. Jo l'he vista a menys un parell de vegades perquè em va agradar molt, no? De l'any 87, però que es titula La carta final, no? Entre parèntesis, sí, això, 84, val. Charing Cross Road, no? la periodista, periodista-escriptora, perquè aquesta periodista també escrivia, doncs, escrivia guions per televisió, és a dir, es dedicava una mica a fer una mica de tot en l'escriptura, no? La interpretava aquesta gran actriu Anne Bancroft, que encara és viva. No, és l'Anthony Hopkins que és viu. Wow. Anne Bancroft va morir ja. Uh-huh. Ja gran, eh? Ja l'Anthony Hopkins, no? Amb el paper, doncs, d'aquest venedor que era una mica al cap de la llibreria, no? I ara, dic, bé, una miqueta la contracoberta que tornem és autobiogràfic, eh? Diu, Ellen Humph és una escriptora desconeguda que viu a Nova York i que fa guions per la televisió per sobreviure. Aleshores, bé, explica, doncs, això, no?, que el Frank Doyle, que és el venedor, una mica com el cap de la llibreria, doncs, ella, doncs, això connecta, doncs, que sap que aquesta llibreria li pot proporcionar títols que ella no troba, doncs, normalment, no? I aleshores, clar, aquesta obra tracta d'aquesta relació, no, per carta, de vegades li escriuen en el aquest senyor, de vegades és una altra persona qui li contesta, és a dir, són cartes, això, escriva i resposta. Sí, sí, ja t'enviarem el llibre, que encara no el tenim, i són cartes, doncs curtetes, no? I la petita biografia, doncs, de Helen Humph, va néixer a Filadèlfia l'any 1918 i va morir a Nova York el 1997. He dit que no, va anar uns 15-20 anys abans de morir, va poder anar a la llibreria, no? Pues això, escrivia obres de teatre, llibres infantils, assaigs històrics, és a dir, i polítics, però clar, no és una escriptora, diguem-ne, gran escriptora, que d'escriure... Clar, quan tu escrius guions per televisió, com no els publiques, no? Però clar, fer aquest llibre es va donar, doncs, a conèixer, no? I bé, doncs, de veritat que us el recomano per passar una estona, no?
2: Sí, perquè, molt bona recomanació.
1: Sí, perquè... Però mireu, comença el 5 d'octubre, clar, l'any 49. Quan,
2: clar,
1: quatre dies plena, que havia acabat, sí. Que havia acabat la guerra,
2: plena,
1: no?
2: Postguerra.
1: I llavors ella, doncs, bueno, escriu, i llavors allà diu diuen que són especialistes en llibres exaurits. Clar, llibres exaurits, diu. La frase llibres d'antiquari m'espanta una mica. Per mi antic equival a car. Diu, sóc una pobra escritora amb una inclinació pels llibres pròpia d'un antiquari. I aquí m'és impossible trobar tot el que vull si no és en edicions de bibliòfil molt cares o en exemplars llardosos de tal, no? Llavors, salutació, ella es presenta, no? Uh-huh. Llavors firma, senyoreta, i aleshores li responen, i algunes, doncs, això, en nom de... I comença com en nom de la llibreria i acaba... Pues, amb les persones, no? Amb firma, doncs, per exemple, no? Hi ha un moment que ja diu Frank Doyle, ja, no? I són cartes, vull dir, pràcticament una pàgina curtes, i llavors, no... I els hi envia els diners, se'n va a correus, i els hi envia els... clar, en dòlars, ai, no sé quina moneda... Bé, sí, els hi paga i els hi envia per correu... Sí. I també tot això ho explica, no? Quan va, doncs està molt bé, ja els enviaré. I llavors diu, no es preocupi, clar, està tot de vostè. I bé, i la... Bueno, clar, també una miqueta a l'epíleg. Diu, benvolguda, el 1969, i acaba la seva relació, doncs mira, 20 anys.
2: 20 anys després.
1: 20 anys després, no? Uh-huh. Diu, aquí tens la corresponsal número 3 de la família Doyle, no? Abans de res, permetem que em disculpi per aquest silenci tan llarg. Creu-me que hem pensat sovint en tu. El que passa és que era com si mai no poguéssim acabar de posar aquest pensament damunt del paper. Es mor el pare, representa, i ara hem rebut la teva segona carta i ens ha fet tanta vergonya que tot seguit ens hem posat a escriure. Jo, diguem, el pili, que seria el resum, no? I bueno, el va explicant, doncs, una miqueta, no? Diu, estem totes molt enfeinades, i diu, llavors els hi va explicant, diu, la Mari treballa moltes hores a la biblioteca de la universitat, i bé, i explica una mica, i firma, Diu, de tota manera, si tu vols, quan puguem, mirarem d'escriure't i esperarem sempre notícies teves, no? I firma, no? Sheila, no? És que és bonic perquè... és, sí, és com diria jo, sensible, no? Perquè aquesta amistat que ella va establint, no?, d'aquesta manera, doncs està... I no es, vull dir que no es fa gens pesat, no?
0: Molt
1: i ara,
0: doncs,
1: aquest gènere que es diu epistolar, no?, que consisteix en obres, aquest seria, bueno, una novel·la, podríem dir una novel·la, sí, però sempre, sempre en forma de carta, no? I de què ve? Epístola en llatí vol dir lletra i carta, eh? I un epistolari, què seria? És un recull de cartes personals d'una o diverses persones. Si busquem, doncs trobarem que hi ha molts llibres que són un recull de cartes, no?, de diferents personatges, no? El primer que es, que, bé, que es veu que va començar a fer aquest gènere és Horaci, és a dir, a l'època grecollatina, Ciceró, també Petrarca, no? I també doncs, trobem molts llibres que són epistolaris. N'he agafat només un de la Mercè Rodoreda i Joan Sales, cartes completes del 60 a l'any 80, he dit, molts escriptors i escriptores doncs, que tenen també cartes que després doncs, les publiquen. Dràcula, jo no ho sabia. Dràcula, el llibre, de,
0: sí?
1: Són cartes entre els diferents, no entre el Dràcula, diferents personatges de la novel·la s'intercanvien correspondència.
0: Sí, la de Bram Stoker.
1: Sí.
0: Sí, és veritat, sí, sí que hi ha cartes.
1: Ha...
0: La Mina, que és la protagonista.
1: Doncs...
0: Ostres,
1: sí, sí, jo. Després, també, de literatura catalana, Bear, o La sala de les nines, i després, també, Lovecraft, aquest famós escriptor amb una vida una mica... Una vegada podem vam parlar doncs, de literatura de terror i sense ficció, també es diu que va escriure més de 70.000 cartes.
0: Mm.
1: I moltes d'elles han estat publicades.
0: Val.
1: I, per tant, també, és a dir, que va... Més que conrear el gènere, doncs va decidir doncs, publicar-les,
0: sí,
1: no, les
0: bé,
1: seves cartes
0: sí,
1: en diferents...
0: Com a gènere està molt
1: com a
0: bé.
1: Gènere, no? Mm-hmm. I, per exemple, hi ha aquesta que he trobat, que el 2023, edició en castellà, Cartes de Lovecraft, primer volum, Escribir contra los hombres. És la primera publicació en castellà de la seva correspondència. És a dir, clar, no? Però bé, també, doncs, doncs mira, aquí deixo doncs, això, aquest gènere.
0: Fantàstic, molt
1: aquest
0: bé.
1: Gènere literari.
0: Uh-huh.
1: I avui buscant, dic, a veure si trobem alguna cançó, i sí, sí, una cançó que és la... Ai, mira... És, és una cançó que s'inspira en una carta d'una dona curta de 19 anys a la seva mare. Sabem, doncs, el tema, doncs, el poble curt, que és un tema, doncs, aquest pobre poble que està sempre en conflictes, no?, i que no acaba, doncs, de trobar, doncs, el seu espai, el seu territori, no? I dic, em va agradar perquè, a més, està... molt ben cantada, la persona que la canta doncs molt bé us la recomano.
0: Acabarem amb això,
1: que el títol de la cançó seria espera,
0: Carta Kobane.
1: A Kobane.
0: Carta Kobane.
1: Carta Kobane, doncs també per escoltar-la també és bonic.
0: Uh-huh.
1: Canta molt bé aquesta noia.
0: Doncs acabarem escoltant aquesta cançó.
1: Sí. I cuideu-vos molt i agafar el vano...
0: I per l'ombra.
1: Adéu
0: per l'ombra.
1: Oh, jo, de veritat, és que hi ha llocs que... Jo on visc, hi ha poques ombres, eh? És que als pobles, a vegades, i al camp...
0: Sí.
1: Sí, hi ha molts arbres i molts boscos, però... Pels que...
0: Pels carrers no gaires més.
1: No gaires.
0: Gràcies, Montse. Fins a...
1: Divendres que ve.
0: Divendres que ve, fins la setmana que ve. Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Potser algú pensarà que aquesta és una entrevista enregistrada de la temporada passada. No ens passa així, no? Ja van venir els convidats que ara presentarem perquè ens van explicar que era el 15è aniversari de la última restauració de l'òrgan. Però és que en aquesta ocasió parlem dels 250 anys de la creació de l'òrgan. Poca broma, per això que anem de parlar, i segurament que més en parlarem al llarg de tot aquest 2026. Això ens torna a acompanyar en Salvador Guasch. Salvador.
4: Hola, bona tarda, Pere.
3: Gràcies per acompanyar-nos.
4: A vosaltres.
3: I en Xavier Mercader, com estàs?
5: Bona tarda, bé.
3: Sí? De fet, quan ja vam parlar del 15è aniversari de la restauració, ja vam apuntar que aquest 2026 seria el 250è aniversari de l'Orgue del Vendrell.
5: No és ben bé de l'Orgue.
3: Bé, de la signatura del contracte...
5: Del segon contracte.
3: De la segon contracte.
5: Que ja va ser definitiu.
3: Val, no? Que de fet, ara ho explicarem. Per sí. Això, comenceu ara i acabareu el 2027, és com un any natural.
5: Acabarem... quan es va inaugurar l'Orgue,
3: que
5: és la Pasqua florida.
3: Correcte.
5: Del 2027.
3: I quan es van passar comptes, no? Quan bueno, es va mig pagar ja l'Orgue.
5: Ja estava força pagat, però no s'acaba de pagar fins al 1804. No sé,
3: jo em pensava que no, que havia coincidit...
4: No, va arribar,
3: que ja es va inaugurar quan ja estava pagat, per entendre'ns.
5: No, no. Havia cobrat... es havia pagat l'Orgue. O sigui, havia cobrat... el Xerra l'havia cobrat.
3: Sí.
5: Però llavors hi havia una sèrie de bestretes, hi va haver una sèrie de gent que van avançar diners...
3: Val.
5: I que, si un cas després, explicarem sí, com han pogut saber.
3: Sí, sí, perfecte, perfecte. Això, a més, és, diguem, l'aniversari més antic dels molts aniversaris que hi ha aquest 2026. No, dins la llista de celebracions,
5: sí.
3: El que celebra sí. Més anys és l'Orgue, pues 250.
5: Sí, sí, tant i tant. No, després hi ha el centenari del Nens del Vendrell,
3: sí, sí, sí,
5: tots
3: sí,
5: uns
3: sí.
5: Altres, però bueno...

0: anys.
1: Sí, sí. Ja feia 30 anys que havien acabat l'església, el campanar no, eh?
0: No, no, no, l'església.
1: El campanar és una altra història, no? Però van acabar l'església i no van acabar la portalada. Perquè la portalada la van fer un cop van acabar el campanar, perquè hi ha un dels escultors que fa les baranes de dalt, del campanar, que és conegut com el mestre de la portalada. Val. Perquè baixa a fer el grup escultòric que sobresurt de la portalada. Val? Llavors, doncs, mentre anàvem fent el campanar, perquè parlem que l'orgue és del 1775, comencen el 76, firmen el contracte. Val. I el 77 s'inaugura. El campanar s'acaba el 1784, quan posen l'Àngel, no? Pues llavors ja estaven ja amb l'església i decideixen fer un retaule, el retaule major. Aquest retaule major l'encarreguen amb un escultor de Valls que es deia Lluís Bonifàs. Aquest senyor, pues, bueno, li fan un contracte però no el acaben de firmar, li diuen que sí, que no, que no, que sí, van d'allò, total que aquest home, no sé si és que es va cansar o li va sortir una feina més engrescadora, com era fer el cor de la catedral de la Seu Nova de Lleida, la catedral que feia Nova Lleida, total que l'home agafa i se'n va. I deixa el retaule a l'alçada de l'altar. O sigui, només havia fet el sòcol de baix.
0: Val.
1: Llavors, aquell moment, i aquella frase cèlebre que diuen uns volien orgue, els altres no es volien, i al final, bueno, ells decideixen, doncs, bueno, com que no podem condenar l'altar, doncs farem un orgue. Vinga. Per a fi efecte, per poder fer més lluïment dels divinals oficis, donant més reals.
0: Més fes.
1: Això mateix. Llavors, doncs, bueno, què fan? En aquell moment, a Valls, havien acabat de fer un orgue, aquest senyor, Lluís Bonifàs, que és un escultor, que d'aquest senyor, el Salvador, us en pot explicar més. Total, que el van a buscar. El van a buscar aquest home el 1775. I en aquell moment, doncs, bueno, ell fa un primer contracte. Tot això, gràcies a que ens ha pogut arribar, tenim escanejats el primer contracte, el segon contracte i el contracte definitiu.
0: Vaja.
1: I fa un primer contracte, llavors li diuen que, doncs, que no hi ha diners, rebaixa aquest contracte i al cap d'un any, quan el 1776, ja n'hi fan un altre contracte, que és el definitiu, i a més, devien tenir alguna entrada de diners, i afegeix la cadireta. La cadireta és la part aquella que surt de l'arca, sí. No? Perquè ell, en aquest moment, és quan diu, em comprometo a fer una cadireta del mateix color cafè i vernís que l'orgue major. Això... Perquè té importància, això. Té importància perquè quan es va restaurar l'orgue, doncs es va poder recuperar aquest color cafè que tenia en aquell moment, no? Bueno, doncs llavors van a buscar aquest senyor a Valls i li encarreguen aquest... I a partir d'aquí, doncs, el 1776, comença la construcció de l'orgue.
0: D'acord. Molt bé. Home, un organer que n'hem parlat en moltes ocasions...
1: El Lüdicher, no?
0: Correcte.
1: Vale. Llavors, vull dir, a partir d'aquí comença la construcció... Llavors hi ha tota una sèrie de materials que s'han de comprar. Però tot això ha sigut possible gràcies a que ells, vull dir, quan van començar el Salvador, que va ser dels que van començar tota la tasca aquesta, ja tenien escanejat el contracte i una traça de l'orgue com havia de ser. Que després no va ser com la traça. Però diem-ne que un cop l'última restauració va sortir, o sigui, li van donar a mossèn Barenys, el Salsigui, un llibre enquadernat en pergamí, de pergamí enquadernat, que posava comptes de l'orgue. I llavors aquí el Salvador, que és de... Amb allò s'ha pogut refer la comptabilitat.
0: Ostres!
1: Qui va avançar diners, qui es va tornar...
0: Clar, perquè aleshores, tal com passaria ara avui en dia, la prova més important eren els diners, perquè costava molts diners. No construïa un orgue.
2: 250 lliures.
0: Ostres!
2: Llavors hi havia els lliures, els jornals... Bueno, però clar, el curiós d'això és que en el contracte, el Scherrer va exigir una sèrie de pagaments al firmar el contracte, el dia tal...
0: Clar.
2: I amb unes dates molt determinades... I en el llibre de comptabilitat quadren exactament el dia en què hi havia presentat el contracte i se li va pagar. És a dir, igual que avui, que es paga puntualment a tot arreu, no? En aquella època es va complir...
0: Era una altra manera de fer, eh?
2: Sí, sí. Es va complir molt, la gent va complir amb el contracte, el problema és que no hi havia diners.
0: No, clar.
2: No hi havia diners. Llavors, el que es va fer en aquella època, que ja tenien previst utilitzar els diners de l'impost, una taxa, un tribut, sobre la brisa, que és un subproducte del vi, el feien servir també per la taula, però va quedar aparcat el tema i no es va fer servir. Llavors l'Ajuntament, cada any que recaptava aquests diners, els aportava per la construcció de l'orgue. El tema és que no eren suficients. Llavors el que estava dient ara el Gili abans és que hi havia una sèrie de gent, de prohoms de la vila, gent benestant, que van posar diners

0: diners per poder pagar fins a l'últim cèntim. Això, però no només hi havia les despeses del Scherrer, hi havia despeses de la fusta, dels claus, de guixaires, de mestre d'obres, dels menjadors. Hi havia un munt de despeses. D'això està tot el cost que va allí. El dia que es va pagar, la còpia del rebut, és espectacular. Sí, sí. La casa de lloguer on va estar ell treballant i obrant a l'orgue, que aquí vam estar amb el Javier fa poc discutint, perquè com que és un paper del 1775,
1: sis,
0: que és quan es firma, però jo queda clar el que diu. Llavors, moltes traduccions diuen vull una casa amb
1: taula,
0: i les traduccions posen, o les transcripcions, sis cadires i mestre d'obra, vale? Menjador i mestre d'obra.
1: Mestre de casa.
0: I nosaltres fa dos dies estàvem mirant, sí. És que sis, i llegint, era llits. Volem una casa que hi hagi
1: llits,
0: cadires, mestressa de casa, no un mestre d'obra, sinó una mestressa
2: de casa, d'acord.
0: I una taula de menjador, vale?
2: Ostres.
0: Llavors, que, no sé si algú que entengués, algú que es pogués ajudar per definir exactament el que diu allí, però té més lògic que sigui així, si ho vas
2: clar,
0: sis.
2: Clar.
0: Perquè si fossin sis cadires, com podem pensar, ell anava amb un, ell era organista, amb cinc ajudants per fer...
2: Clar,
1: però hagués posat cinc llits, també.
2: Clar, no només cadires, no?
0: No hi havia una dormida. Bueno, doncs, sí. Això vam trobar. Llavors, el que estàvem dient, no va haver prou diners i es va posar això. I el curiós és que el mossèn que va...
1: Serà el Matell.
0: Tot això, el mossèn Matell, va haver un moment que tenien que pagar i no hi havia suficients diners, ni els pros homes els havien posat. Doncs ell, de la seva butxaca, va posar un munt de diners. Sí. No sé si eren d'ells o què, però estem parlant d'entre un 15 i un 20% del pressupost que va posar. Va ser l'últim pagament que va posar per poder cobrir totes les despeses.
2: Per poder fer...
0: I després es veu com li van tornant els diners als anys següents.
2: D'acord.
0: O sigui que l'orgue, una vegada acabat, encara va durar uns quants anys passant comptes amb els delmes dels tributs de l'Ajuntament i anar tornant amb tota aquesta gent.
2: Ostres, que interessant.
1: Fins al 1804, que és quan el bisbe de Barcelona firma en castellà.
0: Tot escoltat és en català, tot en català.
2: Sí,
0: i el bisbe cardenal de Barcelona va firmar en castellà.
2: Escolta.
0: Va tancar el llibre de contes.
2: Sí.
1: On t'acaba el llibre aquest de Pergamí.
0: Que és l'última firma d'ell i tot firmat.
2: Sí. És curiós. I per què aquest constructor?
1: Perquè estava a Valls.
2: Sí, perquè és això, per la proximitat i per...
1: Jo no crec que...
2: No perquè tingués bones referències ni...
0: Va haver molts problemes amb l'organer, amb aquest, perquè hi havia una família d'organers a tot Catalunya al segle XVIII, que eren els Boscàs, tres generacions d'organers, que feien els orgues, i que era suís. Va vindre amb tècniques d'organeria a Alemanya, del centre d'Europa.
2: I no els hi agradava massa.
0: I no els agradava, els havia una mica d'així, però com que... Jo crec que Bonifàs, que estava, va anar a Lleida per treballar això, devien ser amics, els devien conèixer.
1: Perquè el Scherrer va estar treballant a Valls.
0: Aquest home era a Valls.
1: Perdó, a Lleida també va estar.
0: Va anar a Lleida a fer els dos orgues, de l'Evangeli i de l'Epístola. I devia recomanar més a Vendrell a fer això.
2: I després els anys acabat demostrant que va ser dels millors constructors d'orgues barrocs.
0: De 18, segur.
2: Segur,
1: No, no, i a més hi ha una cosa que està molt clara, no? Vull dir, a Suïssa els Scherrers el tenen aquí dalt. És l'anècdota aquella que va venir aquell senyor que va dir, doncs, de que vostès aquí tenen... Nosaltres diu en una vitrina al Museu de la Música de Ginebra tenim tres tubs del Scherrer, vostès en tenen 1900.
2: Imagina't. Això una mica ja ho demostra, en certa manera.
1: No, però el curiós d'això ha sigut que, amb això que deia el Salvador, que han pogut establir on es va fer la casa.
2: Ja.
1: Perquè, esclar, amb aquest llibre diu lloguer per obrar l'orgue i d'un tal... d'un capellà que es deia Fons, mossèn Fons. Llavors, buscant aquest senyor que posa de la placeta del carrer Alt. I aquest home va néixer aquí i es va morir aquí. Mm-hmm. I llavors, amb gent que han estat treballant al Capbreu, doncs, ens han pogut situar més o menys on es va obrar l'orgue, no?
2: Val.
1: Que era a la placeta de les Garrofes.
2: Les Garrofes que coneixem avui en dia.
1: Sí, perquè no, és que va canviar
2: clar,
1: una mica, no?
2: Arquitectònicament, sí. Urbanísticament era diferent.
1: Això, l'exposició aquesta és una d'aquestes, intentarem potser ubicar una mica més.
2: Perquè, de fet, això, anem que hi ha cap aquests actes, hem pinzellat la història, és evident que amb 150 anys potser necessitaria molta més estona, però amb això crec que ja copsem una mica l'origen, i per què i com es va fer, com us preguntava aquest òrgan. Això, actes, moltíssims actes, jo els tinc apuntats, Una desena de concerts, tres conferències, dues exposicions, una visita guiada i la publicació de diferents partitures. pel cap baix, això, eh?
1: Potser hi haurà alguna cosa més.
2: Sí, per això dic. De fet, els actes ja van començar la setmana passada amb un concert amb el Cor Orfeó, que va anar molt bé, ens consta, amb l'orga, i a partir d'aquí això venen moltíssimes activitats. Ens quedarem amb aquestes primeres i amb les més properes, i després ja en seguirem parlant, si us sembla, que si no, no acabaríem mai, explicant una mica la programació de l'orga. Això, potser les exposicions, o aquesta primera exposició que s'inaugura el mes d'abril, són els fets destacats, no? Conjuntament amb la conferència, que va una mica lligada també a l'exposició.
1: No, es farà quan hi hagi les... O sigui, al voltant de l'exposició, perquè aquesta conferència que li hem donat, li hem dit del traç al so, la gènesis del nostre orga, perquè està basada única i exclusivament en totes les reproduccions facsímils i explicatius de tot el procés de construcció.
2: D'acord.
1: I s'acabarà aquesta exposició. I llavors, el Salvador, i jo l'ajudaré, farem una conferència al mateix lloc, que seran les sales d'exposicions de la biblioteca, bueno, que ja he dit on fan la presentació
2: del
1: llibre.
2: Sí, el Pardo.
1: I que anirà sobre això, sobre aquests documents i tot això.
2: Molt
1: bé. Vindrà a ser una mica més curta que una conferència que vam fer per l'Associació Musical Pau Casals, que parlava sobre Carles Casals i la vinculació.
2: Bé, bé, bé. Quin dia serà la conferència?
1: La conferència serà el dia 29.
2: 29 d'abril, a la sala de la Portada del Pardo, a l'exposició... que s'inaugurarà quan, l'exposició?
1: El 10 d'abril.
2: 10 d'abril ja està inaugurada.
1: Sí, el divendres a les 6 de la tarda.
2: Molt bé.
1: Que seran sobre 11 o 12 panells, on hi haurà reproduccions de tots aquests documents que tenim, perquè la gent pugui veure una mica, vull dir, per on anava la cosa, no? I llavors hi haurà panells amb tot l'estat comptable.
2: Perfecte.
1: Inclús, amb aquesta llibreta, posa els donatius per carrers.
2: Ah,
1: el carrer major, no sé, fulano, sotano, mangano i l'altre. El carrer de Mar.
2: Mira, per barris aniria bé, això. Aquest barri va portar ara, aquest barri va portar l'altre. Estaria bé, això. Hosti, que interessant.
1: Va ser una sort, Salvador, trobar aquest llibre.
2: I d'on va sortir, doncs, aquest llibre? Qui se'l va...
1: Li van donar amb mossèn Berenys. I un Sant Berenys va dir, mira què m'han donat.
2: Val, i ell no...
0: Però amb anonimat, sense...
2: No es va desvetllar...
1: Llavors, el que van fer va ser retratar-lo, pàgina per pàgina, tot i que hi ha alguna pàgina que, com que era feta amb pluma, transparenta un cantó amb l'altre, però es pot llegir bé, Salvador. I aquí inclús hi ha el número del rebut, està tot està molt ben.
2: Treballava amb fions, en aquella època.
0: Més cara, segur.
2: Segur, molt més cara, seguríssim. I perquè fa la música, perquè hi ha molts concerts properament.
1: El Salvador.
2: Fem una repassada, això, fins al juny, que sé que és un dels concerts importants.
1: Sí, el del juny estaria.
2: Va, repassant, sisplau.
0: A part d'aquest que has comentat, del que es va fer al Corrofió, que va ser molt interessant, molt bé, i molt perfecte per poder inaugurar els actes d'aquests, acompanyat amb l'orga també, vull dir que va ser un concert que l'orga també tindrà la seva part de protagonisme. Després teníem un concert ara el dia 22 de maig que ens acompanyarà el Cor Sombra, l'hem titulat Lux Sacra, Llum Sagrada, i aquí el que es farà és una peça de l'Àvaro Metzger, que és el que va acompanyar l'Orfeó i també va acompanyar el Cor Sombra, basat en l'Obos Omnes de Pau Casals. Vale? Aquesta peça d'Obos Omnes estava pensada per cor masculí, així, per homes, i ha fet una versió entre...
1: Cor femení.
0: I, bueno, pensant en la qualitat que tenen tant el cor com a directora, Montse Menezes, com a organista, les expectatives són molt maques.
2: Quin dia és, recordem-ho, això?
0: Això és el dia 22 de maig.
2: 22 de maig, a l'església, clar.
1: Sí, perquè el nom que està
0: dit. En farem un cada mes, al maig, després vindrà el mes de juny, que fem un concert original. Hem parlat amb el Dani Carbonell, que és el professor de l'Esbuc de Gralla, per fer peces de gralla i orga amb el Josep Mateu, i a més, amb diferents compositors que facin una obra per orgue i gralla, doncs aquesta estarà en aquest dia. I l'anècdota o la circumstància divertida d'aquest concert és que tocarà una gralla. Explica una mica la història de la gralla.
1: Bueno, quan vam fer aquest any el cant de la Sibil·la, nosaltres anàvem, ja feia temps que anàvem al darrere, d'una gralla que era dels Casimiros. Els Casimiros, que era un grup local que hi va haver aquí a Vendrell, no?
2: Històrics, de la gralla a nivell català.
1: Sí. I que sabien que hi havia una gralla, que aquesta gralla va anar a parar al seu fill i ara seria dels seus besnets. I aquesta gralla la tenien aquesta gent i nosaltres li vam fer la proposta de si podia fer una sessió a l'orga, no una donació, amb el compromís de que, com que nosaltres cada any fem un concert del Rigaralla, sonaria.
2: Val.
1: Llavors, aquest concert que ha dit el Salvador, en el qual s'han encarregat una sèrie de peces que totes porten un nom d'un graller local. O sigui que
0: és avançar, Juliet.
1: Bueno, avanço una mica, no?
2: Sí, però sí, sí.
1: Porten el nom.
2: Fins aquí.
1: I ja li hem deixat la gralla amb el Dani, perquè va, sí, té que...
2: Sí, sí.
1: És una Onofre, una gralla feta d'aquest lutier de Barcelona, tot i que molts diuen que eren franceses, però bueno, això ja... Una gralla de quatre claus, i que, bueno, pues que sonarà aquell dia.
2: Molt bé, quin dia serà això del juny?
1: Això serà el 5 de juny.
2: El 5 de juny. Sí. Anirem parlant, ho anirem recordant, sí. Després continuarà amb més Paco Casals, no, perdó, amb el Festival Internacional de Música Paco Casals,
1: sí.
2: Que el juliol també hi haurà concerts, que ja en parlarem. Deixem-ho aquí. Crec que ja hem fet aquesta primera pinzellada del que és l'aniversari i els 250 anys que es donaria per moltes seccions, que mira, no ho descarto, de fer una secció i anar aportant capítols. Però com ho diré? Allò que m'expliqueu moltes vegades fora de micros i fora de càmeres, que és aquesta part sucosa de les històries de l'orgue, de les restauracions... com rieu, perquè ja sabeu... Un dia tot això ho hem d'explicar, aquestes històries de trifulcles entre grups, entre famílies, personatges, sí o no?
1: Sí, vull dir, a veure...
2: Ja ho farem.
1: Hi ha una cosa que està molt clara. Hem de tenir en compte que totes les persones som complicades.
2: Sí, tant que sí.
1: I quan hi ha una rellevància com és aquesta, doncs, vulguis o no vulguis, vull dir, a veure, no sé, per venir a fer coses a l'orgue del Vendrell, però...
2: Sí.
1: Entens. A tothom li agrada, no?
2: I tant.
1: Vull dir...
2: Un dia hem d'anar cap aquí, sense dir noms ni d'això, però una mica explica aquestes vicissituds de l'orgue interiorment, que estaria molt bé. Gràcies per venir, de veritat.
1: Gràcies per
2: que vagi un bon dia. Fins ben aviat, fins ben aviat.
3: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Ràdio El Vendrell, 107.1 freqüència modulada i a www.rtvelvendrell.cat.
4: Parar. Frenar. Sintonitzar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
5: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
6: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: del Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

0: Doncs va, seguim, continuem més contingut i, de fet, ja sabeu, aquest espai força especial i que portem a terme com a mínim un cop al mes, tot i que en aquesta ocasió, a causa de la Fira de Salut i aquestes coses, ha sigut una mica diferent i una mica més dilatat, però bé, la intenció i l'objectiu continua sent el mateix, és aquesta col·laboració i aquesta relació, torno a dir, prou especial que tenim amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell i aquesta comissió de salut comunitària que tantes coses ens venen a explicar i des de moltes vessants diferents, que és el més important, conèixer tots aquests paràmetres de salut, que em sembla que tot i que féssim moltes seccions, mai acabaríem de parlar del tot del que és això, consells, salut, bons hàbits, etc. De fet, avui anirem cap a un tema ja habitual, que cada any sempre tractem, però que és important recordar-lo, que és, ara que ve la calor, aquests bons consells de cara a evitar cops de calor i aquestes onades de calor que ja estem tenint. Va, no vull equivocar, i us presento avui una mica les responsables d'explicar-nos tot això. En primera instància, l'Eva Carmona. Eva, molt bon dia.
1: Hola, buenos días.
0: I la Maribel Tocados.
2: Bon dia.
0: Vosaltres sou infermeres pediàtriques del CAP del Botafoc.
2: Sí.
0: Benvingudes.
2: Gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Gràcies per inventar-nos.
0: Qui sí s'estén en aquesta ocasió és llevadora també del CAP del Botafoc, la Núria Esteve. Molt bon dia, Núria.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: Sí?
3: Sí, contenta d'estar aquí.
0: Doncs gràcies, igualment, per acompanyar-nos. Hem de dir, sempre ho expliquem, no?, que aquesta àrea materno-infantil està ubicada al CAP del Botafoc.
2: Sí.
0: No? Mm-hmm. Que és una mica on s'ubica, no?, tot el que és pediatria, infermeria pediàtrica, llevadora,
1: sí,
0: etcètera, oi?
1: Ahí somos un equipo de 6 pediatras, 6 enfermeras pediátricas, mm-hmm, después tenemos todas las matronas, y después también tenemos especialistas infantiles, que hay también neumología infantil, digestivo infantil, y después tenemos las odontopediatras también, que son dentistas, ¿vale?
0: Sí.
1: Y después tenemos también, que se ha quedado un poquito ahí, ginecología también, porque es del todo de la mujer.
0: Claro.
1: Y lo que sí que se ha quedado ahí, que no sería como más infantil, materno-infantil, sería el dentista de adulto, ¿vale? Que està aquí.
0: Bueno,
1: però el resto és tot materno-infantil.
0: Fantàstic.
1: Sí.
0: Però és com per moltes seccions que anem fent, sempre aprenem coses en salut, per suposat. Clar, i organitzativament en salut, oida, també, Recordo en aquesta última edició de la Fira de Salut que una mica vam intentar parlar de com és l'organització, així, allò, com són les cuines i les beceroles. Cuines em refereixo a, no les cuines físiques, sinó la manera com treballeu, com us organitzeu des d'una comunitat sanitària com és aquesta, que és amplíssima, molt vasta, amb professionals, amb metges, és que és brutal, Jo crec que la gent no coneix com funciona un sistema sanitari d'aquestes característiques i només, entre cometes, el que és aquesta àrea bàsica de salut. És brutal, És brutal.
1: Sí.
0: És brutal.
1: El centro se abrió después del COVID.
0: Sí.
1: Después del COVID.
0: Sí.
1: Y es verdad que el centro es nuevo y está muy bien y hay un montón de profesionales.
0: Claro.
1: Y abarca, ¿no?, que antes estábamos todos en el CAP 1 y ahora pues está muy bien organizado, ¿no?, materno-infantil, y yo creo que los pacientes están contentos.
0: Molt bé, s'agraeix moltíssim. Bé, parlem de calor. Ara que ja ha començat la calor, que ja hem tingut la primera onada de calor, consells, bons hàbits i una mica com afrontar la calor, és el que avui parlarem. Comença la Maribel, sí? Comences tu?
2: Sí, cap problema. Sobretot ara ja fa dies. Altres anys ens ha arribat la calor més tard, però aquest any, al maig, ja feia molta calor.
0: Sí.
2: Són coses que ja sabeu, però que recordeu que hem d'hidratar-nos molt, que ens hem de posar la protecció solar, que hem de caminar per l'ombra, que ens hem de posar, a part de protecció solar, que és superimportant, ens hem de recordar de posar-nos gorres, ulleres, sobretot els bebitos ens oblidem, i la gent que no té cabell també s'oblida de posar-se gorres o de posar-se protecció al cap, llavors superimportant. Penseu que nosaltres, per mal que us expliquem això, tots els anys ens arriben a la consulta o a urgències nens o adolescents que s'han cremat, però que s'han cremat, que tenen ampolles com si t'haguessis cremat de que t'has llançat aigua a sobre.
0: Ostres.
2: Llavors pensem que no, i el cos té records.
0: No, clar. És un fet molt cultural, també, penso, no? El fet de prendre el sol, per suposat, estirar-nos a la sorra, a la piscina, i prendre el sol, jo de manera molt inconscient. Però també no tenim el costum, això, no? I jo sé que són recomanacions que ara farem, que inclús és només al matí per sortir de casa, o no, quan fem qualsevol hàbit de rentar-nos les dents i tal, si hem de sortir de casa és aplicar-nos ja la crema solar des de casa.
2: Sí.
0: En un dia diari, per anar a comprar, per anar al que sigui, no?
2: Encara que sigui verd o encara que estigui plovent en aquell moment, ens hem de posar la protecció solar.
0: Clar.
2: I és una cosa que tu dius, que a lo millor les dones tenim una mica més la consciència.
0: Sí, bueno, per clar, l'aplicació de cremes, no?, i de tractaments.
2: Sí, els homes costa una mica més i els nens a vegades, per anar a l'escola, ens oblidem de posar-lo. I sí, és una cosa important, no només quan fa calor, que van al casal, o quan ja arriba el juny, que fan a lo millor una mica més de coses al carrer, sinó sempre.
4: Clar.
2: I és una mica difícil. I els iaios pobrets, que ens oblidem d'ells també.
4: Val. Sí, és veritat, eh?
2: Encara que som infermeres pediàtriques,
0: sí, no, no,
2: ens hem de recordar...
1: La gent sí, major, sí.
2: Sí, de que a vegades estan sols i ningú els truca o els truquen menys del que ells voldrien i no mengen massa bé o a vegades no s'hidraten bé.
4: Clar. Per això és important, és veritat, aquestes franges d'edat, no?
2: Sí,
4: concretes, més vulnerables, exacte, però de risc que són, per una banda, els més petits i per l'altra banda, els més grans. Sí. Però, doneu, tornant a aquest aspecte cultural, és que jo, el que dèiem, que la cultura del sol i de l'estar moreno.
1: L'estar moreno.
4: Correcte, que encara hi és, Però jo, per exemple, de veritat, jo recordo la meva mare, és a dir, estic parlant de la generació que va per sobre mi, però no fa molts, tampoc, que es posava aquests olis, que era per potenciar encara més, que vista...
1: Quan todavía se hace, población adolescente y población adulta,
4: Això també és una bogeria.
1: Y agua oxigenada, prohibido, ¿eh? Prohibida agua oxigenada. Yo me acuerdo en mi juventud, amigas que se ponían el agua oxigenada para estar, para que el pelo esté más rubio y para ponerse más morena.
4: Ostras.
1: Y los aceites. Todavía vemos a gente adulta, si no fijaros, cuando vamos a las playas, ¿no? De gente adulta quemada. Lo que ha dicho Maribel, nos vienen con quemaduras en las guardias, ¿vale?
4: Ostras.
1: Quemaduras de, pues eso, de primer grado, segundo grado y con ampollas, ¿eh?
4: Vaya.
1: Esto cada año pasa, ¿eh?
4: Em costa, clar, és el que sempre diem, no? El sentit comú, el menys comú dels sentits, però encara em costa creure que gent no sigui conscient del que és el sol avui en dia i de les conseqüències que pot tenir prendre el sol, no? Més enllà d'estar morenos, estar guapos i aquestes coses, eh?
2: I el que tu dius, no? Això dius de quan tu eres petit, no? Però el sol no estava com està ara.
4: Hi ha hagut un canvi també, clar.
2: Que ara encara és molt pitjor. Si en aquells temps, fa, jo no sé, 30, 40 anys o 50 anys, era dolent posar-te un oli per posar-te morena, ara, imagina't.
4: Clar. La normativa ha anat canviant també per això, no? El tema de les cremes, de les graduacions, etcètera, oi?
2: Sí.
4: Vull dir que també hi ha hagut com una consciència més global d'intentar posar una mica d'ordre a aquest tipus de coses.
1: Sí. És molt important el que ha dicho, com ha dicho Maribel, les cremes solares, ¿vale? Entonces, nosotros en la consulta de atención primaria, en pediatría, insistimos en las revisiones que de 0 a 6 meses no se puede poner ninguna crema solar en recién nacidos.
4: Val.
1: De 0 a 6 meses.
4: De 0 a 6 mesos, eh?
1: Sí. Entonces, nada.
4: Cap tipus, ni d'aquelles,
1: las minerales. Las minerales sería a partir del 6º mes de vida.
4: Val.
1: Hasta los 3 años de vida. 3 años de vida. Lo insisto porque no lo hacen,
4: ¿vale?
1: No sabemos,
4: sí.
1: Entonces, de 0 a 6 les insistimos que tiene que haber un medio físico, ¿vale? Quiere decir, ropa, ¿vale? De algodón, que estén fresquitos, lo que ha dicho Maribel, una gorra, ¿vale? Y en pequeños es muy difícil que se dejen las gafas de sol, es muy difícil, ¿vale?
4: Sí.
1: Entonces, bueno, si llevan la gorra, el gorrito y la ropa, estaría adecuado.
2: Y el paraguas.
1: Sí, el paraguas, ¿vale? Y no llevar a los bebés tan pequeños a las playas, es una pregunta que nos hacen en cada consulta.
4: Sí, ¿oí?
1: ¿Lo puedo llevar a la playa? ¿Lo puedo llevar a la piscina? No, porque no va a estar protegido,
4: claro,
1: ¿vale? Sabemos que a través de una sombrilla los rayos ultravioleta pasan, ¿vale? Y prohibido, por favor, los bebés, las musolinas, taparlas en el...
4: Ya, el efecto invernadero,
1: que es invernadero, porque esto ha pasado, niños, ¿no?
4: Sí.
1: Que han tenido un golpe de calor, y eso es súper importante. Ni en la playa, que ves bebés muy pequeñitos, en las típicas, ¿no? Como tiendas de campaña, que no son.
4: Sí.
1: Porque ahí aumenta, triplica la temperatura.
4: Claro, o sea, yo, efecto invernadero, ni más ni menos, que hace que aumenti la temperatura de l'aire que hay dins, que no recircula, y claro, ellos converteix en un forn.
1: Entonces, las mamás te dicen, ¿y si lo llevo, no? De 0 a 6, nada de playa, lo siento mucho. Les decimos a veces que una piscinita en casa, con un poquito de agua, pero que no les dé mucho el sol y tal, porque ya tendrán tiempo de ir a la playa.
4: Claro.
1: Y sobre todo el horario, que se decía de 12 a 6, pero es que a las 6 de la tarde hace mucha calor todavía.
4: Sí. Ho hem d'ampliar, això, ¿eh?
1: Hay que ampliarlo, ¿vale? Sí. Y tal, y a partir de los 6 meses le ponemos hasta los 3 años la crema mineral.
2: ¿Vale? Hem de recordar com l'aigua mineral, jo sempre les dic, l'aigua que és aigua mineral, pues la protecció mineral.
4: Mineral, que és la més natural, no, en principi?
1: Sí. No lleva ningún producto químico, es la típica blanca que te hace, y ya está, importante decirlo, y comprar una buena crema solar, ¿vale? Hay a veces cremas, no es por nada, que venden supermercados que no son cremas minerales o es una crema solar, pero no tiene la protección, ¿vale?
4: Sí,
1: las cremas solares, no por nada, de farmacia, pasan un proceso químico, una serie de pruebas, ¿vale? que es curioso, es decir, ponen a personas en piscinas sí, para que se vea el efecto, y las otras son más baratas por algo, no tienen sí, un estudio.
4: No, està clar. ¿Vale? I també s'ha de tenir en compte que també sé que passa en el món comercial en general, que són les etiquetes i les falses etiquetes, que a vegades juguen, no?, amb sí, les tipologies, sí, sí, les explicacions, sí, sí. Hem d'anar molt en compte amb
1: sí,
4: això,
1: eh? Tot sí, tot això és important.
4: Per això. Únicament, o ara entraríem en aquest concepte, eh? Si voleu, ara que hem entrat al món de les cremes, acabem sí, de parlar del món de sí, les cremes, la màxima protecció, o la mínima protecció, no sé com va, és la de 50,
1: sí,
4: però sé que de vegades també això que dèiem, a vegades es juga amb l'etiquetatge d'aquestes coses, però mínim 50, crec que la llei, el que marca ara ja, és mínim 50% de...
2: Hi ha de 30, però val, nosaltres em recomanem de 50.
4: Val.
2: I a més te l'has d'anar com a... Encara que sigui, digui que són...
1: Que l'oscura, no?
2: Bueno, no, sí, que diuen
4: la,
2: que...
4: La protecció que... total, no? També
2: sí,
4: diuen...
2: o que aguanta després de l'aigua, o val, no me'n recordo com es diu.
1: Sí,
2: No, quan surt... resistentes a l'aigua.
1: Això, resistentes a l'aigua.
2: Doncs quan surtes de la piscina t'has de tornar a posar, o de la platja t'has de tornar a posar crema. I si estàs jugant, doncs al cap d'una hora, hora i mitja, així, t'has de tornar a posar crema.
4: Val,
2: no
4: val,
2: és
4: val,
2: me poso crema una quan surto de casa i ja,
4: ja
2: no, i m'oblido. Sinó, de tant en tant, ens han de recordar.
4: Cada hora, hora i mitja, doncs, eh?
2: Sí.
4: Més o menys.
2: Sí.
1: En los niños, sobre todo, si van a la playa, juegan con la arena, se meten en el agua, cada vez que te metes en el agua vas perdiendo la crema. Entonces, a veces, no hay que esperar a la hora y media, sino a lo mejor a la hora, o si ves que el niño no para de entrar y salir, pues le vas recordando y poniéndole crema.
4: Vale.
1: ¿Vale? Nosotros aconsejamos las cremas, porque después estaban las típicas famosas brumas.
4: Sí, ¿vale? aquí anava, els sprays.
1: Los sprays, claro, en población adulta, bueno, pero en niños el spray, cuando haces un spray, no queda completamente cubierto.
4: Vale. Y entonces, a més, fa vent-lo moltes vegades, no?
1: Y entonces no te cubre toda la piel. Entonces nosotros aconsejamos las cremas en niños. Cuando eres mayor ya decides, ¿no?
4: Vale.
1: Pero están un poco de moda y es más práctica, porque los niños no quieren que les pongan las cremas.
2: pero
1: desde pequeños hay que insistirles que es muy importante lo de la crema solar.
4: Sí,
1: en las consultas nosotros les decimos a los peques, ¿ya os ponéis crema solar? Sí, la mamá. No, la mamá y tú.
4: Claro.
1: Hay que enseñarnos desde pequeños que se tiene que poner crema solar.
4: Incluso jo ho he vist, també certs jocs en casals i tal, que es posen crema uns als altres, no?
2: Sí,
4: fan el trenet i es posen la crema uns als altres, també és una bona manera, no? De la consciència.
1: Sí,
4: exacte, consciència de posar la crema, que tot i que portem crema, és evident, tot i així, ombra, poder ser parasol, és a dir, sempre evitar les hores màximes de sol, és a dir, que la crema tampoc no és la parafea, és un punt de...
2: Ens ajuda.
4: Exacte, però que no perquè portem crema...
1: Viva la Virgen. No, que ha dicho Maribel, hay que irlas recordando.
4: Perfecte.
1: Y ahora que hay casals o cuando vas al colegio, que ya empieza a hacer calor, tendrían que ponerse la crema, porque cuando ya empiezas con ropa corta, están un buen rato en el patio, y en el comedor, y después... Es importante ponerles cremas antes de salir de casa.
4: Exacte, això, aquesta consciència de no només posar crema a la platja o a la piscina, sinó en qualsevol activitat, això que dèiem del dia a dia, sobretot si, no, si fem alguna activitat a l'aire lliure, doncs és evident que és
1: muy importante,
4: obligat gairebé posar aquesta crema i anar també actualitzant-la.
1: Y los adolescentes también.
4: Sí.
1: Los adolescentes con las prácticas del deporte... que se ven en las playas, balonmano, básquet, es muy importante porque con la sudoración tú te pones la crema, pero sudas y vas perdiendo.
4: Claro.
1: Pues cuando sudas y tal, se tienen que volver a poner crema. Y es muy difícil en los adolescentes ponerles crema porque no te hacen caso. Entonces es difícil. Y a veces las quemaduras que vienen, lo que ha dicho Maribel, son adolescentes.
4: Sí, ahora en parlarem, de poder també aconsellar quan arriba... Esperem que no, el cop de calor. Seguim amb els tips, amb els consells, justament. Crema fonamental. També sé que els grans oblidats són els ulls, les ulleres de sol, més enllà d'un component estètic, també la importància que tenen aquestes ulleres de sol per la protecció visual.
2: Sí.
4: Aquí també en aquest programa tenim des de fa molts anys un òptic optometrista que ens parla justament d'això i cada any sempre ens ho recorda. No només ens parla de la protecció del sol, sinó de la vista, dels rajos ultravioletes que sempre hi són, faci sol o no, i que també poden ser perjudicials. I aquí a l'apunt sempre ens va, que igual que les cremes, sisplau, ulleres homologades. Exacte, que tinguin, doncs, que passin els controls de qualitat i de sanitat i que es venguin amb establiments acreditats per poder vendre aquestes ulleres.
1: Sí. Mucha gente las gafas de sol o compradas en el súper o en grandes superficies, entonces tiene que ser una óptica, nosotros lo decimos. Y en niños es difícil que se queden unas gafas puestas. Pero a veces, por hacerle la gracia, le compran las gafitas. Y las gafitas tienen que tener homologades i que sea, perquè si no, no li serveix de nada.
4: Sí, sí, sí. O també les típiques ulleres de joguina, que jo sé que a vegades són disfresses o que, evidentment, que són inclús perilloses.
2: Sí, sí, sí.
4: Són joguines i s'han d'utilitzar a casa per jugar, però si sortim a l'exterior sempre protecció, eh?
2: Sí.
4: Ulleres homologades en petits, perquè també se'n troben ja, eh?
1: Sí, sí, sí.
4: De cara als adults o als més grans.
2: Sí. A vegades li fa gràcia i se les aguanten, però costa,
4: Sí, clar, tot el que són gorretes, ulleres, s'ha de treballar, és cert, s'ha de treballar, però és important estar-hi sobre, eh?
2: Sí.
4: Anem cap a això, cap a l'hidratació, importantíssima. Ens hem d'hidratar?
2: Molt.
4: Jo sé que una de les premisses màximes en hidratació és no esperar tenir set per beure, sinó que una mica com la crema, no? De manera recurrent hem de beure.
2: Sí.
4: Hem de ser conscients de tenir l'hàbit d'anar bevent.
2: Sí. Quan tenim la sensació de set, ja anem una mica tard.
4: Val.
2: Hem de començar abans. Ens podrem hidratar amb aigua o amb menjar també.
4: Val.
2: Però hem de beure aigua, que és una cosa bastant... Hi ha gent que té com molt l'hàbit de beure, però la persona que no diu és que puc beure dos gots d'aigua i em sobra un.
4: Ja.
2: Llavors hem de posar una ampolla i dir, pues, aquesta ampolla me la beuré durant el dia.
4: Clar. Si la tens, si
2: glupades,
4: la tens a prop, no?
2: Això mateix, glupades petitetes...
4: Val.
2: I listo.
4: Sí, sí, aigua.
1: Aigua, bebides azucarades prohibides.
4: Exacte, aquí vinc. Aigües, evitar, evidentment, begudes ensucrades, inclús amb gasificades.
1: Energètiques.
4: Energètiques, correcte. N'hem de parlar, de les begudes energètiques. Evidentment que l'alcohol, en principi, és evident, no farem promo... no de l'alcohol, sinó d'aquestes begudes que n'estem parlant, és evident que no, per ser moment, per prendre alguna cosa, com a relació social, és obvi que les podem prendre, però no per treure la set.
1: No. Para quitar la set, agua.
4: Aigua.
1: Hay que beber mínimo de 6 a 8 vasos diarios.
4: Vale, imagina't.
1: Vale, nosotros en vez de decirle un litro y medio, pues les decimos de 6 a 8 vasos.
4: Clar.
1: Es como más visual.
4: Sí, sí, clar. Si no tinc mal entès, 4 gots és un litre.
2: Sí.
4: No, 4 gots estan normals, és un litre, així que hem d'anar sumant.
1: Sí, uh-huh. Vale. Sobre todo en niños pequeños las mamás están más encima, ¿no? Con la típica, ¿no? Bueno, pues la botellita y tal. En adolescentes a veces se olvidan y es lo que hemos hablado, que los adolescentes no beben agua y beben las bebidas típicas energéticas. Que soda más, son bebidas azucaradas.
4: Claro.
1: Entonces, sobre todo, incidirlo mucho, que se tienen que hidratar. Uh-huh. ¿Eh? Y en la población que no, en este tema no es materno-infantil, pero bueno, la gente anciana es muy importante, porque se olvidan de beber.
4: Sí, sí, sí. Sí.
2: Sí.
4: ¿Aigua? Natural, freda, sé que a vegades també hi ha, no? No sé si són més aviat llegendes, no? Que l'aigua freda i amb el contrast de la calor pot produir un xoc tèrmic i
2: bueno, si
4: i
2: estàs amb
4: coses...
2: un cop de calor, val, no la prenguis freda gelada, pues natural o fresquita.
4: D'acord. Val, ara anirem, Jo penso que és un bon capítol aquest perquè fa els cops de calor. L'hidratació, en beguda, també en alimentació.
2: Sí.
4: Que una mica, en certa manera, també ja l'introduïm sense donar-nos compte, no? Ja el cos, quan fa calor, ja et demana altres tipus de... Exacte, fruites, sopes fredes, gazpachos, cremes,
1: sí,
4: no?
1: Ensalades,
4: que inclús, no?, els menjars més greixosos, el cos ja no t'ho demana.
2: No.
4: Una mica, però ja és això, que hem d'intentar també hidratar-nos a través d'aquests àpats una mica més lleugers, el cos t'ho agraeix...
2: Sí,
1: sobretot les frutes de temporada, ara, no? Nosotros lo decimos mucho en la consulta, ¿no? Fruta de temporada, las verduras, en niños cuesta la verdura, pero si hay una buena educación desde pequeño... Se puede comer la verdura de manera muy divertida y ¿vale? Pero sobre todo es insistirle y en adultos hacemos lo mismo, ¿vale? Es decir, una hidratación, pues hay una alimentación equilibrada, pero sobre todo en frutas y verduras frescas,
4: ¿vale? Tenir-ho en compte, bàsicament, a l'hora de elaborar els menús, etcètera.
1: Sí. Y los helados famosos.
4: Ay, eso.
1: ¿Vale?
4: No ens
1: estiguis, los helados pueden comer cada día, no se pueden comer helados cada día, ¿vale? Se tienen que hacer helados en casa, como hacíamos nuestras madres y abuelas, nos enseñaban súper bien a hacer helados con el típico molde, ¿no? Y tú te lo ibas haciendo, ¿no? Es lo mejor que les decimos, ¿no? Que hagan helados en casa caseros, con fruta o con... Y que, pues eso, ¿vale? Porque si no, helados cada día no puede ser...
4: No, clar, són ensucrats, també, sí que a vegades hi ha variats, una mica que intenten ser una mica més, entre comentes, saludables, però tampoc evident que qualsevol producte industrialitzat, etcètera, és evident que sempre hi ha...
1: Ya lo sabemos, no es lo mismo un helado comprado marca X embolsado que irte a una heladería, ¿vale? Y que sean artesanales y te comes ese helado y ese día, pues, te das el gusto. Pero todo lo envasado...
4: És que també que el gelat té aquest component, no?, d'estiu.
1: Claro.
4: Jo també parlo a casa, que sí, és el típic de, ostres, anem a fer un gelat, que és l'únic que l'excusa.
1: Sí, sí,
4: a
1: no passa res.
4: A casa que tens sí. fills relativament petits, clar, tu els dius, anem a fer una volteta, i et diran, ara que te pires. Però en canvi dius,
1: gelat, sí.
4: Anem a fer un gelat, llavors ja fas el passeig, sí. ja camines, sí, clar, sí, acabes sí. amb el gelat, és obvi, bueno, però ja és l'excusa bueno. per sortir, eh?
2: I de parlar, si són adolescents, sí, de treure-li sí, alguna cosa.
4: Sí, sí, sí, sí. Bueno. Però clar, és això, amb aquesta consciència de ho pots fer-ho un cop, dos cops per,
1: dos cops,
4: per setmana.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. Però bueno, si los haces en casa i es de fruta, puedes sí, comerlos sí, cada dia.
4: Bueno, també pot ser una activitat familiar, sí, no?, sí. de fer el gelat.
1: Ara hi ha muchos de yogur.
4: Sí.
1: Venden hasta unas cosas, pones el yogur, lo metes en la sí, nevera y se correcte. Hace como el yogur.
4: Sí, sí, sí.
1: El yogur de fresa y queda como en helado.
4: Sí, sí.
1: Y está muy bueno.
4: Si busquem allò per
1: sí,
4: internet, en
1: sí,
4: qualsevol...
1: Sí, sí, hi ha recetes.
4: Plataforma de xarxes, hi ha 50.000 sí. receptes d'aquest tipus de gelats.
2: TikTok. Pues que vegin TikTok per fer gelats.
1: Mejor que no vegin tant de TikTok, però bueno.
4: No, no, però...
2: Però ja que veu...
4: Que almenys que intentin canalitzar-ho cap aquí, no?, sí. en certa manera.
1: No sé, yo les digo muchas veces que haga brochetas de fruta fresca,
4: claro.
1: ¿no?, granizados en casa de limón, uh-huh. se pueden hacer,
4: sí.
1: o limonada fresca, como hacían antiguamente,
4: sí, sí,
1: ¿vale?
4: Sí. Va.
1: Y no sé, si un poco...
4: Perfecte, estem parlant de recomanacions, uh-huh. de consells, de cara als més petits, en qualsevol edat, eh?,
1: sí.
4: també petits, uh-huh. gent més gran. I uh-huh. també hem de posar l'accent, suposo, Núria, a les embarassades.
3: I tant.
4: Les dones embarassades.
3: I tant que sí.
4: Que una mica els consells van per aquí, també s'ha de dir, eh?
3: Exacte. Els consells generals són els mateixos, no? Uh-huh. És a dir, són a sortir a les hores punta de sol, a estar per les ombres, hidratar-se bé... I en les embarassades encara és més important, no? Perquè hi ha una tendència que baixi la pressió arterial i
4: clar.
3: Llavors que hi hagi més tendència a marejar-se.
4: Sí, sí.
3: Així que és important de no estar dretes en un lloc calorós, quietes i sense hidratació, sinó estar a l'ombra, hidratar-se bé... Això és superimportant.
4: Val.
3: Hidratar-se, sobretot, és el que diem.
1: Aigua.
3: Aigua.
1: Aigua.
3: Fruita i evitar sucs industrials, que Val. Estan carregats de sucre, no? Que a vegades pensem, mira, agafo un suc, no?, i vaig posant-me sucs, gots de suc de fruita, no? La protecció solar que dèiem tan important amb els nens, amb les embarassades també ho és.
4: Ja.
3: Penseu que el nen no està fora, però està dins de la panxa.
4: Sí.
3: És a dir, que la placenta és una barrera que fa de filtre per molts tòxics, però sempre a l'embarassada la recomanació és evitar el màxim de productes tòxics. I tot el que mengem s'ha d'aplicar també a la pell. Si volem menjar sa amb els menys tòxics possibles, ens que ens apliquem a la pell també ha de ser amb els menys tòxics possibles. Exacte.
4: Mm-hmm.
3: És a dir, que un bon filtre mineral que no traspassi la barrera cutània, sinó que es quedi per fora, és la millor protecció per a l'embarassada i per al bebè.
4: Mm-hmm.
3: I
4: també suposo, Núria, que evitar riscos, no? És a dir, que una embarassada, no sé, ara estic especulant, eh? És a dir, que una embarassada es pugui arribar a cremar al sol pel que sigui,
3: mm-hmm.
4: no? Que no pugui portar una infecció, que no, és a dir, que no pugui arribar a complicar-se.
3: Clar, sí,
4: no?
3: Sí.
4: Que, evidentment que per una dona embarassada i les restriccions que poden haver-hi en tractaments, doncs que es pot complicar o pot ser una mica més...
3: I tant.
4: Més.
3: I tant, i més amb les embarassades que recomanem sempre sortir a l'exterior, a la natura,
4: Clar.
3: Trepitjar la sorra, l'aigua del mar, per aprofitar les hores primeres del matí i aprofitar els vespres, i això és salut per l'embarassada.
4: Sí, sí, sí. O un cap de calor per una embarassada. Pot ser sí. una situació molt complicada.
3: Sí, sí, sí. Evidentment que qualsevol símptoma, doncs, acudir al servei d'urgències i allà, doncs, atendran.
4: Perfecte. Mm-hmm. Sí.
3: És important.
4: Hem dit els consells importants, no? Més o menys. Ens deixem alguna
1: sí.
4: cosa?
1: Jo crec que no.
4: Més o menys,
1: no,
4: eh?
1: Sí.
4: Anem cap al cop de calor, si us sembla.
1: Mm-hmm.
4: Jo crec que una bona manera és identificar, no? És a dir, com pot arribar un cop de calor i una mica quins són els símptomes o què és el que ens pot fer una mica encendre l'alarma que algú del nostre voltant o nosaltres mateixos estiguem patint un cop de calor. Perquè una cop de calor, què és exactament? És una pujada de temperatura, entenc, no?
1: Sí, sí. Una subida de temperatura en tu cuerpo y entonces empiezas a manifestar una serie de síntomas.
4: Uh-huh.
1: Pues empiezas a sudar, la sudoración sería importante, ¿vale? Después hay gente que empieza como... No somnolienta, pero como que tienes un poco más de sueño, ¿no?
2: Porque onubulada.
1: Está sí, onubulada, ¿no? Y bueno, mareo, ¿vale? Dolor de cabeza intenso, ¿sí? A veces puede decir pérdida de visión, porque como estás así un poco mareado,
4: ¿vale?
1: ¿vale? Entonces tenemos que todos estos síntomas decirlos, ¿vale?
2: Náuseas,
1: boca muy seca, ¿vale? Entonces hay gente que se pone al sol y se queda dormida.
4: Uh-huh.
1: Mucha gente se queda dormida
4: sí,
1: tomando
4: sí,
1: el
4: tan,
1: sol.
4: Tan.
1: Y cuando despiertan es cuando tienen el golpe de calor, ¿no?
4: Vale. O sea,
1: el cuerpo ya es como una alerta y uh-huh. es cuando dan el golpe de calor.
4: D'acord.
1: ¿vale?
4: És evident que amb els infants no tot s'accentua més, suposo,
1: sí.
4: que inclús
1: sí.
4: no, és molt més fàcil que un nen o una nena pugui arribar un cop de calor,
1: sí.
4: no? Perquè són més vulnerables, uh-huh. evidentment.
1: Les persones majores igual.
4: Persones grans sí, igualment. Igual. Amatents a aquests símptomes, uh-huh. és evident que la prevenció en salut sempre és primordial, i hem d'evitar-ho amb aquests consells que hem donat. Però un cop arriba aquests símptomes, és a dir, detectem que algú està patint un cop de calor, el nostre fill o filla, nosaltres mateixos, el nostre pare, mare, avi o àvia, què hem de fer? Com hem d'actuar?
2: Hem de traslladar a algun lloc que hi hagi ombra. Si el xiringuito, posa el xiringuito de la platja, i si no, sortim de la platja o de la piscina. Ha d'estar en un lloc fresc i que hi hagi ombra, i si no, sota un paraigües o alguna cosa, si estem en un lloc que no hi ha res, alguna aquesta platja d'aquestes divines, diviníssimes, que no hi ha un arbre enlloc, doncs un paraigua, i que begui aigua, però amb cops petitets, perquè no faci nàusees i vòmits.
4: D'acord, això és important, vale. No? És el típic de les pel·lícules, ja, però sí, és cert, ja. No?
1: Sí, perquè sí. Tu tienes en tu cuerpo está la temperatura duplicada.
4: Claro.
1: Estás con un golpe de calor, lo que quieres es refrescarte, y si le das una botella de agua y fría, es lo que hablábamos antes del golpe de calor,
4: el contrast,
1: se la va a beber en 0, segundos, y entonces cuando puede ser que haga el choque, ¿no? Entonces, vale. Agua tibia, despacito, y que va bebiendo despacio.
2: Ya, ¿no? Sí, poco a poco.
1: Y en la playa avisar a Cruz Roja.
4: D'acord. També per no crear alarmisme, és a dir, en situacions controlades com aquesta, en principi d'anar més enllà, és conscient d'un primer símptoma, ostres, anem en compte, no anem a l'ombra, deixem l'activitat, bebem aigua, ens hidratem, és a dir, en principi no ha de passar d'aquí.
1: Dejar un espacio, porque cuando a alguien le pasa, está 9.000 personas
4: ya,
1: alrededor de la mesa.
4: Sí, está claro.
1: Vale, por favor, espacio, que se ventile un poco. Y si la persona vemos que está todavía, ¿no?, que está como muy mareada, bueno, se puede elevar las extremidades de los pies. Uh-huh. Estás como mareada, ¿vale? Pero bueno, si no, que venga el servicio de, pues, de las playas, o y si no, un servicio de urgencias. Vale. Pero sobre todo lo que ha dicho Maribel, la ombra, sombra i hidratar-se.
4: I esperar que tot vagi evolucionant en positiu, que hi ha persona torni a hidratar-se i torni a recuperar la temperatura. Si això no passés i la simptomatologia continués, llavors el que dèiem, avisar els sistemes sanitaris, acudir a l'hospital, al metge, el que sigui, perquè la situació, i això no volem crear alarmisme, però un cap de calor pot arribar a ser perillós, pot crear seqüències importants.
1: Ni ponerlos en la playa, que se metan el agua.
4: Clar, que això és molt comú i és molt perillós, que pot arribar a perdre el coneixement, tinc entès també.
1: Sí, perquè entras en choque.
4: Altra vegada el contrast tèrmic,
1: la gent pensa, tiene calor, agua fría. No, porque entonces entrará en choque y será peor.
4: Sí.
2: Et pots anar mullant, però mullant amb una tovalloleta o alguna cosa així, però res de llançar-se a la piscina o a la platja.
4: Perfecte. I no busquem vents raros, ni dale azúcar para que se recupere, ni coses d'aquestes.
1: No, porque puede ser que provoques el vómito y peor.
4: I encara seria pitjor. Tranquilitat, intentar aplicar aquestes mesures.
1: Un poquito de aire,
4: Exacte, sí, és veritat.
1: I si ja vemos que la persona no recupera, sí, se pueden elevar las extremidades para que te llegue un poco el río sanguíneo a la cabeza, porque estás mareada,
4: sí.
1: Y llamar a un servicio de emergencias.
4: Val. I altra vegada, Núria, embarassades, el mateix protocol,
3: El mateix protocol.
4: Exactament el mateix.
3: En les embarassades és més important que si hi ha un mareig, es recordi de que millor que no s'estiri panxa amunt, sinó de costat, i preferiblement del costat esquerre.
4: Val. Sí?
3: Sí. Sí, sí, perquè l'úter, que està gran, l'abdomen, fa pressió sobre la vena cava que porta la sang de les cames, el que deia la Eva, no? Pujar les cames perquè vagi cap al cap. Sí, però en aquest cas, si hi ha la panxa que està impedint que retorni la sang, doncs la pressió no puja i pot continuar a sentir-se marejada. Llavors, simplement posar-se de costat esquerre, el rec sanguini es millora i la tensió puja.
4: Ostres, no sabia això, és bon consell. Doncs, també, en aquest cas, hi ha dones embarassades, també, aquesta calma, tranquil·litat, i seguir el sistema d'hidrologia, i si tot avança. No hem parlat de refugis climàtics, que també crec que se n'ha parlat molt, hi ha moltes campanyes també sobre refugis climàtics, que també és un fet ja, crec que molt comú, que és això, intentar buscar zones climatitzades, això a nivell públic, doncs, també s'habiliten diferents punts d'espais climàtics perquè la gent hi pugui anar-hi, amb aires condicionats, llocs d'ombra, etc. Això també ja és prou sentit comú, eh?
2: Superimportant també, a vegades no ens en recordem i ens aixequem al dematí, posem la finestra, la persiana cap a dalt, i són les 12 del migdia o la 1 o les 2 i es entra tot el sol.
4: Ja.
2: Amb aquest sol fa molta calor a casa. Llavors, ens aixequem i aixequem una miqueta, no sé, un pam, més o menys.
4: Per ventilar,
2: però que la finestra estigui oberta, però amb la persiana a baix. ¿Vale?
4: Val.
2: Quan ja marxi el sol a la nit, si volem pujar-la fins a dalt per estar més fresquitos, pues perfecte, però quan toqui el sol, sisplau, les finestres baixades.
4: Cap, això són les persianes.
2: Això mateix.
1: I en los bebés es muy importante porque os dicen del aire acondicionado. Y el aire, Eva, bueno, puedes poner un poco el aire, pero a una temperatura, por favor,
2: razonable.
1: Y que ventile un ratito y ya está, y se apaga, todo el día el aire. Ni los ventiladores que ponen muchas veces directamente al bebé, ¿vale? Entonces, todo eso puede ser que el bebé, pues eso, pues se ponga malitos, resfriados típicos de verano, ¿vale? O se resfríen. Entonces, una temperatura como nosotros, un poquito l'aire i refrescando la casa,
4: sí,
1: ja està.
4: Sí, perquè és això, aquest tòpic també amb la clau passa, amb el fred passa molt, no? Sí, la tendència d'abrigar molt els nens. Sí. I, de fet, sempre heu recomanat vosaltres que la sensació tèrmica és la mateixa per ells que per nosaltres.
2: Eh? Sempre els diem, bueno, jo almenys els dic sempre que han d'anar com nosaltres o com a màxim amb una peça més. Però això de que li poses roba i després a l'hivern, i manta i sobremanta, no.
4: No cal.
2: No cal.
4: I a l'estiu una mica el mateix. També,
2: això mateix.
4: No cal allò.
1: Ropa d'algodó, fresquito, si se puede poner la crema i...
4: Ja està, no cal ni posar-los ni els congeladors ni les neveres.
1: No
4: faria pas falta, sinó és allò que dèiem, el mateix, o les mateixes sensacions que pot tenir una persona adulta.
2: Això mateix.
4: Ni més ni menys. Bueno, ha fet una bona repassada, no? Jo crec que sí.
1: Sí, molt bé.
4: Ara jo m'he deixat per l'últim, que és la pregunta estrella de sempre i que també ha perseguit la meva generació, que ha perseguit la meva generació, és si ens hem d'esperar dues hores després de dinar per ficar-nos a la piscina o a la platja o no. No. El corte de gestió era un invent dels nostres pares per tenir-nos allà controlats.
2: Per no ficar-nos a l'aigua.
4: Ho corroborem, doncs, eh?
2: Sí.
4: És el titular, d'això.
2: Sí,
4: és a dir, el corte de gestió és una inventiva perquè no marxéssim a...
2: Que no. Si et sent allà perquè et sent alguna cosa malament, pot ser que faci 5 minuts que has menjat o que faci 5 hores.
4: D'acord.
2: Doneu igual.
4: He fet la conya, però...
1: Sí, és així.
4: No importa, eh? Jo esperar a fer la digestió ni molt menys. Molt bé. Doncs molt interessant. Moltíssimes gràcies, de veritat.
2: Gràcies a tu.
4: Per venir a explicar-ho. Ho deixem aquí i ens retrobarem ben aviat amb més qüestions, amb més temes, i amb més consells. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Adéu.
2: Adéu.
5: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes Ràdio El Vendrell.
6: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix .cat.
4: I deixeu-nos que aprofitem aquesta ocasió, ara que ja ha arribat l'estiu, ara que ja ha arribat la calor amb força, aquest espai on només hi ha un lloc on tota la família es pot posar d'acord. PortAventura World, PortAventura Club, que estrena una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada i és el nou pioner pas, el més exclusiu i prèmium. Us convidem a que descobriu aquests nous passis a portaventuraworld.com. No deixeu passar aquesta oportunitat en aquest lloc on tota la família sempre hi està d'acord a anar-hi.
5: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: És el segon capítol, la segona edició d'aquests Fets de Història amb el gran Quim Sicart. Com estàs?
1: Hola, Pere, molt bé. Sí? Molt encantat de tornar a estar aquí.
0: Fantàstic.
1: Sí, sí.
0: Ens tens bocabadats amb les històries. A més, hem tingut molt de feedback amb molta gent i amb molta audiència que li va agradar aquell negre d'Albinyana, del qual pocs coneixien la història o no la coneixien tan profundament com la vam explicar o com la vas explicar. I jo crec que, és que el que dèiem ja en aquella primera edició, que a la gent li agrada les històries, les llegendes, no?
1: Jo també m'he anat trobant pel poble o pel carrer, no? Gent que em deia, ostres, doncs aquesta llegenda, que curiosa, no la coneixia, o m'hi sonava, o gent que inclús m'han dit, doncs a Rodonyà també hi ha una llegenda d'un bandoler, que no sé què, que podria ser el mateix. Vull dir, és xulo que el patrimoni oral, la transmissió oral de les històries, del folclore, de tota la mitologia que ens envolta, segueixi despertant aquest coquet.
0: I que a vegades també ens enlluernem, no?, amb llegendes que potser són forànies, o que són de fora i que ens agrada, però en canvi no acabem de conèixer els que són aquí a tocar. I amb racons que podem anar-hi ara quan sortim d'aquí en un moment, si volem, I això és fantàstic. Doncs va, de ple, en aquesta segona edició de la secció.
1: Abans de tot, m'agradaria fer un apunt, perquè ara, justament, fa poquet que ha sigut el 8M, el Dia de la
0: Dona. Sí, és veritat.
1: I que, mira, ara, just quan estava parlant, ja m'ha sortit la paraula patrimoni, m'ha sortit sense voler. Que vull fer una falca aquí, perquè hi ha un personatge que també, mira, es dedica molt a la divulgació històrica, folclòrica, que és l'Esperanceta de Casa Garcia, que això és un l'ecomuseu de les Valls d'Àneu, que està a Esterri, que ella té un discurs amb molta clau feminista i reivindicativa, i això del patrimoni, la paraula patrimoni com a tal, jo no estic gaire còmode a l'hora d'utilitzar-la, perquè tal com ella diu, és un micromasclisme que anem arrossegant i que hem normalitzat en l'àmbit cultural de les arts, una mica, no?, del patrimoni. Pater, no?, aquesta arrel de patriarcal. En canvi, a França, del patrimoni ni diuen heritage. Que podríem dir...
0: Herència, llegat, no?
1: Per exemple, potser estic més còmode amb aquesta paraula, no?
0: Val. Com aquest tipus de coses tan enquistades, costarà de canviar...
1: Que costen de trobar.
0: Sí, però està bé que ho diguis, i està bé que almenys quan parlem i quan haguéssim de parlar d'això que ens envolta i això que és nostre, parlar això de llegat.
1: Donem-hi una volta, no? Allò de dir parlar per parlar, sinó pensem en quines paraules.
0: O si més no, reflexionem-hi.
1: Sí.
0: No? Que es doni peu a reflexionar-hi, de fet.
1: Totalment.
0: Dit això,
1: anem una mica al gra, perquè avui, Pere, et porto al capítol 2 de Fets i Històries, acompanyat d'una il·lustració d'aquestes que faig expressament per tu, per aquest programa.
0: Cosa que ens sentim molt orgullosos i molt agraïts, Quim, deixa'm-ho dir, allà que hi som.
1: Jo m'ho passo molt bé i també d'això es tracta. I avui us porto una llegenda que la tenim molt a propet i que es situa en el Castell de la Muga, que està aquí a prop, i que la titularem El castell de la Muga i la dama de la boira.
0: Vaja.
1: Ja amb aquest nom una mica...
0: Ostres, la dama... Sí. Oh, que xulo. Molt bé.
1: Avui ens endinsem en una de les joies més amagades del Baix Penedès, que és el castell de la Muga, que és un indret carregat d'història i misteri i envoltat de llegendes i arrels profundes. És un... Perquè ens ubiquem, per qui no el tingui molt localitzat. Està situat una mica entre els municipis de Bellvei i el Vendrell.
0: Val.
1: Per tant, està aquí al costat. Forma part de l'herència cultural de la comarca, que té una història que ens porta fins a segles medievals, el seu origen, i també està declarat bé cultural d'interès nacional, que Déu-n'hi-do-ret, i està situat al cim d'un turó de 150 metres sobre el nivell del mar, i actualment, si algú l'ha vist o algú li sona la imatge, aquest perfil es troba en molt mal estat. Això sí que...
0: Val. Estaria ubicat a que es coneix com a Baronia de Mar, no?
1: Per aquella zona, exacte.
0: Per aquella part d'allà.
1: Sí, hi ha unes urbanitzacions per la vora, també, que porten el nom, i és allà mateix. O sigui, és el seu origen, per anar als fets directament, el seu origen és medieval, com dèiem. Apareix documentat el castell com una masia fortificada amb funció defensiva ja al segle XI. Després, al cap d'un temps, passa a mans dels senyors del castell de Bellvei, que el mantenen la propietat durant diversos segles. Ja estaríem parlant segle XII, segle XIII, I com a tal, el castell és un punt estratègic del territori, també perquè la quadra de la Muga, tal com es cita el 1037, ocupava un lloc elevat, que és això que dèiem, no?, i defensava el camí ral i possibles atacs del mar, juntament amb la quadra de la Graiera de Calafell.
0: Val, és veritat, perquè és veritat que té un, com aquesta obertura al mar molt pronunciada, és cert.
1: Sembla que no, quan estiguis allà, perquè sí, dius, ostres, estem a prop pla. No. Ja té una mica de relleu. Cap al 1725 canvia la propietat, la masia passa a la família Roig, que estava vinculada al comte de Santa Coloma, i llavors és habitada per masovers. I ja és fins al 1918, fem un salt d'uns quants segles més, que l'edifici original s'enderroca per construir un nou casal amb aparença de castell, amb torre d'homenatge, pati, celler, magatzem, tot una mica pintoresc. El 1918, allò... l'entull de anem a fer una cosa una mica macarrònica.
0: Sí que és cert que és com un castell molt de conte, que és que potser sobta, no?, que aquí al Baix Penedès, i a tocar d'aquí, tinguem aquest... I les fotografies ho demostren molt, i és això, que aquesta aparença de castell de contes, de Disney.
1: De castell de conte, però a la vegada la gent que tenen més basada la història i això, i que són més historiadors, diuen, ostres, hi ha molts anacronismes, moltes coses que fallen aquí.
0: Ja m'imagino.
1: No sé, com doncs va ser això, el 1918, amb aquesta reconstrucció. Després de la Guerra Civil, degut a l'extracció de materials i l'abandonament, van provocar doncs, que el deteriorament de l'edifici fes més ruïna, i tot i conservar alguns elements que encara es mantenen. I ja, segons la tradició, el que es diu és que la nova construcció va ser un caprici de la propietària, que volia una residència còmoda amb bones vistes fora del poble. I aquesta voluntat de

0: tal com és.
1: Clar, aquesta és la clau, és un espai protegit,
0: sí.
1: Que l'edificació està protegida,
0: sí, sí,
1: està
0: la...
1: declarada bé, bé d'interès.
0: És un vecín i a més el bosc del voltant també és zona protegida. Com a curiositat, a més del castell, a pocs metres del propi castell podem trobar-hi un pi molt conegut per la seva gran soca recargolada i una branca molt gran que toca gairebé terra, que sembla que sostingui l'arbre. Doncs aquest és un pi centenari.
1: Ostres.
0: Que fa molts anys que hi és, es perd una mica els orígens, i malgrat les escapçades que ha patit al llarg del temps, llams que li han caigut, inclús branques que també s'han trencat i tot, el pi resisteix, és un emblema de la zona, i diuen fins i tot que les seves formes, així com orgàniques, van arribar a inspirar Salvador Dalí. Això ja...
1: Què dius?
0: Diuen, eh?
1: No sé, bueno, ja sé... mira, està ben buscant.
0: Sí, Dalí va venir, sí, com pots veure, doncs, no? té com una forma curiosa.
1: Sí.
0: I el que sí que és cert, que ara mira que s'acosta Pasqua, és que els veïns de Vallvell tenien com a tradició, no sé si avui en dia encara es manté, de venir a menjar a la Mona en aquesta zona del pi centenari de la Mona.
1: Clar, és un bon espai.
0: És un bon espai, maco, agradable, al costat del poble, o sigui que...
1: Clar.
0: És preciós. Però això són els fets.
1: Ja, aquí anem cap a la protagonista d'avui.
0: Clar.
1: Com a bon castell,
0: clar,
1: ha de tenir una llegenda.
0: Els castells sempre han de tenir una llegenda, i aquest no podia ser menys, per tant l'hem rescat una miqueta i hem trobat cosetes. Com ja et deia, doncs, el castell està ubicat en un punt molt estratègic, controlava camins que unien terres del Penedès amb el litoral, el pas del ramat i els comerciants, però poca cosa més en sabem. I allà on la història deixa buits, la gent hi posem paraules.
1: Clar.
0: No? I com sempre dic, nosaltres aquí expliquem la història després que cadascú decideixi com se la vol agafar.
1: Sí. Que és la part important d'aquesta secció, tornem-ho a dir, dèiem l'altra vegada, que
0: sí.
1: Bé, són històries, històries són, estem fets de històries, i que a partir d'aquí cada un decideixi si allò que explica el Quim va passar de veritat al 100% o no. Eh?
0: Exacte. Exacte. Doncs et vaig explicar, Pere,
1: sisplau,
0: la llegenda...
1: Sisplau,
0: de la llegenda de la dama de la boira i el castell de la Muga.
1: Que és la protagonista d'avui.
0: Que és la protagonista d'avui. Doncs diu, conta la llegenda, conta la gent gran, que fa molt de temps, quan el castell encara lluïa amb tot el seu esplendor, hi vivia una dona misteriosa. Diuen que era filla d'un cavaller que havia servit al comte de Barcelona... El vescomte de Barcelona, i que, cansada de guerres, havia decidit retirar-se en un indret més tranquil, buscant la pau en aquestes terres d'aquí. La dona estimava el silenci i la natura, però en aquest indret aïllada no podia evitar sentir enyorança cap a casa seva. Per això va venir a viure al castell de la Muga, perquè havia comprovat que des de dalt de tot, de la torre més alta, podia veure la seva terra a la distància. Tot i així, cada vegada que hi pujava no podia evitar que li rodolés una llàgrima per les misèries de la humanitat que l'havien portat a viure retirada del lloc de casa seva que estimava. El que sí que va poder comprovar més tard, però, va ser que durant els dies més freds de l'any una espessa boira cobria tota la vall com un llençol d'argent, fet que l'impossibilitava veure res més enllà dels merlets de la torre. Vet aquí que un vespre de tardor, mentre la boira s'enfilava per els murs del castell, a la dama li va arribar a les orelles una melodia que naixia ben bé del cor d'aquella blancor espessa. I quan va treure el cap per la finestra, va poder guaitar i va veure que entre el mig de la boira apareixia una figura travessant el camp davant del castell, que era un jove pastor molt ben plantat, que conduïa un ramat tot d'ovelles negres. Semblava que suraven damunt d'un núvol blanc. Era una aparició fora de lo comú. El jove se li va acostar i li va parlar amb una veu molt tendra i li va oferir una flauta que portava, feta ni més ni menys que amb una branqueta d'un pi jovenet que començava a créixer allà al costat del castell. I li va dir, si mai toques aquesta flauta quan la boira comenci a cobrir la terra, el teu desig més profund es farà realitat.
1: Ostres!
0: La dama, incrèdula, però encuriosida, va agafar la flauta i va acceptar-li el regal, diguéssim. I aquella mateixa nit,

0: La boira espessa feia acte de presència més espessa que mai. La dama va pujar dalt de tot de la torre i va fer sonar la flauta. I de cop i volta diuen que el castell es va omplir d'una llum blavosa que no sabien d'on venia. Diuen que la dama va desitjar veure des d'aquell turó la seva terra natal sempre que volgués, fins i tot enmig de la foscor. Però la màgia és traïdora. I més si ve del diable disfressat de pastor.
1: Sempre té una contraposició.
0: La flauta va complir el seu desig, sí, però a canvi a ella la va empresonar per sempre dins de les muralles, lligant-la entre torres i merlets, des d'on sempre més podria veure el seu poble, la seva ciutat, sí, però des d'on ja no se'n podria alliberar mai més. Diuen que al diable li agrada atormentar els esperits vulnerables i dòcils, i que va, potser va voler convertir aquell castell en una mena de presó per atormentar les ànimes. Des d'aleshores, el que sí que es veu que diuen els veïns de Vallvell és que cada vegada que la boira baixa al castell de la Muga, asseguren sentir el so d'una flauta entre les ruïnes. Alguns diuen que és la dama, que encara està esperant que algú altre faci sonar la flauta desitjant alliberar-la. I altres, més escèptics, creuen que només és el vent xiulant entre les pedres del vell casal.
1: Ostres!
0: Potser si algú provés ara de fer una flauta amb la fusta del pi centenari, desitjant trencar l'encanteri, podrien alliberar-la, però potser val més no temptar la sort perquè no sabem mai les conseqüències.
1: Correcte, qui s'atreveix a fer-ho?
0: Clar, si les propietats màgiques de la flauta eren del propi pi o si eren donades pel diable, jo no ho aniré a provar.
1: Jo crec que tampoc, ja saps que sóc molt poruc per aquestes coses.
0: Deixarem la flauta com està. Tu la coneixies, la llegenda, Pere?
1: No, sincerament no, i també, si sincer, tampoc no coneixia massa l'ubicació del castell de la Muga,
0: Doncs està, doncs perquè vegis, et facis una idea, si vols explicarem a l'audiència també com arribar-hi, si hi ha algú que tampoc ho coneix, perquè realment és una ruta molt fàcil de fer. Com dèiem, el castell està entre mig de Vallvell i el Vendrell, està envoltat de boscos i torrons, i el terreny és molt agradable. Vull dir, és una excursió que pots fer amb la família, amb canalla, gent de totes les edats. Per descobrir qui tinc dret, jo proposo, hi ha dues vessants, dues rutes, diguéssim, una des del Vendrell i l'altra des de Vallvell. Des del Vendrell, per exemple, sortiríem de darrere de l'hospital, travessaríem el bosc de les Comes i ja directament trobaríem el castell. És que realment et sorprendries prop que el tenim. I des de Vallvell ja s'ha de resseguir un tram ben curt de la carretera que va de Calafell, no, de Vallvell a Calafell, la que aniria per la cantera, però sense haver d'arribar a la cantera.
1: Sí.
0: Uns metres, i de seguida el primer trencall a la dreta de la carretera seguiríem una mica més, i allà podem escollir o agafar el camí de carro, el camí de terra que seguiria, que està tot indicat, o seguir per la mateixa carretera, que ens seria als peus del Pi Centenari. O sigui, són dues rutes. Les dues opcions, igualment, tant l'una com l'altra, tenen comptant que es faci un recorregut circular una distància d'uns 6 o 7 quilòmetres. Per tant, és molt assequible. És una ruta fàcil, curteta.
1: Per fer amb família, per fer amb nens, amb nenes.
0: Exacte. Vull dir que és molt agradable. Com a recomanacions, perquè sempre, a veure, anem previnguts, el que sí que recomana, calçat còmode per caminar, això és el bàsic. Si aneu en època de la calor, crema solar, hidratació, i a veure, la possibilitat d'arribar, encara que estigui aquí al costat, i feu mos, doncs si ara ve Pasqua i voleu anar a menjar la mona també, plantegeu-vos-ho, que no estaria malament. Allò de buscar un mapa o una ruta GPS també per poder arribar, per si les mosques. A Wikiloc trobareu la ruta, a Google, googlejant, i en un munt d'articles sobre diferents opcions de la ruta. I com sempre diem, respectem l'entorn, respectem el patrimoni, l'herència,
1: el llegat.
0: No? El llegat, veus com allò ens surt automàtic. Però siguem curosos, perquè al final és història, que la tenim aquí al costat i que volem que que duri molts anys.
1: Exacte, més. Exacte, tota una vida sí, més, si cal, sí, i fa falta. Sí, sí. I sempre amb aquesta mirada, no?, i amb aquestes explicacions que ens aportes, uh-huh, i això, i si anem a fer una excursió, fem una volta i se'ns posa la boira,
0: això sí, doncs
1: sempre està pendent si escoltem el fadiol, la flauta,
0: sí,
1: i que
0: sí,
1: no sigui això la dama de la boira que estigui reclamant, doncs, que algú una mica li agafi el relleu
0: a veure aquí
1: de la maledicció, tot i que està complicat.
0: Això,
1: tenint
0: això,
1: en compte
0: això,
1: que el dimoni sempre agafa moltes formes
0: possibles. Molt espavilat, i no podia ser que aquí a la comarca no tinguéssim una història relacionada amb ell o amb el castell o amb alguna història d'aquest tipus, perquè és un blanc, sí, sí, sí, molt fàcil.
1: No estem a la tardor, però aquests dies enrere hem tingut boira, eh? També per aquí a la zona.
0: Sí, sí, sí, quan, i molt d'aquesta baixa espessa que no hi veus, eh? Que,
1: per això, per això.
0: Fa una mica de basarda, però bé, proveu-ho.
1: Que no sigui la dama que estigui justament al Castell de la Mola.
0: Jo he de dir que el castell hi he estat, hi he anat amb llum de dia, amb un bon dia assolellat, sense tenir boira, i és un lloc molt xulo. El Pi Centenari impressiona molt, i els espais que encara es conserven a dins, doncs són interessants de veure, almenys el que es conserva ja, ja et dic, des de magatzematges pel vi, es veuen les torres, les diferents plantes marcades, encara es poden conservar.
1: Val.
0: Encara es veu coseta dintre, sí, sí, de tot.
1: De qui pertany, ho sabem? Si és de qui és aquest llegat?
0: Actualment, no. Desconec de
1: si
0: qui podria...
1: l'Ajuntament, si... Diputació, no ho sabem.
0: No ho sé. Sí que és veritat que l'Ajuntament, la zona com a tal, que està protegida, vol vetllar perquè segueixi,
1: sí,
0: així.
1: Per això
0: però llavors no tinc molt clar si els propietaris estan...
1: Simplement perquè pot ser un element, justament, sí, molt, molt destacat de visita, no?, de promoció, sí, turística,
0: sí, sí,
1: de la, bueno, zona.
0: És que jo crec que al final, una miqueta, aquesta secció el que vol posar en relleu és tot això que tenim al voltant, que a vegades passa per desapercebut, o que ho tenim molt a la vora i que ni ho hem conegut, perquè potser no ens hem parat a trencar aquell camí en lloc d'anar per la carretera, uh-huh, i veure què hi havia, no?, més enllà. Això m'ha passat molt al llarg dels últims anys, i de dir, recull, si tenim racons molt bonics,
1: clar,
0: i pobles, i monuments, i vestigis, que, vull dir, evidentment que pots tombar per la geografia i descobrir llocs més lluny i tot, no?, però aquí, quilòmetre zero, en tenim molts.
1: Sí.
0: I, a més, conèixer les històries d'aquests llocs.
1: Clar.
0: Que algú te les pugui explicar o que estiguin registrades en algun llibre, que hi hagi alguna... És molt bonic de poder trobar-ho tan a prop.
1: A més a més, això, de seguida em ve, no?, la representació, de aleshores el que va ser el Negre del Vinyana,
0: sí,
1: o la representació de la Dama de la Boira, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Tots,
0: sí,
1: ens la imaginem, inclús, no, en aquesta vessant artística i representativa,
0: clar,
1: i teatral de l'espai,
0: sí,
1: duraria per molt, també.
0: Total. O sigui, al final, tot el que les llegendes és com una llavor que plantes i que no hi ha res més poderós que la imaginació,
1: sí,
0: diuen, no? Llavors, a partir d'aquí, el que em puguis derivar, hi ha pobles que de les llegendes han fet la seva tradició folklòrica, que tot aquell poble, no?, gira a l'entorn d'aquest tema, o de festes, fires, celebracions que es fan, i aquí al Castell de la Muga, totalment, tot i que la il·lustració ja has pogut veure... És una representació pictòrica, alegòrica de la llegenda, tot i que està ubicada en una temporalitat una mica desconeguda, però jo l'he representat amb aquesta torre,
1: sí,
0: amb la teulada aquesta punxeguda que ja seria d'aquesta incorporació del 1918, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Evidentment, doncs, quan va començar els seus orígens no la tenia.
1: No, està clar.
0: Però bé, per tenir la referència, al veure la il·lustració, que puguis dir, és el Castell de la Muga.
1: I és el que la gent podrà veure si s'hi acosta, perquè encara es mantenen una d'aquestes,
0: sí,
1: torres. És aquest punt, no?, que de mig,
0: sí,
1: de la vegetació,
0: sí, sí,
1: pum, apareix aquesta construcció.
0: Sorprèn
1: que
0: molt.
1: Que desconeixem la gran majoria.
0: Jo la desconeixia fins fa molt poc, realment, fa pocs anys que sabia que existia, però no l'havia vist mai en persona, potser havia vist alguna foto i això, i em sorprenia que aquí mateix tinguéssim això, aquest entre pins, entre arbres, fum, apareguessin aquestes torres, com,
1: sí, sí,
0: tu,
1: sí,
0: dius, com,
1: sí, sí,
0: com els castells Disney, aquest que estem acostumats, o els castells en què es va inspirar Disney, que també estan
1: per allà,
0: Alemany i tot això, doncs...
1: Fantàstic.
0: Sí, rareses segurament de gent molt benestant.
1: Sí, capricis, en el fons, són capricis de gent que s'ho pot permetre o s'ho podia permetre en el seu moment. Quim,
0: sí,
1: hem passat una molt bona estona. Hem fet així i ha passat el programa, ja és espectacular. Esperem que la gent des de casa també els hi passi, això. Sí. I encantadíssims, tornem-ho a dir, que vinguis i que ens aportis aquest univers creatiu que sempre et dic que tens en el teu interior. I és un luxe que el puguis compartir amb nosaltres, de veritat.
0: Jo, igualment, molt de gust i de poder-ho seguir fent i a veure què trobo per la propera ocasió. Segur que alguna cosa trobarem.
1: Ja estic convençudíssim.
0: Que al final, allò que dic, que tots estem fets d'històries. O sigui que ho trobarem.
1: Gràcies, Quim. Gràcies a tu. Una abraçada.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.